0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Són les 3 de la matinada.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El passat mes d'abril es va alliberar a Lleida un assassí que havia passat 27 anys a la presó i del qual no se'n pot confirmar la rehabilitació. Què s'ha de fer en casos com aquest? Creiem realment en la reinserció dels presos? Avui Joan Salicru posarà aquestes qüestions sobre la taula a la conversa amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al cicle Llunes, organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri. Són sessions que tenen lloc a Barcelona i que exploren la neurociència, l'epigenètica i la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors encarregat per la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. Des d'aleshores, continuen treballant per la reflexió i, de tot plegat, en parlarem amb Anna Jarque, gestora cultural i secretària de l'entitat. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de sol i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
3: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de com ens atenen a la consulta mèdica i de com això pot afectar la nostra evolució de salut. I és que s'ha descobert que fer servir una llengua que no és la preferida del pacient pot tenir conseqüències mèdiques, ja que pot reduir la precisió del diagnòstic. Això en regions on només s'utilitza una llengua pot passar per alt, però a regions com Catalunya, doncs, és cabdal.
1: Per tant, imagino que en territoris bilingües, com dius, l'impacte deu ser major, però com s'ha descobert que això passa?
3: Doncs mira, tot plegat és gràcies a estudis fets en altres països que, com nosaltres, tenen regions bilingües i llengües minoritàries com el Canadà, el Regne Unit i Finlàndia. De moment aquí encara no s'ha fet cap estudi, però tot indica que l'atenció sanitària amb discordança lingüística, com s'anomena aquest fenomen, és una realitat a casa nostra també.
1: Per tant, en tenim indicis, però entenc que no ho podem confirmar com a tal encara.
3: Exacte. Hi ha aquests estudis previs que ens poden fer pensar que això és així, però encara no es pot confirmar al 100%. Ara bé, per posar-ne solució, la investigadora en sociolingüística i justícia lingüística a la Universitat Pompeu Fabra, Joana Pena Tarradellas, ha començat a treballar en el primer estudi a Catalunya i la idea és veure si la discordança lingüística apareix quan els professionals sanitaris atenen pacients catalanoparlants en castellà.
1: És un estudi, Carles, que es troba en una fase molt inicial?
3: La recerca no ha començat ara, sinó que ara és quan s'ha acabat la fase de recollida de dades qualitatives que s'ha fet mitjançant entrevistes tant a pacients com a personal sanitari. S'espera que els resultats es tinguin d'aquí a un any o un any i mig i llavors doncs, ja sabrem com afecta la discordança lingüística als pacients catalanoparlants.
1: I fins ara què en sabem? Ens atenen prou en català aquí a Catalunya?
3: En primer lloc, en un centre d'atenció primària, el metge té l'obligació d'atendre't si parles en català. T'ha de parlar en català o almenys t'ha d'entendre en català. Tu t'has de poder expressar com vulguis, però és cert que no sempre és així. Per exemple, l'últim informe que fa anualment Plataforma per la Llengua sobre les discriminacions lingüístiques de les administracions espanyoles indicava que el 37,7% de les vulneracions es van produir en els serveis sanitaris. Això que et pot provocar, doncs, com deia abans, una reducció en la precisió del diagnòstic, però també pot afectar la confiança entre metge i pacient i a la qualitat assistencial.
1: Si a vegades en català mateix, és la nostra llengua materna, ja ens costa parlar de qüestions de salut, imagina't si no ens expressem a la nostra en la nostra llengua. Sabem si hi ha alguns sectors que són més vulnerables davant d'aquesta situació que d'altres?
3: Doncs sí, en la majoria d'estudis analitzats, les persones grans i els infants són els més afectats i és per dos fets molt bàsics. En el cas de la gent gran, pot ser pel deteriorament cognitiu, que pot empitjorar les seves competències bilingües, i en el cas dels infants, doncs, com que encara no l'han desenvolupat prou, doncs els hi pot passar el mateix. D'aquí un temps veurem els resultats de l'estudi a Catalunya, però el que ens deixa clar tot plegat és la importància de les llengües en el nostre dia a dia.
1: Moltíssimes gràcies, Carles. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
4: La ficció és gairebé sempre un reflex de la realitat. De tant en tant, però, gira la truita i és la realitat la que imita la ficció. Que li diguin ser no l'actor Cristo Fernández, que aquest mes de maig ha vist com en temps de descompte i contra pronòstic complir el seu somni d'infantesa. Nascut a Mèxic fa 35 anys, Fernández és conegut sobretot pel seu paper a la sèrie Ted Lasso. Allà hi interpreta Dani Rojas, un davanter de la FC Richmond que destaca més pel seu entusiasme que pels seus gols. A Cristo Fernández el paper no li venia de nou. De petit, la seva àvia li va regalar una pilota i allà va començar el seu enamorament amb el futbol. Quan tenia 15 anys va fitxar pel Tecos, un equip de la tercera divisió mexicana, i semblava que podria guanyar-se la vida com a futbolista, encara que no fos al nivell més alt. Una lesió al genoll va acabar amb la seva carrera futbolística abans de començar, però com que la derrota gairebé mai és definitiva, Fernández va fer cas dels seus pares i va buscar una altra vocació que el fes feliç. A la universitat va descobrir la interpretació i va marxar al Regne Unit a la recerca del seu segon somni. Sense avisat no podia treballar legalment i periòdicament havia de marxar del país. El cop de sort li va venir quan va aconseguir un paper a la sèrie Ted Lasso, una comèdia sobre un equip de futbol modest de la Lliga Anglesa que fitxa un entrenador de futbol, però de futbol americà, que no sap res del soccer. Trepitjar la gespa i tocar pilota una altra vegada devia despertar algun tipus de Madalena de Proust en Cristo Fernández, que va començar a entrenar amb el segon equip del Chicago Fire i al març va aconseguir una prova amb el Paso Locomotive de la segona divisió dels Estats Units. Finalment, després de dos mesos de proves, el club texà ha confirmat que fitxa definitivament Fernández. Als 35 anys, una edat en què la majoria de futbolistes ja enfilen la recta final de la carrera esportiva, és quan ell comença a fer els primers passos en el futbol professional. No sabem si a la vida real Cristo Fernández tindrà el mateix èxit que Dani Rojas en la ficció, però de moment ja ha aconseguit fer feliç el seu nen interior.

A les presons es treballa per la reeducació, la rehabilitació i, en definitiva, per la reinserció social de les persones condemnades. Però creiem de debò en la reinserció? De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: i fins que no entres a la presó, esperem que no entrem mai perquè fem les coses correctament, no saps amb què et trobes allà dintre.
1: Esperem no haver-nos de trobar, en qualsevol cas, aquest debat, no? Aquests dubtes, Carles, són els que avui volem posar sobre la taula.
2: Sí, també et dic, eh? Si em posen música com aquesta, potser m'ho penso, de veure si m'hi passaria un parell de dies en allà. Fa unes setmanes va sortir de la presó un dels assassins considerats més perillosos de Catalunya, amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El desembre del 2020 ja va ser posat en llibertat després de 22 anys de condemna, però un any després, l'abril del 2021, se'l va tornar a detenir acusat d'atracar a punta de pistola dos supermercats de Lleida. Amb aquests antecedents, la Fiscalia va advertir formalment de l'elevat risc de reincidència que representava i va sol·licitar als Mossos que el sotmetin a una estreta vigilància. Fa dues setmanes se'l va tornar a arrestar per intentar atracar un supermercat, de la mateixa manera que feia un any, i, per tant, ens van donar raó. En aquest cas, les advertències es van complir, però Joan Salicru es pregunta a la conversa si som en una onada punitivista. En parlarà amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació, amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal.
1: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. Us deixem amb la conversa de Joan Salicru.
3: Aquest mes de febrer estava prevista la sortida de presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya, un criminal amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El seu alliberament, procedent del centre penitenciari de Ponent, està previst per dijous, dia 16 d'abril, precisament, que és quan enregistrem, una curiosa coincidència, aquesta conversa. Davant d'aquest fet, la Fiscalia ja ha advertit formalment de l'elevat risc de reincidència i s'ha demanat a la policia catalana, als Mossos, que sotmetin aquesta persona a una estreta vigilància, almenys les primeres setmanes, per prevenir una nova escalada delictiva. D'això en volem parlar avui al Valors a l'Alça i ho fem de la mà d'Aida Rodríguez, que és doctora en Ciències de l'Educació, amb una tesi sobre justícia restaurativa, també llicenciada en Filosofia per la Universitat Ramon Llull. Benvinguda a Valors a l'Alça, Aida.
4: Moltes gràcies.
3: I amb Xavier Melero, que és advocat i especialista en dret penal. Benvingut també a Valors a l'Alça, Xavier.
5: Hola, bona tarda.
3: Abans que res, una pregunta com per entrar en calor. Com rebeu aquesta notícia? Quina és la vostra primera reacció quan us assabenteu d'aquest fet i de l'alarma que s'ha generat? Si vols començar tu mateixa, Aida.
4: Home, evidentment, doncs, en primer lloc, comprensible la sensació d'alarma que pot generar, més quan s'ha de dir, no? Doncs és una notícia que s'ha publicat a tots els mitjans, per tant, l'alarma la genera, en primer lloc, el fet que això es publiqui en premsa, amb noms, cognoms, i sabent de quin centre surt la persona, no? Per tant, és una alarma que, en certa forma, per què no dir-ho, és induïda. Quants altres casos, doncs, amb molta perillositat, no coneixem, i, per tant, això és un fet que va succeint, no? Aquest, per tant, és un tema que no em sembla menor i que entenc que en algun moment, doncs, també comentarem. I, d'altra banda, doncs, bé, el que ens fa plantejar és quins són els límits realment, no?, de la capacitat d'intervenir del sistema, diguem, del sistema penitenciari, no? En casos que, evidentment, no són la norma, crec que no són la norma, les xifres i les estadístiques indiquen que no són la norma, però sí que generen, efectivament, molta alarma.
3: Sí, sí, és evident que aquest pretext que centra la conversa d'avui és un pretext, doncs, segurament extrem, no?, que no entenc que no acostuma a passar, però ens serveix per reflexionar sobre què passa en aquests casos i en els casos on també la persona que ha complert condemna sí que es dona per rehabilitada, perquè en aquest cas la qüestió és que sembla que no ho està, o almenys no, els serveis penitenciaris així ho manifesten. Xavier Melero, quina és la teva primera sensació respecte al tema?
5: Bueno, la primera sensació, potser és l'única sensació, és que les penes duren el que duren, perquè estem tots d'acord en que durin això. O sigui, l'estàndard democràtic del càstig a determinades conductes és el que ve determinat pel Codi Penal. Llavors, un cop extingida aquesta pena, doncs, francament, aquest senyor, per consens democràtic també, resulta que està exactament en la mateixa situació que nosaltres. És com el bautisme que esborra els pecats, com qualsevol mena de purificació, el compliment de la pena el reintegra, a la comunitat jurídica, a la comunitat democràtica, absolutament en igualtat de condicions. Aquest senyor és un cas molt vistós i la premsa...

0: La veritat que li ha donat un enfocament, no el vull discutir, però fent un enfocament molt concret. Estan sortint aquests dies al País Basc gent que té molts més assassinats a sobre que aquest senyor en concret, que no generen la més mínima alarma social. Potser perquè si mates per convicció, això no espanta ningú, mentre que si mates per aconseguir diners al decurs d'un atracament, això sí que solivianta la consciència civilitzada. No sé, sembla que és un debat que s'ha esbiaixat d'una manera que em sorprèn inclús una mica.
1: El fet de que es digui en públic el nom, ahir de quina valoració et mereix? Perquè sembla que hi hauria d'haver un principi com d'intimitat, no?, d'aquesta persona, perquè ara mateix ja, diguem-ne, que tot Catalunya sap qui és aquest nom. Jo, la veritat és que no l'he dit, crec que no fa falta per allò que hem de parlar, però és evident que s'ha dit a tots els mitjans de comunicació.
2: Sí, evidentment és el que destacàvem tant el Xavier com jo, no? Vull dir, hi ha alguna cosa aquí, algun interrogant a resoldre. Cal tenir en compte que s'està donant completament per com un fet que aquesta persona no està rehabilitada i aquí el que hem de posar diguem sobre la taula és que efectivament hi ha un tema de garanties, és a dir, aquesta persona ha complert igual que compleixen absolutament tots els que estan sortint de presó, les persones que estan sortint de presó cada dia, i ningú està dins de la seva ànima per saber si realment està rehabilitat o no està rehabilitat. Estem en un marc efectivament de garanties que el que planteja és que el compliment de la pena és la condició per sortir. I en aquest sentit, parlar de si aquesta persona està o no està rehabilitada, al final és una aproximació criminològica que, per dir-ho d'una forma, és insondable el que està succeint en el seu interior. En moltes altres situacions i casos també greus, doncs ens hauríem de preguntar, no? Per tant, abans quan deia la qüestió del límit del sistema, apuntava o ja començava a apuntar cap a aquest tema, no? Que és el sistema no pot garantir al 100% que les persones quan surten de la presó estan efectivament rehabilitades i no tornaran a reincidir. Això no. I el nostre és un marc el que aposta, això sí, no? La Constitució parla del 25.2 que la finalitat de les penes privatives de llibertat són la reinserció. Per tant, és veritat que el nostre marc el que fa és creure en la possibilitat de la persona, diguem, rehabilitada, que és reinserida a la societat i, per tant, cal que dura la pena, que és veritat que la pena en ella mateixa és pur càstig, però se suposa que ha de ser també un temps de treball, de programa, etcètera, etcètera. Ara, també he de dir que a Espanya, això sabrà molt millor el Xavier, doncs evidentment té unes penes llargues. A mi m'ha sobtat aquests dies que a premsa s'ha plantejat que aquesta persona crec que havia complert 20 anys de presó i es parla amb una certa lleugeresa d'aquests 20 anys quan jo convido que qualsevol persona es posi en la pell de pensar què ha passat en els últims 20 anys de la seva vida i per tant també m'arribo a preguntar fins a quin punt els 20 anys són proporcionals, no, diguem, o són proporcionats, millor dit, respecte d'aquesta capacitat de reinserir-se, acabar el programa, és a dir, o acaben sent un element fins tot negatiu, no? Que incideix negativament en la capacitat de reinserir-se, perquè després de 20 anys el que dubto és que una persona pugui realment reinserir-se en la societat després de 20 anys d'haver estat vivint en una institució total com és la presó.
1: És un bon interrogant a fer-se. Xavier, estava pensant això que em deia la Ida, no? Aquesta llargada del procés no ens permet saber si això ha estat positiu en termes de reinserció, de rehabilitació, però és que realment és difícil, no? Es presenta això de forma una mica dicotòmica, està rehabilitat, no està rehabilitat. Es pot parlar en aquest sentit, fins i tot jurídicament?
0: Que bé, això de la rehabilitació, bé, això té molts matisos, eh? Per començar, aquest senyor, fins on em consta, però per altra banda és habitual, a l'equip de tractament no el dona per rehabilitat perquè ha rebutjat el tractament. És a dir, no perquè hagin fet una anàlisi criminològic, psicològic i psiquiàtric que determini que aquest senyor té moltes ganes de matar i d'atracar i de ser molt violent, sinó perquè ell, davant de la perspectiva de la seva condemna, no ha volgut ser objecte d'anàlisi, de tractament per part de la Junta i de l'equip.
1: Cosa que està totalment al seu dret, no?
0: Evidentment, el tractament no és obligatori, el tractament és voluntari. Llavors, com a conseqüència immediata d'això, de negar-te a rebre el tractament, ja et consta que el tractament ha fracassat. És l'única conclusió a la que pot arribar a l'equip de tractament. Però a partir d'aquí, l'especulació de que la perillositat, la violència i tal roman, és una especulació. I aquest senyor, no, exercint el seu dret, no ha volgut ser objecte de tractament penitenciari.
1: Per tant, estaríem negant la major, no? És a dir, surt un criminal de presó que no està rehabilitat? No ho sabem. Per tant, és una inferència que es fa a partir del fet de que no ha volgut rebre el tractament, però no hi ha ningú que sigui capaç de determinar això.
0: Efectivament, és l'única inferència que pot fer l'equip de tractament, perquè, evidentment, el que són els mitjans de tractament que s'han posat a la disposició d'aquest senyor dins del sistema, ell no els ha volgut, però a partir d'aquí, evidentment, aquesta mateixa absència de tractament impedeix fer un pronòstic de perillositat criminal. Perquè aquestes dades no han estat mai a disposició d'aquest equip, d'aquesta junta de tractament.
1: Per obrir potser una mica el focus, perquè, com dèiem, això al final és el pretext per fer un debat una mica més ampli. Aïda, en general, tens la sensació que la nostra societat cada cop va entenent més aquest rol de la presó com a espai de reinserció per poder-se, doncs poder sortir en llibertat transformat respecte a com s'hi ha entrat, o cada cop anem en una deriva pitjor en aquest sentit? Per posar una certa perspectiva,
2: A veure, les presons són espais absolutament desconeguts per la societat en general. És a dir, les persones creixem, estudiem, ens desenvolupem, ens fem adults, tenim relacions i la majoria de nosaltres no hem estat mai en una presó, no hem vist mai una presó, no coneixem el que és l'espai penitenciari, que és l'espai de càstig dissenyat, no?, al llarg dels últims 2-3 segles, diguem, per al càstig, no?, per pagar aquesta pena que és el trencament al final de la norma social. Aleshores, plantejar que la presó diguem, continuï sent diguem, un espai tan desconegut i alhora continuï sent, diguem, doncs, el lloc on dipositem, no?, la confiança en que aquestes persones se n'en sortiran, no reincidiran i després de complir la pena, doncs, continuaran amb la seva vida, diguem, no?, doncs una vida ja completament cívica i diguem, respectuosa amb la llei, doncs, crec que cal reconèixer que té un punt, no?, doncs, podríem dir innocent o fins i tot naïf, per no dir, en certa manera, irresponsable. És a dir, les persones, la comunitat pròpiament, doncs, no ens fem responsables del que significa anar a la presó, del que significa complir una pena de presó, que al final és, diguem, la imposició més dura, no?, i més dràstica que l'Estat pot realitzar contra una persona, que és la privació de llibertat, i aquest no responsabilitzar-nos durant el compliment fa que, evidentment, tampoc ens en responsabilitzem un cop la persona ha sortit fora. I, per tant, l'estigma, doncs, evidentment, continua sent altíssim, tan alt com ho podia haver estat doncs, en el segle XX. En aquest sentit, el segle XXI jo crec que ens hauria de convidar a plantejar-nos si la resposta, diguem, penal és l'adequada en molts casos, no diria en tots, però en molts dels casos de les persones que són a presó, i si no hauríem de començar a plantejar-nos, diguem, evidentment no només començar a plantejar-nos, sinó diguem, donar múscul, no?, i desenvolupar molt més aquestes altres respostes que són més globals, que tenen en compte elements fonamentals com són, per exemple, no només el pagar la pena, que això és un terme que fan servir sovint a les persones a presó, pagar la pena, ells parlen de quan els queda per pagar, quants dies els queda per pagar, perquè saben que es paga en temps, no?, sinó també quina capacitat de responsabilitzar-se respecte d'una forma genuïna i autèntica, respecte dels fets i respecte del dany, no?, que és el que apostaria més aviat una justícia restaurativa.
1: Xavier, ara sí que hem obert el meló de...
0: No, a veure, jo crec que hi ha una qüestió que valdria la pena tenir. Més enllà del que pugui dir el vanguardisme acadèmic o el vanguardisme polític, si hi ha una cosa que està clara és que el que vol la societat és més i més presó. Per la qual cosa, l'únic que has de fer és agafar les darreres reformes que s'han produït al Codi Penal de 1995, que bueno, faig en broma, però us ho faig en sèrio. També sabeu quantes reformes porta el Codi Penal de 1995,
2: sí,
0: el Codi de la Democràcia?
2: 15 o 20, una cosa molt...
0: 57 a dia d'avui. Llavors, tota aquesta transformació progressiva del Codi Penal, bàsicament, sobretot a partir de les reformes de 2010 i de 2015, és per incrementar la càrrega punitiva. Dius, què vol la societat? La societat vol més pena de presó. I entenc que el Codi Penal votat al Parlament és un bon intèrpret del que vol la societat. Vol la societat que aquesta gent es reinserti? Doncs pues mira, si es reinserta, a la societat no li està malament que es reinserti. Però si no es reinserta, el que vol és que compleixi la pena. I estem arribant a una exacerbació punitiva que no sé on ens portarà. Potser una mica anecdòtic, però penseu aquest judici que s'està fent aquests dies contra un exministre aficionat a les senyores i al tràfic de sobres, sembla ser. Se li estan demanant 30 anys de presó només per aquest delicte, la pena de dos assassinats. La resposta a la pregunta que vol la societat sembla que el que vol sigui presó. I la reinserció és un efecte benèfic col·lateral que si bé serà ben rebut, però tampoc no li treu la son a ningú.
2: Clar, jo discrepo respecte a això, Xavier, en el sentit que si a la gent li formules la pregunta de manera adequada, la gent no vol que aquella persona torni a delinquir un cop ha complert la pena. Això t'ho contestaria el 100% de les persones. És a dir, no vull que torni a passar això, no vull que hi hagi més víctimes, no vull que torni a cometre aquest delicte. I el tema és que hi ha un cert biaix cognitiu, no?, après, probablement, jo crec, no?, que té a veure amb que l'única manera, no?, de pagar o de responsabilitzar-se és a través del càstig. I això és una cosa que hem après, és un aprenentatge, és a dir, té una dimensió completament cultural i és una resposta en aquest sentit apresa. Quan t'aproximes, per això parlava d'això, no?, d'aproximar-se a l'espai presó, entendre, les persones que tenen l'oportunitat d'aproximar-se a l'espai penitenciari i a les persones que han estat a la presó, triguen molt poc en entendre la veritable eficàcia de la presó. No? Es pregunten de seguida si aquesta no és una resposta que hauria d'estar en crisi. Ho està des de l'acadèmia, evidentment, ho està des de fa molt de temps. Però el que vull plantejar és que crec que la societat no pot veure la realitat i, per tant, parteix d'aquest automatisme, perquè, com molt bé dius, estic totalment d'acord, a la gent li sembla poc i parla amb una certa banalitat del nombre d'anys, no? I parlen, doncs, és que són pocs anys, és que encara haurien de pagar més, és que, no? I pensen poc o pensem poc en aquest moment, en aquesta reacció punitiva que plantejaves tu, en realment els efectes que té estar a presó, com el nombre d'anys efectivament ens van limitant també, no?, en molts aspectes, en aspectes físics, cognitius, emocionals, i per tant com ens van fins i tot fent més mal, invalidant i impedint que després quan tornin aquestes persones a la societat realment puguin donar vida fora o lliure de delicte, perquè evidentment això és el que realment ens importa, que no tornin a cometre delictes, especialment quan aquests delictes són greus. No? Llavors jo crec que sí, però el per què caldria matisar-lo, no? Caldria explicar-lo potser.
0: Bueno, jo la veritat és que no estic d'acord amb que no estiguem d'acord, perquè dius això i jo estic d'acord. El que passa és que jo crec que la gent vol que això no torni a passar, que el delicte no es torni a repetir, i el mecanisme que li ve al cap de la gent, i quan dic a la gent no ho dic intuïtivament, ho dic a lo que voten els representants de la gent al Parlament, però el que li ve al cap a la gent és la presó permanent revisable, no mitjans de conciliació ni justícia restaurativa. Llavors, a la pregunta què vol la gent, jo intento donar-li una resposta objectiva. La gent vol el que es vota al Parlament. Uh-huh. I el que s'aprova al Parlament. I em podeu dir, algú em pot dir, la reforma de 2015 és conseqüència de que aquell Parlament en aquell moment estava governat per el sector més conservador de la política. Però portem 9 anys ja del govern més progressiu de la galàxia i ningú no s'ha plantejat mai una revisió penal contra els criteris punitivistes del Codi de 2015.
1: Sembla que hi ha un cert consens. D'això em va dir una cosa, que són les dades de reincidència a Catalunya, perquè una mica tot això també està al mig del debat que estem fent, que és que se situa aproximadament en un 21%, és a dir, que de 8 de cada 10 persones que surten de la presó no hi tornen. Això són les dades que dona el Departament de Justícia, que semblen més bones, més positives del que potser la Vox Populi atribuiria, no? Hi ha una sensació, crec jo, no sé com ho veieu vosaltres, de que potser gairebé que és al revés, no? Que la majoria hi tornen, no? I en canvi, per segons el que diuen les dades, la majoria no hi tornen, no? Per tant, potser falta, faig una mica advocat del diable, no? Una certa presumpció, no sé si d'innocència, però sí de segona oportunitat, no? De pensar, escolta'm, això pot anar bé en la majoria dels casos, no? Ja donem per descomptat, no, ahir, que això anirà malament, no?
2: Sí, a veure, és interessant. Catalunya, en aquest sentit, fa uns quants anys ja que publica de forma, diguem, per constant aquestes dades de reincidència, que són positives, que és veritat que cal, com sempre, analitzar una mica de prop com fem els estudis, que és el que estem analitzant, però en tot cas, tenir dades de reincidència ja és una bona notícia, perquè he de dir que fins fa relativament pocs anys no hi havia, i encara en moltíssims països no tenen dades de reincidència, i sempre es sospitava, no?, que les dades de reincidència eren molt altes, i per tant jo recordo el primer any que Catalunya va treure unes dades al voltant del 30 i va ser, efectivament, no? Doncs per recolzar també que la política, diguem, doncs, penitenciària que es porta es pot considerar, no?, en certa manera exitosa, però clar, després t'has d'apropar també als fets delictius, no?, on tens major reincidència, on tens la tipologia, diguem, de delictes, potser segurament serà una qüestió important. Llavors, és cert, estava pensant, mentre pensava en el que parlaríem avui, en alguns delictes concrets, com poden ser els delictes sexuals, que es parla ara d'un creixement, no? Que jo crec que aquest creixement també s'ha de posar, s'ha de mirar una mica d'anàlisi, s'ha d'analitzar, perquè aquest creixement segurament no ens està parlant tant d'un increment dels delictes en si, sinó que el que ens està parlant és de, una consciència social molt més gran respecte de l'existència d'aquests delictes, és a dir, d'aquestes agressions. Dos, els propis canvis del Codi Penal, que probablement el que abans eren faltes ara són delictes, i etcètera, hi ha canvis en aquest sentit. Tres, els mecanismes, diguem, no?, doncs per denunciar, i la capacitat de donar resposta del propi sistema. Per tant, en aquest sentit hem d'anar sempre a cada dada s'ha d'analitzar bé i ben analitzada, no? I en aquest sentit, què estem dient quan parlem doncs, per exemple, això, no?, del creixement dels delictes sexuals, perquè és bastant difícil de pensar que ara hi hagi més delictes que fa 50 anys o que fa 100 anys, especialment els sexuals, que sempre s'han donat especialment en àmbits privats, és a dir, dins la casa i amb persones, diguem, properes o molt properes a la família, no? Per tant, el que vull dir és que les dades s'han d'analitzar, s'han de mirar, s'han de valorar i, evidentment, una reincidència del 20% és positiva, però sempre seria interessant veure on estem tenint més reincidència, on menys, per la tipologia delictiva i com es treballa de manera específica, diguem, cada tipologia que per mi és l'interessant.
1: És evident que aquest és un tema que segurament està poc pensat a l'esfera pública, poc reflexionat, i per això ens ha agradat tant poder comentar amb en Xavier Melero i amb la Aïda Rodríguez, doncs, aquestes qüestions arran, com dèiem al principi, de la sortida a presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya aquest mes de febrer. Moltes gràcies als dos per haver estat aquí al Valors a l'Alça i fins la propera.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: Una vegada al mes sortim de l'estudi, com a mínim mentalment, i ho fem per descobrir santuaris naturals que queden més a prop o més lluny de casa. Com sempre, ho fem de la mà de Josep Gordi, perquè en la seva companyia tot això és molt millor. Com està, Josep? Ben tornat.
1: Molt bé, molt content d'estar aquí una altra vegada amb vosaltres.
0: Igualment. Avui hem de travessar una mica de mar, em sembla.
1: Sí, avui ens anem fins a l'illa de Sardenya, en concret fins al sud de l'illa de Sardenya.
0: Què hi ha en aquest espai?
1: Doncs hi ha un oliverà monumental que s'anomena Sortu Mannu, que en llengua sarda vol dir l'or gran, o el gran hort, que en el fons vol dir un verger, és a dir, un espai on predominen les oliveres. N'hi ha al voltant d'unes 700 agrupades en petits grups o com a individus aïllats, moltes de les quals són pluricentenàries i també, evidentment, entre mig n'hi ha algunes de joves.
0: Què té d'especial, a banda d'això que ens acabes de dir, aquest oliverà?
1: El caràcter d'oliveres molt longeves ja és peculiar, però enmig d'aquest oliverà apareix una olivera envoltada per una tanca de fusta i quan t'hi apropes, ràpidament, t'adones que som davant d'un arbre molt peculiar.
0: Per què?
1: Abans de res, perquè té un cartell de presentació. I aquest cartell t'anuncia que es tracta d'un arbre catalogat com a monumental a escala de l'estat italià. Uh-huh. I a més, i això és un element que ens genera proximitat, s'anomena sa reina. La reina dels arbres, no? I és que es calcula que té al voltant d'un miler d'anys que porta vivint. També són espectaculars la seva forma i les dimensions de la seva soca i del seu tronc.
0: Ara em faràs buscar fotografies. Explica'ns en quin sentit, com el descriuries?
1: Un dels elements més notables és que la circumferència de la seva soca, no sé si ens ho imaginem prou bé, fa ni més ni menys que 16 metres. És a dir, per tant, una base de l'arbre molt, molt important. I a partir d'aquí s'enfilen fins a on comença a bifurcar-se el tronc per donar lloc a la capçada, amb un conjunt de troncs i d'espais buits, quasi bé com en forma d'espiral, que generen una visió molt peculiar d'aquest tronc, no? És com si fos un espai que gira sobre ell mateix en el que s'alternen cavitats i trossos de tronc, no? I tot plegat doncs genera una forma molt curiosa que ens parla de l'antiguitat d'aquest arbre, del sofriment que ha patit doncs, al llarg de tants segles, però que, malgrat aquesta escorça, s'eleva fins als 8 metres i té una capçada plena de verd i plena en el seu moment d'olives i, per tant, es tracta d'un arbre plenament productiu.
0: He de dir que l'has escrit a la perfecció, perquè estava mirant les imatges en paral·lel mentre t'escoltava, i és tal qual això, quin arbre més especial, no?
1: Sí, sí, sí. Les oliveres són aquest arbre mediterrani adaptat a la sequera, a totes les peculiaritats de la nostra climatologia, i per tant són com veritables resistents de la vida mediterrània.
0: Crec que ens anirà bé posar-hi una mica de música, això?
1: Sí, us proposo escoltar una cançó que sempre m'ha agradat com comença, no? Perquè diu Mon cor estima un arbre, tot i que fa referència al pi de Formentor, però en aquest poema que canta la Maria del Mar Bonet també s'esmenta la reialesa de l'arbre. Per tant, de reina a reialesa m'ha semblat que ho podíem lligar. Per tant, escoltem el pi de Formentor.

0: Maria del Mar Bonet, que per cert està celebrant 60 anys de carrera musical, que també, déu-n'hi-do, són anys.
1: I tant.
0: Una trajectòria com aquesta. Tornem a ser reina, Josep.
1: Sí.
0: Què se sent davant d'una olivera d'aquestes magnituds?
1: Bueno, primer tens la sensació d'estar amb un arbre únic, no? Els estudiosos italians diuen que és l'olivera més gran i vella de tota la Mediterrània. És una afirmació molt contundent, però jo que he vist les oliveres mil·lenàries d'Ull de Cona o l'Oparot, que és una altra olivera que hi ha a Horta de Sant Joan, doncs segurament podria estar d'acord amb aquesta afirmació perquè és molt més espectacular que les que he vist.
0: I després hi ha aquestes formes, no?, que ens escrivies, tant
1: sí,
0: del tronc, les branques...
1: I després hi ha una altra qüestió, que és com... Clar, l'olivera és un arbre de fruit i ve al cap quantes generacions, perquè estem parlant de segles, no?, quantes generacions s'han dedicat quan arriben els primers freds de la tardor o de l'hivern, han recollit les oliveres i les han portat cap al trull per fer oli o les han posat en remull per menjar més tard. Per tant, som davant d'un arbre que ha alimentat generacions de famílies i que, d'altra part, segurament també ha acollit sota la seva ombra pastors, perquè moltes vegades els sotabosc de les oliveres doncs es pasturaven i qualsevol passavolant que volia reposar a l'esquena d'aquest tronc mil·lenari.
0: Home, deu fer una bona ombra, veient les dimensions d'aquesta olivera. Per acabar, Josep, de parlar de ser reina, crec que vol citar Mancuso.
1: Sí, aquest biòleg, aquest investigador i divulgador dels arbres i del món vegetal, en el fons, gràcies a que cita aquesta sarreina en un dels seus llibres, vaig anar a veure-la, perquè doncs, em feia gràcia, i diu una cosa que em fa pensar, no? Ell acaba donant a l'arbre quasi bé valors orgànics o de persona, no? I diu, l'olivera es creu immortal, perquè té aquesta llarga història darrere seu i perquè no tens cap element que et faci pensar que caurà d'aquí uns anys, perquè està en plenitud de forces. I llavors afegeix que no hi ha cap animal, per gros que sigui, que transmeti aquesta idea de poder, no? Per tant, moltes vegades, com animals que som nosaltres, ens associem o busquem paral·lelismes amb altres animals, no? I els donem valor de poder, l'àliga, el lleó, etc, etc. I poques vegades busquem versemblança o busquem proximitat amb els arbres, no? I em feia gràcia enfatitzar aquestes paraules de Mancuso en el sentit de que l'arbre transmet força, poder i reialesa, en aquest cas, per ser un dels éssers més importants que hi ha a la capa de la Terra, i més en el món mediterrani.
0: Clar, estem acostumats a que ens portis a boscos, a alguns cims. Com és que parlem d'aquesta olivera i d'aquest oliverà en general com a santuari natural?
1: Doncs perquè les oliveres són arbres sagrats des de temps immemorial. Ho són per les tres religions monoteístes, pels jueus, pels cristians i pels musulmans, doncs la consideren un arbre sagrat. I en l'antiguitat també ho era. En la Grècia clàssica, al costat del Partenó i de molts altres temples, era fàcil trobar oliveres, no? I això també va lligat amb l'oli, no? O sigui, l'oli no només és un aliment o un condiment, sinó que tenia un valor simbòlic molt important. Penseu que en el món clàssic servia per ungir els reis o els atletes, i en el món del cristianisme, per exemple, apareix en sagraments, com en el baptisme, amb l'unció dels malalts, en l'ordenació sacerdotal. Per tant, l'arbre de per si ja és sagrat, un oliverà encara és més important, i recordar el valor religiós o espiritual o simbòlic que té l'oli, em semblava que feia mereixedor aquest oliverà d'estar aquí, en aquesta secció.
0: Haurem d'anar a Sardenya.
1: Evidentment.
0: Josep, amb quina música acabarem?
1: Sempre m'agrada acabar amb músiques festives i més en temps primaveral. Us he buscat una cançó que parla de la relació entre el món rural i la ciutat, d'un duet que es diu Analosa, una cançó que es diu Flors i Violes, que és això, una gent que canta en folk i que ho fan molt bé i que donen aquesta alegria vital, no?, de relacionar-se amb tot el que ens envolta.
0: Josep, moltíssimes gràcies. Fins la propera.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle Llunes, que està organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona. És una proposta que explora la neurociència, l'epigenètica i també la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors que va encarregar la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. I des d'aleshores, l'entitat continua treballant per a reflexió. De fet, des de fa uns anys, organitza aquest cicle Llunes, que enguany va dedicat a la neurociència amb consciència. De tot plegat, en volem parlar amb Anna Jarque, que és gestora cultural i secretària de l'associació. Anna Jarque, com està? Benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies. Estic bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: A vostè per acceptar la invitació. Començo preguntant-li per ubicar una mica les persones que ens escoltin i que potser no ho tenen gaire present. Què va ser aquell Pla Nacional de Valors?
1: El Pla Nacional de Valors va ser un encàrrec de la Generalitat per intentar com anar construint entre tots un país millor, un món millor, sense cap mena de sentit utòpic, sinó precisament tocant de peus a terra amb una sèrie d'experts, es va comptar més de 500 experts, dels àmbits de cultura, economia, política, educació, art, i eixos transversals que traspassaven tots aquests àmbits, com era l'espiritual i les religions, etc. I llavors, a partir d'aquí, era cadascú, es feien unes reunions de cada àmbit concret a través d'un coordinador i es anava avançant en com anar arrelant, no tant arrelant, sinó construint. L'arrelament ha de ser després feina de tots i de, no només de l'administració, sinó de cada entitat que configurem el país, no?
0: Mm-hmm. De fet, aquest Pla de Valors es va impulsar entre 2011 i 2015, com comentàvem, però, com bé deia, és important donar-li una continuïtat per aquest arrelament, no?
1: Exacte. Aquest com a encàrrec que va ser que llavors vam fer un acte simbòlic a l'any 2016 d'entrega d'aquest Pla de Valors. Siguem clars, amb tants canvis polítics mai saps això, si va parar en un calaix, queda allà fet i prou, i després ja és responsabilitat o sensibilitat de cada política que hi hagi càrrec, si li dona temps de portar-ho endavant, d'intentar anar aplicant tot aquest Pla de Valors a través de les pròpies eines que nosaltres proposàvem, no? Aleshores, com tot això no deixava de ser un equip humà que ens anàvem trobant, vam ja trencar aquestes línies que implicava ser d'un àmbit o d'un altre i ens vam anar reduint, per una qüestió humana d'agendes personals i professionals, a un grup de persones que vèiem la necessitat de seguir precisament treballant en la reflexió i en l'acció, amb l'acció i amb la reflexió. I això és aquí on ho vam concretar, iniciant el simposi d'interioritat compromesa a l'any 2018. És quan vam fer el primer simposi.
0: De fet, entre les diferents iniciatives que demostren que això s'ha anat aplicant i que s'ha anat arrelant d'alguna manera, no?, més enllà d'aquest Pla Nacional de Valors, hi ha aquest cicle Llunes del que avui volíem parlar. Què és? Quin és l'esperit del cicle Llunes?
1: L'esperit de les Llunes, el títol complet, és Llunes del Simposi. És a dir, la Lluna és aquell satèl·lit que va al voltant de la Terra, les Llunes del Simposi són aquells satèl·lits, aquelles sessions, aquelles jornades que fem al voltant del calendari del Simposi. I aleshores ens servia, evidentment, per visibilitzar encara més la realització del Simposi i fer una crida que vingués més persones. I aleshores, fent aquestes conferències extres, aquestes llunes, era la manera que seguíem anunciant aquest simposi. Les llunes, l'esperit inicial va ser aquest, en tant que també aquelles persones que resultava que no podien assistir al simposi per agenda, però teníem moltes ganes i ens resultava molt interessant que seguissin al costat nostre, els hi creàvem aquesta jornada explícita per ells perquè poguessin venir. Era, en lloc d'un simposi, que és un conjunt de conferències, aquell dia la Lluna venien aquella persona sola. És per això que, per exemple, les dues primeres llunes van ser el 2023 amb en Jordi Pigem per un costat i un altre dia en Rafael Vizquerra, que van ser dues de les persones que van estar molt implicades també en el Pla de Valors i que, dic, era una qüestió tan anecdòtica com que per la data del simposi no podien venir, vam crear aquest espai perquè poguessin ells igualment assistir a una xerrada, assistir, fer una xerrada i així seguir configurant aquest fil i xarxa de persones, cadascú des d'àmbits molt diferents, però que seguim creient i aplicant el que significa una consciència, tant en el nostre àmbit professional, sobretot per poder-lo fer-lo més explícit, per poder-lo fer més extens, i evidentment, si pot ser a nivell personal, tant millor, no?
0: Doncs serà el dimecres 10 de juny amb aquesta lluna, però abans d'acabar, Anna, li voldria demanar, vostès que porten tant de temps reflexionant, no?, tots aquests anys, quins creuen actualment, perquè imagino que això també va canviant amb el temps, quins haurien de ser els valors de la societat catalana, que haurien de regir-la, vaja?
1: Sentit comú. Bé, no el sentit comú és un dels valors, sinó sentit comú. Quins valors? Els que puguis pensar són els que són importants, els que coneixem de tota la vida, no? Respecte, consciència, fer més èmfasi amb la creativitat i l'art són dos valors molt importants. Aquesta cura d'un mateix per poder-se donar als altres. Al cap i a la fi parlem de coses que tots sabem, però es tracta de, insistim, nosaltres com a associació no només reflexionem per quedar-nos allà, deixa'm dir l'expressió, penjats, pensant en això, sinó com ho aterrem i a través de quines dinàmiques és important, de quines activitats, siguin xerrades, siguin jornades de treball, tot això ho podem aterrar perquè seguir fent cadascú el nostre petit granet de sorra, posar aquest petit granet de sorra, aquest és el valor de la comunitat, seria el valor de la confiança, el valor de l'esperança, no ingènua, sinó conscient de que tot seguirà endavant si seguim treballant des d'una fortalesa individual i responsabilitat, però evidentment no oblidant que tot això només es pot fer en comunitat.
0: I aquesta és la tasca que està fent País Conscient des de fa molts anys. N'hem parlat amb Anna Harke, gestora cultural i secretària d'aquesta entitat. Anna, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: A vosaltres. Fins aviat. Us esperem 10 de juny. Entrada lliure.
0: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Un llibre d'Orhan Pamuk representa sempre una immersió en la història i un pont entre Orient i Occident. Nits de pesta és una epopeia històrica, hipnòtica i meticulosa ambientada a Minger, una illa fictícia al vell mig del Mediterrani durant una epidèmia de pesta al 1901. La illa és la 29a província de l'Imperi Otomà. El sultà Abdulhamid, preocupat pels estralls que l'epidèmia provoca en la població, i envia el seu inspector sanitari en cap, Bonkoski Pasha, i el jove i occidentalitzat doctor Nuri, que viatja acompanyat de la seva dona, la princesa Pakithé, neboda del sultà. A Minger hi trobarem també un governador desbordat per la situació i un jove oficial de l'exèrcit. Amb aquests personatges, Pamuk tegeix una trama que explora la naturalesa humana davant l'adversitat i reflecteix el conflicte permanent entre la ignorància i el progrés. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepúscula de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepuscle de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. La pesta és l'element vertebrador de la novel·la, una força incontrolable que colpeja per igual rics i pobres, musulmans i cristians. Les dificultats de les autoritats per fer complir la quarantena permeten a Pamuk reflexionar sobre el paper de la religió en la vida pública. El text analitza el poder, el nacionalisme i la resistència a la ciència de manera molt directa. Mentre els cristians acaten el confinament, part de la població musulmana segueix les indicacions del xeic Hamdullah, que sosté que l'únic refugi davant la plaga és la fe d'Allah. Tot i ser un viatge al passat, la novel·la retrata amb precisió el present, descriu històries de supervivència en una atmosfera asfixiant on les insurreccions polítiques i els assassinats conviuen en demandes de llibertat i actes d'amor i heroisme. El relat adopta un punt de vista femení singular. Està escrit per una historiadora fictícia que es basa en les cartes que la princesa Paciquer enviava a la seva germana. La Paciquer, una dona instruïda i lectora, relata principalment el que li explica el seu marit, ja que la seva condició de dona l'impedeix sorgir de palau. Amb aquest recurs literari, Pamuk critica l'opressió històrica i actual de les dones en determinades societats. Com és habitual en l'obra de Pamuk, la narració sorprèn a cada pas. Malgrat les seves més de 800 pàgines, la lectura atrapa el lector des del primer moment i no et deixa anar.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

0: butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe sobre...
2: Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat. Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
4: Són les 5 de la matinada.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
2: Bona nit, companys, en punt les 10 de la nit d'aquest dimarts 9 de juny. To be mad about the boy. En aquesta sintonia, la de Ràdio Rubí, com cada dimarts, iniciem una hora intensa de música des d'aquest, el teu programa Long Play, on la música és la protagonista. Et fa companyia qui et parla, sóc en Xavi Baltà, i avui, per obrir el programa, doncs una balada preciosa i plena de sentiment anomenada I Can't Stop Loving You, del cantautor de Sussex, Anglaterra, Leo Sayer.

Aquesta cançó que estem escoltant va ser escrita originalment per Billy Nichols, el primer any d'ençar el senzill, però cal a dir que la versió que es va fer més coneguda, arribant al número 6 de les llistes britàniques, va ser aquesta que estem escoltant del 78, que pertany a l'àlbum homònim del Leo Sayer, que portava el mateix nom. I Can't Stop Loving You. Així et donem la bona nit i les gràcies per estar en aquesta sintonia 9917 des de la Ràdio del Vallès, en Ràdio Rubí, en antena Longplay.

Aquesta versió en solitari d'aquest senzill Have You Ever Seen the Rain, una cançó original de la Creedence Clearwater Revival, l'està interpretant des de l'àlbum Legacy de Creedence Clearwater Revival Years, un àlbum d'estudi en solitari de John Fogerty, publicat el 22 d'agost del 2025 a través de la discogràfica Concordia Records. Cal dir que ell, en John Fogerty, que n'era el cantant i guitarrista de la formació Creedence Clearwater Revival, va compondre aquesta cançó i la va escriure en un moment de gran tensió interna abans de que la formació es dissolgués. Està inclòs en l'àlbum d'aquesta mateixa formació publicat en el 71 que portava per nom Pendulum, on també hi trobàvem un gran èxit, Hey Tonight.

ràdio, deixant-nos endur per grans cançons com aquesta que estem fent sonar ara mateix, Summer, una de les peces més cèlebres i evocadores cinematogràficament parlant del cantautor nord-americà Bobby Goldsboro, llançada el juny de l'any 73. But the memory lingers. Aquesta cançó dona títol al seu àlbum d'estudi Summer, the First Time, publicat aquell mateix 73 per la discogràfica United. I la lletra narra de forma nostàlgica la història d'un adolescent de 17 anys que té la seva primera experiència romàntica i sexual amb una dona madura de 31 anys. I ara la ràdio, deixant de bandejar aquesta cançó, el gran Bart Bacharach amb aquesta cançó.

Doncs sí, senyor, Make It Easy on Yourself és una de les obres mestres més emblemàtiques de la història del pop melòdic, composta pel genial Burt Bacharach a la música i amb la lletra del seu inseparable col·laborador

Col·laborador en Hal David. Com a compositor, Bacharach va crear la cançó originalment l'any 62. Més tard, la va incloure en un àlbum d'estudi del 69 que porta el mateix títol que el tema que acabem d'escoltar justament. Però la versió més famosa és del 65, del trio nord-americà de Walker Brothers, que va agafar la cançó i la va reinterpretar amb una producció èpica inspirada en el conegut mur de so, Wall of Sound, i aquesta gravació va ser un èxit absolut i va arribar en el número 1 de les llistes del Regne Unit i també del Canadà, sonant aquí tota aquesta música a la ràdio.

Sonant a la ràdio Homely Girl, una dels grans clàssics de la música soul gravat originalment pel grup vocal nord-americà The She Lights el desembre del 73. Aquesta cançó va ser el seu tercer i últim senzill del seu sisè àlbum d'estudi anomenat de forma homònima The She Lights. Tot i que la versió d'aquest grup és la fundacional, la cançó va rebre una segona vida massiva a finals dels 80. Va ser el grup britànic The Rick i UB40 que en va fer un cover l'any 1989 per al seu disc Labour of Love 2. La seva adaptació al ritme reggae va ser un èxit aclaparador a tota Europa i va tornar a portar la cançó a les llistes d'èxits globals.

Aquesta versió que estem escoltant de Wilkie és una interpretació històrica molt especial que pertany al cèlebre concert One Night Only dels Bee Gees, gravat en directe a l'MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Era un 14 de novembre de l'any 97. Wilkie és un dels duets més icònics i elegants de la història de la música pop, llançat al setembre del 80. Tot i que sovint s'associa directament als Bee Gees, en realitat és una col·laboració magistral entre dos grans, Barbara Streisand i Barry Gibb, que era el cantant principal d'aquesta formació. La cançó dona títol al 22è àlbum d'estudi de Barbara Streisand, que portava per nom Wilkie. Es va publicar el 80 i es va convertir en un disc molt important a la seva carrera. Va ser el més venut en realitat de la seva carrera, més de 20 milions de còpies arreu del món.

La recordes d'aquesta cançó, Just For You, una peça pop-rock melòdica del cantautor i teclista britànic Alan Price, llançada en el 77. S'inclou en el seu àlbum d'estudi homònim, que portava el mateix nom, Alan Price, publicat per les dues discogràfiques, la Jet Records i la United. Alan Price és una figura molt respectable en el món de la història del rock, especialment conegut per haver estat el teclista original del mític grup The Animals. Amb el seu icònic i dramàtic solo d'òrgan amb aquella gran cançó The House of the Rising Sun.

Una noia especial, Spencer i Lady, és una de les balades de Sweet Soul i Rhythm and Blues més icòniques de principis dels 80, gravada pel trio vocal nord-americà Ray Goodman and Brown, que durant els 70 es van fer anomenar primer The Moments. Llançada a finals del 79 com a senzill avançat del seu àlbum de debut homònim, Ray Goodman and Brown, la cançó es va convertir en un èxit absolut a principis dels 80. Arribaria al número 1 de la llista de Rhythm and Blues del Billboard i aconseguiria un espectacular número 5 a la llista de pop general del Billboard Hot 100 americà.

Sense cap tipus de dubte, aquesta cançó és la banda sonora definitiva del moviment hippie de l'any 1967. A Winter Shade of Pale estem escoltant una versió especial 50è aniversari, inclosa en un àlbum que portava per nom Hittin' Flips, que dona títol a l'àlbum recopilatori digital de la banda Procol Harum, publicat un 3 de maig del 2019. Amb aquesta cançó debutava la formació de rock psicodèlic i progressiu Procol Harum, era un 12 de maig de l'any 67. Es llançava la cançó el 8 de juny del 67 i arribava al número 1 de la llista del Regne Unit, on es va mantenir durant 6 setmanes, déu-n'hi-do. A més, va triomfar arreu d'Europa, incloent-hi, com no, el nostre país, aquí a Espanya. Con su blanca palidez, recordada a la ràdio.

Música que ens acarona durant la nit del dimarts, The Way You Look Tonight, interpretada per Steve Thriller. És una de les versions modernes més estimades i reconegudes de l'escrit American Songbook. Va tenir un paper fonamental en la seva carrera, ja que va suposar el seu salt de productor musical a cantant d'èxit. Steve Thriller la va incloure com a eix central del seu àlbum de debut oficial com a vocalista, titulat A New Standard, publicat l'any 1999 sota el segell Atlantic Records. Però aquesta peça no és original dels anys 90, va ser composta originalment l'any 1936 per Jeremy Kern a la música i Dorothy Fields a la lletra, per la pel·lícula, gran pel·lícula musical Show in Time, on la cantava evidentment el gran Fred Astaire. Aquell mateix any va guanyar el Premi Oscar a la millor cançó original.

Només amb un programa com aquest, en el Long Play, pots gaudir d'una cançó de quasi 10 minuts. Perquè estem escoltant Feel So Good, és la composició de jazz pop instrumental més famosa i reconeguda del trompetista i intèrpret de Fish Corp nord-americà Chuck Mangione, llançada a finals de l'any 77. Dona títol al seu desè àlbum d'estudi que portava el mateix nom, publicat sota el segell AM Records. El disc va ser un èxit descomunal, arribant en el número 2 de la llista Billboard 200 d'àlbums generals. La versió editada, la més curteta, que es va fer per la ràdio, evidentment, arribaria al número 4 de la llista Billboard Hot 100, era el juny del 78, i va coronar el número 1 de la llista, també, dels adults contemporanis. Manquen 11 minuts per les 11 de la nit. Estem en directe des de la 99.7 FM, des de la Ràdio del Vallès. Evidentment, això és en Ràdio Rubí. I com cada dimarts, doncs estem fent una selecció de grans èxits. Grans èxits que recordo que sonen aquí, en el programa LOM.

Aquesta fantàstica versió va ser composta el 1960 pel geni de la música brasileira Antonio Carlos Jobim. I estàvem escoltant, doncs, The One Note Samba, interpretada per la gran cantant nord-americana Eddie Gorme, una meravellosa adaptació del jazz vocal llançada en l'any 63. S'inclou en un dels seus discos més venuts i aclamats, titulat Blame Me in the Bossa Nova, del 63, llançat per la Columbia Records. I aquí a Espanya, Eddie Gorme és molt recordada i estimada per les seves grans col·laboracions amb el trio Los Panchos.

Aquesta peça molt interpretada per la gran i inolvidable Doris Day és una versió vocal preciosa i captivadora. Es va llançar l'any 63. La seva veu dolça i elegant sintonitza a la perfecció amb el romanticisme d'aquesta melodia. Es va incloure en l'àlbum d'estudi titulat Love Him del 63, que va editar la Columbia Record Undis, on Doris Day versionava grans balades d'amor de l'època. Doris Day, què dir d'ella? Una de les grans estrelles del cinema de Hollywood, recordada per pel·lícules com Confidencias a Medianoche o L'home que sabia massa. És precisament en aquesta pel·lícula on Doris Day canta per primera vegada la seva cançó més important. Segur que la recordeu. Què serà, serà.

0: Sonant a la ràdio l'èxit més acaparador i reconegut de la carrera de la britànica Dusty Springfield, llançat al 66. You don't have to say you love me. Es convertiria en l'únic número 1 absolut d'ella mateixa a les llistes del Regne Unit i va arribar al prestigiós número 4 del Billboard Hot 100 dels Estats Units. Amb aquesta cançó hem arribat al final del Long Play. Salutacions, soc Xavier Baltà, produint aquest programa. Que descanseu i que passeu bona nit. A reveure i fins la propera.
1: Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Són les 6 del matí.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Esto en este programa.

0: Benvinguts, benvingudes, una setmana més, una edició més a La Gent Normal, el programa de conversa tranquil·la, el programa de conversa reposada de Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM, i també els que ens escolteu i ens veieu a través de radiorubí.cat, www.radiorubí.cat. I ja ho sabeu que tenim el nostre perfil d'Instagram, on anem penjant setmana rere setmana els millors clips de les entrevistes, passades, que sempre és una manera, doncs, de recuperar-nos i de recuperar-nos com a record, i de donar-nos, evidentment, una miqueta de suport. @ la gent normal _ Ràdio Rubí. Si ho recordeu, la setmana passada a La Gent Normal vam parlar de música amb el productor i DJ Pep Alegria. Jo personalment vaig aprendre moltes coses sobre la música, sobre potser la part més tècnica de la música, però també l'emocionalitat de la música. I m'ho heu sentit a dir moltes vegades al llarg d'aquesta temporada, de la temporada anterior, i a vegades em dóna la sensació que fins i tot sóc una miqueta pesat, no? Però he dit moltes vegades els efectes que provoca, que genera la música en el nostre cos, en el nostre estat d'ànim, perquè la música és un dels catalitzadors més potents dels nostres sentiments. De fet, aquesta cançó que sona ara dels Sang Traït podria ser un exemple clar, no?, de tot això. Avui també parlarem de música i ho farem amb una persona que fa anys, molts anys, que s'hi dedica i que, de fet, podria dir que és una de les persones que més coses podria tenir a explicar de la música a casa nostra. Ell és el fundador d'una de les discogràfiques més importants del país, que va veure néixer el fenomen, o que va viure el fenomen, aquella cosa que es deia rock en català, i que ha sabut mantenir-se com un punt de trobada d'artistes, de grups de qualitat que canten en la nostra llengua. És un plaer, és un honor per mi, de fet, per algú a qui li agrada la música, poder conversar amb el Joan Carles Doval, fundador de la discogràfica Pickup, que fa molt poc ha celebrat precisament, o per cert, els 40 anys d'història. Joan Carles, gràcies per ser avui amb nosaltres via videoconferència i benvingut a La Gent Normal.
1: Moltes gràcies per convidar-me i gràcies pel vostre interès per la feina que fem, naturalment.
0: La feina que feu, que es diu ràpid, es diu aviat, però són més, ja una mica més de 40 anys d'història d'un segell discogràfic que neix en un moment, anem a dir-ho així, que va néixer en un moment, podríem dir, i tu m'ho matisaràs, segurament, va néixer en un moment dolç, en un moment que, diguéssim, que tenia una mica el vent a favor, però que ha hagut de passar per diverses èpoques i per diverses tempestes.
1: Doncs la veritat és que no vam néixer en un moment dolç.
0: Era... Veus, ja sabia jo que m'equivocava.
1: L'any 1984, quan vàrem començar, el programa discogràfic a Catalunya era un desert. Havia tancat Adigsa, les grans multinacionals que durant dècades havien estat a Barcelona se'n van anar totes a Madrid, els artistes se n'anaven a Madrid, és quan el CISA se'n va anar a Madrid i es va dir Ricardo Solfa, aquí es va quedar el Gato Pérez i prou, el Loquillo, el Rebeldes, tothom se'n va anar a Madrid. La movida que havia mogut el Tierno Galván i companyia va ser molt potent i Barcelona va ser un desert. I, a més, la música dels cantautors, que havia sigut un gran potencial de la música catalana, ja havia anat a la baixa. La música de Celeste també estava a la baixa. En aquell moment hi havia alguns grups que feien funky que interessaven a quatre nens de Pedralbes i pràcticament a ningú més. És a dir, que era un moment molt, molt complicat. Però també era el meu moment.
0: Clar, això és el que t'anava a dir. Això
1: s'havia tancat el desembre del 83, el gener del 84 va començar PDI, que jo m'hi vaig incorporar, però a finals de gener vaig plegar perquè no era el projecte que jo tenia en ment, i el 2 d'abril del 84, doncs, vàrem començar aquesta aventura que ens ha portat fins avui, però d'una forma molt, molt modesta, perquè no eren bons moments, no?
0: Veus? Doncs de primer error comès d'entrada, quan deia el moment dolç, precisament, ho deia... No, ara no em justificaré i no ho diré amb ironia, però sí que és veritat que era un panorama desèrtic, és a dir, totes aquestes discogràfiques que havien marxat, Adixa que tanca, totes aquestes corrents musicals que a poc s'han anat esgotant, i sí que és cert que, has de tenir un cert coratge per agafar el volant d'aquesta situació, no? Però, clar, alhora intentes, i m'imagino que el projecte anava per aquí, Joan Carles, d'omplir un buit existencial, anem a dir-ho així, un buit d'alguna cosa que li faltava en aquest país i que li faltava en el món de la música en català.
1: D'alguna manera jo em sentia hereu de Dixa, perquè hi vaig treballar-hi molts anys. I el tema de Dixa, que era potencialment donar suport a la llengua catalana, per mi era engrescador. Dixa va morir, PDI era tot una altra cosa, i jo vaig voler donar una mica de continuïtat. També canviant una miqueta les coses, perquè Dixa es havia dedicat plenament i únicament a la llengua. Nosaltres vàrem voler que fos donar suport als intèrprets, als autors, als compositors dels països catalans en general, però oberts a qualsevol altra cosa, encara que de forma minoritària, donar suport a la llengua catalana per damunt de tot, però també editar en llengua castellana o llengua anglesa sense cap problema, encara que de forma minoritària, perquè teníem clar el que volíem potenciar. I d'aquesta manera, doncs, és com es va obrir Pickup l'abril del 89.
0: Quin és el primer disc que editeu, Joan Carles? És un disc com fundacional, és a dir, té una raó de pes editar aquest intèrpret o aquesta banda, o és simplement fruit de la més pura casualitat?
1: La primera edició van ser 4 EPs, 4 standard plays, i va ser una miqueta fruit de la casualitat. Un era Oslo, que havien sigut el suc electrònic, que hi havia estat també Dixa. L'altre era Javier Asensi, que era un xicot de Palafrugell que feia música melòdica. El tercer era Programa, també havien estat, que feia música electrònica, havien estat també amb mi a Dixa. I el quart era un grup de l'Alt Empordà que feia rock duo en castellà, que es deien Roxon. I en aquest grup va ser important després, perquè... hi havia el Cuco, que després se'm anava a Sopa de Cabra, i hi havia Martín Rodríguez, que després va ser Sac Drey. I amb aquest grup va ser potser la primer que ens vam llançar fort. Van actuar al programa Aplauso de Televisió Espanyola, van fer moltes coses, però es van barallar entre ells just 24 hores abans de fer de talonis d'Escorpió, i malament reien aquí i vam acabar la relació amb aquest grup. Això van ser 4 EPs. Després es van editar, al cap de poc temps, els dos primers LPs. I els dos primers LPs van ser l'Héctor Vila i l'Eugenio. Aquests van ser els dos primers LPs que es van publicar de forma conjunta, i al cap de poc temps dels 4 primers EPs.
0: Home, m'acabes de posar...

0: que són dues bandes importants, han estat dues bandes importants en el panorama musical del nostre país. Parlaves de l'Héctor Vila, evidentment, també res més a dir, i parlaves d'Eugenio, que, en fi, no és un fenomen estrictament musical, lògicament, el que passa que sí que és un fenomen fonogràfic, per dir-ho així, perquè en aquella època, evidentment, no hi havia ni Club de la Comèdia, ni televisions, ni YouTube que poguessin, anem a dir-ho així, suportar aquest format de manera habitual, i per tant els humoristes, molts humoristes gravaven discos, gravaven casets, gravaven LPs, doncs perquè la gent pogués escoltar-los des de casa seva, no? Quin és el paper de pick-up? I tu parlaves d'un fenomen molt interessant, del qual a vegades hi ha llums i ombres, eh? De la famosa movida madrilenya, del patrocini de l'Ajuntament, de Tierno Galván, etcètera, no? Quin és el paper de pick-up en tota la moguda que es va batejar amb això, amb aquest nom de rock català o rock en català, que també aquí hi ha un debat de si era rock català, rock en català. Quin és el paper de pick-up en tota aquesta moguda?
1: Doncs fixa't, hi vam ser-hi des del primer dia, però no perquè ho busqués, una mica per casualitat. T'he parlat abans del grup Roxon, que era un grup de Figueres, format pel Frank Vila, pel Joan Cardoner, pel Cuco i pel Martín Rodríguez. Aquest grup es va dissoldre, ja he explicat abans el que va passar, i jo no tenia ganes de tornar a treballar en grups. Em vaig desenganyar molt. Això de que es barallessin entre ells i em deixessin plantat 24 hores abans d'un concert, precisament amb els Scorpions a Barcelona, això em va fer replantejar coses. I vaig estar uns anys que no editava cap grup. Però l'any 88 em telefona el Martín i m'explica que ha muntat una altra banda i que vol que l'escolti, i jo d'entrada sóc reticent, però accepto que vingui a veure'm, i ve amb la Lupe Villar, amb una cinta de caset, amb dues cançons, les escolto en aquell moment, una era El senyor de les pedres i l'altra era El vol de la Baucell, i naturalment vaig canviar de criteri d'immediat i vaig dir, escolta, quan podeu entrar a l'estudi, quan podem gravar un primer disc.
0: Caram, això és una carta de presentació brutal, El senyor de les pedres i El vol de la Baucell.
1: Exacte, doncs el caset que em va portar era una maqueta amb aquestes dues cançons, no? I jo, clar, naturalment vaig voler començar a treballar amb aquesta banda de Sang Traït d'una forma ràpida i immediata. Uh-huh. Amb tot això i al mateix temps, Audiovisuals de Sarrià tenien un grup que estava funcionant molt bé, que eren els Doble Buble, i van editar un primer disc d'un altre grup desconegut en aquell moment, que l'empresa, el Jorge Sarrià, no li interessaven massa, i aquell grup es deia Sau, i jo escolto una cançó que era el Sense Estil per la ràdio, per Ràdio Costa Brava, exactament, estant jo per Pals, parlo amb en Joan Bosch, que estaven allà a Ràdio Costa Brava, li pregunto qui són i aquestes coses, i començo a interessar pel grup, i amb tot això, Josep Maria Casacoberta, un periodista de Vic, els hi diu en els de Sau que jo puc estar interessat, i ells estaven buscant companyia perquè veien que la companyia on estaven, doncs, no hi havia el més mínim interès per ells. És a dir, que d'una forma ràpida ens posem a treballar amb Sang Traït i també amb Sau. Aleshores, doncs, naturalment, estem involucrats en tota aquesta moguda que hi va haver del rock dels finals dels 80, primers dels 90, perquè després ja es van incorporar altres grups, com Tancat per Defunció, com Parking, com Isis, etc. I una mica, doncs, aquí estàvem.
0: Pick-up que ha sabut, com dèiem, ha sabut anar superant els embats de la història, els embats de les, bueno, de les diverses crisis que hi ha hagut en el món de la música. Tindrem temps de parlar-ne, però voldria fer menció al fet que precisament la cançó que obria aquest programa d'avui, el programa 29 de la segona temporada de La gent normal, que ja sabeu, com sempre, aquestes cançons les tria el nostre conversador, precisament era una peça de Sant Traït, que es diu Lluna Negra.

No és precisament de les cançons més conegudes de Sang Traït, però és una cançó doncs especialment maca, especialment que lliga amb allò que us deia al començament dels sentiments. Però també, i aquí ens n'anem a aquesta segona cançó, el Joan Carles ens ha triat aquesta segona peça.

0: mirades que m'han mirat.
1: Hi ha noms al món de la música i hi ha noms en majúscula en el món de la música. I Raimon segurament ja no porta només la primera lletra en majúscula, sinó segurament porta totes les lletres del seu nom en majúscula. Raimon, per què Joan Carles?
2: Per mi és un referent. És un autèntic referent com a artista i és un autèntic referent com a persona. És un intel·lectual. Una vegada Lluís Llach va dir que la cançó catalana sense Raimon no es podria explicar. Jo ho comparteixo. És, per mi, el número 1. És el millor cantautor que hem tingut mai en aquest país. És un home que ens ha acostat als poetes del segle d'or. Ha fet les millors cançons d'amor que s'hagin pogut fer. Ha fet les cançons de lluita necessàries en cada moment de la seva vida i ha sabut mantenir-se sempre, sempre, amb una dignitat impressionant. Jo li tinc una estima molt especial a en Raimon. I aquesta cançó és una cançó preciosa que ell va fer ja poc temps abans de retirar-se del seu darrer disc de cançons inèdites i que la trobo preciosa. Uh-huh. En té moltes més, és que a mi m'ha agradat molt tot el repertori d'en Raimon. Aquesta perquè la trobo molt significativa.
1: Costaria trobar cançons, si em permets la frivolitat, costaria trobar cançons de segona en la discografia de Raimon, perquè totes tenen un nivell. Raimon és d'aquells poetes, és d'aquells homes, és una mica un home del Renaixement, d'aquells artistes complets que tot allò que toquen li deixa la seva empremta, no? I crec, i no sé si coincideixes tu amb això, Joan Carles, que tot ho fa des d'una perspectiva d'una senzillesa. Tu parlaves de dignitat, no? També des d'una senzillesa i d'una dignitat que són realment envejables.
2: Totalment, totalment. I en Raimon és una persona molt autoexigent. Segurament, amb tants anys d'ofici, no té el volum de cançons enorme. Té moltes, però clar, són molts anys. Però amb els mateixos anys, altres cantants tenen un volum d'obra publicada més alt. I això és la seva autoexigència. Amb en Raimon difícilment anirem a trobar cançons dolentes, perquè ell n'ha composat moltes que les ha estripat i les ha llançat i no les ha fet mai públiques. Això no passa amb tots els cantants, però això és la seva autoexigència. I clar, quan analitzes la seva obra dius això és que és impressionant, i si vas posant doncs les que són les cançons d'amor, les cançons de lluita, l'obra que va fer amb l'Espriu, l'obra dels poetes del segle d'or, clar, això és una obra única. Mm-hmm. És una obra única, és un patrimoni de la cultura dels països catalans que té un valor incalculable.
1: Joan Carles, tu creus que ara el món de la música és menys exigent?
2: El món de la música ara és menys exigent, pregunta. Sí. Molt menys, molt.
1: Per què?
2: Molt menys. No hi ha... Però és que fins i tot el consumidor de música és menys exigent. La gent es comprava el vinil, es posava els auriculars, el vinil tenia els aguts molt diferents del que té ara l'MP4 que estem escoltant. Es llegia les lletres, volia saber qui havia sigut el tècnic de so, qui havia posat la trompeta, qui havia posat el violí. Això, la generació de melòmens dels anys 70, 80, era com escoltàvem la música. Actualment, la gent escolta la música amb streaming, amb MP3 o amb MP4, no té punyetera idea de res, ni qui és el tècnic de so ni l'estudi on s'han registrat, ni qui ha posat la flauta ni qui ha posat la trompeta. Res. Tot això no interessa. El nivell d'exigència del públic és molt baixa. I el nivell d'exigència dels artistes, que té un nivell d'exigència molt alt, però en mitjana ha baixat. En mitjana ha baixat.
1: Suposo que és un peix que es mossega la cua, no? És a dir, a públic menys exigent, jo no cal que m'esforci tant. Sí, total.
2: Naturalment, no cal que et gastis, i també a nivell discogràfic, no cal que et gastis tants diners per fer un enregistrament brutal amb el millor estudi del país, perquè després la gent ho escoltarà per streaming amb MP3.
1: Que escoltarà el so, escoltarà el so comprimit, per tant no apreciarà tot el, diguéssim, tots els matisos o tota la riquesa acústica sonora que té aquella peça o que té aquell disc, no? Digues.
2: Jo no, anava a dir, als anys 80 hi havia tres estudis de gravació importants a Catalunya. Ara és que pràcticament cada artista té un estudi de gravació a casa seva. I salta un registre i ho penja a les xarxes. Imagina't tu el nivell d'exigència com ha canviat.
1: Clar, però per exemple, no? Ara pregunta d'una persona a qui li agrada molt la música, però que tècnicament, i m'estic posant en primera línia de foc, però que tècnicament, més enllà de cantar a la dutxa i en la intimitat, poca cosa més, no? Quina diferència hi ha, Joan Carles, i que és una pregunta segurament que jo em puc fer, però que també es pot fer molta gent, quan parlaves això dels estudis domèstics, no? Quina diferència hi ha, des d'un punt de vista de so, d'enregistrar en un estudi domèstic o en un gran estudi de, en un gran estudi de gravació?
2: Mira, tot depèn de si vols anar amb un gran estudi analògic, amb la qual cosa pots enregistrar tranquil·lament bé i per pistes i demés, o si vols utilitzar un estudi purament digital, i depèn de quin tipus de cosa vulguis fer. Però, esclar, si estem parlant de les músiques urbanes, es pot fer tranquil·lament amb estudis digitals i d'una forma bastant diferent. I també es pot ser més exigent i intentar fer-ho millor. Però, clar, no és el mateix. No és el mateix, ni sona exactament igual.
1: Quin és, en aquests més de 40 anys d'història de Pickup, quin és el moment que tu creus que ha estat el més dolç, el més bonic, o moment o època més bonica, i quin ha estat aquell moment doncs una mica fosc, una mica gris, que dius, ostres, ara seria capaç, que no sé si vas arribar-ho a pensar mai, això, però ara seria capaç de tirar la tovallola.
2: Doncs sí. Una cosa i l'altra existeixen. Aquests 40 anys hem tingut muntanyes russes, Hem estat a dalt i hem tocat fons. Hem fet una mica de tot. El moment més dolç jo diria que és els primers anys 90, perquè en els primers anys 90, en aquella època, teníem uns èxits impressionants de Sau, de Sang Traït. És quan vam fer el Palau Sant Jordi amb Sau, Sang Traït, Pets i Sopa. En aquell moment també a la companyia teníem en Lluís Llach, que publicava amb el Pont de Mar Blava, que és el disc més venut de la història de Pickup. En els anys 90, doncs, també la Maria del Mar Bonet, en Raimon, la Dharma, tots, la Marina, tots estaven a Pickup, en Tomeu Penya. Era un moment àlgid, importantíssim, que segurament és el moment més alt de la companyia. El pitjor moment, el 2004. Quan celebràvem el 20è aniversari, que ara ho puc explicar perquè ha passat molts anys, però en el 2004 no sabíem massa bé si celebrar el 20è aniversari o si tirar la tovallola, com dius tu.
1: Si celebrar la funció.
2: Va passar moltes coses. Per una banda, hi havia un canvi de... En aquell moment, la indústria va posar a la venda el màster, que és el compacte. El disc compacte era posar a la venda el màster. Per una banda, perdíem formats a la venda, perquè abans veníem l'LP, que la gent el comprava per escoltar a casa, i el caset, que la gent l'escoltava al cotxe. El posar el compacte ja ens quedàvem amb un sol suport. Però, a més, el compacte permetia doncs fer còpies. I era el moment del Top Manta, que es venien moltes còpies pirates, etc. Tot això va provocar una gran crisi en el món del disc i que tanquessin majoristes. Va tancar Discos Gilmo, que treballava molt tota la línia de caset per gasolineres i demés. Nosaltres teníem l'Eugenio, que on més veníem era a gasolineres i amb el suport caset. Ens van enganxar 9.000 euros, que ens van fer anar molt malament, però això no va acabar aquí, perquè va tancar l'Arnedo de Madrid, que també ens va enganxar diners. I després tanca Discos Castelló, que aquests es van engaixar exactament 60.000 euros. I això va ser una cosa horrible. Però quan Murphy existeix, amb tot això no n'hi va haver prou, i vam tenir una inspecció d'Hisenda de temes internacionals, i nosaltres, que teníem una línia de música cubana que veníem treballant des dels anys 90, aquí vam tenir un problema seriós. Perquè quan vam començar a treballar en Cuba, governava el PSOE, i el PSOE no posava dificultats de que treballéssim en Cuba. Però quan el José María Aznar va pujar al poder, i ell, que era un bon llepaculs del Bush, no volia que treballéssim a Cuba i ens va posar uns arancels d'un 25% que nosaltres pagàvem o no pagàvem, dependentment, perquè, clar, si li aplicàvem als cubans, els acabàvem d'arruïnar, no ens podíem vendre. I si ho aplicàvem al preu de venda del disc, feia que els discos cubans siguessin impossibles de comprar. Doncs, amb aquesta inspecció ens va caure que vam tenir que pagar 60.000 euros més. Total, que la ruïna era enorme i no sabíem com fer-ho. Però, finalment, doncs, gràcies als bancs que ens van donar suport, posant, això sí, posant tot el meu patrimoni.
1: Sí, perquè els bancs no regalen res, eh? Vull dir, sempre demanen alguna... És com el pacte amb el diable, eh? Vull dir, tu acabes hipotecant-te.
2: I aquí, doncs, me la vaig tornar a jugar tota, vaig posar tot el patrimoni abans dels bancs perquè m'ajudessin, i vaig dir, a veure, o ens en sortim una altra vegada, o faig el farcellet i me'n vaig a viure a casa de la meva mare. Això va ser així el 2004. I per sort, doncs, vam poder tornar a créixer.
1: Parlaves del 2004 com una època de crisi, parlaves de la popularització del CD que va posar molt en segon pla, el caset va desaparèixer, vull dir, va ser la mort del caset, sobretot quan els CDs van entrar també en l'univers del vehicle, i quan van aparèixer els que ja tenim una edat, els més joves ja no saben què és allò, però hi havia uns aparells que es deien Discman, que eren uns com els Walkman, que posaves el caset i escoltaves amb els auriculars per carrer, doncs amb el Discman, no? Era com una mena de caixeta així com molt fina, on posaves el CD i podies anar-lo escoltant pel carrer a base de gastar moltes piles, també és veritat. Però parlava... I després va aquell declivi una mica del disc del vinil, que ara sembla que torna a ressorgir una miqueta, com a mínim pels sibarites i pels malòmens, eh? Però hi ha un altre fenomen, Joan Carles, que jo crec que també us va tocar molt de ple. Tu parlaves del Tom Manta, de les còpies pirates i tal. Després va haver-hi tota la moguda del peer-to-peer, dels intercanvis d'arxius a través de la xarxa. I estic pensant en els primers Napsters, però després va venir... BitTorrent, va venir l'Emule, totes aquestes plataformes que el que feien era jo pujo l'últim disc que m'he comprat allà, i a partir d'aquí se'n fan còpies a destajo. Això també us va afectar. Això també va afectar moltíssim a la indústria musical i va generar que la indústria musical hagués de respondre d'alguna manera per solventar allò, perquè si no tot plegat se n'anava a Norris.
2: Totalment, totalment. Però deixa'm que digui també, les companyies petites i mitjanes, rassos, com en tot el món, anem de remolc de les multinacionals. Uh-huh. I les multinacionals ho van gestionar fatal. Tot això ho van gestionar molt malament. D'entrada, jo et deia abans que teníem dos suports a la venda, que era l'LP, que la gent el consumia a casa, i el caset al cotxe. Quan surten els CDs, el cotxe anava malament, perquè recordaràs que quan hi havia un sotrac, el CD saltava.
1: Oh, i tant.
2: I aleshores no anava bé pel cotxe. No. I amb tot això va sortir un altre suport, que era el minidisc. I el minidisc va néixer com a substitut del caset, perquè aquest no saltava, i aquest anava bé pels cotxes. Uh-huh. Però els CDs van millorar la seva manera d'encaixar-ho i de fer-ho perquè no saltés. I quan es va aconseguir que el CD no saltés al cotxe, el minidisc va desaparèixer del consum general, es va quedar com una cosa purament professional per emissores de ràdio i estudis de gravació, sobretot per publicitat, i el CD va ser l'únic suport que era per casa i pel cotxe. Aquest va ser el primer gran problema. Després, quan surt l'intercanvi d'arxius, el P2P, amb Napster, aquí les multinacionals es van tornar a equivocar. Perquè això era una cosa imparable. I no pots anar contra una cosa que ja veus que és imparable, perquè la tecnologia és això. I, per tant, el que estaria que haver fet era pactar amb Napster des del primer dia. I no tota la comèdia, persecució i tonteries que es van fer, que es van perdre mils de milions i que va anar fatal per la indústria. I, naturalment, i després aquí vam tenir un altre problema enorme, perquè, clar, vam passar de la pirateria del Tom Manta, vam passar a la pirateria de l'intercanvi d'arxius gratuït. I era aquí, com tot, quan és nou, hi havia buits legals importants. I a sobre d'haver buits legals importants, els jutges no dictaminaven el mateix en segons quins casos. I molts jutges ho donaven per bo com en defensa de la llibertat d'expressió, sense tenir en compte un dret fonamental que és la propietat intel·lectual, que és importantíssim a tot el món civilitzat, i això els jutges no ho tenien en compte. Van ser uns anys d'una guerra i d'unes pèrdues econòmiques multimilionàries per a la indústria de la música enregistrada. Va ser molt, molt, molt dur, això.
1: Realment, en aquest impàs, no, el naixement de Napster cap a molt als inicis dels 2000, no? I jo que el vaig viure de prop, i a més el vaig viure des de la banda del periodisme, recordo les sentències i les contrasentències i les denúncies i les demandes de les discogràfiques contra Napster. I Napster continuava operant, sense cap mena de... anem a dir-ho així, sense cap mena de veto. I tu ja veies que jo no anava enlloc, que jo es podia convertir en una cosa... En una cosa eterna, que no acabaria mai de diguéssim, d'arrencar, no? I al cap dels anys, quan comencen a sortir plataformes de... vaig a dir d'intercanvi, però és que no són d'intercanvi, però són, és a dir, un Spotify, un YouTube Music, un Apple Music, en realitat són hereus d'aquest sistema d'intercanvi, el que passa que amb una subscripció de pagament. Però el format és exactament el mateix, és a dir, és col·locar a la xarxa el catàleg d'artistes perquè la gent ho pugui escoltar de manera lliure, no descarregar-s'ho i distribuir-ho, lògicament, però sí que fer-ho a través d'una subscripció mensual, anual, el que sigui, no? I això, aquest format que s'ha acabat imposant, sí que és cert que es podria haver, com tu deies, es podria haver pactat d'alguna manera des de bon començament amb algú, o sigui, amb les ments que, diguéssim, que se suposen que tenen una visió més estratègica o més global del que és el negoci de la música, no?
2: Naturalment. Ens hauríem estalviat molts disgustos i molts diners tota la indústria discogràfica mundial. Però és que la indústria discogràfica manada per les multinacionals és cega i és una mica idiota. Les multinacionals, els presidents i els directors, no són gent del món de la música, poden ser de qualsevol altra cosa. No es juguen els seus diners. I són gent que la seva mentalitat és la que és. I què carai saben? Ho van fer-ho molt malament. Molt malament. Pitjor encara. I llavors per què s'arregla? Doncs s'arregla perquè es toca a fons. Es toca a fons i quan ja no hi ha més solució i la derrota és total, és quan volen pactar. I bé, doncs llavors és quan es pacta i quan es comença a transformar les coses. I Spotify, per exemple, doncs és una plataforma que vol oferir el servei també de forma gratuïta i també de forma pagada. És a dir, tens el Premium i tens la barra lliure i sense publicitat. Però si ho vols escoltar sense pagar, també pots. Això sí, cada 3 o 4 cançons tens publicitat. Doncs bé, ja va estar bé aquest sistema, perquè això mata l'intercanvi d'arxius gratuït, perquè la gent sap que d'una forma legal ho pot escoltar també sense pagar. Això sí, tragant-se la publicitat com si escolta la ràdio, naturalment, perquè d'alguna cosa han de viure els autors, els compositors, els intèrprets, els productors discogràfics, la propietat intel·lectual no pot ser gratuïta de cap de les maneres. I s'ha de pagar. Els que paguen la quota de prèmium ja ho estan fent, però qui no pot pagar o no té ganes de pagar, doncs, escolta, consumir publicitat també és una forma de pagar.
1: Evidentment, i això...
2: És veure com es pot pactar per poder-ho fer possible. I fins que la indústria no se va donar compte i ho va començar a fer, doncs, esclar, vam viure uns quants anys amb un caos absolut.
1: Bueno, es va viure en un caos, i jo recordo aquesta època com una època, abans parlava de grisos, no? Una època com una mica grisa, però bastant tirant a negre, perquè hi havia moltes veus que deien que en realitat estàvem vivint a la fi del món de la música, com l'enteníem fins ara, és a dir, que els artistes deixarien de tocar perquè, o de publicar discos perquè el negoci del disc se n'havia anat a Norris, i que l'única manera de sobreviure, per dir-ho així, serien els concerts, que jo sí que, bueno, vull dir, aquí no pots fer un clon d'un concert i no pots muntar un sidral, jo què sé, en un estadi olímpic o en un Palau Sant Jordi o on sigui, amb artistes fake, perquè, vull dir, no existeixen com a tal, no? I va haver-hi una mica aquesta por de ai, ai, ai, que això se'ns acaba.
2: Sí, això es deia, però això és un impossible. La música és una necessitat vital pel ser humà. I si la música és una necessitat vital pel ser humà, ha d'existir la música enregistrada, sí o sí, ha d'existir la música enregistrada. I, per tant, no poden desaparèixer els productors de música enregistrada, no pot desaparèixer l'enregistrament de la música. El que s'ha de fer és buscar la forma amb la qual tot això... es pugui pagar, naturalment. Qui consumeix la música ho ha de pagar d'alguna manera. I el que no era en absolut viable era que la música només fos en directe i prou, perquè, a més, perquè la música en directe funciona, hi ha d'haver música enregistrada. Perquè la música enregistrada és la que promociona i dona a conèixer els artistes perquè després facin les actuacions i t'omplin el Sant Jordi a torn. Una cosa va lligada amb l'altra. És impensable que desapareixi la música enregistrada. Ara, naturalment, si tothom vol consumir la música enregistrada sense pagar, això no és viable. S'ha de buscar la manera, i la manera hi és. I fixa't com van trobar la solució, clar, però van trobar la solució tard, malament, i després de la derrota, clar.
1: Sí, perquè això estem parlant, no estem parlant d'unes setmanes, ni d'uns mesos, estem parlant d'anys, Vull dir, estem parlant d'un període bastant llarg des d'un punt de vista de tenim un problema i l'hem de solucionar. La cosa es va dilatar bastant. Això que deies, Joan Carles, del disc, de la música enregistrada com a, diguéssim, com a porta d'entrada als concerts, si no, i els que ens esteu escoltant podeu fer la prova ràpidament, imagineu-vos anar a un concert d'un grup que us agrada i escoltar tot de cançons que no podeu cantar perquè no han estat publicades i les escolteu per primera vegada dalt de l'escenari. Diguéssim que seria prou estrany.

0: Passem d'un extrem a l'altre. Hem començat amb Sang Traït, hem anat a parar al mestre, Raimon, i ens n'anem a les últimes fornades. M'encanta... Clar, tu no pots... Tu has de ser eclèctic, Joan Carles. Vull dir, tu no pots dir, no, em caso només amb un gènere. Vull dir, per la teva perspectiva, tu has de ser eclèctic. I segon, segurament, la tercera peça que has triat avui és de les coses més noves que s'han editat a casa vostra.
1: Sí, sí, exactament. Pickup sempre ha sigut una companyia transversal. Hem treballat tot tipus de gèneres musicals. Hem treballat música clàssica, sardanes, habaneres, cançó d'autor, pop-rock, etc. I amb aquesta transversalitat i amb aquests últims anys, el nou director de Pickup, l'Albert López, va obrir un segell que es diu The Lyrics, per músiques més noves, més modernes, i una de les estrelles del segell de Lyrics és l'Scorpio, que és una dona sensacional, que va sortir de l'Eufòria de TV3, però és una noia que té una veu preciosa, que té un do d'interpretació impressionant. A mi m'agrada molt. M'agrada molt també el Sexeni i molts altres grups que tenim amb el segell aquest de Lyrics. Però he pensat que, com a tercera cançó, estava bé reivindicar l'Scorpio, que és una dona molt potent i del segle XXI.
0: Ara faré un comentari impopular, segurament, val? Però com que, mira, jo un ja té una edat i ja pot permetre's el luxe de dir segons què, compta amb el màxim respecte. Però és veritat que ja era hora que la música en català s'obrís a noves experimentacions. I faig un petit incís, Ho dic això perquè durant molts anys, i els que ja tenim una certa edat, això ho hem viscut, hem viscut l'època dels cantautors, hem viscut l'època del rock català, amb grups que han anat entrant, sortint, grups derivats de... Però sempre amb unes línies, diguéssim, amb unes línies musicals com molt marcades i molt... anem a dir-ho així, molt similars, no? I a mi m'encanta quan puc sentir música... Anem a dir-ho així, ara se'n diu músiques urbanes, Però música de ball, per exemple, escoltar música de ball en català. No? O escoltar rap en català, o escoltar hip-hop, o algunes altres músiques d'aquestes així com més modernes, no? Ostres, realment guanyem en riquesa, guanyem en poder.
1: Això que dius és molt important, perquè la llengua catalana és i ha de ser única, exclusivament una llengua. I com a llengua ha de ser per tot. S'ha de poder fer absolutament tot en llengua catalana. I, si no, podem caure en aquell parany de que sigui una llengua de culte i prou. I això, malament rai. Si ens estimem la llengua, si volem que sigui una llengua potent i important, s'ha de poder fer tot amb la nostra llengua. I, des de música de ball, les músiques urbanes, el rock, el que faci falta, tot, perquè és la nostra llengua i avui ho fem, utilitzar la nostra llengua, el que sigui. I jo això en sóc molt, molt defensor. I pensa que el tema de música en català, fixa't, quan surten els primers artistes que utilitzen la llengua catalana, hi ha una part de cançó melòdica, que hi ha Terranom, Emili Vendrell, després ve també amb la línia melòdica el Josep Guardiola, el Ramon Calduc, I a partir d'aquí és quan hi ha el renaixement aquest dels anys 60 de la cançó d'autor a imatge i jamejança de la cançó francesa. És allò, volien ser Jacques Brel, Leo Ferrer o Brassens, i ara aquí surten Zeja Jutges, surt Raimon i companyia. I de mica en mica es va expandint tot això, perquè després surten els que no estaven gaire d'acord amb la línia de la cançó d'autor clàssica, que és en Cisa, Pau Riba, l'Oriol Tramvia, etc., i fan el grup de folk, i ja fan altres coses. I d'aquí ja surt tota la música de Celeste, i anem obrint de mica en mica que tots els gèneres musicals puguin ser en català. I en aquell moment jo crec que ho són tots. jo crec que en català s'està publicant i s'està produint música de qualsevol gènere musical. I a més, aquesta és una de les coses que considerem tan importants que per això sempre hem volgut que Picap fos absolutament transversal a nivell de música. Perquè qualsevol tipus de música, la nostra llengua s'ha de poder editar i sobretot si és de qualitat.
0: De fet, és la garantia de... ara que es parla molt, no?, dels usos de la llengua i que si el jovent no utilitza la llengua i tal, clar, en l'època de Sau, Sang Traït, Pets, Sopa de Cabra, totes aquestes bandes mítiques de la dècada dels 90, clar, totes canten, totes tenen un denominador comú i és la llengua. Diguéssim, adscrites al pop rock amb cadascú en el seu àmbit i amb els seus extrems, però recordem, per exemple, la polèmica amb Sopa de Cabra quan se li va acudir publicar un disc en castellà. La pedregada que li va caure a Sopa de Cabra, jo crec que és de... diguéssim, és per recordar i per reflexionar sobre la, diguéssim, el paper que ocupaven com a eix vertebrador d'una, ja no d'una llengua, sinó d'una cultura en aquell moment determinat, no? I crec que ara, doncs, el fet que hi hagi artistes com Scorpio, però tu em posaves uns quants més, no?, damunt de la taula, Saxeni, grups d'aquest estil que tendeixen més cap a les noves tendències musicals, no? Home, doncs, és una reivindicació el fet que cantin en català, i és, en el fons, i encara vaig més enllà, no?, és normalitzar la llengua i és fer que aquesta llengua també pugui, i ara seré així com molt franc, que pugui sonar a les discoteques.
1: Naturalment, això és una cosa que he volgut fer sempre. De fet, també en els anys 80 es va arribar a publicar algun disc per discoteca. Nosaltres recordo que en vam publicar un que es deia Coconae, del Marc Volta, que el Marc Volta era... un cantautor que havia fet un disc de cantautor clàssic amb Hispavox, i després ell va voler fer el primer disc dance per discoteques. Era l'època que la moda era l'espagueti disco, i el Coconae anava una miqueta per aquesta línia. Un personatge important també del món de la música catalana, perquè a més aquest va ser el fundador, després ell va ser el fundador i editor de la revista Underrock, que... amb el temps, doncs, la va deixar a mans del Lletrau, però ell va ser el fundador.
0: Revista que, a més, també, ja que la posem aquí damunt de la taula i obrim les pàgines, també ha estat una revista que ha fet una feina incansable en la defensa de la música, en català, de la música en general, però de la música en català en concret. I quan parlem de música i parlem de música en català, a mi em ve al cap també una altra qüestió que crec que tu també pots donar-hi pots fer-hi algun tipus de reflexió, Joan Carles, i és la qüestió dels festivals de música. A veure, vivim una saturació ja de festivals de música o els festivals de música són tan necessaris que és necessari que n'hi hagin tants?
1: Mira, jo no estic molt fart.
0: Ja en som dos.
1: Molt fart. Jo quan Picà feia management i jo personalment feia de manager d'alguns artistes i de més, la contractació era o els ajuntaments, també diputacions i moltes sales privades. És a dir, havia capital privat, havien empresaris que et contractaven per la seva sala de festes, la seva discoteca, el que sigui, i feien moltes actuacions d'aquesta manera. I després, a l'època del rock, doncs, imagina't, agafàvem camps de futbol i amb un parell de grups i omplíem el camp de futbol, etcètera, etcètera, etcètera. Els festivals, a part de que s'ha encarregat tot això, permetem que ho digui sense filtres, és una punyetera màfia. És un grup tancat d'empresaris que només volen programar el seu i amb el que tenen interessos. I els artistes que estan amb managers o amb companyies que no estan dins d'aquest bloc mafiós no entren i no estan a cap festival. És a dir, que estan fent un mal enorme a una gran part de la música del país. I a més, tots aquests festivals es fan també amb suport i amb diner públic.
0: Clar.
1: La qual cosa és un autèntic escàndol.
0: Clar, de fet, aquests... Tens tota la raó, eh? Jo, és a dir, jo no havia arribat a aquesta conclusió, evidentment, perquè no sóc coneixedor del sector, però sí que és veritat que hi ha tota una sèrie de, diguéssim, d'elements sospitosos, no? Per què els festivals, tu mires la llista de festivals que es fan ja no només a Catalunya, sinó a nivell espanyol, per exemple, i, ostres, vas veient una successió de grups que sempre estan en els... sempre hi són. Aquí, allà, més enllà, no? I si tu vas fent aquest creuament de cartells, te n'adones que, bueno, és una mica com un club d'amics, no? I llavors, clar, trobes, per exemple, no, la riquesa musical que tenim ara en aquests moments, que jo crec, i tu ho deies, no?, que és un moment especialment dolç pel món de la música. Home, doncs moltes vegades aquesta presència, anem a dir-ho així, catalana o del país, brilla per l'absència.

0: Mare meva.
1: Algun cop has pensat a què sona el cor quan s'espanta? Si l'escorça parlés, faria que hi ha tantes paraules

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Quasi 5.000 persones es van reunir ahir a la nit a l'estadi de futbol de Can Rosés per veure junts la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina, en un nou èxit de convocatòria de la pantalla gegant que va muntar l'Ajuntament de la ciutat. El partit es va viure amb molta intensitat i els 5.000 aficionats a la selecció espanyola van vibrar amb cada acció. Es van indignar amb les puntades de peu i accions al límit del reglament dels argentins, però també amb el gol anul·lat a Nico Williams per una falta prèvia de Merino que només va veure l'àrbitre. En canvi, va saltar d'alegria quan l'argentí Enzo Fernández va ser expulsat amb dues grogues per dues faltes molt clares i va esclatar al principi de la segona part de la pròrroga quan el jugador del Barça, Ferran Torres, va marcar el gol de la victòria. El segon Mundial de la selecció espanyola es va celebrar durant molta estona més a Can Rosés, però també pels carrers de Rubí sense cap incident, segons la policia local. La pantalla gegant va obrir les portes a les 7 de la tarda i va comptar amb l'animació, aquest cop, del periodista Mateo Sánchez, que va començar la seva carrera a Ràdio Rubí. Rubí compta amb 29 hidrants propers a les zones boscoses de les urbanitzacions per lluitar contra els incendis. Amb aquests 20, la ciutat ja compta amb 584 hidrants repartits per Rubí per incrementar la capacitat de resposta dels serveis d'emergència davant possibles episodis de foc. La intervenció de l'Ajuntament ha suposat una inversió de 91.529 euros i s'ha executat en dos lots de 10 hidrants cadascun. Els nous punts d'aigua són soterrats i s'han distribuït en aquells àmbits on es detectava un dèficit de cobertura, especialment en entorns forestals i àrees residencials properes al bosc. Més enllà de sumar nous hidrants al municipi, el projecte també ha posat el focus en un altre aspecte clau: assegurar que l'aigua arribi amb la pressió necessària a cadascun dels punts instal·lats. Aquest treball previ d'anàlisi i adequació de la xarxa ha estat determinant per garantir que els nous equips siguin plenament operatius en cas d'emergència. I ara us deixem amb el programa Obert per Vacances, una coproducció de totes les ràdios locals adherides a la xarxa.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ai, avui us proposo un experiment. Sí, m'està mirant raro els tècnics, eh? És que m'he portat un gelat. Què us sembla si faig avui el sumari menjant gelat per de veritat, eh? No patiu, no patiu, Lluís, Joan Maria. No patiu, que jo he portat uns papers, veieu? Uns clínex i... I si es vessa una mica de gelat, doncs ja ho apanyarem. Vinga, va. És de taronja. Acabo la cosa va de gelats. Mentrestant, mentre menjo, us deixo unes quantes reflexions. Mira, no sé si esteu al cas, potser no us n'hem enterat. Ahir Espanya va guanyar el Mundial de Futbol. Encara que no siguis massa fan de la Roja, ni del futbol, de fet, ahir era bastant difícil no empatitzar amb Espanya. És allò de l'emoció de grup, no?, que s'encomana. Diuen que és un comportament bàsic dels animals socials. I també perquè al camp hi havia molts d'animals. I és que els argentins, amb tot el carinyo, van repartir tort i a dret. Poc joc i moltes llesques. Nada de fair play, vistes? Al final, i sense que serveixi de precedent, però el resultat va ser just. És difícil, parlar amb un gelat. També és digne de comentar el que va passar al MetLife Stadium, a la mitja part. Un espectacle a l'estil halftime de la Super Bowl. Amb focs artificials, actuacions musicals coreografiades, una realització audiovisual impossible de bojos, això sí, sense Bad Bunny. Les actuacions, però, venien a representar tots els continents, i és que és un mundial de futbol. Els renascuts Justin Bieber i Madonna cobrien la quota WASP. Shakira, ben tribal, la quota llatina, junt amb el director veneçolà Gustavo Dudamel. I Àfrica va lluir en l'homenatge a Pelé i amb una coral de nens que sempre queden ben. I Coldplay, bueno, és que Coldplay sempre hi són quan hi ha una celebració de bon rotllo. Tot l'ambient festiu, però grinyolava una miqueta. I és que en un mundial que ha tingut les seves polèmiques i en què Donald Trump estava com a anfitrió, sonava estrany, no? Tanta interculturalitat. I si no, que li preguntin o que li diguin a Omar Artan, aquell àrbitre somalí que a començament de mundial no el van deixar passar els d'immigració, no el van deixar entrar al país. I al final no va poder arbitrar. Però també és veritat, i hem de fer una mica de reflexió, que quan als Estats Units organitza alguna cosa, tots estem allà a punt per les crítiques, eh? Escolta, per una vegada, potser deixem fer i gaudim de l'espectacle, que els americans tindran tot el que vulguis, però d'espectacle en saben fer, són els reis. Jo de tot plegat, de la mitja part d'ahir em quedo amb la quota asiàtica, la del grup de pop, de K-pop, de fet, de K-pop BTS. I és que he pensat que amb aquesta cançó Dynamite no hi ha millor manera de començar la setmana. Bé, amb això i el gelat de taronja que m'estic menjant. Va, que saludem l'Enric de Cardedeu, a veure com hem passat el cap de setmana. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Hola. Què tal, com estem?
0: És molt difícil fer ràdio i menjar un gelat, eh? He fet trampa. És que salivo.
1: Però segur que la fas inclús encara una mica més feliç que normalment, aquesta ràdio, avui.
0: Avui sí, perquè estic fresqueta.
1: Veus que sí?
0: Sí. Què m'expliques? Que avui va de gelats la cosa. I mira, ahir me'n vaig posar al congelador. A mi els que més m'agraden són els fem naltros, que diem aquí. No? Aquells que posem taronjada, vaig posar suc de taronja i al congelador. Iau.
1: Oi que sí, antigament sempre fèiem això de clavar el palet a qualsevol cosa i després, vinga, ja els teníem creats a caseta. I és que avui, com comentes, Núria, el tema del dia són els gelats. Quin és el vostre gelat preferit? En quin format? De quin gust? Fins i tot, on prefereixes menjar-te'l? De fet, la pregunta la deixo completament oberta. Què et sembla?
0: Molt bé, perquè en general, vull dir, tant si són de llet com d'aigua, com si són amb con, amb terrina, és igual. Podem triar el que vulguem, el sabor, també?
1: El que vulgueu. Absolutament tot el que tingueu amb el gelat, forma, gustos, a veure què us sembla, quin és el millor de l'estiu. Així que, Núria, jo, com cada matí, m'he anat a rebuscar entre la paperassa i història i he intentat anar...
0: Sí.
1: Doncs a l'arrel d'aquesta fantàstica invenció, que, sens dubte, si l'estiu tingués un logotip, aquest en seria la imatge, estic convençut. Així que, després de molt investigar, el que he descobert és que, pel que fa a gelats com a tal, podem trobar els primers indicis a la Xina, sobre el 1800 abans de Crist, poca broma amb l'època. I és que, com la gran majoria de vegades, els països orientals van ser pioners. En aquest cas, preparaven masses d'arròs i llet barrejades amb neu o gel, una pràctica que, més endavant, es va estendre per Pèrsia i l'antiga Roma, on eren els emperadors els que gaudien de sorbets de fruita. Però tenim més referents, i és que també a Pèrsia, al segle IV abans de Crist, hi havien unes apreciades postres gelades només a l'abast de la reialesa altra vegada, preparades amb aigua de roses i cabell d'àngel.
0: Ostres! Aigua de roses i cabell d'àngel.
1: Això d'estar bo de nassos, eh? No soc molt fan de l'aigua de roses, però del cabell d'àngel me'n faria un fart. Sí. Que sí?
0: Doncs enviarem uns pastissets d'aquí de Rasquera. Vinga,
1: exacte.
0: Apuntat.
1: I de fet, a Egipte i també a Roma, els esclaus recol·lectaven neus de les muntanyes per refredar vins i sucs de fruita, mentre que des d'Itàlia, ja cap al segle XIII, es van començar a introduir les receptes de gelats de llet i fruites arreu d'Europa. No obstant, però, no va ser fins al 1686 a França que el cuiner sicilià Francesco Procopio, no sé si es diu així, va obrir la primera gelateria, popularitzant així el gelat comercial i, Núria, fins a dia d'avui, ja que...
0: Sí, però escolta, fixa't en el que has dit, a França es va obrir, però el cuiner era italià.
1: Italià. Aquests dos països que sempre han rivalitzat, sí, no?, amb el bressol de la cuina a nivell, podríem dir, gairebé mundial, com a mínim, amb la cuina establerta avui en dia, no?
0: I això va ser el 1600, m'has dit?
1: 1686. Poca broma, eh? Poca broma. Sí. De fet, ja després d'això, i fins a dia d'avui, ja que dels anys 60, la industrialització va convertir aquest apreciat, estimat, i deixa'm dir, Núria, venerat per tots i totes nosaltres producte, en un gaudi de masses arreu del món. Així que tenim molt referències, però el que està clar és que segur que serà una cosa que durarà arreu dels anys.
0: Molt bé, mentre es faci calor, aquí sembla que sí que en farà.
1: Sí, també tenim per anys d'això, correcte, sí. Malauradament.
0: Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Recorda'ns com podem participar d'aquesta consulta que estem fent ciutadana i importantíssima, perquè ho hem de saber. Què preferiu?
1: Doncs,
0: quin gelat preferiu? Com ho fem?
1: Primer de tot, entrar a l'Instagram, seguir-nos, que us agradarà molt tot el que anem publicant per allà, ens coneixereu a tots i a totes, i tot el contingut que anem fent. L'Instagram es diu Obert Vacances, recordem, Obert Vacances, i comenteu el mateix reel, ens envieu un missatge, o inclús per WhatsApp, que ho veureu als reels i a les històries que pengem el número de WhatsApp, per àudios, tot el que vulgueu, ens dieu.
0: Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: A reveure, bon programa, fins ara.
0: Tornarem a parlar amb l'Enric, serà a les 10 per recollir els primers missatges que ens estiguin arribant. Recordeu que us estem preguntant quin és el vostre gelat preferit amb totes les seves dimensions, tant de forma com de sabor. I el que fem ara és arrencar programa amb els continguts que tenim avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Doncs la primera entrevista ens parlarà sobre riscos laborals, però especialment ara a l'estiu. Després coneixerem un grup d'havaneres molt, molt jove que trencaran tots els motlles i ens explicaran que les havaneres això no és només cosa de gent gran. Us explicarem també què cal fer per aconseguir el vostre aval escolar, fins a quina edat i amb què es pot gastar en definitiva. És una ajuda, ja sabeu, que dona la Generalitat perquè l'arribada a l'escola no sigui tan feixuga. I a nivell de podcast, tres toquen els dilluns. El podcast sobre castells, en què us posarem el dia sobre les diades castelleres que hi ha hagut el cap de setmana. El podcast sobre mar, Mar a Mar, que es porten des de l'escala, avui parlant sobre pesca. I el Freaky Time de Vilafant, avui amb un manga molt, molt xulo, un anime, de fet, una sèrie anime molt xula i molt...

0: Hola.
1: Bon dia, i anem cap aquí, cap a casa vostra, al Baix Empordà. 22.000 persones han assistit a la fira del circ de carrer de la Bisbal d'Empordà.
0: L'esdeveniment, doncs, va tornar a omplir també els carrers i les places del poble de clowns, també malabaristes i trapezistes. Enguany, 12 companyies han escollit el festival per estrenar-hi els seus espectacles, un fet que Eva Gasull, membre de l'organització, qualifica, en aquest cas, de motiu d'orgull. Anem a escoltar-la.
2: Clar, una altra màxima per nosaltres té a veure amb cobrir tots els públics, totes les disciplines, i circ clàssic, però també circ contemporani, no? I el circ és risc, programat també és risc, no? I ens agrada poder arribar a tothom. I ja no només des de les edats, sinó del que deia, no? Les diferents disciplines, els diferents estils, circ més clàssic, circ més contemporani.
0: En aquest cas, Gasull també n'ha fet un balanç positiu i destaca que tenen un públic bastant fidel tant d'arreu de Catalunya com també de França.
1: No pareu de fer festivals, perquè teniu aquest de circ, però també el de Peralada.
0: Imagina't, doncs, el Festival de Peralada, que obre la seva quarantena en el seu 40è aniversari amb la intensitat de l'òpera. Tot això fins al dia 9 d'agost. Peralada revisitarà, en aquest cas, 4 dècades de trajectòria amb noms destacats del gènere.
1: Més enllà dels festivals, en clau de successos, Saïd.
0: Doncs un home de 76 anys que mor ofegat a una platja de Castelló d'Empúries. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, ja són 12 les persones que han mort a les platges catalanes.
1: I ara sí, la darrera notícia ens du cap a Girona.
0: Doncs a Girona, que inaugurem un memorial en honor al periodista i escriptor Carles Rahola al Cementiri Vell. L'espai es troba, de fet, al Cementiri Vell, a la terrassa sud del departament de Sant Salvador d'Horta, on descansen, en aquest cas, les restes de Rahola.
1: Saïd Esbai, des de Girona FM. Moltíssimes gràcies i bon inici de setmana.
0: Una abraçada.
1: La propera parada la fem a Rubí, amb la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
1: Bon dia. Com ha anat la celebració del Mundial en terres barcelonines?
3: Doncs mira, ahir l'afició de la selecció espanyola va celebrar durant la matinada la victòria a la final del Mundial de Futbol Masculí contra l'Argentina. Unes 30.000 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, van omplir la plataforma del fòrum amb seguidors dels dos equips. Els aficionats espanyols van vibrar amb el resultat final, que no es va decidir fins a la segona meitat de la pròrroga gràcies a un gol de Ferran Torres al partit disputat a New Jersey, als Estats Units. Els seguidors de la selecció que entrena Luis de la Fuente van esclatar d'alegria després de veure com l'àrbitre ja havia anul·lat un gol anterior a Espanya, obra de Nico Williams. El xiulet final va desbordar l'eufòria de seguidors que van celebrar el segon títol de la selecció masculina.
1: De tota manera, bé, això pel que fa al futbol, això va ser diumenge, no? Però dissabte la vau fer grossa també a Barcelona, es va celebrar el Pride amb 140.000 persones o 275.000, depèn de les fonts.
3: Sí, això depèn de les fonts, Núria, com bé saps. Es va celebrar amb una manifestació que tenia per lema Totes les realitats, un sol orgull, i la marxa va sortir de Plaça Universitat a les 6 de la tarda. Va recórrer els principals carrers del centre de la ciutat i va acabar el passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i els concerts. L'ambient era molt festiu i familiar amb persones de totes les edats i procedències i un dels assistents, Manuel Cabezas, afirma que cal continuar manifestant-se fins que hi hagi plena normalitat.
4: Aquestes persones els diria que en el moment que tothom pugui anar pel carrer agafat de la mà de la seva parella, sigui qui sigui, o fer-se un petó a qualsevol lloc i ho vegin com algo normal, que és el que hauria de ser, sense prejudicis, això es deixarà de fer. Fins aleshores s'haurà de continuar fent aquestes coses.
3: El president del comitè organitzador del Pride Barcelona, Ferran Poca, també ha aprofitat per condemnar l'agressió que va patir una parella dijous durant la jornada que se celebrava a la plaça Universitat. Recordem que un home va ser detingut com a presumpte autor dels fets quan es va adreçar de manera intimidatòria a dues persones i va insultar-les reiteradament per la seva orientació sexual.
1: I acabem amb una notícia malaurada, la mort d'un infant en una piscina de Calella.
3: Doncs sí, Núria, hem de lamentar la mort d'aquest nen de 6 anys que va morir a una piscina de Calella, al Maresme, segons ha informat Protecció Civil. L'avís el van rebre a les 6 de la tarda i el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos i la policia local s'hi van desplaçar fins als llocs dels fets i es tracta de la 7ª víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya, el 15 de juny.
1: Paula Iglesias, des de Rubí, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana, també.
3: Bon inici de setmana, Núria.
1: Terres lleidatanes, Quim Gasó, UAU Ràdio. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Bon dia, parlem.

0: També, de fet, divers, troben mort amb signes de violència una dona de 75 anys a Soses.
1: Sí, els Mossos investiguen el cas, que es manté encara sota secret de sumari, mentre el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. Els fets es remunten a la nit d'aquest dissabte a diumenge, passat quarts d'11 de la nit, quan els serveis d'emergència van rebre l'avís de la desaparició d'una dona de 75 anys al municipi de Soses. Es va activar ràpidament un dispositiu de recerca que hores després va acabar localitzant el cos sense vida de la víctima en un camp de paní situat a tocar de la carretera LP7041 a l'entrada del municipi en direcció a Aitona. Un cop feta la inspecció, els Mossos van confirmar que la mort presentava indicis de violència i per aquest motiu la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent s'ha fet càrrec d'aquesta investigació que encara continua sota secret de sumari. Es diu que la dona havia sortit a passejar el gos com a desaparèixer i a més en el lloc on s'ha trobat el cos també és una zona de conreu molt preguntada pels veïns que acostumen a passejar o a fer esport. Aquest diumenge al migdia desenes de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per guardar un minut de silenci en record de la víctima, per traslladar el condol a la família i el consistori també ha decretat 3 dies de dol oficials.
0: I per altra banda, Càritas Lleida alerta que alguns empresaris es neguen a contractar temporers després de regularitzar-se.
1: En aquest cas, també Unió de Pagesos nega tenir-ne constància, recorda que el sindicat reclamava aquest procés de regularització. Però anem per pams. L'entitat social lleidatana hauria detectat almenys 5 casos en les darreres setmanes, tot i que considera que la xifra real podria ser superior. El responsable del programa Temporers Exclusió Residencial de Càritas Diocesana de Lleida, Jordi Guerrero, explica que alguns empresaris els han dit que no els hi volen fer contractes i ara es troben que perden la feina, una situació que dificulta, evidentment, que aquestes persones puguin acreditar cotitzacions i renovar la seva documentació.
2: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, ¿vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, ¿vale? que no volen fer contractes. Clar, aquests nois es troben que ara perden aquesta feina i que ells han de cotitzar, o sigui, han de tenir contracte, perquè si no l'any que ve, no, al no cotitzar, no podran renovar la documentació. I d'aquests casos n'hi tenim uns quants, estem trobant uns quants.
1: I per contra, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos del Sindicat Agrari, Carola Aixut, assegura que el mateix sindicat no té constància de productors que rebutgin contractar treballadors després de regularitzar la seva situació.
3: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4-5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així no crec que anem per bon camí.
1: I això també recorda que el sindicat feia temps que reclamava aquest procés de regularització per tal de donar resposta a la manca de mà d'obra al camp.
0: Quim Gasó, moltíssimes gràcies des de UAU Lleida. Una abraçada i bon cap de setmana. Bona entrada de setmana.
1: Gràcies.
0: Marina Pérez Got, bon dia.
4: Bon dia.
0: Creus que és dilluns i ja derrapem, sí, com estem?
4: No sabem si som ja divendres, si és dilluns...
0: Sí, no? Vinga, va, ens relaxem i parlem, va, d'inversió al territori.
4: Doncs sí, el Departament de Territori i Habitatge i Transició Ecològica invertirà 121,51 milions d'euros al pressupost del 2026 a diferents projectes del Camp de Tarragona. La consellera d'Interior, Sílvia Paneque, ha assenyalat que aquesta inversió suposa un increment de gairebé 100 milions respecte als comptes de 2023, que va ser de 24,32 milions. Paneque ha desgranat els projectes on es rebran aquestes partides i ha destacat que la principal es destina al transport públic i a infraestructures ferroviàries. La consellera ha concretat que la primera fase del tramcamp s'endú 89,43 milions.
5: D'aquesta primera fase, l'import que impacta en el pressupost del 2026 és material mòbil, aquest material mòbil que comprarà Ferrocarrils. De la quantitat global que us deia, 38,5, 15,9 ja estan impactats en aquest pressupost. Tallers, que són molt necessaris pel manteniment i per tenir un servei eficient, 5 milions d'euros. Infraestructura, 68, i aquestes subvencions per les obres d'urbanització, 26,2. Per tant, d'una inversió global de 115,6 milions d'euros, ja hi ha aquestes quantitats impactades en el pressupost del 2026.
4: També es faran inversions en carreteres, també s'invertirà en actuacions de conservació, en logística, en sòl industrial i també destaca la construcció d'un carril bici paral·lel a la carretera TV3141 entre Reus i Cambrils.
0: I per altra banda, gran èxit de participació a les Onades Inclusives, sisena jornada, una iniciativa organitzada per l'associació Si Jo Puc Tu També, Epilep.
4: Sí, gran èxit de participació en aquesta jornada, però ara el que volia parlar jo era del concurs de castells. No passa res, Núria, si vols t'ho explico igual. Avui se sortegen les entrades del concurs de castells, el concurs, l'espectacle casteller més gran del món, i enguany ha canviat la fórmula per aconseguir entrades. Normalment tu entraves a una pàgina web i el dia que tocava compraves les teves entrades, però enguany el que han fet és que hi ha hagut 3 dies per inscriure's i totes les persones que han volgut s'han pogut inscriure en una pàgina web, i avui es farà un sorteig al Teatre de Tarragona. En total s'han demanat, en compte, 87.286 entrades, 19.709 s'han sol·licitat per la jornada de dissabte i 67.577 s'han sol·licitat per la jornada de diumenge. A l'últim concurs de castells es van esgotar totes les localitats en poques hores per la jornada de diumenge, i en concret n'hi havia aproximadament unes 6.000. Per tant, enguany sembla que passarà més o menys el mateix. Recordem que un cop s'hagi fet aquest sorteig, les persones que siguin afortunades tindran 15 dies per comprar les seves entrades, i si no ho fan, es passarà al següent número de la llista del sorteig.
0: Molt bé, doncs això és l'actualitat avui mateix de Tarragona. Ho deixem aquí, Marina, moltes gràcies.
4: Adeu.
6: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: I la primera entrevista ens du a parlar sobre sinistralitat laboral, i és que el sindicat Comissions Obreres advertia la setmana passada que la demarcació de Lleida encapçala les xifres de sinistralitat laboral a causa de la calor a tota Catalunya. A partir de les dades extretes de l'Observatori del Treball, vinculen aquesta mortalitat més alta amb el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana. Un sector molt més exposat de forma continuada a les situacions meteorològiques extremes, que pateix de forma més pronunciada les cada vegada més habituals onades de calor. La sinistralitat laboral no és només un greuge propi del món agrícola o de les terres de Lleida. Parlem d'un problema global i que segurament s'agreuja durant l'estiu. Per abordar aquest tema, avui ens acompanya la Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, i de fet aquí acompanya és el company Quim Gasó de UAU Lleida Ràdio. Quim Gasó, bon dia de nou.
1: Efectivament, bon dia de nou. La saludem des d'aquí, a la Mònica Pérez, com he dit, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Parlàvem sobre aquest pes de la sinistralitat laboral a la demarcació de Lleida en un inici, però volíem extrapolar, volíem obrir una mica de mires i fer el balanç d'aquest greuge arreu de Catalunya, i perquè ens fem una idea, necessitaríem que ens aclarissis també quin és el pes real de la sinistralitat laboral a Catalunya en aquests darrers anys.
2: Doncs mireu, per nosaltres és un dels problemes més greus que tenim en l'àmbit laboral. Hem de pensar que el 2025 la sinistralitat ens va deixar 206.000 accidents de treball arreu de Catalunya, amb 109 persones que van perdre la vida a la feina i 760 persones amb accidents greus, és a dir, que van quedar amb seqüeles, amb lesions greus, no? I veiem que en els darrers anys no millora massa la dada. Sí que és cert que el 2025 vam tenir una lleugera estabilització o baixada del 2%, no? Però les morts a la feina van augmentar un 24%, i aquest primer semestre del 2026 veiem que el total d'accidents de treball doncs creix una miqueta, entorn a l'1%, podríem parlar d'estabilització, però en tot cas no millora, i en canvi els mortals sí que augmenten, no? Augmenten un 40% pràcticament en el primer semestre. Per tant, són xifres molt, molt preocupants, evidentment.
1: I com augmenta aquest cas en una situació tan pronunciada com la que tenim ara mateix d'episodi d'onada de calor continuada?
2: Doncs no tenim estadístiques que ens recullin de manera oficial quants d'aquests accidents de treball tenen a veure directament o indirectament amb la calor. Sí que tenim estudis longitudinals, no?, d'investigadors i investigadores, per exemple, IS Global, no?, el que ens diu és que analitzant accidents de treball des de l'any 89, per tant, amb una mirada prou àmplia, no?, fins als anys més recents, el que veuen és que durant aquestes èpoques de calor augmenta els accidents de treball un 2,7%. No? Si fem una... Agafem aquest 2,7% respecte del total d'accidents de treball al 2025 a Catalunya, doncs prop de 5.500 haurien tingut a veure amb la calor, no? Afecten doncs, des de la part més evident, que podria ser el cop de calor, a episodis de reducció de la tensió, de la concentració, marejos, és a dir, elements que el cop de calor sí que és un episodi que es pot identificar més clarament, però la resta de sintomatologia o defectes sovint queden una mica més ocults.
1: Nosaltres agafàvem el guant d'aquesta denúncia que fèieu la setmana passada des del sindicat, concretant, evidentment, en el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana, però, de nou, ampliant una mica de mires, hi ha algun altre sector que presenti una xifra excepcionalment alta quan a sinistralitat laboral?
2: Sí, preocupen sobretot la construcció, que és un sector amb una incidència molt elevada i any rere any. També la indústria, els diferents sectors de la indústria i, evidentment, l'agricultura, no? Però també ens preocupen altres sectors on la sinistralitat sembla que és menor, per exemple, serveis, no? Però que cada vegada pensem que és menor perquè s'amaguen molts accidents de treball aquí. És a dir, aquí afecten sobretot elements que tenen a veure amb l'organització del treball, no? El ritme del treball, la possibilitat de descansos, horaris... I aquests elements s'expressen més en temes de baixes musculoesquelètiques, de salut mental, no? Que són els dos elements que sembla que preocupen molt ara, no? En les baixes mèdiques. I precisament és on veiem menys prevenció per part de les empreses i són més fàcils d'ocultar perquè, clar, no es manifesten de manera immediata, no? Com, no sé, com una caiguda en altura o com un accident traumàtic amb una màquina, no? Aquests són d'acumulació i, per tant, bueno, sembla que no hi hagi tanta accidentabilitat en el sector serveis, en les dades, però els ritmes de treball i l'organització del treball cada vegada més precària doncs estan deixant molts danys a la salut.
1: Parlem de protocols. Aquests, evidentment, van adaptats en funció de cada feina, de cada sector, de cada tipus de treball, però a nivell comú, quines mesures hi ha en totes les empreses, o hi hauria d'haver en totes les empreses, relacionades especialment, doncs, com els dèiem, amb la situació d'aquests dies, amb l'onada de calor?
2: Doncs les mesures, diguem, genèriques, perquè després s'han d'adaptar a cada activitat, però tindrien a veure, estan totes orientades a intentar evitar o reduir l'acumulació de la calor en el cos, l'acumulació perillosa, no? I tenen a veure doncs, amb generar més descansos, espais a l'ombra o refrigerats, aclimatar el cos, no? O facilitar aigua, roba de treball adequada, que no generi més calor, o donar elements per protegir-se contra el sol, no? Per exemple, el cap, però també la pell i els ulls, no? Perquè parlem molt del cop de calor, però hi ha elements, bueno, hi ha malalties com el càncer de pell o problemes oculars que també poden augmentar. En definitiva, és una combinació, eh? És una combinació de mesures, i quan aquestes mesures són insuficients, doncs sí que s'ha d'evitar el treball en les hores més perilloses o canviar horaris o traslladar feines a hores de més calor o aturar les feines quan ja no es pot treballar ni tan sols amb aquestes mesures, no?
1: T'agafo just per on acabaves, perquè quan parlem d'aquestes feines amb un índex més alt de perillositat, com el món agrícola, com la construcció, has mencionat també la indústria, amb el cap al sector de la neteja urbana, l'any passat va haver també doncs, una mort a Barcelona que va portar bastanta cua. Quines mesures més incorporen o haurien d'incorporar per preservar la salut dels treballadors en dies de més calor?
2: Doncs pensem que una combinació de totes elles. En realitat no hi ha massa més mesures. El que no veiem i el que s'ha de fer és preveure quan s'ha d'aplicar cada mesura i com s'ha d'aplicar. És a dir, veiem protocols molt orientats a actuar només quan hi ha alerta meteorològica, no? Però obliden doncs, tota la valoració, per exemple, si tenim persones vulnerables, de la roba de treball, del ritme o l'esforç físic que s'ha de fer, o de si les màquines que utilitzem en els utensilis de treball estan generant més calor, no? Per tant, hem de fer una valoració de tot això i actuar no només quan hi hagi una alerta meteorològica. És possible que no la tinguem, que a nivell ambiental no tinguem una temperatura molt elevada, però en canvi no. Pensem en el sector, per exemple, de manteniment de carreteres, on tota la maquinària genera un augment de la temperatura molt important. Allà s'ha d'actuar independentment de si tenim o no alerta meteorològica, no? Per tant, els elements que hauríem d'incorporar, més que les mesures concretes, és ordenar aquestes mesures i preveure quan s'han d'aplicar i com, i qui ha de, per exemple, no? Qui vigila a l'empresa quan tenim una alerta meteorològica? Qui fa el seguiment, no? O qui ha d'ordenar que els treballs s'han d'aturar o que s'ha de fer un descans, no? Totes aquestes qüestions són les que haurien de ser comuns en els protocols.
1: Correcte, perquè sobre el paper imaginem que pot haver moltes mesures, molt completes i molt bones, però al final el quid de la qüestió està en l'aplicació d'aquestes. No sé si teniu dades exactes, però en quin grau es compleixen aquests protocols?
2: Dades exactes no en tenim. El que sí que tenim són doncs l'experiència dels nostres delegats i delegades, la nostra experiència de consultes en les empreses, i veiem això, que en molts casos on directament no hi ha un protocol, no s'ha previst com actuar, o són protocols molt genèrics, no? Que recullen aquestes mesures genèriques, però, com dic, no tenen en compte com ho portem a la realitat de cada empresa. No és el mateix una gran empresa que una petita empresa, la cadena jeràrquica de mandi, no? Qui dona les ordres, és molt diferent en cada empresa, no? I, per exemple, no, el sector de jardineria sí que trobem algunes persones treballadores que ja porten pulseres que d'alguna manera detecten un possible cop de calor abans de que succeeixi, però després entren en vehicles que estan a 40 graus perquè no hi ha aire condicionat en el vehicle, no? Aquests són la situació que trobem de manera general a les empreses, no? que no es té en compte tots els elements de la feina que poden estar empitjorant o fer més perillosa la feina.
1: I amb aquesta vista, amb aquest objectiu d'intentar incrementar el compliment de la normativa, la solució hauria de passar per un tema de més conscienciació, per més inspeccions laborals. És un tema, el fet de l'incompliment d'uns costos econòmics per les empreses. Com us expliqueu?
2: Bueno, la situació té a veure efectivament amb que la prevenció de riscos laborals, no només en l'exposició a la calor, sinó a nivell genèric, té certs dèficits molt importants en quant al compliment empresarial. Això no deixen de ser inversions que han de fer les empreses. I més enllà de les polítiques, jo m'atreviria a dir, bonistes, no? Que fan públicament de preocupació per la salut de les persones de treballadores, quan es tracta realment de veure si prioritzem la inversió econòmica o no, doncs optant pel no. I desprotegeixen la salut de les persones treballadores. Passa, lògicament, per més conscienciació, més responsabilitat empresarial, però també per més control públic de la situació, de l'autoritat laboral i de la inspecció de treball, i per modificar alguns elements de la llei de prevenció i de la normativa que la desenvolupa, d'alguns reial decrets, per controlar millor la qualitat preventiva que es fa a les empreses, no? Més enllà dels documents, dels protocols, de les avaluacions de riscos, no? Si realment s'estan portant a la realitat aquests documents.
1: Deixaves entreveure abans que sovint us trobem que moltes afectacions derivades d'aquestes altes temperatures no s'acaben reconeixent com a accidents laborals. A dir, és molt evident que un temporer, per exemple, en el cas de la setmana passada aquí a Lleida, mort per un cop de calor, la causa-efecte és bastant clara, però ja imagino que hi ha altres símptomes, altres conseqüències en les quals aquesta vinculació és molt més difícil de fer alguns cops.
2: Sí, perquè les estadístiques diguem que classifiquen els accidents de treball per la manera en la que ocorren, no? més que per la causa. Podem tenir, per exemple, persones treballant en teulades que per un mareig, per una falta d'atenció, doncs es produeix l'accident. Clar, aquí la gravetat és que aquella persona hauria d'estar amb un element de subjecció, no? Si tu tens un mareig, però la seguretat en la feina evita que caiguis, doncs no tindrem un accident de treball mortal, no? Per tant, en aquests casos, diguem que l'accident passa més per una qüestió greu, com és una manca de seguretat en la feina, i així es registra, però no s'acaba d'identificar la causa final, no? És un exemple per explicar quina és una mica la situació. Realment, l'efecte directe o indirecte de la calor no s'està veient de manera clara en les estadístiques.
0: Interessantíssima aquesta entrevista i crec que malauradament n'haurem de seguir parlant sobre l'afectació de la calor dins el que són els riscos laborals, Quim.
1: Molt probablement, i més amb aquesta nova onada de calor que es torna a aproximar.
0: Doncs vinga, així tanquem el retrat general de la sinistralitat laboral a Catalunya durant aquests mesos. N'hem parlat amb Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Moltes gràcies, Mònica, i moltes gràcies, Quim Gasó, des de UAU.
1: Adéu, bon dia.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia. Adéu.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I anem a conèixer quina és l'actualitat pel que fa al món casteller.
4: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
5: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana. Després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a comprendre millor el món dels castells. Un espai que aquest estiu també posarà la mirada, una de les grans cites, com és el concurs de castells, hi ha qüestions que van més enllà de la plaça. Preparats? Som-hi!
4: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
5: Doncs toca analitzar el que ha sigut aquest cap de setmana i comencem amb la festa major de la Riera de Gaià, on la colla Joves Xiquets de Valls va recuperar el 5 de 8 dos anys després. Els de la camisa vermella aconsegueixen d'aquesta manera eixamplar la base i el ventall de castells amb l'estructura de 5 que els pot fer somiar amb alternatives de cara al concurs de castells. Per la seva banda, els Xiquets del Serrallo van tornar a descarregar el tercer 4-8 consecutiu de la seva història, el primer fora de casa. Finalment, els nois de la Torre van tornar a completar la mateixa diada que el quadre de Santa Rosalia. La Torre de 7, el 7 de 7 i el 5 de 7 per continuar somiant amb l'objectiu d'assistir el dissabte al concurs de castells. També destaquem, sens dubte, la diada del 6è memorial, Pepe Rodríguez, al cap de la Vila de Sitges, amb els castells de Vilafranca, que van prémer l'accelerador descarregant la Torre de 9 amb folre i manilles, que va quedar pendent a Altafulla. Els verds van assolir la gama extra del Garraf amb el 5 de 9 en folre i el Pilar de 8 en folre i manilles, el primer que descarregaven a Sitges en una diada absolutament exuberant i poderosa. Per la seva banda, diada emotiva important de la jove de Sitges, que també va assolir el seu objectiu en descarregar el 4 de 8, primer cop que el fa en dues setmanes consecutives. Els de la camisa de color vi també van completar el 3 de 7 aixecat per sota, el segon de temporada, i que van acabar de rodonir amb el 7 de 7 i un vano de 5.
4: Segona ronda, agenda de plaça.
5: En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les properes diades més interessants del proper cap de setmana i l'últim del mes de juliol. La nostra atenció es centra sobretot en dissabte 25 de juliol, en la Diada de les Santes de Mataró. Enguany, però, serà a les 5 de la tarda. Ja fa 3 anys que es va passar aquesta Diada Castellera a la tarda, però enguany s'avança una hora per arribar a temps a la crida de Festa Major de les Santes. Una diada que servirà també com a efemèride de la celebració dels 30 anys dels capgrossos de Mataró, que compartiran plaça amb els Minyons de Terra i els castellers de Vilafranca. Aquesta diada la podreu seguir en directe per les televisions locals i també per la plataforma La Xarxa Més. Una altra diada que ens hi hem de fixar aquest dissabte 25 de juliol és la festa de Santa Anna a Reus. L'actuació comptarà amb els brivalls de Cornudella, la colla castellera Sant Pere Sant Pau i també els Xiquets de Reus. Per diumenge ens fixem amb la diada de Santa Anna al Vendrell a 2:15 del migdia, amb els nens del Vendrell com a única colla i que voldrà, sens dubte, portar les seves millors estructures després del bon paper mostrat al Catllà. Diada que es podrà seguir en directe per Ràdio Televisió al Vendrell. I finalment, marxem cap a la diada de Festa Major de Salt a partir de 2:15 del migdia amb els castells de Barcelona, els Marecs de Salt, els Tirallongues de Manresa i els Xerrics d'Olot.
4: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
5: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Si us explicàvem a l'anterior podcast el nou sistema d'entrades del 30è concurs de castells, ara ja tenim les dades definitives de les persones demandants a assistir a l'espectacle casteller més gran del món a la Tarraco Arena, plaça de Tarragona. Per la dia de dissabte s'han sol·licitat més de 19.000 entrades amb més de 6.000 persones inscrites. Per la dia del proper diumenge 4 d'octubre s'han sol·licitat fins a 67.500 entrades amb més de 17.600 persones inscrites al 30è concurs de castells. Així valorava aquest fet la directora del concurs de castells, Esther Roca.
6: A nivell organitzatiu, a nivell de concurs, estem contents perquè finalment l'objectiu que teníem, no, que era una mica descongestionar i també democratitzar el procés de la compra d'entrades, ha estat assolit. Ha funcionat molt bé el sistema durant 3 dies, sí que malgrat en algun moment sembla que alguns usuaris no van poder rebre el número, però tal com es va detectar o com se'ns va fer arribar, es solucionava amb certa immediatesa.
5: Serà aquest mateix dilluns a les 12 del migdia el Teatre Tarragona que celebrarà el sorteig públic que determinarà el número a partir del qual s'iniciarà la designació d'entrades. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller.
0: Tornen dilluns, de fet, els companys de Ràdio Ciutat de Valls, amb Eric Rosique a la locució. I nosaltres el que fem és seguir endavant, que falta un quart d'hora, una miqueta més, per arribar a les 10 del matí. I ho fem amb una entrevista que ens du a Premià. Diuen que les havaneres són cosa de gent gran, però hi ha un grup que vol demostrar que no. De Gairó ha estat escollit com un dels 3 finalistes del concurs Sons de la Mediterrània, que és un dels certàmens de referència pel que fa a la música d'arrel catalana. Manel Ferrer, des de Premià, bon dia. Sembla que això de les havaneres està canviant, oi? Ai, mira que bé, Manel, que m'has posat sintonia i tot. Bon dia.
7: del meu amor la noia no podré tornar.
8: Doncs sí, bon dia, Núria. I precisament aquest és un dels objectius de Degairó, demostrar que les habaneres també poden enganxar el públic jove. En parlem amb el premianenc Roc Ramoneda, membre del grup, perquè ens expliqui què representa aquesta nominació i cap a on vol anar també el projecte. Roc, com estàs? Benvingut.
9: Bé, molt bé, molt content.
8: Primer de tot, enhorabona per aquesta nominació o aquesta fase final del concurs Sons. Us ho esperàveu, això?
9: Doncs la veritat és que no. Nosaltres vam intentar participar a la Fira Mediterrània i no vam aconseguir per temps, vam cometre un error també a l'apuntar-nos, bueno, vam tenir diferents problemes a l'intentar-ho i, bueno, tampoc sabem si hagués sortit la participació a la Fira Mediterrània com a projecte musical. I ens van dir de la pròpia Fira Mediterrània, escolta, no heu arribat a temps de participar i tal, però mira, presenteu-vos el concurs que potser us funciona i tal. I ens vam apuntar i després vam veure que hi havia... Jo m'ho vaig mirar el dia abans de que tanquessin inscripcions i hi havia, no ho sé, com 5 pàgines de propostes, així. Hi havia propostes superinteressants, propostes que jo també coneixia, que havia escoltat alguna vegada. I vam dir, bueno, jo què sé, pues hi ha un altre any, no? I al final, pues mira, ens van dir que sí, que participàvem a la final i estem supercontents. Ara hem de preparar-ho.
8: I ara què heu de fer? Quines són les següents fases que venen?
9: Només fan una fase, que és la final, que és dintre del... En el marc de la Fira Mediterrània que celebra el Manresa a l'octubre, doncs a un dels primers dies de la fira, que crec que és el dijous 15 d'octubre, que és el dia que se celebra la final, cada grup té 20 minuts per fer un exemple, diguéssim, de la seva actuació. I molt tens bé. Aquests 20 minuts per a demostrar, doncs, la teva proposta.
8: Molt bé. Per qui no us conegui encara, què feu de Gairó i com neix també una mica la idea del grup?
9: De Gairó fem habaneres, però les fem a la nostra manera. I la idea del grup sorgeix principalment del cantant, en Ricard, que se li va ocórrer que era una grandíssima idea fer habaneres i al principi tots ens ho vam prendre com molt escèpticament. Però la veritat és que tots hem amat molt d'aquest estil musical i sí que teníem com aquesta intenció de fer alguna cosa com que els joves es poguessin sentir interpel·lats, però que no deixés d'interpel·lar el públic que havia interpel·lat sempre. Llavors intentem jugar com amb aquesta dicotomia d'intentar acostar-ho cap als joves. També el ser jove és més senzill, segurament. Però no deixar enrere aquell públic que ha estat sempre el primer peu de les habaneres, diguéssim.
8: Esteu aconseguint apropar les habaneres al públic jove?
9: Ostres, no ho sé. Jo crec que, o sigui, intentar-ho estem intentant. I aconseguir-ho depèn. Crec que quan anem lluny de la zona, o sigui, de l'àrea metropolitana, potser és més complex, perquè ja anem a coses més concretes d'habaneres, o cantades, o celebracions més concretes moltes vegades, però sí que quan toquem per l'àrea metropolitana o a Barcelona mateix, sí que és veritat que aconseguim que s'acosti gent jove. També tenim la sort de que per recorreguts culturals o militants de gent del grup ens han trucat d'alguns llocs que potser no hi haguéssim arribat si no coneguéssim a la gent que ho organitza. Llavors això també és la sort de que si toques en un espai jove, doncs ve la gent jove molts cops i et descobreixen. Potser hi ha gent que no li agrada o no li remou res, però sí que ens hem trobat amb molta gent que li ha agradat i, bueno, estem molt contents, també.
8: Com veu, esteu fent també l'extensió a través de les xarxes socials, perquè suposo que també hi ha molta gent que us ha conegut a través de plataformes.
9: Sí, o sigui, a través de xarxes socials sí que el llenguatge intenta ser molt, o sigui, o fresc, o jove, o digue-li com vulguis, perquè al final és el nostre. També sabem que el públic de sempre, de les habaneres, no ens el guanyarem a les xarxes socials, perquè potser no en fan el mateix ús que nosaltres, i llavors ens l'hem de guanyar, pues, en directe. I sí que xarxes socials, doncs, intentem, pues, això, un llenguatge més fresc, més proper, pues, ensenyar parts de les cançons en formats molt breus i en acústic, pues, no sé, una mica anar jugant amb això per intentar, pues, apropar-nos a aquesta gent.
8: Deies al principi que feu habaneres a la vostra manera. També en alguna entrevista he vist que parlàveu de post-habaneres. Què vol dir exactament aquest concepte, que ens servirà també per explicar una mica més tècnicament què és el que feu? Feu adaptacions d'habaneres, creeu noves habaneres, per on us moveu?
9: Jo això de post-habaneres ho vaig veure l'altre dia, sí, també, a la notícia del concurs de Sons de la Mediterrània, i no estàvem gaire d'acord nosaltres.
8: D'acord, eh?
9: Nosaltres considerem que fem habaneres, sense més. Pues, l'habanera també des de la nostra perspectiva, segur que hi ha gent que ho viu o ho llegeix des d'una altra manera, és una cosa bastant hibridable. Vull dir, la pots barrejar amb moltes coses i segueix sent una habanera. Llavors, per nosaltres sí que són habaneres, només que hi ha una perspectiva juvenil al darrere que potser... En el seu moment, als anys 60, quan tota la, va arrencar tot, tota la habanera moderna a Catalunya, ja hi havia aquesta perspectiva, però clar, estem en altres temps i potser, o sigui, l'estem intentant aportar a nosaltres sense cap pretensió concreta, simplement perquè en som joves i ens surt així.
8: Molt bé. De fet, estem parlant de habaneres, però vosaltres el que sí que feu és incorporar influències d'altres estils, no?, dins aquestes habaneres.
9: Sí, nosaltres, tant en el directe com en aquest EP que vam treure al març, afegim la sardana, això una mica més discretament, perquè no tenim cobla per anar pel món. Sí que afegim molt la rumba, també algunes coses del son, de la salsa i així. Bueno, el bolero, sobretot. O sigui, juguem una mica amb altres estils, perquè en realitat, si tu vas a qualsevol cantada d'habaneres, els concerts d'habaneres no són 100% habaneres. Sempre hi ha barreja d'altres estils, perquè al final pues, la cançó marinera o el cant de taverna no és només l'habanera, vull dir, hi ha altres patrons rítmics i altres coses. Llavors, com nosaltres també anem molt conscients d'això pel gust d'haver anat a moltes cantades, doncs també juguem amb això en la mesura dels nostres gustos, les nostres capacitats, i també de no escapar-nos moltíssim de que tu et pensis que estàs anant a un concert d'habaneres i a sobte et trobis a un concert d'una altra cosa.
8: D'alguna manera, suposo que també el fet de fer habaneres i apropar-lo als joves és una manera també doncs, de garantir aquest patrimoni musical entre els joves. Noteu curiositat quan aneu als llocs i que us escolten doncs, amb especial interès?
9: Sí, és això. Ens hem trobat amb gent jove que potser ha com redescobert l'habanera, que potser era algo que li ressonava de fons i potser s'hi ha posat una miqueta més al descobrir-nos, però tampoc som gaire pretensiosos amb ser l'herència de res. Vull dir que si arribem a ser l'herència d'alguna cosa, doncs estupendo. Però no hi ha una pretensió de ser el futur o així. Si el nostre projecte, de fet, serveix perquè surtin més projectes d'arrel que vulguin revisitar segons quins espais musicals o així, endavant. Vull dir, nosaltres, bueno, és una proposta que la fem des completament genuïna, no amb la intenció de ser els fills d'una tradició, no? Vull dir... Bueno, això, sí.
8: Molt bé. Amb tot el que ens estaves explicant, em preguntava fora de micro, com estan en aquest estiu? No sé com teniu l'agenda.
9: Molt plena.
8: Sí,
9: o sigui, tenim la sort de tenir l'agenda bastant plena. Aquest any encara no hem anunciat alguns dels concerts de l'estiu perquè no es podien anunciar fins al moment, però sí que és veritat que sense... No sé exactament quan són a l'estiu, però si comptem tot l'any, n'acabaran sent quasi uns 40, o potser arriba als 40, que és bastanta feina. I estem molt contents, perquè també hi ha una part de que nosaltres hem fet molta feina de buscar concerts, d'enviar molts mails, d'estar presents, d'estar allà, d'això que dèiem, de buscar moviment a les xarxes, coses així. Però també hem tingut molta sort que també ens han vingut a buscar d'alguns espais.
8: Que em deies també que tot plegat ho combineu amb la vostra feina fora del món artístic, no?
9: Fora del
8: grup, no? Que això també suposo que li donen un afegit de feina perquè és anar fent tot un encaix.
9: Sí, bueno, jo crec que és una realitat amb la que es troben la majoria de grups de Catalunya. Nosaltres, evidentment, crec que no ens podem queixar perquè portem 2 anys i hem fet molts concerts, però hi ha gent que porta molts anys i molt de recorregut combinant i fent malabars amb la vida per de dilluns a divendres ser una cosa i de dissabte a diumenge ser-ne una altra. I és un dels problemes de la cultura de Catalunya. Jo crec que hi ha una espècie d'infrafinançament que fa que pues, tot ho hagis de combinar. Nosaltres no ens queixarem, de moment, perquè portem molt poc temps, o no ens queixarem gaire alt, però sí que és veritat que hi ha molts grups que porten molts anys dedicant moltes hores i que segueixen en una situació doncs, precària com a grup. Més enllà de les seves feines personals.
8: Amb tot, dèiem, i esteu parlant de tota aquesta gira, tots aquests concerts d'estiu, no sé si el cap també us dona per pensar més enllà en projectes que voleu tirar endavant o de moment esteu centrats amb la feina d'aquest estiu?
9: De moment estem centrats amb la feina d'aquest estiu. S'ha comentat la idea d'un disc, s'ha comentat perquè de moment tenim l'EP i ja està entre moltes cometes, s'ha comentat, però sí que és veritat que no ens posarem a fer segons què amb tota la feina que tenim a sobre. Vull dir, també, clar... Tothom treballa durant tot l'any, ara és el moment de vacances, a més, els altres 3 són professors, vull dir que ara és el moment de vacances, diguéssim, i ens l'hem omplert tot de concerts. Llavors, les setmanes, els dies en els que no tenim res, tothom s'ha muntat coses per anar a por ahí. Llavors, que hi ha projectes en ment, 100%. Que ens hi posarem aviat, no, perquè nosaltres l'any passat quan vam acabar la gira, automàticament, quan l'estàvem acabant, eh? Ja ens estàvem posant a gravar el disc, i ens, o sigui, com no hem acabat de parar en cap moment, que ja està bé. Vull dir, quan estàs començant, doncs potser també has d'anar una mica més atropellat. Molt però, bé. Bueno, això, que de moment hi ha coses, però no...
8: Molt bé, per més endavant, eh?
9: Exacte.
8: Molt bé. Parlàvem justament d'aquest EP, ens feies ara menció, com està funcionant i quina rebuda està tenint també per part del públic.
9: Doncs ens esperàvem menys, jo crec. Mm. Ens esperàvem menys, també hem tingut la sort de comptar amb Propaganda pel Fet, que ha fet de segell, i que ens ha ajudat bastant a tirar-la endavant i també amb tota la gestió i burocràcia que implica publicar cançons a vegades. I està funcionant molt bé. O sigui, és veritat que la música en streaming tampoc és que sigui per tirar coets. Vull dir que és difícil de moure, hi ha moltes complicacions, però bueno, que tenim la sort d'haver comptat amb Propaganda pel Fet, que ens han donat un cop de mà. I això, bé, està funcionant molt bé. Vull dir, no ha deixat de funcionar, que també és... Vull dir que hi ha com una certa escolta recurrent, que tampoc ens diguem cada dia anar mirant a veure quanta gent ho escolta, però hi ha com una certa escolta recurrent i la veritat que s'agraeix, perquè vull dir, hem fet una feina i s'està com recompensant, diguéssim.
8: Roc, en el teu cas, que ets de Premià de Mar, el nostre municipi té una vinculació històrica amb les Havaneres. Fins a quin punt t'ha influït a tu això també amb el fet, doncs, ara de treballar o que una part de la teva feina estigui vinculada amb les Havaneres?
9: Jo crec que hi ha un vincle extremadament emocional amb mi i les Havaneres, no tant perquè n'hagi consumit moltes, perquè a casa meva no són gens d'Havaneres, vull dir, no és un estil que els interessi especialment, sinó que jo crec que hi ha un punt emocional molt vinculat, i potser no tant de petit, sinó ja més com adolescent i adult.
0: Ai, Roc, ho hem de deixar aquí, és que ens quedem sense temps, eh? Roc Ramoneda i Manel, en tot cas, moltíssimes gràcies per apropar-nos les Havaneres amb aquest nou format, moltíssima sort amb el concurs Sols de la Mediterrània, Roc Ramoneda, del grup de Gairó, i també Manel Ferrer de Premià. Moltíssimes gràcies, companys.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
13: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
14: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
15: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
16: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
17: Hola, soy Lena Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
15: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
17: Adeu, Embaladits!
14: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
10: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Quasi 5.000 persones es van reunir ahir a la nit a l'estadi de futbol de Can Rosés per veure junts la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina, en un nou èxit de convocatòria de la pantalla gegant que va muntar l'Ajuntament de la ciutat. El partit es va viure amb molta intensitat i els 5.000 aficionats a la selecció espanyola van vibrar amb cada acció. Es van indignar amb les puntades de peu i accions al límit del reglament dels argentins, però també amb el gol anul·lat a Nico Williams per una falta prèvia de Merino que només va veure l'àrbitre. En canvi, va saltar d'alegria quan l'argentí Enzo Fernández va ser expulsat amb dues grogues per dues faltes molt clares i va esclatar al principi de la segona part de la pròrroga quan el jugador del Barça, Ferran Torres, va marcar el gol de la victòria. El segon Mundial de la selecció espanyola es va celebrar durant molta estona més a Can Rosés, però també pels carrers de Rubí sense cap incident, segons la policia local. La pantalla gegant va obrir les portes a les 7 de la tarda i va comptar amb l'animació, aquest cop, del periodista Mateo Sánchez, que va començar la seva carrera a Ràdio Rubí. Rubí compta amb 29 hidrants propers a les zones boscoses de les urbanitzacions per lluitar contra els incendis. Amb aquests 20, la ciutat ja compta amb 584 hidrants repartits per Rubí per incrementar la capacitat de resposta dels serveis d'emergència davant possibles episodis de foc. La intervenció de l'Ajuntament ha suposat una inversió de 91.529 euros i s'ha executat en dos lots de 10 hidrants cadascun. Els nous punts d'aigua són soterrats i s'han distribuït en aquells àmbits on es detectava un dèficit de cobertura, especialment en entorns forestals i àrees residencials properes al bosc. Més enllà de sumar nous hidrants al municipi, el projecte també ha posat el focus en un altre aspecte clau: assegurar que l'aigua arribi amb la pressió necessària a cadascun dels punts instal·lats. Aquest treball previ d'anàlisi i adequació de la xarxa ha estat determinant per garantir que els nous equips siguin plenament operatius en cas d'emergència. I ara us deixem amb l'última hora de l'Obert per vacances. Tornem a les 11.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: L'estiu que torna, gelat d'aigua salada. Miqui Núñez, que posa les primeres notes musicals en aquesta segona hora de l'Obert per Vacances. Recordeu que us estem preguntant quina mena de gelat preferiu. I ens és igual, terrina, cucurutxo, qualsevol sabor de gel, de llet, el que convingui, de iogurt, que també estan molt de moda, amb tot de tòpings, I qui té les respostes a aquesta pregunta són els de Cardedeu. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Què diuen els oients? Què els preparem?
1: Doncs mira, de moment tenim molts àudios que ens han estat enviant i ja et dic jo que no sempre el de xocolata té per què ser el més desitjat, Així que, si et sembla, comencem a punxar algun d'aquests àudios. A veure què diu la nostra audiència.
2: A veure, això dels gelats és tot un tema, perquè, clar, si vaig a, per exemple, a un lloc on venen exclusivament gelats, doncs em demano sempre un cucurutxo de festuc amb xocolata. Però si és un gelat que he de comprar un supermercat, jo vaig sempre a l'aposta segura, que és un ametllat.
1: Això és veritat, segons on vas a buscar-ho.
0: Sí que passa, que si són de súper tots tenim el nostre, aquella marca o aquella forma, sí. A vegades et deixes portar per les ofertes, també és veritat,
1: Perquè doncs
0: bons perquè... són, doncs ja està, mira, tira.
1: Es paguen el preu d'or, i més ara com està la xocolata i els fruits secs. Però mira, també tenim aquesta opinió, ja veuràs, és de l'Aina.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Jo ara deixaré anar una popular opinion que potser em cauran bastantes crítiques, però ja sé que la pregunta és el millor gelat, però jo us puc dir el pitjor gelat, i per mi és el de xocolata i vainilla. Els trobo avorridíssims. Si parlem del millor gelat, diria que Stracciatella o el de Festa Major, que és un gelat exclusiu de Granollers que us recomano que proveu.
0: Jo vull saber com és aquest gelat de Festa Major de Granollers.
1: Mira, va, doncs emplaçaré aquesta oient, sí, a l'Aina, que ens digui exactament com és aquest gelat de Granollers. Jo també m'he quedat amb les ganes, de fet, Granollers ho tenim aquí propet, així que jo crec que li puc demanar que ens enviï un segon àudio i que ens digui sobre què és. Va, si et sembla, acabem amb un altre, que en tenim més, però que aquest, bé, li agraden els clàssics. Jordi, de Vilanova.
4: L'Obert per Vacances, aviam, tots sabem que el millor gelat del món és l'ametllat, però jo el que vinc a dir és que hem de deixar de ser déus. O sigui, hem de deixar de creure'ns Déu amb això de fer gustos de gelat. L'altre dia vaig passar per davant d'una gelateria, de cop tens gust a barrufet, gust a gustos totalment aberrants. No, hem de deixar de ser Déu.
1: Ja ho veus,
0: M'encanta.
1: És que realment després, a la cloenda, jo portaré un recull dels gustos més... Deixa'm dir peculiars, perquè, escolta, contra gustos no hi ha certeses, no? Però sí, Déu-n'hi-do. Ja ho veus.
0: Hem de deixar de ser déus, però amb gelats hi ha moltes coses. Molta gràcia,
1: exacte, sí, com a concepte de vida, Núria?
0: Sí.
1: Exacte, sí, ser assertius i una mica més tolerants.
0: I estem pensant tota l'estona en con, en terrina, amb els gelats que tenim, no?, que comprem al súper, però també hi ha aquells de súper que són com de barra, els gelats de barra.
1: Sí,
0: el tall.
1: Cert.
0: Mira, ara
1: diré una cosa que... Sí, generacionalment, tu i jo segur que n'he menjat els diumenges a Cals Avis. La comtessa.
0: Oi, la comtessa, per favor.
1: Oi?
0: I tant.
1: I ja no se'n veu. I abans era un clàssic que feia festa, a més no poder. Era abans de gitano o comtessa.
0: Sí. Que a més l'anunci era com ASMR. Era...
1: No pantallaves. Sí, absolutament.
0: Claro, i tant. Bueno, i el crocanti, que ja és una miqueta anterior.
1: Sí.
0: I després els clàssics de tres gustos, no? Nata, vainilla i xocolata, entre neules.
1: I tant que sí. Sembla galateta allà.
0: Mira, i és important, també penseu-hi, perquè és superimportant, la manera com mengem el gelat, segons com sigui el gelat.
1: Sí, absolutament. Tu ets de mossegar o de llapar?
0: Jo de llapar.
1: Ep.
0: Per sensibilitat de dents, clar. I tu ja mossegues, no? Tu mossegues, pel que veig.
1: Ja veuràs que el reel d'avui llapa poc. T'haig de dir que vaig quedar tip, perquè me'l menjava ràpid per poder acabar, perquè feia molta calor, però sí, jo els engoleixo, si es pot dir.
0: Sí, la Maia et devia mirar raro, diré, què fa
1: aquest ara? Sí, què fa aquest boig, sí, correcte.
0: Molt bé. Doncs escolta, continueu explicant-nos coses sobre gelats, que recollirem al tancar programa abans de les 11, recollirem les vostres impressions, i sobretot, Aina, explica'ns com és aquest gelat de festa. Té raó, l'Aina, l'ametllat és avorridet al final, no?
1: Sí. L'ametllat
0: és la posta segura.
1: Sí, és avorridet, així que ja et dic, l'emplacem a que ens enviï... Ara li faré un truc, a veure, en aquesta oient, i que ens digui a veure de què és el gelat de festa major de Granollers.
0: Gràcies, Enric, fins ara.
1: Vinga, a reveure, fins ara.
0: Doncs mireu, hem encarregat a Delta, Ràdio Delta, vaja, que ens expliquin o que ens donin més detalls sobre els gelats. I ells s'han centrat en una dicotomia, en un dilema d'aquells vitals també, eh? Gelat de con o gelat de terrina. Ens ho explica Cel Prieto des de Ràdio Delta.

0: Fa calor, molta calor, d'aquella que t'obliga a buscar ombra, a caminar més a poc i, sobretot, a pensar en una cosa, un bon gelat. Però clar, arriba el moment clau, lo dilema de cada estiu, tarrina o cucurutxo? Perquè sí, sembla una decisió fàcil, però no ho és tant. Així que avui hem sortit al carrer a preguntar-ho.
1: Per a mi és molt millor la tarrina.
2: Lo millor gelat de tota la vida és en cono.
1: Pues per a mi lo millor gelat és en cono.
3: Si ets Gepol, en tarrina sempre.
4: Lo millor gelat és en cono.
5: Lo millor gelat és en cono.
6: Per a mi, lo millor gelat és en tarrina.
7: Lo millor gelat és en tarrina.
8: Lo millor gelat és en tarrina.
9: A mi m'agraden més dos gelats de tarrina.
0: Ja ho veieu, no hi ha consens. Hi ha defensors aferrissats dels dos bàndols. Però si una cosa tinc clara és on aniré a fer-me este gelat. Avui mos apropem fins a la Xixonenca de l'Ampolla, tota una institució de més de mig segle d'història. Un negoci familiar que arrenca l'any 1975 i que avui continua viu gràcies a la segona generació. Així ho explica Alfons Coloma, copropietari de la gelateria.
10: Això va vindre aquí mon pare quan tenia 18 anys i doncs estem aquí en l'Ampolla, junt amb el seu germà, que també va estar en l'Ametlla. De l'Ametlla va passar aquí a l'Ampolla i mon pare ja es va quedar aquí, en l'Ampolla. Doncs estem aquí seguint la tradició.
0: Ara són l'Alfons i el seu germà David qui porten el timó. Una feina que, com explica, no s'atura mai.
10: Són decisions i sacrificis, perquè al final, aquí quan venim aquí, són 24-7. Tots els dies, perquè obrim tots els dies, i tots els dies s'han de fer coses. I no hi ha temps per pensar. O sigui, només hi ha que fer faena. I tirar per avant. Perquè al final, això, estos negocis de cara al client, al final no podem decidir nosaltres per el client quan ve. El client ve quan vol. I tenim que estar aquí, pues, diguem, pues, per servir-los.
0: I és que darrere d'un gelat hi ha molt més del que sembla. A la Xixonenca aposten per gelat artesanal, fet al seu propi obrador i amb producte de qualitat.
10: Fabriquem aquí a l'obrador, que David és el que s'encarrega de lo que és la part d'elaboració, més d'elaboració, i jo m'encarregue més de la part de matèries primes, de que no falte matèries primes per a poder fabricar, i entre tots fem un gran equip. No ens entra, diguem, dins del cap vendre algo que a nosaltres no ens agrada. Sempre partim de matèries primes de primera qualitat i que ens agraden, evidentment, per a poder posar al mercat, diguem, els productes que fabriquem i elaborem cada dia.
0: El procés tampoc és immediat. El gelat es prepara, es deixa madurar i no és fins al dia següent que es transforma en el producte final.
10: Lo que, diguem, se bull avui en els pasteritzadors se manté que demà, passen unes 24 hores, entre 18 i 20, i 20, bueno, 20, 24, quasi 24 hores madurant en el pasteuritzador,

0: busquem, però quan ens plantem davant la vitrina dubtem, perquè clar, amb més de 40 gustos diferents, triar no és una tasca fàcil. Però segons l'Alfons, n'hi ha un que triomfa per damunt de tots.
1: És el torró per la quantitat de trossos que li posem, perquè és torró de Xixona i porta molts de trossos. I la gent li agrada molt trobar-se el que és un tros al mig de la tarrina, el cucurutxo. I, claro, marca una miqueta la diferència.
0: I no és casualitat. Un sabor molt nostre, que conviu amb opcions més modernes i pensades per a tothom, perquè el sector també evoluciona.
1: Al final, també cada vegada ens trobem cada volta més que hi ha més gent intolerant o al·lèrgica, com pot ser la lactosa, els fruits secs, el cacauet. Intentem tindre una gran varietat per intentar que tothom pugui prendre's algun gelat d'algun tipus. Perquè, clar, agradar a tots és impossible, però sí que obrir l'abanico de possibilitats a la gent. Al igual que en els gelats, també tenim els conos sense gluten, pues, per a la gent que és intolerant o al·lèrgica o celíac, per a poder ampliar el que és la gamma de productes per a tots els públics, igual que és sense sucres, que no són sense sucres com a tal, són sense sucres afegits, que porten edulcorants. Intentar cobrir tot l'espectre, però, clar, és complicat. Tindre de tot per a tots.
0: Fins i tot aposten per tendències com reduir el sucre.
1: Com cada any revisem les fórmules que fem i som conscients del tema del sucre, sí que és veritat que anem reduint-los una mica el sucre a tots, perquè ens pareix que a vegades hi ha coses que són excessivament dolces i que porten molt de sucre. Per això podem, al fabricar-ho nosaltres i ajustar les fórmules, podem anar reduint el que és en sucre i guanyar en els avantatges que no siga tot sucre.
0: I tot això en un escenari clau, l'estiu a l'Ampolla.
1: Des de Setmana Santa, que solem vindre sobre un mes antes per a començar a fabricar, per a poder tindre en Setmana Santa tots els gustos disponibles, i a partir d'aquí fer una seguida. El 6 de setmana sí que es va treballant una miqueta, fins que arriba maig i juny, i ara pues, de cara a juliol i el que és agost, que és el més fort, la temporada més alta, és quan més gent hi ha aquí a l'Ampolla. Al final es concentra molt al mes d'agost.
0: Turistes, gent del territori, famílies que tornen any rere any i que han vist créixer la gelateria.
1: A David i a mi mos han criat o mos han vist aquí des de ben petits, bueno, des de, vam néixer aquí al final, des de ben petits, i sempre pues, dona molt de goig que recorden als pares o als iaios quan estaven aquí i als nostres avis, de que se'n recorden de quan van vindre, quan l'Ampolla no era res, no havia, estava tot per asfaltar encara.
0: I ara sí, tornem a la gran pregunta. Després de parlar amb la gent, de conèixer com es fa el gelat i d'escoltar tota una vida dedicada a aquest ofici, què diríeu que es demana més, la tarrina o el cucurutxo?
1: Jo crec que surten més les tarrines que els cucurutxos. Per el tema de que, com hi ha gent que claro, el gelat té un contrast tèrmic molt gran. Des de la vitrina que està a menys 15, surt al carrer a 30 graus en el cucurutxo, o vas menjant en alegria o se va desfent. I en la tarrina, pues, com a que ho aguanta millor, se queda dins de la tarrina. No xorra per fora, per la galleta.
0: Doncs ja ho sabeu, potser el debat continuarà, però si fa molta calor, la tarrina té avantatge. Això sí, siga com siga, que mai falte el gelat.
2: Cel Prieto des de Delta.cat. Nosaltres seguim endavant i ara anem de compres. És que a mi em fa falta un bolígraf d'aquells que tenen com a 4 o 6 o 8, a vegades en tenen 8, colors diferents. Saps aquells que apretes a dalt i hi ha els colors bàsics, el blau, el negre, el verd, el vermell. Eduard Virgili, bon dia.
3: Bon dia, Núria. Mira, els tinc just aquí al davant ara
2: Veritat?
3: Mateix, aquests bolígrafs. Sí, sí, sí. I tu deies, mira, tenen el verd, el blau, el negre
2: sí.
3: I el vermell.
2: Aquests són els bàsics, perquè després n'hi ha alguns que són impossibles, que tenen colors pastel i que en tenen com a 6 o 8.
3: Sí,
2: és una bogeria,
3: sí,
2: amb
3: mira,
2: els bolis.
3: Bé, 6 o 8 no, però sí que canvien ja les tonalitats d'aquests colors bàsics.

0: que deies tu ara. Me'ls estan ensenyant, eh? Vull dir, com que t'escolten aquí al lloc on avui he anat, que encara no han revelat, m'estan oferint aquí tot el mostruari.
1: Estem en un lloc que moltes famílies estan visitant aquests dies, perquè, a part de ser l'estiu temps de vacances, també és temps per preparar el material escolar per al nou curs, i avui parlem del bal escolar. Eduard.
0: Sí, perquè ens trobem que hi ha gent que no sap ben bé com funciona tot això del bal escolar. Per tant, nosaltres avui hem cregut oportú de donar la informació de servei perquè totes les famílies ho tinguin a mà. Mira, t'explico, som a Regal i Paper, un establiment d'Altafulla que és llibreria, papereria, quiosc, copisteria, també punt de venda de material escolar, llibres, revistes, regals diversos. Un comerç de proximitat, vaja, basat a resoldre consultes relacionades amb el curs escolar. I precisament, com que volem facilitar tota aquesta informació a les famílies, ens acompanya l'Anna Vidal, que és la responsable de Regal i Paper. Anna, bon dia. Gràcies per rebre'ns i per fer un parèntesi en la teva feina, perquè hem d'explicar que al llarg d'aquesta connexió poden anar entrant, sortint i atenent-se persones aquí al taulell.
2: Sí, s'omple, hauré d'estar pels clients i us hauré de deixar un momentet. Però bueno, tinc una mica d'ajuda i esperem que no hagi d'interrompre molt.
0: Escolta una cosa, quines preguntes us fan més sovint quan entren per la porta preguntant precisament per això, pel bal escolar?
2: Bueno, principalment la pregunta és com s'han d'activar, si ho han de rebre per correu, si com poden accedir als vals. Aleshores, bueno, enguany hi ha una novetat que és nou. Fins ara s'enviava la carta en paper, arribaven a casa. Aleshores, aquest any ja no. Aquest any han d'entrar a valescolar.cat, han d'activar els vals, que allà has de... Bueno, ja, tots els passos has d'anar seguint uns passos molt, que són molt fàcils. L'IDALU és una cosa que és l'identificador de l'alumne, que és una cosa que costa de trobar, però està a l'informe dels alumnes, a les notes, quan els hi donen. Aleshores, des de... ells ho han d'activar. És la novetat, que no esperin. O sigui, ells arriben i em diuen: Anna, no he rebut el bal escolar. I jo els hi dic: és que aquest any no el rebràs. Aquest any has d'entrar tu a bal escolar i activar-lo. I, bueno, és un procés fàcil, però des d'aquí els ajudem més que res per això. Perquè l'IDALU, què és l'IDALU? És l'identificador de l'alumne. On el puc trobar? El pots trobar a les notes que et van enviar els mestres, doncs a dalt de tot, on hi ha les dades de l'alumne, allà està l'IDALU. I, bueno, i preguntes així...
0: O trucant a secretaria del centre, no? També penso que te'l poden facilitar.
2: Sí, i el 012... El 012 sí. també t'ho podríem facilitar.
0: Ostres, fa uns quants cursos ja que existeix el bal escolar, però detecto, pel que ens estàs explicant, que hi ha molt de desconeixement al voltant d'aquesta ajuda.
2: Sí, perquè... Bueno, desconeixement... Saps què passa amb aquestes coses? Com que es fa una vegada a l'any, i només una vegada a l'any, d'any a any ja no te'n recordes, perquè tots els clients venen i ja ho van fer l'any passat, però no se'n recorden. Aleshores, doncs, a veure, això com es feia, això com anava, i bueno, és ajudar-los una miqueta.
0: I vosaltres heu cregut oportú de penjar cartells pel poble, heu repartit unes informacions per tal de resoldre potser aquests dubtes, perquè ara és un bon moment, som al mes de juliol encara.
2: Sí. Bueno, els cartells els posem al costat de l'escola per quan la gent vagi a buscar els nens. Ara ja sé que han acabat, però els vaig penjar. Quan els nens anaven a buscar... els pares anaven a buscar els nens, veien el cartell, veien lo del bal per recordar-los-hi, perquè encara hi ha algú que desconeix lo del bal, i aleshores aquí, quan tots els que venen a comprar, els hi dic: tens el bal escolar? I si no el tenen, l'ajudem a baixar-lo i poder-se descomptar els 60 euros que es descompten, que està molt bé.
0: Ara en parlarem també amb què es poden gastar aquests 60 euros. En tot cas, escolta, mira, ara pregunta que et faig jo en primera persona. Sí. Els que tenim canalla que han fet I3, no tenim bal escolar, no encara?
2: Aquests encara no.
0: Llàstima.
2: Aquests encara no. Hauràs d'esperar a que facin primària. El primer any es va fer 100 euros i per primària només. I el segon any van baixar a 60 euros, però ho van ampliar a secundària. I a infantil, de moment, s'ha quedat així.
0: A veure, explica'ns, es pot gastar tot de cop? S'ha d'anar fent amb diferents compres? Quan una persona ve aquí per fer la despesa del bal escolar al vostre establiment,
2: Mira, hi ha, el val escolar hi ha, són dos vals de 30 euros. Aleshores, quan tu vas a comprar, t'has de gastar, per descanviar el val, t'has de gastar 30 o més. Perquè si tu et gastes 20 euros i pagues amb el val escolar, la Generalitat et paga aquests 20 euros i els altres 10 es perden. Aleshores, doncs, has de gastar-te'ls els 30 o una mica més. I pagar la diferència a l'establiment. Pots fer de 30 en 30 o els 60 de cop. No es poden... les coses que entren, diguéssim, les coses que pots gastar-te. Qualsevol cosa, de llibres, llibres pel nen, bueno, llibres, papereria...
0: aquests bolígrafs que s'havia fixat la Núria, aquests també entrarien.
2: Entrarien les motxilles... Vull dir, tot el que sigui coses de papereria entren. No entrarien, per exemple, calculadores també entren.
0: Una motxilla, altres que també oferiu motxilles.
2: Una motxilla.
1: La de bolis que em podria també comprar jo amb 60 euros, eh?
2: Bueno, no te'ls acabaries, per això. No te'ls acabaries.
0: Anna, hi ha famílies que prefereixen esperar fins al setembre. És recomanable això? O tu diries que s'avancessin i que s'ho agafessin amb una mica de calma?
2: Mira, saps quin és el problema? Que els llibres encara no arriben. O sigui, els llibres de text no arriben, arriben cap a finals d'agost. Aleshores, les famílies, nosaltres venen aquí amb el val, els que són molt matiners, venen amb el val i em diuen, té, ja el vull gastar. Jo els dic, espera't, perquè clar, ara mateix no tenim aquí els llibres. Aleshores, no arribaríem a 60 euros. I jo els dic que s'esperin i que ho facin quan jo els avisi de que ja tenen la seva comanda preparada. Mm-hmm. Perquè, bueno, nosaltres funcionem així. Ens ve el client, ens fa la comanda per WhatsApp o venen a la botiga físicament, els encarreguem els llibres i quan ja els tenim a la botiga els enviem un WhatsApp de que ja els poden venir a buscar. I és quan hi han de portar el val i fer... També és veritat que ara hi ha gent de fora d'aquí d'Altafulla, que són d'altres poblacions, i venen, porten el val i aleshores compren coses de papereria per començar o la motxilla o els bolis i aleshores descanvien el val ara, no? Però com que fins al novembre no caduca...
0: Relax, ens ho prenem amb calma. Sí. Digues.
1: Jo voldria preguntar, també per veure la tendència, actualment els llibres, almenys els de secundària, te'n pots donar perfectament els 300 euros, tranquil·lament. Llavors, no sé si el fet que hi hagi aquest ajut de 60 euros fa que es gasti més en papereria, com que ja tens un alleujament pel que seria l'obligatorietat dels llibres, doncs que aquell remanent es gasti més en papereria. Ha fet que pugin les vendes d'altres productes doncs, que potser no serien tan necessaris? Oro.
2: Sí. El fet de, mira, el fet de que muntessin això del val escolar, perquè això la Generalitat, al principi, la idea era perquè la gent gastés al petit comerç. I el primer any estava prohibit bescanviar el val a la xarxa, a les comprant en línia. Mm-hmm. Aleshores, aquí, a les llibreries i papereries de peu de carrer, va ser un èxit, perquè motxilles, bueno, jo no feia, no sé els anys que feia que no en venia tantes, no? Perquè ara, bueno, malauradament, tot va online, a les botigues online. Aleshores, aquell any va ser, bueno, les motxilles es van vendre molt, el material, bueno, van augmentar molt les vendes. Per desgràcia nostra, això va canviar i el segon any ja es podia comprar a les botigues online. Aleshores, bueno, es va notar. De fet, el gremi de llibreters està batallant amb la Generalitat perquè s'intenti, doncs, que si fan aquesta cosa que almenys les botigues de proximitat se'n beneficin i no en vagin els beneficis a botigues de fora de Catalunya, no? Mm-hmm. Bueno, això a part. Ah, perdona, em preguntava si havia notat que si la gent es gastava més en papereria.
1: Sí. Bé, sí, papereria sí, o en altres productes, això que dius de les motxilles, amb, clar, ja és un exemple, sí.
2: Sí, doncs sí que es gasten més, perquè, bueno, és allò, veus els 60 euros, vens a la botiga i dius... Bueno, va, els llibres ja ho tinc d'allò, mira, doncs amb aquests 60 euros et compraré aquesta motxilla tan xula, tal. I sí que ajuda, i tant que ajuda.
0: Núria, mentre estan parlant, va entrant gent aquí a Regal i Paper, suposo que els micròfons ho enganxen, sí. Tot això. Anna, ara en ple estiu, què és el que més surt? La gent ve a buscar la premsa, suposo que avui tots els fanàtics del futbol i de la Roja venen a buscar el diari...
2: De fet, avui el Mundo Deportivo encara no l'hem rebut.
0: No?
2: Hem rebut una notificació que arribarà en una segona volta. Haurà passat alguna cosa... Bueno, algú els hi haurà passat i no han pogut sortir a temps i ara vindrà el Mundo Deportivo amb una segona volta. L'estem esperant, però avui sí, avui el dia és vendre els diaris esportius per la Roja i...
0: I molts articles de papereria, veig també que teniu instal·lats aquí, moltes llibretes, molts blocs, també aquests quadernets d'estiu, no?, d'activitats per la canalla.
2: Això és el que t'anava a dir quan m'has dit que és el que més es ven, tant per adults com per nens. El que més es ven ara són el passatemps per fer l'estiu, el passatemps per nens, els del cabell fort, els del tatano, bueno, n'hi ha diversos per nens petits i per adults també. I això és el que, bueno, la gent té ganes de llibres de butxaca per estar a la platgeta una mica i llegir una miqueta. Bueno, però aquest any, Àngels, aquest any que hem trobat que els passatemps es venen més, eh que sí?
0: Sí, doncs, mira, els passatemps que circulin per tota aquella gent que gaudeixi de les vacances i els que encara no les gaudeixin, que vagin ja això reservant el seu exemplar perquè quan les facin puguin tenir...
2: Jo ja el tinc reservat,
0: sí, veus que
2: sí, sí, ja dic, mira, ara no puc, però quan pugui m'agafaré aquest i em relaxaré una miqueta. Ara no podem.
0: Anna Vidal, gràcies per fer-nos aquest forat a la teva agenda un dia tan intens com avui, que és dilluns.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Núria, escolta, mira, sí? Abans que parlàvem dels motxilles, n'hi ha una de Hello Kitty, una de Bola de Drac, un altre de la Mini,
1: i de One
0: una
1: Piece, ni alguna de One Piece,
2: sí,
1: ho dic perquè
2: sí.
1: Ah, perquè després tenim un Freaky Time dedicat a One Piece, per tant.
0: Sí, mira,
1: bé.
0: Ara l'he vist allí amb a la cantonada gairebé.
1: Molt
0: sí,
1: bé. Eduard Virgili, això és molt llaminer, això
2: mira,
1: és molt
2: veus, ara tinc una tinc una clienta que està dient la millor botiga d'Altafulla. Ho trobes
1: vinga,
2: tot.
1: Vinga.
2: Moltes gràcies.
1: Eduard.
0: Una abraçada, Núria.
1: Moltíssimes gràcies també. Demà més, company.
0: Que vagi bé, a reveure.
3: Obert per vacances.
1: I el que fem ara és anar avançant amb el programa i ens queden encara un parell de podcast i una agenda abans de tancar l'edició d'avui. Vinga, va, una mica de tranquil·litat i relaxament. Anem cap al mar, però avui anem, com sempre, de la mà, com cada dilluns, de la mà del Sergi Corral de l'Escala, però anem a pescar.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: La pesca recreativa a Catalunya és una activitat amb àmplia tradició i seguiment, tant la seva vessant més recreativa com l'esportiva. La pesca, entesa com a activitat recreativa, l'hem de cercar cap a mitjans i finals del segle XIX, però no és ben bé fins arribat al segle XX quan agafa més empenta i aconsegueix escapar de certs sectors burgesos fins a arribar a tothom. A Catalunya s'estima que hi ha actives més de 67.500 llicències de pesca recreativa, de les quals prop de 48.000 corresponen a la pesca recreativa en superfície al mar, bé sigui des de costa o des d'embarcació. Són dades actualitzades fins al 2024 que ens proporciona l'ICATMAR, l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar, l'òrgan institucional que s'encarrega del control i la gestió de la pesca professional i recreativa a Catalunya. De totes aquestes llicències, el darrer estudi n'extreu que el nombre de pescadors actius a Catalunya supera els 52.000, els quals, a data de 2024, van pescar un total de 851 tones de peix, aproximadament menys d'un 5% del volum total de peix pescat a Catalunya. La pesca recreativa ha evolucionat en material, tecnologia i tècnica, però també en la seva relació amb l'entorn i la sostenibilitat. Encara que la captura i solta segueix sent molt minoritària, molts pescadors s'esforcen per a reduir l'impacte de la seva activitat de lleure cap al medi ambient. Un d'ells és Frederic Valls, que és membre de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
5: Bueno, la pesca responsable, que és quelcom que no és nou. Tot això ve de fa molts anys del Codi de Conducta Responsable que va fer la FAO a l'any 95 i a la vegada venia d'una declaració de Cancún del 1992. Doncs hem de dir que és l'utilització dels recursos pesquers de manera ordenada, respectuosa i compatible amb la conservació dels ecosistemes, assumint que el dret a pescar comporta també l'obligació de fer-ho amb criteris de responsabilitat i respecte pel medi natural. En l'àmbit de la pesca recreativa, la pesca responsable és aquella activitat no comercial, evidentment, realitzada per oci, esport, tradició o contacte amb el medi marí, i que es practica complint estrictament la normativa, és a dir, vedes, talles, quotes, autoritzacions, reduint al màxim la mortalitat i el patiment dels peixos també, i aplicant bones pràctiques de captura solta quan correspongui, i també evitant els impactes sobre els hàbitats i les espècies en objectiu. Pesca responsable no és el mateix que pesca sostenible. La pesca responsable va lligada a com fem les coses. I la pesca sostenible més aviat el resultat. La pesca sostenible és aquella que permet aprofitar els recursos sense comprometre la capacitat de renovació, mantenir les poblacions a nivells biològicament segurs, evitant la sobreexplotació, reduint l'impacte sobre els ecosistemes i garantir que les generacions futures puguin continuar disposant d'aquest recurs. Per entendre'ns, la pesca sostenible defineix principalment el resultat que es vol assolir, i la pesca responsable la conducta al mar. No podem parlar de pesca sostenible quan la població a nivell global, la població de peixos a nivell global, està sobreexplotada. Si la població està sobreexplotada, féssim el que féssim, encara que pesquéssim de forma responsable, la pesca no seria sostenible.
4: Amb aquesta filosofia, l'any 1999 neix l'Associació Catalana per una Pesca Responsable, una associació sense ànim de lucre que reuneix pescadors de totes les modalitats per impulsar precisament una pesca responsable.
5: L'associació el que pretén en primer lloc és donar a conèixer i promoure aquesta manera de fer, que va més enllà de l'estricte compliment de les normes, sinó com podem veure, doncs, establir un marc d'actuació on tots els pescadors, a part de complir les normes, actuïn amb una determinada ètica, amb unes bones pràctiques, on estiguin preocupats per la gestió del recurs, pels criteris ètics, i també en ells amb aquesta vocació d'extendre aquesta manera de fer a través de el que estem fent aquí, no? de promoure a fer activitats vinculades amb la ciència ciutadana. És a dir, d'alguna manera és una associació que el que busca és donar a conèixer aquesta manera de fer, establir eines perquè es pugui fer, i evidentment una de les coses importants és col·laborar amb els científics i l'administració per una millor gestió dels recursos que utilitzem a la pesca recreativa.
4: No només pescadors recreatius, sinó que davant el repte de fer una pesca més responsable, l'entitat treballa colze a colze amb els científics. Projectes com el Data Collection, el marcatge de taurons al Mediterrani i el Scientific Angler Tagging Tour recullen dades fonamentals per a la gestió pesquera a Catalunya i a la Mediterrània.
5: La relació que hi ha actualment entre la pesca i la ciència recreativa és bionívoca, no? Per una part, la pesca recreativa està treballant molt perquè accedim molt al recurs d'una manera molt selectiva, i moltes vegades doncs, la pesca recreativa és una eina important i principal al servei dels biòlegs, no? Tant en la part que podríem dir el data collection, que és pescadors que fan fotos sobre els peixos que pesquen sobre un ictiòmetre i que després doncs, fan cap a institucions científiques, fins i tot doncs, a organitzar sortides dirigides a la pesca de determinats peixos, ja sigui per marcar-los amb diferents tipus de marques, o per fer censos o determinades coses. I per altra banda, evidentment, els pescadors recreatius el que volen també és que les normatives que genera l'administració es basin en aquestes dades científiques, no siguin fruit de, anem a dir, principis o objectius polítics, sinó que els principis que han de basar doncs, la gestió de la pesca recreativa han de ser principis científics.
4: Però com ha canviat tot això, la manera de practicar la pesca recreativa als mateixos pescadors? Toni Font és pescador recreatiu i membre també de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
6: Mira, jo des de que em vaig fer soci i em vaig estar amb la CPR, doncs el tema de la pesca responsable, la veritat, ha canviat molt de com pescava abans amb ara. La pesca d'abans anaves a pescar i tot el que sortia, doncs ho foties al sarró, parlant clar. però avui en dia, després de conèixer la CPR, parlar amb ells, i he començat a conèixer una mica les normatives, i bueno, i miro de fer la pesca responsable, miro de pescar el que maca, vull dir, i fem molt la pesca i soltar. Pesquem des d'embarcació, i la veritat, l'hora d'adaptar-se amb les noves normatives, doncs, bueno, comparat amb abans, és bastant... No complicat, però hi ha moltes talles mínimes, hi ha moltes vedes, i s'ha de complir. I nosaltres mirem de complir-ho sempre, el que marca, si el peix no és de la mida, el tornem a l'aigua, i normalment se'ns en quedem dos o tres o quatre per menjar. El que més torna a anar viu i a l'aigua, vull dir que mirem de complir el que està marcant la normativa, principalment la d'aquí al Cap de Creus i la Badia de Roses.
4: La pesca, com altres activitats a mar, ha de conviure amb un litoral cada cop més massificat, un mar més contaminat i un recurs en clara davallada. Però no només això, sinó que el paradigma de gaudir del mar està canviant a mesura que la societat creix. L'individualisme, els egos, el postureig o simplement l'aïllament digital.
7: Bueno, jo crec que com tota la vida, doncs avui en dia estem molt influenciats, més del que potser hauríem d'estar per les xarxes socials, i a les xarxes socials doncs podem trobar doncs dos grans tendències, no? La tendència aquesta doncs d'actuar amb responsabilitat, etc, no? I després l'altra tendència de grans captures, de grans trofeus, etc, etc. A partir d'aquí sí que en funció de l'educació i de la preocupació de cada una de les persones un pot caure més cap una banda o cap a l'altra. Però evidentment la nostra feina i el que desitgem potenciar és tota aquesta tasca relacionada doncs com us deia, amb aquesta responsabilitat i aquesta visió ecosistèmica que s'ha allunyat molt d'aquesta pesca trofeig i de pescar més per gaudir més, no? Jo penso que es gaudeix fent les coses bé, no fent-ne molt.
6: Aviam, per nosaltres sí. Vull dir, aviam, nosaltres quan vam sortir a pescar, fa molts anys sorties a pescar i tot el que agafaves em portaves una galla de carn que realment ho tenies que regalar perquè no te'n menjaves. Ara, quan anem a pescar, si el peix és gros i de mida, ens l'emportem, però ja et dic, 3 o 4 per fer una menjada. Lo de més, tot tornem a l'aigua. Uh-huh. Mirem que torni viu i torni viu a l'aigua. Aviam, jo en conec alguns quants i molts d'antics pescadors. Aquests antics pescadors trobo difícil que entrin a dins de la normativa. Vull dir, bueno, el que pot passar que algun dia els parin i hi haguin problemes, però no en fan cas ni en volen saber res. Les noves generacions són més, bueno, creuen més en la normativa i la compleixen molt més. Jo de les noves generacions, i cuidado que no sóc jove, no? Però de les noves generacions són molt més complidors de la normativa i fan cas del que he dit.
4: Per tant, pescar no és només endur-se el peix a casa. La pesca genera vincles estrets amb l'entorn, ajuda a observar i entendre el paisatge, fa comunitat i dona benestar emocional a qui la practica.
1: Avui la pesca ha estat... La pesca, com dèiem, ha estat el motiu central d'aquest podcast que ens porten des de l'escala, el Sergi Corral. I de podcast a podcast, però ara el que ens espera és un de molt friki, el Friki Time, que ens porten des de Vilafant.
4: Friki Time d'estiu.
8: One Piece és molt més que un anime. Per molts lectors i espectadors és un crit de llibertat. Per això, durant l'any passat, joves d'Indonèsia, Nepal i Filipines van utilitzar la bandera de la banda protagonista d'aquest anime, els Mugiwara o barret de palla en català, per protestar. Qui s'hauria pensat que un símbol d'una sèrie de dibuixos podria mostrar el rebuig al totalitarisme, la corrupció i la indignació per la pujada dels preus i el nivell de la vida? Els joves no escollien aquella bandera perquè fos japonesa ni perquè fos famosa, sinó que l'escollien perquè representava els seus ideals. Benvinguts al Friki Time d'estiu i avui el futur rei dels pirates, el protagonista de One Piece, ens donarà l'explicació de per què la seva bandera pirata és un símbol de llibertat. Però comencem pel principi. Pels qui no coneguin One Piece, Dani, benvingut, fes-nos 5 cèntims i explica'ns on i com el podem consumir, aquest anime.
9: Bones, doncs One Piece porta ja uns quants anys en emissió, passada ja dels 25 anys, no sé si 26 o 27 anys ja, i en principi doncs és un shonen d'aventures, doncs on tenim un grup doncs que amb tots els shonens doncs són aventures lluites, però aquí va una mica més enllà, no? Ja que s'ha allargat una mica la història, podem veure a diverses plataformes ara mateix. El tenim a Crunchyroll, on el podem veure al cap d'una hora de l'estrena del capítol al Japó, ens el pengen a Crunchyroll en versió original subtitulada. El tenim també a l'SX3 en català i el tenim a Netflix en castellà.
2: I per què creus que justament uns pirates, perquè és una història de pirates, tu deies que era un shonen d'aventures protagonitzat per pirates, ens faltaria afegir-hi, per què una història com One Piece, que va de pirates, acaba convertint-se en tot un símbol de llibertat? Tu què creus?
9: En part és per la història i perquè els pirates no són els dolents, no tots són els dolents, igual que els que seria la justícia o que aquí són la Marina, tampoc són tots bons. Com et deia, Mercè, per què creus que els pirates no són els dolents?
2: Clar, jo penso que els pirates no són els dolents perquè, a veure, tampoc es pot posar tots els pirates al mateix sac i a la Marina, com comentaves tu, en el mateix sac. La gràcia d'aquesta història és que no tots els bons són bons i tots els dolents són dolents. Jo penso que, en principi, els pirates, en aquest cas, doncs, a la banda del barret de palla, no serien vistos com dolents, no?, pel fet de ser pirates, perquè realment el que busquen és viure en llibertat, poder complir els seus somnis i no busquen doncs, trepitjar ningú, no volen que ningú. I en aquestes protestes que comentàvem al principi, eren sobretot joves, com explicàvem. Per què creus, Dani, que aquest anime connecta tant amb aquest tipus de públic?
9: Primer, per la demarcació d'aquest anime, que és un shonen, que és a qui va dirigit expressament, no?, d'aventures juvenils. I segon, per l'evolució de la història, ja que s'ha fet servir per aquestes protestes, perquè això és el que s'ha vist en aquesta història, la defensa dels febles, el no trepitjar ningú, l'ajudar a la gent, no només als amics, sinó ajudar al dèbil que està patint, el lluitar contra les injustícies per part del govern, en aquest cas, o dels que estan al poder, i això doncs ha fet que es lligués amb això. Estem parlant de les idees de lluita i justícia social per aconseguir la llibertat de One Piece. Creus que és un anime polític?
2: Que els valors que es transmeten a One Piece són sobretot valors llibertaris, de justícia social, d'un món més igualitari, amb oportunitats per tothom, no? Que no hi hagin diferències, que no hi hagin oprimits i opressors, però Eiichiro Oda no ho veu així, ell no considera que sigui un tractat filosòfic ni molt menys, i políticament mai s'ha posicionat. De fet, com algun cop hem comentat, doncs Eiichiro Oda és molt discret, concedeix molt poques entrevistes, i fins i tot no es deixa veure mai, no? Es deixa veure molt poc. A més, a One Piece estem parlant de racisme, parla de l'esclavitud en diferents històries, es parla de la censura, es parla de revolucions contra les dictadures, de desigualtat social, com deien, de corrupció. És una història d'aventures que barreja tots aquests valors, i jo crec que per això, com bé deies, doncs connecta també amb aquest públic doncs juvenil. Tu, Dani, creus que aquesta és la clau de la història, el fet aquest que barregi doncs, les aventures amb tots aquests valors socials que jo crec que estan molt d'actualitat?
9: Sí, en part sí, però també el mèrit de l'èxit d'aquesta història també és els personatges, la creació del món, l'interconnexió que ha creat amb la història l'autor Eiichiro de tot el que està durant tant l'anime com el manga. Jo crec que part de l'èxit és tot el conjunt.
2: I a més, a part de veure l'anime, com comentàvem al principi, també podem llegir-lo. Tenim aquesta edició triple de Planeta, tant en castellà com en català. Per tant, jo crec que els joves que van sortir al carrer doncs, l'any passat amb la bandera del barret de palla sabien perfectament, sabien molt bé el que simbolitza aquesta bandera One Piece. És una gran obra que ens convida precisament, com explicàvem, com hem explicat en aquest Freaky Time d'estiu, a viure aventures i a buscar la llibertat. Això ha estat el Freaky Time d'estiu. Som en Dani
9: i la Mercè.
2: I ens retrobem al proper programa.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: I després d'aquesta història de pirates que ens porten des de Vilafant amb One Piece, abordem altres històries, us expliquem què podeu fer avui arreu del país. Marxem cap a l'agenda amb la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, la primera proposta, no?, ens du cap a Miami Platja.
1: Sí, comencem aquesta agenda cultural que en el marc de la Festa Major de Sant Jaume, demà dimarts, dia 21 de juliol, arriba una nova edició de les Nits de Pèrgola, que és una proposta per gaudir de tres vespres dedicats a la música, la dansa i la cultura popular davant del mar. La jornada comença demà a les 7 de la tarda amb una exhibició de country, després una actuació del Club de Rítmica Miami i a les 9 del vespre hi haurà dos concerts. Primer, un concert de l'Erri Caribbean Club, que és com de bachata i música així com
0: una mica això que estem escoltant, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I després, per tancar la nit, hi haurà una sessió de DJ.
0: Molt bé. DJ latino, que també tot va en consonància.
1: Sí. Molt bé.
0: Això serà demà, com deies, a partir de les 7, Nits de Pèrgola a Miami Platja. Sí, Festa Major de Sant Jaume, ja és Sant Jaume.
1: Mare de Déu. Sí, i no m'ho pensava jo pas, passa el temps volant.
0: Sí, és una de les cites imprescindibles de l'estiu, Sant Jaume. Molt bé. Segona proposta, un espectacle d'humor.
1: Sí. Seguim aquestes propostes a Sant Martí de Sarroca, també una festa major, que avui dilluns dia 20 arriba al seu final i l'acte que destaquem, com bé comentaves, és un espectacle d'humor de l'humorista Peyu que es diu La Niña Bonita, que és que amb un bombo, 90 boles i un pernil en joc, en Peyu ens presenta un espectacle d'humor participatiu que combina el teatre, la improvisació i la complicitat del públic.
0: Molt bé, amb l'humor del Peyu.
1: Sembla bastant curiós, això, que regali un pernil.
0: Lo del pernil, no està malament, no està malament. Suposo que entra dins de l'univers del Peyu. Mira, estava mirant, perdona pel déjà vu, a Sant Jaume, 25 de juliol.
1: Molt bé, perfecte.
0: Molt bé, ja tenim data. Seguim endavant amb més propostes, Lídia.
1: Sí, i l'última proposta és la Peralada Medieval. I és que aquest estiu en l'Oficina de Turisme de Peralada no ens invita a poder recórrer els espais més emblemàtics del nucli històric i conèixer com era la vida durant aquesta època. I hem parlat amb la Iraida Sanz, que és la responsable cultural i coordinadora d'aquestes visites, perquè ens expliqui una miqueta el recorregut.
2: Una còpia d'impremta del segle XVI de la crònica del segle XIV del paral·lelenc més il·lustre de la història, que és el cronista Ramon Muntaner, i allà també presentem la figura de Ramon Muntaner. No es pot parlar de la Peralada Medieval sense parlar d'ell. També comentem altres peces del Museu de la Vila.
1: I a part del Museu de la Vila, la ruta inclou també l'entrada al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, amb el seu claustre romànic i les restes de l'antic Pòdium Iber, i una visita també a l'església de Sant Martí. Uh-huh. I aquesta activitat es fa també demà, dia 21 de juliol, a les 6 de la tarda, i es pot escollir si fer en català o en anglès. Té un preu de 6 euros i cal, això sí, fer una reserva prèvia a l'Oficina de Turisme de Peralada.
0: Molt bé. Són d'aquelles activitats que n'hi ha moltes a l'estiu que combinen oci i coneixements, activitats que tenen a veure amb la història dels propis municipis, amb el seu patrimoni, que n'hi ha un munt, més enllà de festivals, que també n'hi ha. Bueno, variadeta, com sempre, arriba l'agenda del dia, i això que només és dilluns. Déu-n'hi-do. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, moltíssimes gràcies.
1: Ale, fins demà.
0: Fins
1: adéu.
0: Demà. I ara sí, definitiu, saber quin és el gelat de Festa Major de Granollers, que ens ho expliqui l'Aina, bé, que ens ho expliquin els companys de Cardedeu, a través de l'Enric Rubio. Enric, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou. Com ens agraden les rèpliques, Núria?
0: Sí. Jo recordo les llenties de divendres, no?
3: Sí.
0: I com ens agrada el menjar, això. Perquè portem un parell d'enquestes parlant de menjar.
3: Ho has vist? No serà l'última, Ja t'aviso que abans de plegar jo de vacances no serà l'última.
0: Vinga.
3: Mira, et porto la... Bueno, no és rèplica, sinó la contesta en el que hem interpel·lat a l'Aina. I ja et dic jo que fa bona pinta, Núria.
0: A veure,
3: Núria,
0: per si
3: ja
0: algú se'ns ha despistat, estem preguntant quin és el gelat que més us agrada en totes les varietats, forma, color i gust, el que vulgueu. En general, quin és el gelat que més us agrada? I l'Aina deia que els ametllats els trobava avorrits i que el millor era el de Festa Major de Granollers. I ara ens ha d'explicar com és.
3: Correcte. Ja ens ha dit que és d'un establiment que no vol dir marques, però aquí tenim com és, i ja dic jo que ara me'n vaig a buscar-ho. Mira.
4: Doncs el gelat de festa major és un gelat d'estratxatela, però en comptes de nata és gelat de torró amb xocolata.
3: Què? Com et quedes?
0: Espera, torró amb xocolata. Ah, bé, eh?
3: O sigui, en comptes de la nata, a torró, gelat de torró i amb les mateixes virutes de xocolata que tindria estratxatela.
0: A veure,
3: o sigui...
0: Aina, amb carinyo, Aina, s'assembla molt a l'ametllat, tia.
3: Sí,
0: no?
3: És semblant, és semblant.
0: Clar, perquè és torró que porta ametlla i xocolata. Ai, no!
3: Sí. S'accepta pop, s'accepta pop, exacte.
0: Pensava que m'anava a dir un sabor super estrafolari
3: sí,
0: diferent.
3: Sí.
0: Però,
3: ja dic que
0: bo,
3: passaré.
0: Bo,
3: sí.
0: Bo.
3: I mira,
0: bo.
3: Tenim aquí un àudio de la Pilar, escolta, d'Espinavell, que és una gran oient, que sempre ens contesta a la muntanya. Avui no sé si estava caminant, però mira, ens envia això.
5: Bon dia, obert per vacances. Per mi el gelat més bo és el de xocolata negra, però molt negra, eh?
0: Sí.
5: Amb menta fresca i amb un cucurutxo de, també de xocolata negra. És boníssim, molt.
0: I te'n posa a caminar per la muntanya amb aquest jute d'energia, t'ho diràs.
3: Imagina't, i no para.
0: Déu-n'hi-do.
3: Exacte.
0: Escolta, estic veient que tothom tira cap a gelats com de llet, com de nata, no?
3: Sí,
0: Els gelats aquests de gel no triomfen massa avui.
3: Jo és que, si t'haig de ser sincer, allò més que gelat. Home, no sé, tenint aquelles virgueries, ostres, és que ha posat-me allò. Però mira,
0: ja estàs
3: parlant
0: fent
3: de...
0: tendència, Enric, ja estàs
3: home,
0: fent tendència.
3: Home, absolutament, ja saps que jo influencio, amanyo, una miqueta, sí. Però mira, t'he buscat una miqueta a gustos dels més irreverents que poden haver mercat.
0: Ah, sí.
3: Jo et dic que me'ls puntuïs de l'1 al 10, d'acord?
0: Ai, vinga.
3: Comencem amb el gelat d'all.
0: No l'he provat mai. Exòtic.
3: T'ho imagina't damunt d'un entrecot. No està malament, potser.
0: Ah, mira.
3: Eh?
0: Va, vinga.
3: Poc se'n parla.
0: Clar. Sí, aquí has estat bé. Sí.
3: També tenim gelat de bacó caramelitzat.
0: Ai.
3: Sí.
0: Ai, no sé què vols que et digui. No sé. Tu digue-m'ho
3: posaries...
0: tu també, a veure què...
3: Jo crec que aquest ha d'estar molt bo, eh? Jo soc
0: sí?
3: molt cuinat, però
0: de,
3: crec que aquest
0: bacoto,
3: ha d'estar bo.
0: Vale.
3: Sí. I aquí t'emporto un que sí. potser no et sembla bé, però després et dono una idea. Gelat de peix. I dius... No? Mm. Però i si aquest gelat potser fos de brandada, de bacallà? Ep, potser seria diferent, eh?
0: Sí.
3: Eh, que sí?
0: Sí.
3: Eh, que sí?
0: Ara ja el noto. Sí.
3: I per acabar, mira, potser gustos també irreverents seria el de curri i pastanaga, salsitxes i pèsols.
0: Tot. O sigui, això seria un. Curri, pastanaga, salsitxes i pèsols seria un?
3: Sí.
0: Que llarg de dir, s'haurien d'inventar un nom per aquest gelat.
3: Ara jo potser em quedo... No diré que en sóc un... Ara en tiraré molta gent al damunt, eh? Però m'agraden, però no sóc el que acostumo a demanar-ne. Però és que hi ha el gelat de cargols, i amb gelat jo no sé si ha de funcionar gaire.
0: Gelat de cargols?
3: Sí.
0: De cargols, de veritat?
3: De cargols, de veritat.
0: Amb la seva babeta i tot?
3: Això no ho sé, ho desconec. Que jo sóc dels que pensa que els cargols són bons per la salsa, eh? A veure si m'entens, que potser un cargol bullit sol... saps allò, la sopa de pedra, aquella faula?
0: Ai, sí.
3: Doncs,
0: sí.
3: És una miqueta això, crec jo, eh? Però bueno, ara hi tinc tot Lleida al damunt, eh?
0: Tot Lleida al damunt.
3: Disculpeu, us estimo.
0: Bueno, lleidatans, sisplau, contesteu-li a l'Enric. Ens agraden molt les rèpliques. Demà
3: sí.
0: Pregunti el que pregunti i li contesteu.
3: Exacte.
0: Els bons que són els cargols, el gelat de cargols.
3: Exacte.
0: Home, si algun lleidatans està escoltant, que espero que sí, i ens pot dir, Lleidatà o d'on sigui, ho dic perquè, per allò de la simbiosi cargols-lleida, eh? I ens pot dir si el gelat de cargols realment l'ha fet mai i l'ha provat, mira... Doncs estaria bé, recollirem. Sí.
3: Exacte, sí, perquè de Sarrià dubto que hi hagi una gelateria que faci gelat de cargols. No ho sé, aquí ho deixo.
0: Molt bé. Escolta, Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies, companys.
3: Salut, que vagi
0: demà,
3: molt bé.
0: Demà, Enric, ràpidament. Demà què
3: Ostres.
0: Preguntem? Sí, ui, se'ns en va.
3: Demà ens esperem un tema molt interessant, però és una sorpresa.
0: Vinga.
3: És una sorpresa, per tant, avui us desvetllarem una cosa diferent a les xarxes. Per tant, emplacem tothom a buscar-ho. No és com us he deixat, sinó que tenim una cosa molt especial preparada.
0: Vinga, fins demà, Enric, gràcies.
3: Ho deixem així. A reveure.
0: Fins demà també a tots vosaltres, obert per vacances, a partir de les 9 a la vostra ràdio local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. El Ronin Football Club, el club que presideix l'streamer Ibai Llanos, marxa de Rubí i del camp del 25 de setembre després d'un any. Segons ha publicat Cugat Media i ha confirmat Ràdio Rubí, el Ronin creu a l'autopista i jugarà a Sant Cugat, concretament al camp del Júnior. De fet, des de Setmana Santa, el club d'Ibai Llanos ja feia tots els entrenaments al camp del Júnior, que són unes instal·lacions amb més serveis que les del 25 de setembre i només venien els caps de setmanes al camp del 20 per jugar als partits de Lliga oficials. La decisió ha sigut del Ronin i, segons fonts consultades, no han tingut cap problema a Rubí, més aviat al contrari, ja que han tingut totes les facilitats. Aquest club es va crear tot just l'estiu passat amb l'objectiu d'escalar categories des de baix de tot. Va començar a quarta catalana i ja està i aquesta primera temporada ha pujat a tercera catalana i jugarà al grup 7. Segons Cugat Media, el contracte entre el Júnior i Ibai Llanos es signarà aquesta setmana. Quasi 5.000 persones es van reunir ahir a la nit a l'estadi de futbol de Can Rosés per veure junts la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina, en un nou èxit de convocatòria. El partit es va viure amb molta intensitat i els 5.000 aficionats de la selecció espanyola van vibrar amb cada acció. El segon Mundial de la selecció espanyola es va celebrar durant molta estona més a Can Rosés, però també pels carrers de Rubí, sense cap incident, segons la policia local. Rubí instal·la 20 nous hidrants per millorar la resposta contra incendis. Un hidrant és una connexió a la xarxa de distribució d'aigua que permet als bombers accedir ràpidament al subministrament d'aigua necessari per apagar incendis. L'Ajuntament de Rubí ha completat la instal·lació d'aquests 29 punts d'aigua repartits a diverses zones boscoses i urbanitzacions del municipi. Amb aquesta actuació ja hi ha 584 hidrants distribuïts per la ciutat que funcionen com a infraestructura clau de protecció contra possibles episodis de foc i per reforçar la capacitat de resposta dels serveis d'emergència.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
1: La informació de Rubí torna d'aquí una hora.

0: Avui volem dedicar el temps necessari a entendre un projecte que pot marcar el futur de Rubí. L'Ajuntament acaba de presentar a la Generalitat la candidatura de la Pla de Barris amb un programa de transformació integral de les Torres, una inversió de 23 milions d'euros i 42 actuacions que van molt més enllà de l'urbanisme. Per conèixer tots els detalls i què suposarà aquest projecte per al barri, per al conjunt de la ciutat, avui ens acompanya l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez. Alcaldessa, benvinguda i moltes gràcies per ser-hi avui aquí amb nosaltres.
1: Moltes gràcies, Pam.
0: Per començar, si hagués de convèncer algú que aquest és un projecte que va molt més enllà de remodelar un barri, què li diria?
1: Doncs li diria que des d'una vessant tridimensional, que m'agrada dir a mi, de la sostenibilitat econòmica, ambiental i social, el que es planteja és que hi hagi una transformació del barri, millorant la convivència, millorant els espais públics, millorant els habitatges, promovent que es millorin els habitatges des del punt de vista de la sostenibilitat, de l'eficiència, i visualitzant que aquesta transformació, aquest projecte estratègic, el que pretén, sobretot, és millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri i de la ciutat. Perquè el barri de les Torres és una aposta, és una prioritat d'aquest govern, perquè és un barri on es concentren molts dels reptes que tenim com a govern. I, per tant, diguem que si llegint les bases d'aquest pla de barris, ràpidament veus que necessites un barri on conflueixin aquests reptes i sigui possible aconseguir aquest acompanyament d'una altra administració. Jo he de dir ja, a priori, que són projectes que, amb acompanyament d'una altra administració o no, es faran. Per tant, al final, aquest camí estratègic de millora i transformació del barri l'estem fent, l'estàvem fent, i el que hem aconseguit amb aquesta elaboració del projecte és hilvanar, no? Allò, cosir tots els projectes i aconseguir una visió de transformació estratègica que hi diu molt a les bases del Pla de Barris. Per tant, jo estic molt, molt orgullosa, molt contenta del resultat, tot i que, clar, necessitarà temps. Són molts milions d'euros, molts projectes dins aquest pla i una transformació molt, molt important, integral, i per tant alguns els veurem aviat i formen part del Pla de Barris, com és la rehabilitació, les obres que es faran a la plaça Pearson, que era un projecte que ja vam presentar i important i que necessitàvem a la ciutat, i d'altres els anirem veient. Insisteixo, amb acompanyament o sense, són projectes que tots es faran.
0: Quan és la idea que les Torres necessita aquest projecte integral i no actuacions puntuals?
1: Aviam, insisteixo que quan tu visualitzes el conjunt de o el plec del projecte del Pla de Barris, veus que tots hi ha diferents qüestions que conflueixen en aquestes bases. I és veritat que les Torres és un barri que, d'alguna manera, i per com tot, per l'ús, diguem, és un barri amb molta població, que s'han fet poques actuacions en els darrers temps que requereixen, que requerien de la nostra atenció, que és un barri on l'espai públic és molt utilitzat, i per tant tot el que utilitzes cal restaurar-lo, cuidar-lo com a casa, no? I visualitzant tot això, vam començar a idear els projectes que necessitàvem, i quan tens aquesta llista de projectes que, com dic, és molt important aquesta triple vessant que forma part de l'exigència, diguem, del Pla de Barris, però que per nosaltres forma part del de nostre camí en aquest mandat. Aquesta sostenibilitat ambiental, però també la sostenibilitat econòmica i la sostenibilitat social, perquè per nosaltres és fonamental que la cohesió social sigui una de les fites de qualsevol projecte. Garantir la convivència, la millora de la qualitat de vida i el benestar de la població en els barris de la ciutat. I, per tant, és com que ho vam veure clar, que havia de ser a les Torres on enfocàvem, tenint en compte que tenim molts projectes a tota la ciutat que anirem fent, però per poder donar la forma de projecte o pla de barris, les Torres era el que més s'adequava, diguem.
0: Estaríem xerrant d'un projecte de ciutat. Què hi guanya Rubí més enllà del que guanyaran els veïns de les Torres?
1: La ciutat, quan té barris cuidats, on la gent se sent tranquil·la, se sent bé, viu bé, la ciutat guanya. La ciutat és la composició de la ciutat són els seus barris i els volem tenir tots amb les millors condicions. I, per tant, les Torres era una assignatura pendent perquè és un barri gran, com deia, és un barri on hi ha una densitat de població concreta, on hi ha un ús de l'espai concret i necessitàvem fer algunes qüestions alguns projectes que garantien aquesta qualitat de vida. El projecte de la Francesc Calvo, el canvi, diguem, de l'entitat del hockey línia en un altre lloc, perquè hi ha un esport d'elit que a més està donant resultats molt, molt importants, molt interessants, i que no acaba de tenir una bona convivència amb uns veïns i veïnes que, pel soroll, doncs no acaben d'estar còmodes volent que es practiqui esport. No estan en contra d'aquesta pràctica, però és cert que això ja calia fer aquest canvi. Una plaça, com dic, una plaça Pearson, que és la porta d'entrada a les persones que venen en transport públic de la Generalitat, en ferrocarrils, i que necessitava una restauració, un projecte integral, perquè s'han fet actuacions, continuarem... No, aquest pla de barris no és quelcom que dius ara començarem a fer coses a les Torres i no hem fet abans res. Nada más alejado de la realidad. És a dir, a les Torres han anat fent actuacions, però és veritat que no han estat suficients i que requerien actuacions integrals. I en aquest sentit, doncs, el fet de que les Torres, com a barri, estigui millor, millora la ciutat. Com si hem de parlar de qualsevol millora en qualsevol dels altres barris.
0: Sovint quan xerrem de les Torres es té com una idea un poc estigmatitzada del barri. Què és el que no estem explicant bé?
1: Jo crec que hi ha diferents qüestions. Hi ha alguna situació que es magnifica i s'amplifica per poder carregar de raons a qui instrumentalitza o a qui vol instrumentalitzar la por, les problemes de convivència, confondre amb delinqüència, situació de convivència, confondre-la amb immigració malentesa. Tot això, quan hi ha la intencionalitat de barrejar-ho, es fa. I es fa malmetent la imatge de la ciutat, la imatge del barri, la imatge dels veïns i veïnes que intenten viure com qualsevol persona de la ciutat, dignament, honradament, treballant i convivint amb els seus veïns i veïnes i havent-se d'escoltar que viuen no sé on, perquè de vegades fa mal, a mi em fa mal fins i tot reproduir això i per tant no donaré cabuda a qui menteix intencionadament. Hi ha algun partit polític que menteix intencionadament i estem veient com s'estan generant discursos d'odi a partir de construccions que no són la realitat. La seguretat és la mateixa en tota la ciutat. No hi ha més inseguretat en un lloc que en un altre. Pot haver-hi alguna situació provocada no estaré dient res que no sabem. Hi ha algun espai lúdic, d'oci, que el que fa en un moment determinat

0: alguna qüestió de, que has de controlar. I en aquest sentit, jo insisteixo, la ciutat, ho he dit tantes vegades que i no em cansaré de dir-ho, vivim en una ciutat segura, les xifres ho demostren, qui vulgui dir una altra cosa està maquillant, dit suavemente, i mentint, dit perquè en algun moment és així, tal qual, intentant enganyar la gent. Nosaltres treballarem per millorar la convivència a la ciutat i perquè aquests espais que generen molèsties cada cop siguin menys. Per això, una de les actuacions és l'adequació d'una oficina de convivència, que és l'antic Shakespeare. Els que tenim una edat havíem anat a prendre una Coca-Cola a Shakespeare fa molts anys. Doncs aquest espai serà una oficina de convivència que volem que sigui com l'epicentre en relació a l'atenció que en algunes qüestions el barri necessita, i a partir d'aquí també millorar urbanísticament els espais perquè així també es pot millorar o pal·liar les molèsties que es puguin generar. Si hi ha, jo què sé, diré un exemple molt, molt anecdòtic, però si hi ha un banc que està molt a prop d'una finestra, doncs si el movem aquesta finestra, si algú seu, o sigui aquest banc, si algú seu, no molestarà qui està a l'altra banda de la finestra descansant. Són qüestions molt, algunes, molt de detall, que el que fan és formar part d'actuacions, d'aquestes actuacions de, que al final el resultat són 23 milions d'euros d'inversió a la ciutat i al barri.
1: Mm-hmm. Llegint el projecte, apareixen actuacions molt diverses. Hi ha remodelacions de plaça, rehabilitació d'habitatges, inserció laboral, jardins de papallones, he llegit també, teatre comunitari, l'oficina que ara ens explicava. París gairebé un programa, com dèiem abans, un programa de ciutat. Per què era tan important que el projecte també incorporés això que deia vostè ara de convivència, educació, ocupació, salut comunitària?
0: Perquè és un projecte integral, és un projecte estratègic i és un projecte de transformació, que el que farà serà esdevenir un barri més verd, més accessible, més social, més eficient, més cohesionat, sobretot, perquè jo, a mi, si em preguntes què és el més important de tot, és que el resultat sigui la cohesió, millorar la cohesió social i entendre que la convivència passa per respectar a l'altre. Per respectar a l'altre, sempre i quan el que està demanant l'altra persona és que se li respecti i aquesta persona respecta. I és, ja veuràs que amb el que expliquem sempre, que és fàcil. Quan arriba l'estiu, ja la plaça Constitució és una plaça on moltes persones baixen quan arriba l'estiu, que cada cop arriba abans, per tant, però és cert que acostuma a coincidir quan acaba l'escola. Les persones baixen al carrer perquè a casa, com que no tothom té la sort de tenir climatització, aires condicionats i demés, baixen al carrer per poder respirar, perquè fa molta calor aquests dies, ho estem vivint. Uh-huh. El normal és que quan la utilització de l'espai públic és diferent a la que tenim, al final hem de acabar acostant aquestes utilitzacions d'espai públic. Quan dic respectant, és el que vull arribar, a la conclusió que vull arribar. Jo, quan era petita, jugava al carrer. Ara no hi ha tant aquest costum. Doncs hi ha persones que baixaran al carrer i estaran al carrer fins a tard, perquè és quan s'està bé. Doncs la persona que està descansant a casa, quan sent soroll, el primer que interpreta és que aquest soroll és... està passant alguna cosa o alguna cosa dolenta, i simplement és el soroll que provoca el fet d'utilitzar el carrer. I aquí hem d'acabar d'ajustar. Jo no estic negant que en algun moment, però allà a les Torres, perquè en aquella plaça o en qualsevol altra, perquè hi ha gent, al final on s'acumula gent pot passar alguna cosa. No estic dient que no passi alguna cosa, que no passi algun dia alguna cosa, però el que intentem és que aquesta convivència sigui real i que quan hi ha un problema es treballi, s'actuï amb aquest problema, però que

0: intentem buscar aquesta convivència en els espais.
1: Mm-hmm. Com dèiem, hi ha moltes actuacions moltes. Diverses.
0: Sí.
1: Si vostè hagués d'escollir 3 actuacions...
0: Uala, no m'ho facis, això.
1: A veure, no he acabat la pregunta.
0: Però ja sé el que em preguntaràs.
1: Bueno, anava a preguntar 3 actuacions que poden canviar més el dia a dia dels veïns o que vostè considera que són, dic 3, 4, les que vostè cregui, eh? Quines serien, quines destaca, quines veu com a més necessàries?
0: A veure...
1: Totes són necessàries.
0: Totes, sí. Hi ha una que passa o alguna... Hauria de buscar el títol exactament, però com que de memòria no me les sé totes, em sé. Hi ha alguna que passa per l'accessibilitat del barri. I això és molt important perquè hem de garantir que tothom pugui caminar i circular i passar pel barri de manera accessible, segura. I això passa per fer millores de voreres, és actuació, diguem, d'obra civil, de de reparació de voreres, d'accessibilitat de cruïlles, d'algun canvi d'algun pas de vianants, algunes qüestions que passen per aquesta actuació a l'espai públic. Jo crec que aquesta és important per tothom, perquè és, diguem com, tothom en qualsevol moment pot necessitar o pot tenir la dificultat de, en una vorera, si no és accessible, no poder-la baixar.
1: Uh-huh.
0: Per tant, aquesta seria una actuació que per mi milloraria o d'alguna manera afectaria a tot el barri i a totes les, i a qualsevol que vulgui passar per allà. I després em resulta molt difícil, em resulta molt difícil perquè hi ha actuacions pues jo que sé, les que tenen a veure amb generar espais d'acció sociocomunitària, no? Pels veïns i veïnes, el fet de tenir un nou espai comunitari pel barri o que l'Oficina de Drets Energètics també estigui ben situada. Saps que estem amb una operació també de venda dels antics cinemes i això passarà per modificar aquell espai.
1: Ara en xerrarem d'això, que també volia preguntar-li.
0: Sí. Tot el que té a veure amb, com deia abans, amb l'espai de l'oficina aquesta de convivència, que crec que només existeix una oficina de convivència, com a mínim que coneguem, que és Hospitalet. Serà la segona oficina de convivència com a tal que funciona, insisteixo, que coneguem, a tot el territori o a tota Catalunya. Per tant, tenir una oficina de convivència en un barri que el que apostem és per entendre que la convivència passa pel respecte i atacar tot aquello que no sigui cívic i que no ajudi a que aquesta convivència millori, però a la vegada tenir un espai on treballar-la des d'aquí, treballar projectes, accions, que sigui el centre dels serenos, de les agents pel civisme, de tot el que es fa en relació al civisme al barri i a la ciutat, doncs també crec que és una acció molt important. Mm-hmm. No sé si ja t'he dit 3 o he dit més, no?
1: Has dit més.
0: Sí.
1: Has dit més.
0: És que són molt importants. Deies abans el tema de les papallones. A mi em va sobtar d'inici, però després, quan t'expliquen, dius, és que tot és important, o la necessitat de millorar l'espai d'ombra a la Rambla del Ferrocarril, que és un espai molt utilitzat pel barri, però per tota la ciutat. Per això et deia que quan millorem les torres, no millorarem només les torres, que és molt important. És un barri, és una peça capital al puzzle de la nostra ciutat. Per tant, millorarà la ciutat.
1: Ara que fa uns segons xerrava dels antics cinemes, de fet, quan es xerra del futur de les torres, molts veïns pensen en aquests antics cinemes. És una peça que encara pot tenir algun paper en aquesta transformació o ja miram cap a la venda de l'espai?
0: És una peça que era molt difícil d'encaixar-la. No encaixava bé. No acabava d'encaixar, per moltes qüestions. I al final la decisió va passar per treballar, que ara ja està tot el procediment administratiu molt llarg fet per poder posar-la a la venda i que hi hagi algun espai que ajudarà, però més des de la vessant privada, diguem, no? Que sigui un espai, no serà un espai públic, mm-hmm. perquè no encaixava, no es podia fer allà. Moltes persones deien, doncs, un espai tipus centre cívic. No era l'espai, no és l'espai idoni. Per tant, aquí cal veure què farem quan Francesc Calvo decida tenir una entitat esportiva ubicada. Hem de veure. Aquí encara hi ha algunes qüestions que poden millorar més les accions que es faran en el barri, però aquest espai no era adequat.
1: Mm-hmm. Abans ens explicaves que no només, clar, quan tu penses a Pla de Barris a les Torres, penses exclusivament en la part on estan precisament les torres, però també afectarà altres equipaments, que abans explicaves tota la Rambla del Ferrocarril, però també l'escola Montessori i també l'antiga estació. A més, també he vist que hi havia un programa de millora del parc d'habitatge. És com un molt, molt integral, molt...
0: Són, ho deia al principi i crec que és visualitzar aquesta tridimensió de la sostenibilitat ambiental. La sostenibilitat ambiental passa perquè sabem que hi ha edificis i habitatges envellits que necessiten d'actuacions per poder adaptar-se al que avui parlem d'eficiència energètica o de canvi climàtic o de tot el que comporta millorar la condició energètica d'aquests habitatges. I això, bueno, és una actuació que cal que fomentem i promocionem des d'aquest espai. L'escola Montessori és una escola que forma part del barri i que algunes actuacions estan pensades, ombra, per exemple, perquè hi hagi més espai, que això s'ha de fer a l'escola Montessori i a la resta d'escoles, però en tot cas aquí forma en l'eix del pla de barris estaria inclosa. L'antiga estació és un espai important cultural i també des d'aquesta vessant en la sostenibilitat social o en la sostenibilitat econòmica, perquè aquí jugaria un paper compartit. I és el zoom, l'eleves i visualitzes, no? Tot el que és la manera en què hem treballat aquest projecte, no? Visualitzant des d'on podem començar a pensar que això és Pla de Barris, les Torres, i fins on podem totes les actuacions, la cruïlla, millorar la cruïlla, els accessos de la 14-13, que és molt important, i que connectaran amb tot l'espai esportiu que està a l'altra banda de la carretera, una carretera que algun dia haurem d'abordar la seva remodelació. La titularitat no és nostra, però haurem de veure què fem, i això és un projecte que està a la llista de projectes grans que hem de fer un cop acabem l'altra gran via que longitudinalment recorre la ciutat, que és l'Avinguda d'Estatut. Per tant, clar, tot forma part d'una gran transformació que la ciutat va fent. En algun moment podríem pensar que és com una pisonadora que va a poc a poc, però Déu-n'hi-do, el rulo aquest és molt gran, i d'altres moments hem anat, segons quin projecte, la velocitat pot ser una mica més ràpida. I aquest és un projecte que anirà transformant a modo apisonadora, però que quan acabi tindrà tot l'eix sud de la ciutat transformat considerablement.
1: Mm-hmm. Tot això ens du també als recursos econòmics, perquè un projecte d'aquesta magnitud necessita molta inversió. Abans ho dèiem, 23 milions d'euros, una de les més importants que afrontarà Rubí en els pròxims anys, i vostè, a l'inici d'aquesta conversa, ja ens deia que aquest projecte tirarà endavant igualment arribin els ajuts de la Generalitat o no arribin els ajuts de la Generalitat. Quin paper té el finançament de la Generalitat, i en el cas de que no arribi, com ho afrontarem?
0: Com que és un projecte o un pla que estic convençuda que la ciutat necessita, que millorarà la situació social, econòmica, ambiental, de cohesió, d'accessibilitat, farà més verd, més amable, més accessible el barri, les Torres i la ciutat, Por ende, pel que dèiem abans, perquè és un barri capdalt a la ciutat, no són actuacions que hagin de tenir dependència d'un finançament. Si aquest finançament arriba, ens permetrà, doncs, en comptes de buscar una altra manera de finançar els projectes que encara no tenim partides econòmiques o finançament per ells, doncs el finançarem amb un acompanyament de l'administració de la Generalitat, que jo crec que és un projecte, estic convençuda que compleix els requisits per ser un gran projecte de la llei del Pla de Barris. Però és que si no arriben, com que estic tan convençuda que necessitem aquests projectes que siguin realitat, doncs hi ha alguns que tenim el finançament previst i la plaça Pearson, mm-hmm. per exemple. Hi ha d'altres que el buscarem. Si no és d'aquesta, amb aquest finançament serà amb uns altres.
1: Mm-hmm. Si li pareix, fem un exercici d'imaginació. Mm-hmm. Si avui passegem per les Torres i tornem d'aquí a 5 anys, què veuríem de diferent?
0: Veuríem un barri més connectat, que això també és important, amb una si sortim, baixem de l'estació, venim algú que ve d'un altre lloc i arriba, veurà a la dreta una plaça Pearson que forma part de l'essència de la nostra ciutat, amb tots els elements que té ara, però molt més verda, molt més amable si és estiu, i també si és hivern, però si és estiu, amb molta més sombra, amb molta més vegetació, amb molt més verd. I si girem a l'esquerra, arribaríem a una plaça Constitució amb alguns canvis, sobretot d'urbanisme tàctic, però també més ben tractada, més ben cuidada, amb més espais diferenciats pels més petits i pels més grans, diguem. Travessaríem a l'esquerra i aniríem al carrer Víctor Català i veuríem també un carrer més amable, endreçat, amb menys cotxes i més espais per les persones, una plaça Neus Català també més verda, amb alguna pèrgola d'ombra. Tornaríem a baixar i hauríem d'anar cap a Francesc Calvo, on segurament hi hauria algun espai comunitari de barri, alguna zona, algun centre on els veïns i veïnes, on les entitats veïnals es podrien trobar. No sé ben bé això, no t'ho sé dir, la imaginació encara no m'arriba. Què passaria a la pista central? Quina pràctica hi hauria, si esportiva o d'altres? Aquí encara no hem arribat a definir, però sortiríem de Francesc Calvo i travessaríem amb molta seguretat, tant caminant com en vehicle, si hem d'anar en vehicle, travessaríem amb molta seguretat la comarcal, la carretera, que no sé si ja seria una carretera també molt millor que la que és, molt més digna, molt amb espais, més cuidada, diguem. Uh-huh. I arribaríem a l'altra banda de la carretera amb un pont de Cova Solera endreçat, arreglat, millorat, reforçat, amb un carril bici i amb el GAER funcionant en el seu espai meravellós i un altre equipament on els empatins, en aquest cas, podria fer aquesta pràctica que tants èxits esportius ens ha portat a la ciutat i que ha portat Rubí arreu d'Europa i del món, diguem, però podem fer aquesta pràctica amb tranquil·litat també per part de l'entitat, de no molestar els veïns i veïnes, que estarien també contents de tenir un barri més verd, més accessible, més amable, amb vivendes que probablement en alguns casos, en molts espero, siguin més eficients, també amb acompanyament de l'administració local i de l'administració autonòmica també espero, i en definitiva un barri que se sent orgullós, persones que se senten orgulloses de la seva ciutat, del seu barri i de tot el que s'ha pogut millorar en els últims anys en relació a aquesta sostenibilitat econòmica, social i ambiental que ha guiat aquestes actuacions que s'han fet en el barri i a la ciutat.
1: Ara mateix hem pogut passejar perfectament pel que serà aquest barri, però un projecte d'aquesta magnitud també comporta dificultats. Quin és el principal repte?
0: El principal repte és... Si em preguntes, alcaldessa, què t'agradaria en relació a aquest projecte com a tal? Que m'agradaria encomanar la confiança que tinc i la il·lusió, perquè a més a mi em fa molta il·lusió veure negro sobre blanco, que es diu, no? El projecte ja en paper. Jo he vist renders, que això són imatges de com quedaran carrers, places... Encara no els hem... No, diguem que estem treballant, Hi ha una part de feina interna que per això parlava de que no sabem què hi haurà Francesc Calvo encara, perquè estem treballant, i això he d'agrair als equips que han treballat aquest pla. Ho faig sempre, però que no em descuidi d'agrair, perquè han fet molt bona feina i molta feina, liderada pel gerent de l'Ajuntament, que porta molt poquet temps a la casa, i jo li he d'agrair perquè l'acompanyament tècnic ha estat per part del gerent, l'acompanyament polític ha estat la regidora Mari Carmen Alarcón qui ha liderat això, i fan un tàndem meravellós, i per tant ho he d'agrair. O sigui que aquí moltes gràcies a la directora de l'àrea, la Marta García, perquè és que han fet, bueno, i molta gent, m'he dit que és injust, però són les tres persones amb les que jo més he parlat d'aquest pla. Doncs a mi m'agradaria que les persones que viuen al barri tinguin, se'ls pogués encomanar la confiança que tinc que totes aquestes actuacions comportaran una transformació estratègica del barri i una millora en aquesta convivència i en aquesta cohesió que jo tant desitjo.
1: Uh-huh. A vegades es xerra molt dels projectes, però se'n xerra poc de les mesures d'èxit. Quin serà el millor indicador que s'han fet les coses bé, una vegada estiguin fetes?
0: Justament el que deia fa un moment, que els nostres veïns i veïnes del barri i de la ciutat, perquè no cal només viure a les Torres per reconèixer que la feina que s'ha fet bé i que la ciutat ha hagut una transformació real. Ahir em trobava una persona que em deia: feia un temps que no vivia a la ciutat. Em vaig empadronar la setmana passada, i em va dir, perdona que et digui el que em va dir, però em va dir així: tens un vot més. L'any que ve et votaré, perquè realment qui ha marxat d'aquesta ciutat i ha tornat està veient, amb les dificultats que hi ha, perquè hi ha dificultats, i això, qui vulgui dir que és tot molt fàcil, doncs jo sempre li dic el mateix: que vingui i es posi a fer-ho, i comprovarà que les coses ni són tan fàcils ni és tan senzill. És molt fàcil dir, però és molt difícil el dia a dia i fer. La veritat és que va ser de la tarda una de les millors coses, i no pel vot, que ho demanaré quan toqui, no ara, ara hem de treballar fins al darrer dia, però sí que és cert que el fet de que una persona que portava un temps fora, que torna a viure a la ciutat per decisió pròpia, perquè podia haver viscut en un altre lloc, i et diu, i com es nota la feina que s'ha fet, per mi, doncs és, ja et dic, una de les millors coses del dia. Sí,
1: és un motiu d'orgull.
0: Sí, sí, sí.
1: Alcaldessa, ja per acabar, durant tot aquest procés de preparació del projecte, hi ha hagut algun moment, alguna visita al barri o alguna conversa amb algun veí que l'hagi fet pensar: això s'ha de fer sí o sí?
0: Sí, hi ha moltes converses amb molts veïns i veïnes, cada setmana, et diria, perquè igual si et dic cada dia no estic sent fidel a la veritat absoluta, perquè no és cada dia que em diuen algun veí del barri o de la ciutat que em parli de les Torres, però cada setmana podria dir que sí, i més d'una vegada, i això fa que un es desesperi una mica. Vosaltres sabeu que jo sóc impacient de mena. A mi em costa moltíssim visualitzar projectes anava a dir anys, però ja em costa mesos vista, perquè... Però, i encara no he après, després de tants anys en aquest negoci, com s'acostuma a dir, no he après que les coses, bueno, van més lentes del que a mi m'agradaria, molt més lentes del que a mi m'agradaria. Per tant, moltes converses que em fan pensar que això s'ha de fer, que hem d'intentar ser el més àgils possibles, que de fet estem començant. Li hem donat forma al projecte per presentar-lo a la convocatòria, però a la vegada estem treballant, perquè si no, no podíem esperar. Bueno, de fet, no esperarem, perquè, com he dit, els projectes es faran sí o sí. Per tant, al final és qüestió d'anar fent, i tant de bo tinguem aquest acompanyament, que el que farà serà impulsar i millorar una miqueta aquesta velocitat.
1: I si avui un nin o una nina de les Torres que té 10 anys, com li agradaria a vostè que d'aquí 10 més veiés les Torres?
0: Doncs com el barri que ha decidit continuar vivint, com el barri que li ha generat l'oportunitat de desenvolupar aquests 10 anys següents de la seva vida amb la tranquil·litat que és un barri, tornaré a dir, accessible, verd, amable, on els edificis han millorat i cuiden el medi ambient, on es pot passejar amb la tranquil·litat que dona un espai amable, un barri que és el principi i el final de la ciutat, perquè d'alguna manera els que hem viscut tota la vida a la ciutat i continuem vivint, malgrat alguns també diguin aquestes mentides, no?, que l'alcaldessa tiene no sé què o vive no sé dónde, l'alcaldessa de Rubí vive en Rubí, vivirà en Rubí sempre, perquè a més soc una rubinense d'estes que ha defendido la ciutat pese a muchos intentos de ponerla, de criticarla injustamente. I en aquest sentit, una persona que hagi pogut dir he passat els 10 anys, els últims 10 anys de la meva vida en un barri, en una ciutat que m'ha fet possible viure bé, la bona vida, que és una manera de dir, no?, que tot el que necessitaves per viure ho has tingut molt a prop.
1: Mm-hmm. Alcaldessa, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres i per haver-nos explicat pas a pas tot el que conté
0: aquest pla. És per explicar-ho necessitem,
1: és per estar 3 i 4 hores
0: per començar projecte per projecte, perquè jo ho he fet amb broxa gorda,
1: Però bueno, ens hem fet una idea, sobretot aquest passeig que hem fet pel futur barri de les Torres, ja estem esperant poder veure'l. Moltíssimes gràcies per ser-hi avui aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Rubí ha presentat a la Generalitat la candidatura del programa Les Torres es Transforma per optar al finançament del Pla de Barris. Es tracta d'un projecte de 23 milions d'euros que preveu 42 actuacions per renovar aquest barri durant els pròxims 5 anys. La proposta combina la transformació de carrers i places amb la rehabilitació d'habitatges, nous equipaments, més zones verdes i programes per reforçar la convivència, l'ocupació i la cohesió social. L'alcalde Santa Maria Martínez assegura que el projecte respon a una estratègia de ciutat i que es desenvoluparà independentment de si arriba o no al finançament de la Generalitat.
2: Jo he de dir ja, a priori, que són projectes que, amb acompanyament d'una altra administració o no, es faran. Per tant, al final, aquest camí estratègic de millora i transformació del barri l'estem fent, l'estàvem fent, o el que hem aconseguit amb aquesta elaboració del projecte és cosir tots els projectes i aconseguir una visió de transformació estratègica que hi diu molt a les bases del Pla de Barris.
1: Entre les actuacions previstes destaquen la remodelació de la plaça Pearson, la millora de l'accessibilitat als carrers del barri, la rehabilitació energètica d'habitatges, un nou pavelló d'hoquei línia, la creació d'una oficina de suport a la convivència i nous espais verds per adaptar el barri al canvi climàtic. La resolució de la convocatòria del Pla de Barris està prevista per al mes d'octubre. Mentrestant, l'Ajuntament manté el compromís de tirar endavant aquest projecte que considera una de les transformacions urbanes i socials més importants dels pròxims anys a Rubí. I en esports, el Running Football Club, el club impulsat per Ibai Llanos, deixarà de jugar a Rubí la temporada vinent. L'equip traslladarà la seva activitat a Sant Cugat del Vallès després d'arribar a un acord amb el club del municipi. El Running Football Club ha disputat aquesta temporada els seus partits al camp municipal del 25 de setembre de Rubí, on ha aconseguit l'ascens de categoria i ha despertat una gran expectació mediàtica. El canvi de seu posa punt final a una etapa marcada per l'arribada del projecte d'Ibai Llanos a la ciutat, que va generar tant interès com debat entre l'entorn del futbol amateur. Està previst que en els pròxims dies el club expliqui els detalls del trasllat i del nou projecte esportiu a Sant Cugat. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim avui al programa. Doncs atents, atentes, perquè la cosa ve forta.

0: l'apartat de l'entrevista avui parlarem dels 20 anys del Polònia, que es va celebrar fa poc amb una gran gala, líder d'audiència arreu del país, i ho farem amb Xavi Fernández, el seu director.
1: Ja no ets el president, ara qui mana?
0: També farem valoració de la gala dels Premios Goya 2026 amb Pepe Nieves, presentador i gran cinèfil, presentador del programa La Claqueta, de Ràdio Marca.
1: Catalans i catalans.
0: Amb l'Assumpció Vitòria, què farem? Doncs parlarem de la història de la tele. En aquesta ocasió recordarem el programa El Hombre y la Tierra i el gran Félix Rodríguez de la Fuente.
1: Posa el programa quan et toquin els
0: Per acabar, no pot faltar el nostre estimadíssim Toni Rovira amb el seu racó del Toni Rovira i tu. En aquest racó que hi pot passar de tot, no us el perdeu. Recordeu que ens podeu seguir buscant la Caixa Tonta Ràdio a les xarxes socials. Busqueu-nos, així de senzill, així de fàcil. Seguiu-nos perquè hi trobareu moltíssimes coses interessants. Doncs nosaltres arrenquem amb aquest Mass Style. Benvinguts, benvingudes a una nova edició de La Caixa Tonta.

0: doncs...
1: Amb aquesta sintonia, com sempre, és el moment de parlar de la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
2: Doncs molt bé. I tu com estàs? Estàs tranquil i bé?
1: Sí, escolta'm, aquí ja saps que sempre hi ha feina.
2: Ja, sempre, sempre.
1: Assumpta,
2: sempre.
1: Tu ja m'entens.
2: Ei, sí, sí,
1: però
2: sí.
1: Però avui ens parlarà d'un gran personatge.
2: Però molt gran. Hi ha gent que no l'ha conegut, però és...
1: Jo diria que dels grans.
2: Del més gran, vamos, de la tele, eh?
1: I tant.
2: Ha estat...
1: A veure, qui
2: una
1: és?
2: Una sèrie
1: qui
2: meravellosa.
1: Qui és aquesta persona?
2: Que es deia El Hombre y la Tierra.
1: I qui ho presentava, Assumpta?
2: Félix Rodríguez de la Fuente.
1: Vinga, posem una mica la sintonia, a veure si la gent la recorda. Vinga, El Hombre y la
2: segur
1: Tierra.
2: Segur que sí, segur Venga. Que sí.

0: assumpte que ens pots explicar del Fèlix.
1: Doncs explicar, més aviat llegir, perquè hi ha unes imatges superprecioses,
0: Hi
1: ha una àliga aquí preciosa i diu...
0: Què diu, a veure?
1: Perquè això és de l'any 1974, aquest article.
0: Molt bé.
1: I diu...
0: Què diu, a veure?
1: Para conseguir las extraordinarias imágenes que luego se verán en series como El hombre y la tierra y La fauna ibérica, el doctor Félix Rodríguez de la Fuente, son necesarias muchas horas de paciencia y atención al acecho del momento único cuando se sorprende al magnífico animal en una instantánea irrepetible.
0: Ostres, Déu-n'hi-do. Escolta'm, què et sembla si posem un fragment del programa, del
1: doncs
0: Fèlix?
1: Doncs això era l'any 1974, va durar molt de temps fins al 1976.
0: Apa, doncs mira, la mare...
1: I s'està reposant
0: la
1: també
0: mare ens
1: encara.
0: Posa un fragment. Vinga, escoltem el Fèlix.
2: L'Hombre y la Tierra es una serie realizada íntegramente por un equipo de televisión española. 70.000 metros de película, 4 equipos de cámaras de superficie, un equipo de cámaras submarinas, 15 técnicos cualificados y la ayuda de 4 organismos del gobierno venezolano permitieron llevar a cabo un auténtico récord en la cinematografía zoológica.

0: Comenzamos la aventura en una región venezolana que recibe el nombre de los Llanos. Esta es una de las más grandes sabanas de la Tierra. Allí pusimos a punto nuestro material recién empaquetado.
1: Doncs escoltàvem a Fèlix Rodríguez de la Fuente. Assumpte, continuem, a veure.
2: Doncs llegeixo perquè, clar, aquest article sí, és sí. de Televisió Espanyola i
1: ni
2: és de l'any
1: 1974.
2: Diu? El tratamiento de los temas se realiza con el máximo rigor científico, traducido al espectador mediante un lenguaje popular fácil de interpretar.
1: Ni més ni menys. Sí,
2: diu,
1: sí.
2: Hay secuencias que no habían sido filmadas en la historia del cine, e incluso podríamos afirmar que eran desconocidas hasta por los más expertos naturalistas del campo.
1: ¡Apa!
2: El águila real que captura un recental de muflón en lo alto de una roca. Toma. La nutria que juega con un cervatillo debajo del agua. La cierva que defiende a sus gavatos poniendo en juego su propia vida. Imagina tot això, esclar, estar allà milions i milions d'hores gravant i deixant-ho...
1: I esperant que passi el moment.
2: Deixant que passi el moment. Deien que posaven els animals perquè pogués passar això.
1: Sí, clar, és que era molt difícil.
2: És que si no era molt difícil.
1: Com vols esperar-te 3 dies allà que passi? Clama, i amb el que valen els equips de televisió.
2: Clar.
1: O no?
2: I diu que en lo que se refiere a su distribución, el hombre y la tierra supera todas las cotas establecidas por series españolas e incluso europeas. Imagina't, en el Japón la sèrie disfruta d'extraordinària audiència. És que és increïble el que passava amb l'Hombre i la Tierra.
1: Home, i a més, que va ser un fenomen, assumpte aquest programa, eh?
2: Va ser premiada a Monte Carlo representant a Televisió Espanyola.
1: Va crear escola, això,
2: eh? Doncs, Màxim...
1: Va crear escola, t'ho dic jo.
2: I diu, el doctor Rodríguez de la Fuente concibe los guiones, hace la presentación y el comentario y dirige la realización para que no se le escape nada.
1: Nada.
2: Nada de nada.
1: Nada de nada. I, a més, era molt amic del Jacques Cousteau.
2: Home, i tant, vaya dos.
1: Te recordes del Jacques Cousteau que feia aquells documentals sota el mar?
2: Sota el
1: mar. Eren íntims. Es van fer molt amics.
2: Jo arribava a casa meva quan era petit i el meu pare estava veient el Cousteau i em deia, no me digues nada.
1: Que estic aquí absorto.
2: Que estic aquí amb el Cousteau.
1: Estoy absorto.
2: Era un enamorat del Cousteau.
1: Home, clar que sí. Déu-n'hi-do, assumpte.
2: Doncs no sé, crec que han portat una cosa bonica, no?
1: Molt maca, hem recordat un personatge que, sens dubte, molt entranyable, que
2: la
1: tothom recordarà.
2: La divulgació de les ciències zoològiques a nivell popular.
1: Ni més ni menys. Això és el que va fer el senyor Félix Rodríguez de la Fuente, acostar la ciència d'una forma popular al públic.
2: Aquells cervatillos
1: que
2: les cabres per les roques. Era increïble
1: el que va fer aquest home. I que encara avui dia, jo crec que costarà superar.
2: Superar, i tant.
1: El que
2: i
1: va
2: tant.
1: Fer. O no?
2: Perquè ja no es dediquen a això, perquè com hi ha els drons i aquestes coses, doncs ja no necessitem això.
1: Exacte, ni més ni menys.
2: És la vida.
1: És la vida. Doncs,
2: com canvia tot, no?
1: Com canvia tot d'un dia per l'altre.
2: D'un dia per l'altre.
1: Home, i a més, per als temps que eren, la veritat és que a nivell tècnic estava molt lograt.
2: Moltíssim.
1: Molt lograt.
2: I mira aquí les fotos, quines
1: càmeres...
2: En quin zoom, l'animal a terra, la liga aquesta, vull dir, increïble.
1: I et diré una
2: tot.
1: Cosa, es notava que Fèlix estimava els animals.
2: Molt, molt. Perquè van dir-ho, també. Ai, és que los pone para que se coman. Però què vols fer, si
1: és la natura.
2: És la natura. Els posava allà i esperaven a que passés
1: el que
2: havia de passar.
1: Ni més ni menys.
2: Sí, sí.
1: Doncs, escolta, assumpte que maca la secció d'avui.
2: Hem recordat
1: el
2: Fèlix.
1: Què et sembla si... Mira, la mare ens la va posant de fons.
2: A veure.
1: Acabarem amb una cançó molt bonica d'Enrique i Anna.
2: Oh, i uns altres monos. També eren monos.
1: Molt macos, que van també crear escola, amb aquesta cançó tan bonica de Mi amigo Félix. Des d'aquí un homenatge també a la figura del gran Félix Rodríguez de la Fuente.
2: Cantats per Enrique i Anna.
1: Gràcies, assumpte, Vitòria.
2: Adéu, amic.

0: polítics i del Papa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.
2: Jo trobo que m'imiten malament.
3: I el to que gasten no és el més adient.
4: Hola, sóc el Joan Pera.
5: Perdona, sóc el Quim Monzó.
4: No, sóc el Joan Pera. I vull... A veure, nois, voleu parar un moment?
5: Oh, no, és que perquè...
4: No, aviam, sóc el Pep Plaza. Envio una forta abraçada i una salutació a tots els oients del programa de ràdio La Caixa Tonta de la xarxa. Oh, però jo sóc el Joan Pera.
5: Jo el Quim Monzó. Però això és per si seguir-me.
4: Adéu.

0: Doncs avui tenim amb nosaltres una de les persones clau d'un dels programes més icònics de la televisió catalana. Xavi Fernández, director del Polònia, ens acompanyarà per celebrar una fita molt especial, els 20 anys del programa. Dues dècades fent humor, sàtira i retratant l'actualitat política amb personatges que ja formen part de l'imaginari col·lectiu. Xavi, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i enhorabona.
1: Home, un plaer, moltes gràcies.
0: 20 anys a Polònia, quan mires enrere, quin és el primer record que et ve al cap dels inicis del programa?
1: Clar, per mi el primer record que em ve al cap dels inicis del programa és com a espectador. Jo vaig entrar al programa el 2017 i quan comença el 2006 jo estic a casa meva veient això que s'estrena un 16 de febrer amb aquella transi amb el Maragall i el Toni Soler, sí. 1, 2, 3%. I penso que és un programa que comença, que és això que estan fent, i vaig ser-ne fidel seguidor fins que un dia, anys després, hi vaig entrar a treballar.
0: Polònia ha viscut canvis polítics, socials i mediàtics molt forts. Quin ha estat el repte més gran d'adaptar el programa al pas del temps?
1: El

0: El repte més gran, segurament, jo crec que ha sigut intentar mantenir una estructura, mantenir tot allò que funcionava i saber-se actualitzar. És a dir, no canviïs allò que funciona i intenta ajustar les coses perquè s'adeqüin a l'actualitat o al pas del temps. És intentar trobar aquella fórmula de les coses que funcionen i també et dic que no et sabria dir si l'hem trobat o no. El cert és que hem arribat als 20 anys i, per tant, la cosa ha funcionat, però no et sabria dir-te ben bé quina és aquesta fórmula de l'èxit.
1: Doncs sí, i la fórmula de l'èxit es va veure reflexada en aquest especial 20 anys, i anem a escoltar, si et sembla, un petit fragment d'alguns dels millors gags d'aquests 20 anys del Polònia. Et sembla, Xavi?
0: Home, i tant, sempre.
2: Un, dos i tres.
3: No, un moment.
2: Què passa?
3: Espera'm.
2: Que no! Bueno, ¿qué vos? ¿Qué pasa?
4: Yo vivo con mi compañera, que es otra chica. Estamos casadas.
5: ¿Eh?
4: Que soy lesbiana.
5: ¿Eh?
4: Bollera.
5: Ah, que es pastelera. Bueno, a mí me trae sin cuidado.

0: Home, té. Aquí ho teniu. La mortadela de Mickey Mau.
1: Catalunya és meva! I Montserrat també.
2: I l'aqueducte de Segovia, aquest.
0: Es diu Aqueducte Romà de Tarragona, no gens menys.
3: You will be the king of the Kentucky Fried Chicken. And now the river is dry. Be acidic, my friend.

0: Xavi, el programa ha creat personatges mítics. Com es decideix fins on es pot estirar una caricatura sense perdre el respecte o la intel·ligència?
1: La intenció, sobretot, és tenir molt clar que darrere de cada personatge hi ha una persona que tu estàs imitant, que estàs parodiant i que és molt possible que el dijous a les 10 de la nit estigui a casa seva mirant allò. El que hem d'intentar és posar-lo en contradiccions. Sabem que la sàtira i la caricatura ens porta a l'extrem. Nosaltres, l'humor fa que exageris aquests trets i que sovint, per tal d'aconseguir-ho, arribes a exagerar-ho tant que pot semblar injust. I, per tant, hem d'entendre que aquella persona que veiem al programa no és al 100% la realitat. Llavors, és trobar aquest equilibri entre saber que al final estem fent humor i que és un personatge, i que darrere la persona no pugui sentir-se ofesa. Si més no, per coses que van més enllà del que ha fet en la seva feina.
0: Sens dubte. Ha canviat la manera de fer humor polític avui dia, comparat amb fa 20 anys o des de que tu vas entrar? Hi ha més límits o simplement són diferents? Com ho veus?
1: No. A veure, jo tinc la sensació que al final els límits els posa l'espectador. Abans, quan una cosa no ens agradava, com que no teníem manera d'expressar-ho, semblava que no arribava al carrer. Ara, quan a mi no m'ha agradat una cosa, doncs poso un tuit i allò ho elevo a públic. I sembla que... Sembla que potser ara tenim més fàcil queixar-nos i que la gent sàpiga que allò no ens ha agradat i, per tant, ens arriba més aquest soroll. Però no ha canviat, no. És la mateixa manera de fer humor, que sempre és intentar tocar l'actualitat de manera humorística sense traspassar línies bàsiques.
0: Polònia a vegades incomoda, fa pensar i fa riure alhora. Creus que l'humor pot influir en la manera de com la gent entén la política?
1: Clar, hi ha gent que ens diu no, jo m'informo pel Polònia. Jo això recomano que no ho
0: fem. No fa falta, no?
1: No, més que res, perquè tu t'has d'informar pels mitjans habituals, pels que en saben, pels que han estudiat perquè la informació arribi com ha d'arribar a la gent, de la manera més objectiva possible, i després, tenint aquest context informatiu, tu el que pots fer és gaudir del Polònia. Si tu no saps què ha passat aquell dia i nosaltres fem un sketch sobre allò, potser no tindràs tota la informació i potser no el gaudiràs de la mateixa manera. Per tant, nosaltres el que fem és riure. I això ho hem de tenir molt clar. Per molt que la gent ens digui que s'informa per nosaltres, la nostra intenció és fer entreteniment.
0: Que és el principal, no? El principal objectiu és això, no?
1: Sí, home, que la gent s'ho passi bé. És a dir, abans del programa i després del programa, els problemes que han sortit, ja sigui l'augment del preu de l'habitatge o que Rodalies no funciona, el programa hi continua sent igualment. Com a mínim hem intentat explicar-ho o... fer una mica de distensió per treure una mica de...
0: Sí, fer-ho pair d'una altra manera, no? Fer-ho pair una mica més... amè, diguem-ho així, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Escolta'm, després de tants anys, com es manté la frescor creativa d'un equip perquè el programa no perdi força? Això és el secret, perquè, ostres, després de 20 anys és brutal que aconsegueix encara Polònia.
1: Hi ha una part que sí que és certa, que és un equip que s'ha anat actualitzant. És a dir, del principi no queda cap guionista i són equips que es van renovant. També crec que en general tant l'equip de guió com la resta d'equips són gent que tenen molt talent i, per tant, el secret de l'èxit és confiar que tens el millor equip possible. És anar per coses de la vida, anar canviant peces, perquè és una feina que és bastant exigent, que et demana estar amb l'orella a la ràdio tot el dia, sí. I que, per tant, perquè ha passat molta gent boníssima que després està fent programes a tot arreu, els Oscars, per exemple.
0: I tant, que els van veure en el programa dels 20 anys. Digues.
1: No, i és això, i són gent que van passar pel programa i que després han tingut èxit a fora i que, per tant, els equips s'han anat renovant i per això és una manera d'anar oxigenant i que encara avui dia continuem amb aquella força que van començar el 2006.
0: Com es va parir aquest especial dels 20 anys? Perquè, escolta'm, va ser brutal. Enhorabona, de veritat.
1: Oh, gràcies.
0: Alguns problemes d'última hora, com va ser el pobre Pep, que ens va explicar, sí. Malauradament, que va perdre la seva mare, o també crec que va ser no me'n recordo si va ser l'Agnès... La Judit Martín, que es va trobar malament, pobra. Ho explicava el Toni per Instagram, no? També a través de les seves xarxes. Tot i això, va sortir un programa rodó, les audiències ho van corroborar i, a més, la gent va quedar contentíssima. Com es va parir tot això?
1: Sí, tots aquests problemes també responen una miqueta a com funcionem nosaltres com a programa, que és que sempre ens caben les coses en dijous,
0: exacte,
1: o el dia que hem d'emetre, que en aquell cas era dilluns, i ja et dic que quan a mig matí comencen a saltar aquestes notícies, l'equip ens vam posar a treballar per a veure com podíem solucionar tot això. Bueno, al final això va ser... Clar, és una efemèride que saps que s'apropa i, per tant, des de finals de l'estiu passat, Minoria Absoluta va començar a moure peces i teníem molt clar que volíem fer alguna cosa. El Toni, al principi, crec que en diferents entrevistes ho ha dit,
0: sí,
1: que era bastant reticent a celebrar perquè té la sensació que a vegades aquests esdeveniments o aquestes gales són actes d'autofel·lació i que potser no caldria fer-los, que no tenen un interès, però sí que vam tenir la intenció amb el director, l'Enric Cambrai, i el guionista principal, que era el Jaume Buixó, d'explicar que aquí el que volíem fer era un contingut extra, no només una gala que recordés els millors moments i no oferir res més a l'espectador que refregits, sinó que es volien explicar coses, fer coses noves, i crec que ho vam aconseguir, però sí, això des de finals d'agost que s'hi va començar a treballar. Va ser, bueno, molts mesos.
0: Molts mesos, i que al final es va veure recompensat amb un registre d'audiència espectacular i la gent que hi va assistir-hi, que s'ho va passar bomba. O sigui, va ser molt, sí, però que molt celebrat.
1: Sí, sí, i jo el que et puc dir és que per part de l'equip, clar, són molts mesos on la majoria dels equips van col·laborar-hi també, i són mesos que també s'han compaginat amb la feina del programa setmanal. I, clar, això és una càrrega de feina
0: extra,
1: considerable,
0: sí, sí,
1: extra, que s'ha arrossegat, que al final ha desembocat en aquesta gala, i va ser un moment de catarsi de molts equips, de dir, coi, ho hem estat treballant, però el resultat ha valgut la pena. I també ens va ajudar a fer-nos sentir aquest moment de celebració que a vegades, quan arribes als 20 anys, suposo que el primer any o el que fa 10 el celebres amb més ganes, però passat 20 ja et costa una miqueta més, sí, i tota aquesta preparació ens va ajudar també a poder-ho celebrar més units i més contents tots.
0: I el públic va respondre d'una forma espectacular i això jo crec que també recompensa la feina, no?
1: Sí, t'he de dir que sí, nosaltres teníem la sensació de que podia funcionar la gala en audiències,
0: però va rebentar.
1: Crec que ningú... Ara, si hi ha algú que t'ha dit que s'esperava un 30, jo crec que menteix. Crec que menteix. Són audiències de...
0: Això ja no es
1: de
0: veu.
1: La TV d'abans.
0: És que sí, això ja sí, no es veu, sincerament.
1: Crec que TV3 va compartir que era a nivell de share, és el segon, sí, sí, share més alt després del primer programa.
0: Això és molt fort.
1: Sí,
0: molt
1: a nivell fort de xifres ho va fer tot molt, molt rodó, la veritat. Per tant, va ser una grata sorpresa saber que no era tant el fet de que nosaltres ho volguéssim celebrar, sinó que això ha acabat demostrant que també la gent volia que ho celebréssim, cosa que ens ha fet bastant feliços.
0: Per aquí hem passat diversos personatges, diversos actors que han participat al Polònia, i realment parlen molt bé del programa, malgrat que s'han de llevar molt d'hora, això sí que ens ho diuen, eh?
1: Sí. Sí, això em sap greu, però clar, per començar a gravar a les 8, els actors han d'arribar aquí a quarts de 6, fins i tot, per poder començar a maquillar. Bueno, és que els hi canviem molt la cara.
0: Clar,
1: això no és fàcil.
0: No, i a més, escolta'm, al moment Pedro Sánchez us vau quedar amb tothom.
1: Sí. Això va ser un dels secrets més ben guardats.
0: Més ben guardats, perquè tothom es va quedar... Sí. Bueno, va sortir per tots els mitjans.
1: Sí, a més va ser d'aquelles idees... Quan prepares un esdeveniment així, el que et recomana tothom és que tu apuntis el més alt possible.
0: Total,
1: i després
0: sí.
1: Ja et diran que no. I després ja t'emportes desil·lusions. Que no diguis, que no descartis coses perquè saps que seran complicades. I això va ser, bueno, a veure, ens diran que no, però a veure què passa. I quan vam veure que hi havia bona rebuda per part de la
0: Moncloa.
1: De Moncloa,
0: sí, sí.
1: Que es diu Ràpid.
0: Es diu Ràpid, sí, sí.
1: Clar. Doncs, ostres, ens va sorprendre. I sí, un petit equip de gravació va viatjar fins a Moncloa i un dels despatxets laterals es va atrezzar com si fos
0: la sala de maquillatge, no? Sí, sí.
1: Exacte. I finalment el president del govern espanyol va accedir a fer aquell cameo que, goita, sí, al final ha tingut bastant ressò.
0: Molt de ressò, sí, sí. Fins i tot sí, ell, sí. L'endemà, us va felicitar a través de les xarxes i vosaltres vau tornar a contestar, no? Que va ser molt divertit. És la veritat, que està molt bé.
1: Sí, això va ser una sorpresa. Mira, va sonar la flauta com tantes altres vegades que no es poden fer coses.
0: Exacte.
1: Perquè no quadren agendes o no pot ser. Per tant, no, contents d'aquest moment.
0: Hi ha algun sketch o moment del programa que personalment consideris especialment significatiu o emblemàtic per tu?
1: Sí, per mi n'hi ha molts. Crec que a nivell de... És a dir, si parlo a nivell de programa, crec que el Mas Style és l'sketch que ens ubica a totes les generacions d'espectadors que hem passat pel Polònia. Ens ubiquen al mateix lloc. El Mas Style crec que és un punt de trobada entre tots, grans, petits, nostàlgics, que possiblement és l'esquetx, crec que és l'esquetx més vist també a xarxes del programa. Per mi és aquell moment, aquell Bruno Oro desencadenat, que de fet al final de la gala també
0: ho va rebentar.
1: De recordatori, sí, sí. Sí.
0: Va ser, jo crec que, és que t'ho dic en sèrio, va ser una gala tan minutada, o sigui, tan pensada, sí. Que es veia perfectament, vull dir que hi havia un ritme que no dequeia en cap moment, i això jo crec que va ser la clau de tot, perquè
1: sí, aquí m'agradaria reconèixer molt bé la feina de tant del director, l'Enric Cambrai, que minoria absoluta tenia clara que per fer una cosa així ens convindria tenir algú sí. amb visió de teatre, amb aquesta visió de l'espectacle, i l'Enric tenia molt clar que
0: sí,
1: que allò necessitava
0: crack.
1: És que tingués ritme,
0: sí, sí.
1: I després del Jaume Buixó, que era el cap al darrere de tot això, pensant quines idees podíem fer que el ritme no caigués. I per tant, no, va ser... Jo vaig tenir la sensació, quan va acabar la gala, que era, m'ha passat volant, però ha sigut intens a 200 quilòmetres per hora.
0: Totalment, sí, sí. Totalment. I això l'espectador ho va notar. Vull dir, des de casa semblava que estiguessis veient un programa de Polònia. Vull dir, estaves veient un programa, però alhora com si fos en directe al teatre, que això és molt difícil de transmetre.
1: Sí, va sortir tot massa bé. Són aquestes coses que no entens molt, que esperes que alguna cosa...
0: Els astres.
1: Sí, que a vegades són les coses del directe que diu tothom. Doncs va sortir massa bé, escolta'm, quedem-nos amb això.
0: I tant. Per anar acabant, Xavi, ràpidament, ens podries explicar a la gent que ens està escoltant com es pareix un programa de Polònia, així ràpidament, cronològicament
1: sí,
0: a la setmana, així, perquè es faci una idea.
1: Nosaltres, l'equip de guió, el cap de setmana, pensa agafar l'actualitat i pensa quines peces creu que haurien d'entrar a programa, i el dilluns a les 10 del matí ens reunim l'equip de guió i venem les idees per blocs. Què porteu de pressupostos, què porteu dels Therians, que aquesta setmana sembla
0: sí,
1: que és un dels
0: sí,
1: temes
0: sí, sí,
1: principals.
0: Sí, és un dels temes principals. Entre els Therians i la gent que passeja el gos sense gos, té la marinera,
1: sí,
0: eh? Vull
1: sí,
0: dir que
1: sí,
0: això ja
1: sí,
0: és
1: sí.
0: tremendo,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Són...
0: Teniu... És que, déu-n'hi-do, eh? Vull dir, teniu material, eh? Aquí per rato.
1: Sí, això serveix molt bé per exemplificar també com triem les idees,
0: sí,
1: perquè
0: sí.
1: Els Therians tenia els ingredients per ser, i encara crec que està mig camí entre les dues coses, són aquelles notícies d'actualitat bombolla que dilluns sembla que siguin el més important del món
0: sí.
1: i potser dijous
0: canvia tot.
1: Ja ni te'n recordes. Per tant, intentem escalatar això dilluns, després, quan hem triat quines peces aniran a programa, ens reunim amb la resta d'equips, els expliquem aquestes idees i la resta d'equips es posen a treballar, s'escriuen totes aquestes peces i dimarts i dimecres és quan gravem programa. La tarda de dimecres editem tot allò que s'ha pogut gravar aquell matí i el dijous tanquem programa fins que l'entreguem abans de les 8, va, abans de les 10 segur perquè s'ha d'emetre, però entre les 8 i les 10 entreguem programa. I més o menys això seria aquesta setmana. Aquesta setmana, a nivell d'actualitat, tenim la desclassificació dels arxius del 23F, que tenim,
0: sí.
1: tenim una peça més o menys apuntada per si acaba no sent res,
0: exacte.
1: Però ara mateix estem aquí esperant que no sabem encara què passarà. Exacte.
0: A veure què passa. Jo tinc la sensació, els que ens dediquem a això, sabem que és una feina bastant... És vocacional, com moltes, però jo crec que la vostra, déu-n'hi-do, eh? Perquè heu d'estar al dia, però al dia. O sigui, que el gag aquell que vau posar a la gala, que era com rebíeu les notícies, que moltes vegades diem, hosti, és que no sé com s'ho fan, estem a casa mirant i dic, és que no sé com s'ho foten els guionistes de Polònia, que estan al dia o abans i tot del que passarà, no? Jo crec que és totalment vocacional. No sé com ho veus tu, Xavi, que ho veus des
1: sí.
0: de dins.
1: Hi ha una part que és entrenar, és tenir el múscul entrenat, saber que és un equip que funciona i que quan hi ha aquestes coses saps que tothom està preparat i que tothom en poc temps de reacció serà capaç de fer coses grans, com va ser la setmana anterior a la gala vam aixecar el musical de Gabriel
0: sí.
1: Rufián fet de Bad Bunny en una tarda i això només t'ho pots permetre si saps que tens un bon equip. I després sí, és saber que hauràs d'estar escoltant les notícies fins i tot quan no vols estar escoltant les notícies fent el sopar. Per exemple, jo m'he trobat que escoltar música ho puc fer més a l'estiu que no pas en temporada.
0: En temporada,
1: perquè,
0: clar.
1: Perquè els trajectes que jo vaig amb cotxe sempre són notícies, és intentar estar informat, no tant per interès, però saps que en qualsevol moment pot saltar una notícia.
0: I alto, pareu aquí
1: i
0: màquines.
1: A vegades et va d'una hora, sí, sí, és això.
0: Sí, sí, sí, a última hora pot canviar qualsevol
1: exacte.
0: Cosa. Per acabar, Xavi, mirant el futur, com t'imagines el Polònia d'aquí uns anys més? Encara queda corda per estona?
1: Clar, sí, aquesta pregunta li van fer
0: el Toni,
1: el Toni fa 10 anys. No sé si jo sí s'imaginava arribar
0: és que és
1: als
0: brutal.
1: 20 anys.
0: Sí, sí, als 20 anys.
1: Per tant, jo no et puc fer un vaticini. Jo no sé si seria d'aquí a l'aniversari dels 30 anys, però...
0: Seria molt bo, eh?
1: Però crec que si continuem amb la fórmula de l'èxit, que és més o menys intentar fer les coses que sabem fer i fer-les de la millor manera possible i aconseguir anar-nos renovant i que entri gent nova, que la gent jove, tenim la sort, moltes vegades tinc la sensació que les noves generacions tenen molt mala fama, però nosaltres hem tingut la sort de
0: sí.
1: que tenim gent nova que arriba amb molta força, I
0: amb ganes,
1: i que, sí. I que ens ajuden i que ens fan créixer les coses. I, per tant, si continuem amb aquesta filosofia d'empresa, jo crec que tenim... I sobretot l'actualitat. L'actualitat, això és el que marca si continuarem o no, o si ja la gent voldrà continuar consumint humor d'actualitat. Jo crec que sí, i m'agradaria veure-ho, encara que fos com a espectador.
0: Segur que sí. Doncs Xavi Fernández, director del Polònia, ha estat un plaer parlar amb tu i celebrar aquests 20 anys d'un programa que ja és història de la televisió al nostre país. Moltes gràcies per compartir records, reflexions i rialles amb nosaltres. Per molts anys més, Polònia, i de sàtira ben afinada. Una abraçada i fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: La Caixa Tonta.

0: vestim de gala perquè anem a fer una valoració dels Premios Goya, de la gala Premios Goya 2026, i ho farem amb el nostre estimadíssim Pepe Nieves, director i presentador del programa de cinema La Claqueta, un programa ja que porta molt de temps amb nosaltres a Radio Marca i ens porta una crònica la mar d'interessant. Pepe, explica'ns com has viscut a la gala dels Premis Goya d'enguany.
1: Hola, Joan. La gala dels Goya, per un costat, la gala en si, a mi em va semblar que no inventava res, que intentava directe, anava directe al gra, que possiblement potser Lluís Tosar i Rigoberta Bandini no van tenir molta química, possiblement, però tampoc van intentar inventar res especial. Van anar, jo crec que al que ja és habitual i conegut, diversos números musicals molt ben elaborats, i sobretot moltes parelles entregant premis, o noms com el Victoria Abril, que feia temps que no la veiem, entregant en aquest cas un dels premis destacats. Jo crec que va ser una gala de 3 hores 10 minuts. La llàstima és que segueixin començant a les 10 de la nit perquè Televisió Espanyola ho té que fer després del telediari de la nit i no per la tarda, com són els Oscars, per exemple, als Estats Units, no? Que són un diumenge a la tarda. Però, bueno, salvant això, a mi em va semblar una gala entretinguda, directa al gra, sense inventar gaires coses. Millor que les últimes que hem vist, però has de gaudir amb tants presentadors que no saps què paper compleixen cadascun i que a vegades amb alguns monòlegs llargs i a vegades poc comprensibles. En quant als premis, jo crec que no ha innovat per res i els premis són tot el que tots preveiem, no? Los Domingos s'emporta els premis grossos i Sirat s'emporta, en aquest cas, els premis tècnics. Se reparteixen els premis. Sirat, jo crec que queda bé de cara als Oscars perquè l'Acadèmia ha aconseguit, d'alguna manera, en 6 premis, recolzar-les, el que passa que ho té difícil per guanyar cap dels dos premis que es donaran als Oscars el proper 15 de març. El resto de premis, destacant, sobretot, en aquest cas, amb gent com Nagore Aramburu o Patricia López Arnaiz, on demostren, fins i tot, clar, evidentment, l'actor protagonista que sense cap dubte era possiblement el seu primer gran treball, José Ramón Sorois, a nivell espanyol, però que fa un treball brutal a Mas Palomas, on, d'alguna manera, domina, en aquest cas, el càsting basc de forma brutal i sense oblidar-se també d'aquest guinyo a través de l'actor revelació que es va fer a la Cañada Real i a un lloc on es pateix moltíssim la falta de llum i la falta de condicions per viure, com va ser el premi a Toni Fernández Gabarre per Ciudad sin Sueño. En resum, a mi em sembla uns premis que són els ja previstos i que són correctes perquè Los Domingos, sense cap dubte, és una de les millors pel·lícules espanyoles de l'any passat. Gràcies i que vagi molt bé.
0: Gràcies a tu, Pepe Nieves. Una crònica excel·lent, com sempre, tot el detall del que van ser aquests Premis Goya 2026. Moltíssimes gràcies. Recordeu, Pepe Nieves, La Claqueta, Radio Marca.

0: el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Rubí ha presentat a la Generalitat la candidatura del programa Les Torres es Transforma per optar al finançament del Pla de Barris. Es tracta d'un projecte de 23 milions d'euros que preveu 42 actuacions per renovar aquest barri durant els pròxims 5 anys. La proposta combina la transformació de carrers i places amb la rehabilitació d'habitatges, nous equipaments, més zones verdes i programes per reforçar la convivència, l'ocupació i la cohesió social. L'alcalde Santa Maria Martínez assegura que el projecte respon a una estratègia de ciutat i que es desenvoluparà independentment de si arriba o no al finançament de la Generalitat.
2: Jo he de dir ja, a priori, que són projectes que, amb acompanyament d'una altra administració o no, es faran. Per tant, al final, aquest camí estratègic de millora i transformació del barri l'estem fent, l'estàvem fent, o el que hem aconseguit amb aquesta elaboració del projecte és cosir tots els projectes i aconseguir una visió de transformació estratègica que hi diu molt a les bases del Pla de Barris.
1: Entre les actuacions previstes destaquen la remodelació de la plaça Pearson, la millora de l'accessibilitat als carrers del barri, la rehabilitació energètica d'habitatges, un nou pavelló d'hoquei línia, la creació d'una oficina de suport a la convivència i nous espais verds per adaptar el barri al canvi climàtic. La resolució de la convocatòria del Pla de Barris està prevista per al mes d'octubre. Mentrestant, l'Ajuntament manté el compromís de tirar endavant aquest projecte que considera una de les transformacions urbanes i socials més importants dels pròxims anys a Rubí. I en esports, el Ronin Futbol Club, el club impulsat per Ibai Llanos, deixarà de jugar a Rubí la temporada vinent. L'equip traslladarà la seva activitat a Sant Cugat del Vallès després d'arribar a un acord amb el club del municipi. El Ronin Futbol Club ha disputat aquesta temporada els seus partits al camp municipal del 25 de setembre de Rubí, on ha aconseguit l'ascens de categoria i ha despertat una gran expectació mediàtica. El canvi de seu posa punt final a una etapa marcada per l'arribada del projecte d'Ibai Llanos a la ciutat, que va generar tant interès com debat entre l'entorn del futbol amateur. Està previst que en els pròxims dies el club expliqui els detalls del trasllat i del nou projecte esportiu a Sant Cugat. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: La França ocupada necessitava establir vies clandestines per passar informació i persones, les anomenades xarxes d'informació o d'evasió. Una d'aquestes vies que cal recuperar, perquè s'ha cremat, és la que connecta Barcelona amb Toulouse. I és aquí on jugaran un paper clau la Generosa Cortina i el germà Soldevila, perquè el fet que la família tingui un peu a cada banda de la frontera propicia que es pugui teixir la línia Sol. La vida de la Generosa Cortina està a punt de fer un gir inesperat i dramàtic.
5: Nom:
1: Generosa Cortina Roig.
5: Dia d'entrada al camp de concentració:
1: camp de concentració de Ravensbrück, 30 d'agost de 1944.
5: Matrícula:
1: 65.475.

0: Capítol 3. Generosa cortina roig, la graciosa, la bondadosa.
1: Som al juliol de 1944 a França. En aquest moment ja s'havia produït el desembarcament de Normandia. L'alliberament de França és imminent, però encara falten 10 mesos per la rendició d'Alemanya. Els nazis, amb l'ajut dels col·laboracionistes francesos, incrementen les detencions dels opositors, especialment dels membres de la resistència. Com quan l'afera està acorralada i reacciona amb més virulència.
2: La Gestapo concentra en un comboi més de 700 persones detingudes a Toulouse procedents de diversos camps d'internament, com el camp de Vernet d'Arieja o la presó de Sant Michel de Toulouse, on està empresonada la generosa Cortina, i també una altra de les sis a Ravensbrück, la Conxita Granger. Tal com explica la Noemí Riudor, la historiadora especialitzada en la batalla dels Pirineus i les rutes de l'exili, que ens ajuda a explicar la vida de la generosa Cortina.
3: De fet, la Conxita Granger i la generosa coincideixen i es coneixen. En tenim la certesa perquè la Conxita Granger la coneixia i se'n recordava d'amb ella.
1: El tren que porta la generosa Cortina cap a l'infern i també la Conxita Granger és conegut com el tren fantasma. Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, explica per què se'l coneix així.
4: El fet que conegui com a tren fantasma ve motivat una mica per la trajectòria que va tenir aquest tren, el viatge que va fer, les vicissituds que va tenir i la durada del trajecte, que no va ser la durada normal.
2: La sortida del tren fantasma en direcció a Dachau, el camp de concentració alemany situat a 13 quilòmetres de Múnich, està prevista pel 3 de juliol de 1944. Les 700 presoneres, la generosa entre elles, són concentrades a l'estació de ferrocarril de Reinal, a Toulouse. No és una estació de ferrocarrils de passatgers, és una estació de mercaderies.
4: Aquests prop de 700 presoners van ser amuntegats en vagons de bestiar, perquè val a dir que els trasllats des de França a la deportació s'acostumen a fer unes condicions molt precàries, amb vagons de bestiar, tots amuntegats.
1: Com si fossin animals. El procés de deshumanització del qual en parlen historiadors i historiadores comença molt abans d'entrar al camp pròpiament. El trasllat en si és un infern.
4: Ens hem d'imaginar uns vagons totalment diàfans, sense cap seient, sense cap lloc per fer les necessitats, sense lloc a netejar-se, i va ser realment dur. Gairebé no es podien moure. I, efectivament, hi va haver persones que van patir malalties, altres que no van acabar el trajecte.
2: La precarietat de les condicions en tots els convois que parteixen cap als camps de concentració a Alemanya és absoluta. Eren vagons de fusta amb una finestra de reixes i ja està. No hi havia res més. Ni aigua, ni menjar, ni cap mena d'higiene. Posaven tantes persones a dins de cada vagó que per a jaures havien de fer torns, cosa que les obligava a estar hores i hores de peu. Abans hem dit que eren vagons per traslladar bestiar, però és que ni tan sols als animals se'ls movia així. Molts testimonis recorden que van aconseguir sobreviure a aquesta situació tan cruel gràcies a la vitalitat d'alguna d'aquelles dones, perquè contagiaven les seves ganes de viure a la resta.
4: En aquest aspecte, doncs, alguns testimonis, com el de Conxita Granger, doncs, insisteixen molt, doncs, també, doncs, en el paper de la generosa Cortina, que va tenir també, era una persona, doncs, molt extrovertida, que podia fer més amè aquest tràngol tan complicat que van haver de passar.
1: La Conxita Granger, deportada tan vella i datana amb qui coincideix la generosa i gran militant a l'hora d'explicar què és el que es va viure en la deportació, explica que la generosa la coneixien amb el sobrenom de Graciós, un nom que significa amable i desinteressada en francès, perquè sempre patia per elles i les cuidava.
5: I ens vam conèixer a la presó aquí a Toulouse, quan d'on era abans del debarcament a Normandia, devia ser fi de maig 44, quan em van portar de la presó de Foix a la presó Sant Michel, que vaig conèixer Graciosa, que estava... Va ser a la celda que li vam posar el nom de Graciosa. Sempre estava cuidant l'una o l'altra, preocupant-se de l'una, i és per això que li vam donar aquest nom de Graciosa, en francès. I totes les que l'hem conegut, totes parlem de Graciosa. No diem mai el seu nom, el seu verdader nom. Graciosa, sempre.
2: El patiment al tren fantasma és especialment agut, perquè el trajecte s'allarga molt més del que hauria d'haver estat. França està en procés de ser alliberada dels nazis, que ocupen la meitat nord, i dels col·laboracionistes de la meitat sud. I els bombardejos dels aliats són constants.
4: En lloc d'agafar la via normal i més ràpida, que era cap a l'oest, però per evitar els bombardejos aliats, doncs el camí va començar cap a l'esquerra, en direcció a Bordeus, i Bordeus volia continuar pujant per la costa atlàntica fins a Alemanya. Hi havia una parada intermitja a París, des d'on anar a territori alemany. El recorregut, doncs, des de la sortida, el 3 de juliol, va convertir-se en una autèntica odissea. Els bombardejos aliats van ser constants.
1: El tren avança, s'atura, torna a arrencar. Una de les aturades forçoses del tren fantasma per reparar les vies malmeses pels bombardejos té lloc a Angulema, prop de la costa atlàntica francesa, en direcció oposada a Alemanya.
4: En l'indret especial de la deportació de catalans, doncs, perquè en el seu moment doncs, va haver una deportació massiva des d'aquesta localitat.
1: L'historiador Josep Calvet es refereix al comboi dels 927, el primer comboi de civils amb 927 refugiats espanyols, molts d'ells catalans, famílies senceres, que els nazis van portar a Mauthausen l'agost de 1940. La Montserrat Armengou, directora del Sense Ficció de TV3 i el periodista Ricard Belis, investiguen sobre aquest fet en el documental El comboi dels 927. Si aquest comboi va ser un dels primers a enviar persones presoneres cap a un camp de concentració nazi, un dels últims va ser el tren fantasma, que l'estiu de 1944 parteix cap a Alemanya amb la generosa Cortina i la Conxita Granger a bord.
4: Malgrat que hi van haver constants bombardejos terrestres, aeris, atacs, i va arribar al camp de concentració alemany de Dachau el 28 d'agost, 57 dies després de sortir de Tolosa de Llenguadoc. Gairebé dos mesos després va arribar a la seva destinació primera destinació. Allí van desembarcar o van fer baixar del ferrocarril els homes que van quedar al camp de Dachau, i les dones doncs, van continuar encara el seu trajecte cap a Ravensbrück, on van anar, doncs, en aquest cas, les dues deportades lleidatanes, la generosa Cortina i la Conxita Granger.
1: Aquell tren que durant dos mesos va estar rodant per França sota la pluja de bombes fins a arribar a Ravensbrück fa parada al camp de concentració de Dachau, a Múnich. El 28 d'agost, a la generosa Cortina Roig, la matriculen a Dachau amb el número 93.882. De fet, són les úniques dones que entren a Dachau perquè era un camp per a homes, perquè la SS no sabien si les podien transferir a Ravensbrück. Tanmateix, dos dies després, el 30 d'agost, el tren parteix de nou i arriba a Ravensbrück a inicis del setembre de 1944.
3: Un braçalet amb el número 65.475, i el braçalet de Ravensbrück la generosa el va conservar tota la vida. Tenim una fotografia també d'aquest braçalet. Va conservar sempre.
2: Ravensbrück és el camp dissenyat específicament per a dones i infants, el més gran que hi hagi hagut mai a Europa. S'instal·la la indústria alemanya, com la Siemens, per utilitzar aquestes dones com a mà d'obra esclava, explotant-les fins a morir i després incinerant-les allà mateix. L'infern. Les necessitats de la indústria de guerra fan que a partir de 1944 el 70% de les dones siguin enviades a comandos exteriors que fabriquen i netegen peces de munició i pólvora. És el cas de les 6 de Ravensbrück i també de la generosa.
1: L'abril de 1945, un mes abans que Alemanya rendeixi incondicionalment, la generosa és transferida a Sachsenhausen, al comando d'Oranienburg a Berlín. Allí treballa 12 hores diàries, fent peces per als avions de caça alemanys, els Messerschmitt. L'extenuació és total i la gana implacable.
3: Aquest sistema concentracionari tan complex alemany, en el que acaben treballant doncs, en una fàbrica d'armament, en el que per aplacar-se la gana acaben menjant el que posaven dintre de les bombes, perquè trobaven que allò els hi calmava aquell neguit de gana, i en el que moltes d'elles intenten fer aquests petits sabotatges, no? Aquesta militància, no? Sabotejant.

0: inclús havien de menjar els vomitats d'uns als altres perquè no els hi donaven res. Vull dir que va patir molt, va patir molt.
1: Berlín està a punt de caure i la fàbrica on estan esclavitzades les dones del Comando de la Generosa és bombardejada per les forces soviètiques. Durant el bombardeig moren el 80% del grup de dones. Les supervivents, durant els 3 dies que segueixen els bombardejos, són tancades en un soterrani infecte, sense llum ni aire i amb aigua regalimant per les parets. Únicament les deixen sortir 10 minuts cada dia. El patiment no acaba aquí. Són transferides a un altre comando, al camp de concentració de Sachsenhausen, on les obliguen a cavar trinxeres. Cada cop és més evident per als alemanys que la guerra està perduda. Els soviètics s'apropen per l'est, els americans, els anglesos i els francesos per l'oest. En un intent desesperat de no deixar testimonis als camps, els nazis obliguen a les persones deportades a caminar llargues distàncies amb fred, mal vestides, amb poc o gens de menjar i sense aigua ni descans. Les persones que no poden continuar el trajecte són afusellades pels SS. Són les anomenades marxes de la mort.
2: En el moment en el que els alemanys s'ho veuen tan extremadament perdut, fan aquestes marxes de la mort, a les que van retirant tots aquests presoners que tenien en aquests camps i que si no avançaves et mataven. Et deixaven tirat allí al mig del camí.
3: Entre el 19 i el 21 d'abril de 1945, la generosa Cortina i la Conxita Granger inicien les marxes de la mort. En aquesta situació tan extrema, torna a brillar la sororitat entre aquestes dones que s'ajuden les unes a les altres perquè puguin sobreviure.
2: De fet, la generosa va tenir sort de les seves companyes. La generosa en aquell moment ja tenia una trentena d'anys llargs. No era una noia jove. La Conxita Granger sí. Sort amb elles que la van ajudar. Que l'una i l'altra, una al costat de l'altra, no? Aquestes que eren més grans, les van poder ajudar a continuar caminant perquè no quedessin enrere.
1: La generosa està molt feble. Té poc més de 30 anys i, no obstant això, és una de les presoneres més velles. Però com que és la graciós, l'amable i bondadosa, amb l'ajut de dues companyes espanyoles que li fan de crossa, sobreviu a aquesta llarga travessa de la mort. A casa dels renebots de la generosa, la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina també se'n parlava.
4: Si la mama sé que havia dit, diu, la meva tia l'estimaien molt, perquè els ajudava molt. I com tu abans m'has dit, diu, és que era una de les més grans i feia com de mama. I llavors, doncs, ja li van canviar inclús el nom. No li diuen generosa allí, li diuen graciosa o així. No li diuen, perquè se l'estimaien molt, molt se l'estimaien. I la van ajudar molt, molt. Perquè ella també els havia ajudat en el seu moment, havia fet com de mama.
5: No... L'explicació que la pobra mare ens feia quan va sortir al camp de concentració era un sac d'ossos. Sí, pesava 35 sí. o 36 quilos. La van tindre que ajudar les companyes, sí. perquè si no, ves mort. No s'aguantava sí. dreta.
4: No s'aguantava.
5: No podia estar morta.
4: Sí.
3: Però la graciosa, la bondadosa, sobreviu. Com diu l'Areus Català, sobreviure al camp d'extermini és, per si sol, un acte de resistència.
2: Després de tota aquesta marxa de la mort, la generosa és alliberada per les tropes russes el 3 de maig de l'any 45.
3: I és repatriada a Tolosa, a França. Des de que va ser detinguda per la Gestapo fa gairebé un any, no ha sabut res del seu marit, el Jaume Soldevila, ni del seu fill, l'André, ni ells, d'ella.
2: La generosa aconsegueix tornar, no sap què es trobarà o què no es trobarà. El seu marit gairebé està comptant de que segurament no retorna mai més la seva dona, però finalment ella pot tornar. Torna a Toulouse, el seu marit hi és, està bé, i el seu fill també.
3: La generosa es retroba amb la seva família, però el pas per l'infern l'han deixat terriblement afeblida. La seva reneboda, l'Anna Cortina, recorda que abans de poder retrobar-se amb el seu fill, va haver de passar uns dies recuperant una mica d'energia.
0: Això sí, amb el fill va tindre que recuperar una mica de forces perquè ella, suposo que, a part de que volia veure el fill, podia més el seu decaïment que les forces per veure el fill.
3: El seu sistema digestiu queda molt tocat a causa d'haver ingerit pólvora amb la desesperació d'aplacar l'intens neguit de la fam extrema.
2: De resultes d'aquest ingerir aquest material que hi havia dintre de les bombes, la generosa va tenir problemes estomacals durant tota la vida. O sigui, la generosa no va tornar a ser mai més la mateixa, a banda de per l'experiència, per la ingesta de tot aquest

0: tot aquest material, no?
1: La Generosa continua la seva vida a Toulouse amb el seu marit al capdavant del bar-restaurant que tenen a la ciutat. El 1947, els Estats Units concedeixen a la Generosa Cortina i al seu marit, el Jaume Sol de Vila, la Medal of Freedom per la seva participació a la resistència. I el 1962, ella, però no el seu marit, és condecorada amb la Croix de Chevalier de la Legió d'Honor del govern francès. La Generosa Cortina és a França un soldat sense uniforme. Això vol dir que un militar es quadrava davant d'ella.
0: Mort l'any 87, i el seu home, el Jaume, la sobreviu fins l'any 98. I ella mor de malaltia.
2: La Generosa mor l'any 1987 sense que el govern espanyol ni la Generalitat hagin fet cap acte de reconeixement a la seva implicació a la resistència francesa. El germà Sol de Vila tampoc en reben cap. Aquí s'imposa el silenci durant moltes dècades. El silenci dels vençuts.
0: Semblava que la Guerra Mundial aquí no havia passat res, o tot just havia tocat. Però no, no, resulta que tenim un Pirineu ple de gent que es juga la vida passant gent. D'aquí que dic que hem perdut la Guerra Civil, però és que també la Segona Guerra Mundial també s'ha perdut, perquè aquí també es va combatre aquesta Segona Guerra Mundial. D'una altra manera, sí, però es va combatre.
2: Cal esperar 3 dècades perquè la Generosa rebi un acte de reconeixement a Catalunya. El 3 de març de 2020 se celebra l'homenatge a Son, al Pallars. L'Anna Cortina, reneboda de la Generosa i hereva de Casa Moreu, també hi va ser present.
3: I va estar molt bé, la pena que, clar, tampoc potser els més elegants ja no hi eren. Sí que hi va poder estar encara la meva tieta, que era neboda directa d'ella, que anava amb cadira de rodes, però va voler vindre, tot i això que vivia a Lleida, i estava ja tocadeta, però va dir, sí, sí, embolicada amb una manta, perquè era el, va ser al març del 20, clar, ella sí que tenia vivències més directes, perquè era una neboda directa, però va estar molt emotiu. Va pujar la consellera Capella, l'Esther Capella, i va estar molt bé. Llavors van posar una placa allí a casa meva, vull dir que si algun dia pugeu i aneu direcció a les Planes, la veureu a fora, que està allí la placa.
1: L'exconsellera de Justícia, l'Esther Capella i Farrer, va presidir l'homenatge de la Generosa Cortina a Son.
4: La millor manera de reparar i humanitzar és tornar a parlar d'elles amb el seu nom, que és a través de la difusió de la vida de cada una d'elles.
1: El germà Sol de Vila, que van tenir una línia amb el seu cognom, la línia Sol, i com tants d'altres passadors, encara no han rebut cap reconeixement.
0: No arribem a temps per a donar resposta a tota aquesta gent que ho van patir. Però si més no hem d'arribar a temps, perquè de tot això n'hem de continuar parlant, perquè aquesta sigui l'última guerra. Si deixem de parlar-ne, no serà l'última guerra, serà la penúltima. I això no ho hem de tolerar.
2: La història no es pot repetir. Cal mantenir-la viva. Cal explicar-la a les generacions que venen. Cal que sàpiguen què va passar a les persones com la Generosa Cortina Roig, que jugant-se la pell va salvar la vida de moltes altres. No ens en podem oblidar.
0: Quan detenen a la Generosa, el Jaume està convoyant un grup de 7 aviadors britànics, canadencs, i els havia portat fins al Pallars. Dins de la capsa de la Legió d'Honor de la Generosa es conservava un petit paper doblegat 3, 4, 5 vegades, i era la llista dels noms d'aquests aviadors amb les seves adreces. Era l'últim que van fer. Van aconseguir segurament recontactar més tard, un cop acabada la guerra. I ella va conservar allí dins de la seva medalla aquesta llista. I aquesta llista, que portava el nom i cognom de cadascun d'aquests aviadors amb les seves adreces, va servir perquè nosaltres poguéssim contactar amb algun d'ells, i un d'ells, l'Arnold Peterson, ens va enviar la fotografia de l'avió amb tota la tripulació davant, que és la portada del llibre de la Batalla del Pirineu.
2: Són els salvats. Gràcies a l'heroïcitat de la línia Sol, gestionada per 4 membres d'una mateixa família, els 3 germans Sol de Vila i la Generosa Cortina Roig.
5: Nom:
6: Generosa Cortina Roig.
5: Data:
6: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort, a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
5: Situació:
6: alliberada.

0: Amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la col·laboració especial de Noemí Riudor García, historiadora i coautora de La Batalla del Pirineu, xarxes d'informació i d'evasió aliades al Pallars Sobirà, a l'Alt Urgell i Andorra durant la Segona Guerra Mundial, i de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, la consellera Esther Capella, Montse i Josep Maria Xuclà Cortina i Anna Cortina, renebots de la generosa Cortina, i Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb Ràdio Estafrancs, amb La Bon, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmeson i els bucs d'assaig El Mercat de Lleida.
1: I hem comptat amb les veus d'Abel Font, Mercè Marc, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia. Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma de Pagès Editors. Amb Pili García a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Purroi i Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música, els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
1: Avui tenim el plaer de rebre al nostre Espai Solidari a dos persones que ens fa molta il·lusió. Ella per la seva implicació i a ell pel seu currículum, per la seva disposició i per l'aportació real que ens farà en aquesta entrevista dintre de l'Espai Solidari. Ells són la Rosa Ferro i el Joan Sorribes.
2: Hola, bona tarda.
1: Són membres de la Junta d'Aun de Lleida. La Rosa és assessora fiscal i actualment exerceix com a tresorera de la Junta de Daun Lleida, contribuint a la gestió i sostenibilitat de l'entitat. El Joan, per la seva banda, treballa al Club Natació Lleida, però és possible que el conegueu per la seva faceta artística. Quan ens busqueu a redes, us adonareu al veure la seva cara, que ha participat en la pel·lícula d'Herois, la sèrie Polseres Vermelles, i fins i tot heu pogut escoltar la seva veu en la sèrie d'animació Una Casa de Locos. Benvinguts, Rosa i Joan.
3: Amb representats d'una entitat que treballa dia a dia per promoure la inclusió i l'autonomia de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, no podem més que aprofundir en el síndrome de Down. Com sempre, comencem pel més bàsic. Ens podríeu definir què és el síndrome de Down?
4: Sí, mira, la síndrome de Down és una alteració genètica. Llavors, aquesta alteració el que fa és que el parell de cromosomes 21 que tenim a totes les cèl·lules del cos, en lloc de ser un parell, en el cas de la síndrome de Down, són tres cromosomes en lloc de dos. Aquesta alteració el que els hi provoca és una discapacitat intel·lectual, que pot ser més greu o menys, depenent de la persona, no té per què ser definitòria, però sí que tenen una certa discapacitat, els hi costa més aprendre i a més poden tenir problemes físics a nivell mèdic, Poden tenir problemes cardíacs, visuals, auditius, que això no vol dir que totes les persones tinguin aquests problemes, però tenen tendència.
1: Moltes vegades quan es parla de síndrome de Down encara hi ha una percepció limitadora de les seves capacitats. En realitat, cada persona és única i té unes habilitats i potencials diferents. Quines són algunes de les capacitats que sovint es desconeixen o es menystenen en les persones amb síndrome de Down, Joan?
2: Les persones amb síndrome de Down, a la població de la síndrome de Down, tenim capacitats diferents. A vegades, algunes persones aprenen una mica més ràpid, però a vegades hi ha persones que aprenen poc a poc. O sigui, necessiten un cert temps com per aprendre a fer coses com per aprendre, a part, quan som més petits, aprendre a parlar, aprendre a caminar, o quan som una mica més grans, pues, aprendre a treballar i aprendre a viure de manera independent i forma autònoma.
4: Tenen capacitats com qualsevol altra persona.
2: Com altra persona.
3: Exacte.
4: Sí, llavors és qüestió de donar-los les eines i donar-los els suports necessaris perquè puguin desenvolupar aquestes capacitats i puguin adaptar-se a lo que han de fer, com diu el Joan, no? A treballar, a viure sols, a sortir de festa, a tenir parella.
3: Quins són els principals reptes que encara queden pendents dintre de l'àmbit educatiu?
4: Mira, des de Down Lleida intentem sempre el que és l'escola inclusiva. Els nostres nens i nenes van a l'escola ordinària, donem suports, coordinacions per tal de que es pugui fer una classe amb una certa normalitat. El que costa més és que els professionals, els educadors en aquest cas, han de fer un sobreesforç per adaptar les classes, la forma d'ensenyament, la forma de fer les activitats perquè els nostres nens i nenes puguin interactuar com qualsevol altre nen dins de l'aula. Per sort, cada vegada la societat va canviant i això es va adaptar. Però sí que és veritat que de vegades et trobes que un nen amb una escola determinada un any funciona fantàsticament bé i a l'any següent és un desastre. Jo crec que és això el que ara mateix s'hauria de treballar, formar els professionals que eduquen per tal de que puguin, o sigui, tinguin la capacitat de flexibilitzar, de canviar, d'adaptar, d'adequar.
1: I en aquest aspecte necessitaran més recursos, vull dir, podeu fer alguna aportació des de la vostra associació? Vull dir, podeu posar auxiliars a l'aula? o no ho feu?
4: No,
1: o...
4: això no ho podem fer. Això vale. S'ha de fer tot des d'ensenyament. S'han de demanar als vetlladors i coses d'aquestes.
1: Vale.
4: Des de l'associació el que sí que fem és donar suport a l'educador. Uh-huh. Suport en plan, per exemple, adaptar els llibres de text per tal de que els continguts siguin més assequibles per l'alumne amb discapacitat.
1: Okay.
4: O donar eines als educadors de com explicar certes idees o temàtiques o conceptes o el que sigui perquè puguin assolir millor els continguts. Uh-huh. Evidentment, si hi haguessin dos professors o tres a l'aula, seria molt més fàcil.
1: Joan, una de les grans fites per a persones amb síndrome de Down és poder viure d'una manera autònoma. Necessiteu suport per fer això possible? O si vols parlar del teu cas en concret, podem parlar i si no, ho pots contestar
2: bueno,
1: de manera general?
2: Jo contestaré de manera generalitzada.
1: Ok, perfecte.
2: Jo penso que les fites... avui en dia nosaltres pues, és poder viure de manera independent i també de forma autònoma, de poder fer bueno, a l'associació tenim un projecte que és el projecte Desperta. Aquest projecte és com una eina que ens dona l'associació i a través d'aquest projecte pues, ens ensenyen pues, a fer les fines de casa, pues, anar a comprar, fer la cuina, fer-nos el llit, no? I això, pues, això ens ajuda a ser pues, més autònoms i també més independents de poder viure pues, de manera autònoma i de manera independent.
1: I quan doneu el pas per anar a viure
2: bueno,
1: sols?
2: Primer se fa primer anem a un pis compartit.
4: Tot és molt a poc a poc.
1: Sí, els pisos són de l'associació?
4: Els pisos són llogats.
2: Són llogats. Ah,
1: per l'associació?
4: Sí. L'associació, bueno, ho paguen entre tots, sí. Però sí. Els pisos, o sigui, primer fan el programa aquest per a aprendre.
2: Aprendre
4: a gestionar els diners, a fer la compra, a fer les tasques de la casa. El següent pas seria anar a un pis compartit on viu un mediador, una persona amb dos, tres, quatre nois i noies amb síndrome de Down o discapacitat intel·lectual i allí se'ls ensenya a viure i a conviure per poder tirar endavant el pis. I un cop ja tenen assolit això, poden arribar a viure sols. Tenim dos pisos que viuen de forma autònoma.
2: Sí, mira, bueno, nosaltres tenim a la celebració tenim ja un matrimoni que està vivint sols, sense mediadors i sense... i sense suport.
4: Bueno, sempre tenen un petit suport de l'associació.
2: Però també tenen un petit suport de l'associació també.
4: L'associació hi va de tant en tant, un cop a la setmana, un cop depèn de les necessitats, a donar un cop d'ull, a veure si necessiten, si tenen algun dubte, ja és una cosa més puntual.
3: A mi ara se'm planteja, no?, també les famílies. I m'agradarà com dividir aquesta introducció en dues preguntes. Una, com viuen les famílies aquest procés d'emancipació? I després, Joan, com viviu també els fills que marxeu de casa aquest procés d'emancipació?
2: Bueno, vivim bastant bé, eh? Vivim bastant bé.
3: Això segur.
2: Vivim bastant bé, però a vegades pues, em costa molt de sortir de la zona de confort.
4: Uh-huh. Per part de les famílies, la percepció ha canviat, eh? Les famílies que ara estan, els nois i noies que ara estan als pisos compartits, clar, ja tenen una certa edat, ja són doncs, de 20 i pico cap amunt, i llavors sí que és veritat que amb aquestes famílies, i, bueno, quan un fill marxa de casa sempre tens les pors típiques, no?, de se'n sortirà o no. Quan a més hi ha una discapacitat, aquestes pors s'incrementen, es multipliquen per 3 o per 4. I llavors costa una mica el soltar, no?, el deixar, el saber si podran o no podran. I ens hem trobat... que hem hagut de treballar amb les famílies moltes vegades perquè els nois i noies volen, però el problema que tenen és que la família no ho veuen. Llavors has de fer la feina a la inversa, no? Has de treballar amb els psicòlegs i tal, parlen amb la família, intenten no convèncer-los, però que vegin que els seus fills sí que poden.
3: Que estan preparats.
1: Que poden tenir aquesta millora
4: de
1: vida.
4: Sí, almenys provar-ho. I la veritat és que està anant molt bé, la veritat. És que cada vegada tenim més gent amb ganes de provar-ho, de fer-ho i, bueno, anem creixent.
1: I tot i els avenços que hi ha en la inclusió, encara hi ha molts estigmes i barreres que limiten els drets de les persones amb discapacitat. Com podem com a societat, contribuir a eliminar aquests prejudicis i garantir una plena igualtat d'oportunitats. Bueno, la Mary i jo contribuint avui, compartint aquesta taula amb vosaltres, que ens feia molta il·lusió, també per l'aprenentatge que ens servireu avui.
4: Jo crec que la societat el que ha de fer és fer el que nosaltres tenim un lema, que és canviar la teva mirada, i que de fet és el que s'hauria de fer. Tu quan veus una persona amb discapacitat, la gent el que sol fer és veure la discapacitat, no? Però s'ha d'anar més enllà, has d'intentar veure les capacitats d'aquella persona, igual que les de qualsevol altra persona, eh? I llavors s'ha de fer aquest esforç a nivell de societat, a nivell de... Bueno, s'ha d'anar, pues, el que fem avui, no? Venir a la ràdio, anar a la tele, explicar el projecte i que vegin que són persones normals, que són persones amb interessos, amb desitjos i amb moltes ganes de viure i de fer moltes coses, i que les poden fer. Donant-los les eines adequades, poden fer de tot.
1: Podíem fer algo nosaltres, com a societat.
2: Home, jo sí que demano, com diu la Rosa, és que canviï la seva mirada, però jo afegiria a part de la mirada, el pensament. Perquè jo crec que el que es percep és només la discapacitat, no? Se percep la discapacitat. I jo, a mi m'encantaria que la gent, que la societat, se trenqués una mica aquest pensament que tenen de nosaltres. A mi m'encantaria. Sí.
4: Encara hi ha la percepció aquesta de el ai pobret.
1: No? Sí, us anava a preguntar per aquest fet, perquè trobo que és molt important que nosaltres, quan ens trobem en general en la societat, quan ens trobem davant d'una persona amb discapacitat, tenim una tendència com a infantilitzar-lo, no? I suposo que deu ser molest, no, Joan, tenir 30 anys i que us vulguem tractar com amb deferència o com si fóssiu més petits de lo que realment sou. Suposo que molesta.
2: Sí, molesta i molt. Molestem molt, però a part de molestar-nos, sí. Jo afegiria ràbia. Mm-hmm. Ens fa molta ràbia que ens infantilitzin, yeah. i que ens vegin com a nens petits, perquè realment, per les edats que ja tenim, no som nens petits.
1: Claro, tu ets un tio amb una trajectòria professional, sí. La tens feta i no s'ha...
2: Mira, t'explicaré el que he fet jo. Jo he fet una pel·lícula de Roig amb 14 anys, que jo crec que segur que a la societat segurament que cap persona no hagués aguantat la pressió del que és de gravar una pel·lícula amb 14 anys.
1: Clar, mm-hmm. És un repte, un gran repte.
2: Sí.
3: Com treballeu des de Down Lleida per facilitar l'accés a una feina digna i adaptada a cada persona?
4: Mira, des de Down Lleida es treballa amb el que se'n diu el treball amb suport. Ara el Joan ens ho explicarà, perquè ell està treballant i us ho podrà explicar de primera mà. Eh?
1: Ah, ok.
4: Però el que es fa és, des de l'entitat, és buscar, primer, mirar quins són els interessos de la persona, perquè evidentment si ha de fer una feina que no li agrada gens, no anirem enlloc. S'intenta buscar empreses que tinguin a veure amb el que aquesta persona vol fer, i es parla amb l'empresa per tal d'intentar aconseguir primer períodes. Normalment comencen amb períodes de pràctiques i així poden començar a tastar els diferents àmbits d'empresa. Hi ha una persona al vostre costat, no, Joan?
2: Sí, en el meu cas i altres casos de persones hem fet un curs, vam fer un curs previ a la Cambra de Comerç de Lleida, i després ja ens van derivar, pues, a diferents empreses per fer un any en pràctiques. I com que ho feia molt bé, pues, ja l'empresa va decidir contractar. Aleshores, el que tenim és el projecte que feia la Rosa, que és el projecte Treball en Suport, i arran d'aquest projecte nosaltres tenim un preparador laboral que quan comencem a les feines ens acompanya, i el que fa la figura del preparador laboral, pues, ens ensenya, pues, com mantenir-te a la feina, no? I això és molt important. Quan ha passat un cert temps, la figura del preparador laboral desapareix i som nosaltres que continuem, pues,
1: que ja podeu
2: assolir de manera autònoma.
4: El preparador és un pont entre el treballador, l'empresa i les famílies.
2: Exacte. Bueno, són bàsicament, jo bàsicament, com dius tu, Rosa, com un pont, no, que es fa, que és la persona treballadora, la família i jo també diria que l'associació, que així pues, ens poden ajudar una mica en sí. mantenir la feina.
4: Els ensenyen les tasques que han de sí. fer, que es miren quines tasques poden fer,
2: sí, sí.
4: a vegades s'amplien, llavors els tornen a ajudar per a aprendre les diferents tasques que han de fer i a mesura que les van assolint, és el que diu ell, el preparador es va retirant fins que ells poden anar de forma autònoma. No obstant, el preparador sempre té aquest, el punt de contacte amb l'empresa per dir que tal, tot va bé, s'ha de fer algun canvi, hem de venir...
2: O també si hi ha algun conflicte, també el preparador també intervé. També intervé.
1: Vale, per ajudar en la mediació, diguem-ne.
2: Exacte. Sí.
3: Destacaríeu algun altre projecte que esteu impulsant actualment? Algun que dieu, ostres, doncs ara estem treballant molt bé amb això, no? O destacaríem aquest que encara no n'hem pogut parlar?
4: Mira, el projecte que ara mateix ens porta més feina, el que estem dedicant ara més temps, és el que va destinat a l'envelliment. La nostra associació fa 30 anys ha anat creixent a mesura que els nostres nois i noies han anat creixent i ens hem anat adaptant a les seves necessitats. A mesura que han anat creixent hem anat incorporant pues, la vida independent, la preparació laboral, tot això. Ara ens trobem que aquests nois i noies ja comencen a tenir una certa edat i poden començar a sorgir els problemes típics de l'envelliment i ara és el que ens preocupa més. Ens estem formant, ens estem preparant, estem passant testos per intentar que aquest envelliment sigui el millor possible, que puguin arribar a una edat el més alta possible, avançada i en bones condicions físiques i mentals, i bueno, ara mateix és el que estem treballant. Per altra banda, l'oci, que és potser l'únic que no hem acabat de parlar, també és un tema que es treballa molt, perquè amb ells els agrada molt sortir de festa.
2: Sí.
4: Molt.
1: És que la música és vida, ballar és
2: la música és vida, sí, sí.
1: Sí, Joan.
4: Bueno, sortir de festa, sopars, a fer vermuts, a lo que els faci falta.
2: Bueno,
5: com a qualsevol
4: com
5: persona.
2: Qualsevol persona. Sí, sí. Anem, pues, anem al cine o també pues, per anar a jugar a bolos o sí, per...
4: Sí. O van de copes.
2: O van de copes. Com bé dius tu,
4: qualsevol persona. Aquest projecte ja fa molts anys que va, però ara sí que estem començant a treballar amb el oci autònom.
2: Aquí.
4: Perquè fins ara l'oci sempre, ells quan surten, surten acompanyats d'un tècnic, una persona de tècnica d'oci, i sempre hi ha uns quants voluntaris en funció del grup. Clar, quan més nombres és el grup, sempre hi ha voluntaris que acompanyen a les sortides. I ara estem començant a fer l'oci autònom, perquè ells puguin, de forma autònoma, dir, ei, quedem a fer un beure, com fem tots nosaltres, sense la necessitat, sí que els ajudem una mica a organitzar-se, a quedar a veure quan tal, però que puguin acabar-ho fent ells sols.
1: L'enfoque de l'oci, no, Joan? De dir...
2: és molt important,
1: l'enfoque
2: de l'oci.
1: És normal voler sortir.
2: Sí, sí. Bueno, ara el que diu la Rosa, nosaltres hem començat aquest projecte que és l'oci autònom per quedar entre nosaltres, no? I poder sortir.
4: I què tal, Joan, com va?
2: De moment bé. De moment bé.
4: Però encara tenen algun
2: encara
4: petit problema.
2: Algun problema, però mica en mica
4: van millorant, sí.
1: La última pregunta és una definició que demanem a tothom, que què és per vosaltres la solidaritat, i espero que la contesteu els dos. Qui comença?
2: Bueno, per mi la solidaritat és ajudar als altres. Com a associació, nosaltres també fem de voluntaris, també. Anem a fer de voluntaris a diferents curses, fer voluntaris amb altres entitats i associacions que defensen altres causes, com per exemple, si ens pregunten, jo què sé, ara necessitem voluntaris per l'associació contra el càncer, vale? Per exemple, no? O per l'associació anticida. No, pues, també anem.
1: Clar, el món del voluntariat.
2: Molt important.
4: Bueno, la nostra associació és molt important perquè molta part de la feina que es fa és via voluntariat. Clar, els tècnics no arriben a tot arreu.
1: Clar.
4: Llavors
1: clar.
4: Necessitem dels voluntaris per poder fer pues, això, els socis, els esports, els acompanyaments, moltíssimes coses.
2: Sí, sí. I a part de voluntaris, també rebem voluntaris.
3: Per tot, Rosa.
4: Per mi, la solidaritat. Per mi, la solidaritat, jo la definiria com fer pels demés allò que voldries que fessin per tu. I no tan sols això, sinó que intentar veure les necessitats dels demés per tu poder almenys intentar arribar-hi. La solidaritat, quan hi ha desastres, tothom es volca i tothom fa el que pot i més, i s'ha de fer, eh? No dic el que no, però hi ha moltes coses petites que fan que la gent sigui solidària i que la gent no es veu, no? Són d'aquestes coses que queden soterrades i que el que fan és això, que la gent que té dificultats, ja no parlo a nivell només discapacitats, dificultats en general, econòmiques, socials, d'inserció, del que sigui, hi ha una necessitat, i llavors és veure aquella necessitat i intentar fer el que puguis perquè això no sigui així.
1: Doncs amb aquestes dues aportacions tanquem avui l'Espai Solidari. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Gràcies per convidar-nos.

0: Pamela Martínez.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Rubí ha presentat la candidatura del barri de les Torres al Pla de Barris de la Generalitat amb un projecte de transformació integral valorat amb 23 milions d'euros. El projecte inclou 42 actuacions urbanístiques, ambientals i socials que es desplegaran durant els pròxims 5 anys. L'Ajuntament assegura que tirarà endavant totes les actuacions previstes, tant si la Generalitat concedeix el finançament com si no. Esquerra Republicana durà aquest dijous al ple municipal una moció per reclamar la construcció d'una segona piscina d'estiu a Rubí. El grup també insisteix que mentre aquest equipament no sigui una realitat, la piscina de Can Rosés sigui gratuïta durant els episodis d'onada de calor. I Rubí rebrà prop de 68.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua per executar actuacions de conservació al torrent de Can Estapé. Els treballs tenen com a objectiu reduir el risc d'inundacions i millorar el pas de l'aigua en aquest entorn. I abans d'entrar en detall en totes aquestes informacions, començam amb la previsió meteorològica de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogó immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest pulsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marciar perquè aquesta quantitat de pulsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques, que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes, d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
1: L'Ajuntament de Rubí ha presentat oficialment la candidatura del barri de les Torres al Pla de Barris de la Generalitat amb un projecte de transformació integral valorat en 23 milions d'euros. El programa inclou 42 actuacions urbanístiques, ambientals i socials que es desplegaran durant els pròxims 5 anys i que, segons el govern municipal, es duran a terme independentment de si arriba o no el finançament autonòmic. En una entrevista a Ràdio Rubí, l'alcaldessa Ana Maria Martínez ha defensat que el projecte va molt més enllà d'una reforma urbanística i que cerca millorar la qualitat de vida i la cohesió social del barri.
3: El que es planteja és que hi hagi una transformació del barri, millorant la convivència, millorant els espais públics, millorant els habitatges, promovent que es millorin els habitatges des del punt de vista de la sostenibilitat, de l'eficiència, i visualitzant que aquesta transformació, aquest projecte estratègic, el que pretén, sobretot, és millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri i de la ciutat.
1: Segons Martínez, el barri concentra molts dels reptes socials, urbanístics i ambientals de Rubí i per això s'ha convertit en la prioritat del projecte presentat a la convocatòria del Pla de Barris. L'alcaldessa també ha insistit que l'Ajuntament manté el compromís de desenvolupar totes les actuacions encara que la Generalitat no concedeixi la subvenció.
3: Jo he de dir ja, a priori, que són projectes que, amb acompanyament d'una altra administració o no, es faran. Per tant, al final, aquest camí estratègic de millora i transformació del barri l'estem fent, l'estàvem fent, o el que hem aconseguit amb aquesta elaboració del projecte és cosir tots els projectes i aconseguir una visió de transformació estratègica que hi diu molt a les bases del Pla de Barris.
1: El projecte es presentarà públicament al veïnat el pròxim mes de setembre i la resolució de la convocatòria del Pla de Barris està prevista per a l'octubre. Per entendre l'abast del projecte, repassam ara les principals actuacions que transformaran el barri de les Torres durant els pròxims anys. Ens ho explica la Paula Iglesias.
0: Tant si el projecte obté el suport de la Generalitat com si no, les Torres iniciarà una de les transformacions més importants de les últimes dècades. Però més enllà del finançament, l'Ajuntament assegura que el full de ruta ja està definit. El programa inclou 42 actuacions repartides en tres grans eixos: la transformació urbana, la transició ecològica i l'acció sociocomunitària. Entre les obres més destacades hi ha la remodelació integral de la plaça Pearson, la renovació de la plaça Constitució i del carrer Víctor Català, la millora del pont de Cova Solera amb un nou carril bici i la construcció d'un nou pavelló cobert per a l'hoquei línia, que permetrà traslladar aquesta activitat fora del nucli residencial. També es preveu rehabilitar habitatges per millorar-ne l'eficiència energètica, renovar voreres per garantir l'accessibilitat, modernitzar l'enllumenat públic i intervenir a l'antiga estació perquè es converteixi en un espai cultural més eficient i obert al barri. En l'àmbit ambiental, el projecte aposta per ampliar les zones d'ombra, crear jardins de papallones, naturalitzar espais públics i adaptar el barri als efectes del canvi climàtic. La vessant social també té un pes important. Es crearà una oficina de suport a la convivència, considerada una de les primeres d'aquestes característiques a Catalunya, i es desplegaran programes de mediació, inserció laboral, suport a les famílies, dinamització comercial i activitats comunitàries. Durant la entrevista, Ana Maria Martínez ha defensat que la transformació de les Torres beneficiarà tot Rubí i ha assegurat que l'objectiu final és que el barri sigui més verd, més accessible, més amable i amb una convivència reforçada.
1: Més coses, perquè Esquerra Republicana durà aquest dijous al ple municipal una moció per reclamar la construcció d'una nova piscina municipal d'estiu a Rubí. El grup considera que l'actual equipament de Can Rosés, inaugurat l'any 1998, ha quedat petit per a la ciutat, que ja supera els 82.000 habitants, i defensa que cal planificar una nova instal·lació adaptada a les necessitats actuals i també als efectes del canvi climàtic. Escoltem la portaveu d'Esquerra, Montse Soler.
4: Creiem que és més que imprescindible aquest equipament per la ciutat, que, insisteixo, amb més de 82.000 habitants, Rubí només compta amb una piscina municipal d'estiu, amb una piscina exterior, i altres municipis veïns, com Sant Cugat, Cerdanyola, Terrassa, disposen de dues, tres i fins a quatre piscines repartides pel seu terme municipal. I a Rubí, 82.000 habitants, només una única piscina d'estiu i amb unes mides, doncs, diguéssim, una mica justes.
1: La moció planteja encarregar un estudi per definir la ubicació, les característiques i el finançament del futur equipament, amb l'objectiu d'incorporar-lo a la planificació municipal. Els republicans també tornen a reclamar que, mentre no es construeixi aquesta segona piscina, l'accés a Can Rosés sigui gratuït durant les onades de calor. És una petició que Esquerra Republicana ja va formular en el ple del mes passat, quan va proposar que la piscina s'incorporés a la xarxa de refugis climàtics. El regidor de Sostenibilitat i Medi, Andrés Medrano, va rebutjar la proposta argumentant que les limitacions d'aforament impedien garantir-ne la seguretat. Esquerra, però, considera que aquest argument no se sosté perquè assegura molts altres municipis amb piscines municipals també tenen aforaments limitats i, tot i així, obren gratuïtament aquests equipaments durant els episodis de calor extrema. Tornem a escoltar Soler.
4: És totalment incoherent que la justificació, que l'argument que utilitza l'equip de govern faci referència a l'aforament, perquè totes les piscines tenen aforament màxim. Les piscines disposen d'un aforament limitat, és evident. Quan s'omple l'aforament ja no pot entrar ningú més. Però això no impedeix als municipis posar la gratuïtat de les piscines durant les onades de calor. Per tant, l'aforament no és cap argument que justifiqui que no puguem facilitar aquesta mesura durant aquestes onades de calor que estem patint, que són moltes i molt continuades.
1: La moció també insta el govern municipal a cercar finançament d'altres administracions per fer possible la construcció de la nova piscina.
5: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I Rubí rebrà a prop de 68.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua per dur a terme actuacions de conservació al torrent de Can Estapé. L'objectiu és reforçar la seguretat davant de possibles episodis d'inundació. L'ajut forma part d'una línia de subvencions que finançarà 384 actuacions en zones urbanes d'arreu de Catalunya, totes destinades a reduir el risc d'inundacions. En conjunt, l'Agència Catalana de l'Aigua invertirà invertirà prop de 9 milions d'euros. Els treballs previstos inclouen la retirada de vegetació invasora i la redistribució de graves i sediments que poden dificultar el pas de l'aigua. Amb aquestes actuacions s'adequaran més de 266 quilòmetres de lleres fluvials a tot el país. Per demarcacions, Barcelona concentrarà 133 ajuts amb una dotació de 4,6 milions d'euros, Girona en rebrà 116 per valor d'1,9 milions, Tarragona 94 amb una inversió d'1,5 milions d'euros i Lleida 41 ajuts que superen els 760.000 euros.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en la plana d'esports, prop de 5.000 persones es van reunir aquest diumenge a la nit a l'estadi de Can Rosés per seguir en directe la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina. La pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament va tornar a ser tot un èxit de convocatori. Els aficionats van viure el partit amb màxima intensitat, van protestar per la duresa del joc de la selecció argentina i pel gol anul·lat a Nico Williams per una falta prèvia de Miquel Merino. En canvi, van celebrar l'expulsió d'Enzo Fernández després de veure dues targetes grogues i van esclatar d'alegria a l'inici de la segona part de la pròrroga quan Ferran Torres va marcar el gol que donava la victòria a la selecció espanyola. El segon títol mundial d'Espanya es va celebrar durant una bona estona tant a Can Rosés com als carrers de Rubí, segons la policia local. La celebració es va desenvolupar sense cap incident. La pantalla gegant havia obert portes a les 7 de la tarda i va comptar amb l'animació del periodista Mateo Sánchez, que va iniciar la seva trajectòria professional a Ràdio Rubí. I seguim xerrant d'esports perquè el Ronin Futbol Club, l'equip presidit per l'instagramer Ibai Llanos, deixarà de jugar a Rubí la temporada vinent. Després d'un any al camp del 25 de setembre, el club traslladarà els seus partits com a local a les instal·lacions de la Júnior de Sant Cugat. Segons ha avançat Cugat Media i ha pogut confirmar Ràdio Rubí, el canvi respon a una decisió del mateix club. Des de Setmana Santa, el Ronin ja feia els entrenaments al camp del Júnior, que disposa de més serveis i només es desplaçava a Rubí els caps de setmana per disputar els partits oficials de la Lliga. Fonts consultades per Ràdio Rubí asseguren que el trasllat no està motivat per cap problema amb la ciutat. De fet, destaquen que el club ha disposat de totes les facilitats durant la seva estada a Rubí. El Ronin Futbol Club es va crear l'estiu passat amb l'objectiu d'anar escalant categories. En la seva primera temporada ha aconseguit l'ascens de quarta a tercera catalana, categoria en la qual competirà el curs vinent al grup 7. Segons ha publicat Cugat Media, l'acord entre el Júnior i Ibai Llanos es formalitzarà aquesta mateixa setmana.

0: Pamela Martínez.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Rubí ha presentat la candidatura del barri de les Torres al Pla de Barris de la Generalitat amb un projecte de transformació integral valorat amb 23 milions d'euros. El projecte inclou 42 actuacions urbanístiques, ambientals i socials que es desplegaran durant els pròxims 5 anys. L'Ajuntament assegura que tirarà endavant totes les actuacions previstes, tant si la Generalitat concedeix el finançament com si no. Esquerra Republicana durà aquest dijous al ple municipal una moció per reclamar la construcció d'una segona piscina d'estiu a Rubí. El grup també insisteix que mentre aquest equipament no sigui una realitat, la piscina de Can Rosés sigui gratuïta durant els episodis d'onada de calor. I Rubí rebrà prop de 68.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua per executar actuacions de conservació

0: Vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de pulsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques, que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes, d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
1: L'Ajuntament de Rubí ha presentat oficialment la candidatura del barri de les Torres al Pla de Barris de la Generalitat amb un projecte de transformació integral valorat en 23 milions d'euros. El programa inclou 42 actuacions urbanístiques, ambientals i socials que es desplegaran durant els pròxims 5 anys i que, segons el govern municipal, es duran a terme independentment de si arriba o no el finançament autonòmic. En una entrevista a Ràdio Rubí, l'alcaldessa Ana Maria Martínez ha defensat que el projecte va molt més enllà d'una reforma urbanística i que cerca millorar la qualitat de vida i la cohesió social del barri.
2: El que es planteja és que hi hagi una transformació del barri millorant la convivència, millorant els espais públics, millorant els habitatges, promovent que es millorin els habitatges des del punt de vista de la sostenibilitat, de l'eficiència, i visualitzant que aquesta transformació, aquest projecte estratègic, el que pretén, sobretot, és millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri i de la ciutat.
1: Segons Martínez, el barri concentra molts dels reptes socials, urbanístics i ambientals de Rubí i per això s'ha convertit en la prioritat del projecte presentat a la convocatòria del Pla de Barris. L'alcaldessa també ha insistit que l'Ajuntament manté el compromís de desenvolupar totes les actuacions encara que la Generalitat no concedeixi la subvenció.
2: Jo he de dir ja, a priori, que són projectes que, amb acompanyament d'una altra administració o no, es faran. Per tant, al final, aquest camí estratègic de millora i transformació del barri l'estem fent, l'estàvem fent, o el que hem aconseguit amb aquesta elaboració del projecte és cosir tots els projectes i aconseguir una visió de transformació estratègica que hi diu molt a les bases del Pla de Barris.
1: El projecte es presentarà públicament al veïnat el pròxim mes de setembre i la resolució de la convocatòria del Pla de Barris està prevista per a l'octubre. Per entendre l'abast del projecte, repassam ara les principals actuacions que transformaran el barri de les Torres durant els pròxims anys. Ens ho explica la Paula Iglesias.
3: Tant si el projecte obté el suport de la Generalitat com si no, les Torres iniciarà una de les transformacions més importants de les últimes dècades. Però més enllà del finançament, l'Ajuntament assegura que el full de ruta ja està definit. El programa inclou 42 actuacions repartides en tres grans eixos: la transformació urbana, la transició ecològica i l'acció sociocomunitària. Entre les obres més destacades hi ha la remodelació integral de la plaça Pearson, la renovació de la plaça Constitució i del carrer Víctor Català, la millora del pont de Cova Solera amb un nou carril bici i la construcció d'un nou pavelló cobert per a l'hoquei línia, que permetrà traslladar aquesta activitat fora del nucli residencial. També es preveu rehabilitar habitatges per millorar-ne l'eficiència energètica, renovar voreres per garantir l'accessibilitat, modernitzar l'enllumenat públic i intervenir a l'antiga estació perquè es converteixi en un espai cultural més eficient i obert al barri. En l'àmbit ambiental, el projecte aposta per ampliar les zones d'ombra, crear jardins de papallones, naturalitzar espais públics i adaptar el barri als efectes del canvi climàtic. La vessant social també té un pes important. Es crearà una oficina de suport a la convivència, considerada una de les primeres d'aquestes característiques a Catalunya, i es desplegaran programes de mediació, inserció laboral, suport a les famílies, dinamització comercial i activitats comunitàries. Durant l'entrevista, Ana Maria Martínez ha defensat que la transformació de les Torres beneficiarà tot Rubí i ha assegurat que l'objectiu final és que el barri sigui més verd, més accessible, més amable i amb una convivència reforçada.
1: Bé. Més coses, perquè Esquerra Republicana durà aquest dijous al ple municipal una moció per reclamar la construcció d'una nova piscina municipal d'estiu a Rubí. El grup considera que l'actual equipament

0: El Parlament de Can Roser és inaugurat l'any 1998, ha quedat petit per a la ciutat, que ja supera els 82.000 habitants i defensa que cal planificar una nova instal·lació adaptada a les necessitats actuals i també als efectes del canvi climàtic. Escolta'm la portaveu d'Esquerra, Montse Soler.
1: Creiem que és més que imprescindible aquest equipament per a la ciutat, que insisteixo, amb més de 82.000 habitants, Rubí només compta amb una piscina municipal d'estiu, amb una piscina exterior, i altres municipis veïns, com Sant Cugat, Cerdanyola, Terrassa, disposen de dues, tres i fins a quatre piscines repartides pel seu terme municipal. I a Rubí, 82.000 habitants, només una única piscina d'estiu i amb unes mides, doncs, diguéssim, una mica justes.
0: La moció planteja encarregar un estudi per definir la ubicació, les característiques i el finançament del futur equipament amb l'objectiu d'incorporar-lo a la planificació municipal. Els republicans també tornen a reclamar que mentre no es construeixi aquesta segona piscina, l'accés a Can Roser sigui gratuït durant les onades de calor. És una petició que Esquerra Republicana ja va formular en el ple del mes passat quan va proposar que la piscina s'incorporés a la xarxa de refugis climàtics. El regidor de Sostenibilitat i Medi, Andrés Medrano, va rebutjar la proposta argumentant que les limitacions d'aforament impedien garantir-ne la seguretat. Esquerra, però, considera que aquest argument no se sosté perquè assegura molts altres municipis amb piscines municipals també tenen aforaments limitats i, tot i així, obren gratuïtament aquests equipaments durant els episodis de calor extrema. Tornem a escoltar Soler.
1: És totalment incoherent que la justificació, que l'argument que utilitza l'equip de govern faci referència a l'aforament, perquè totes les piscines tenen aforament màxim. Les piscines disposen d'un aforament limitat, és evident. Quan s'omple l'aforament ja no pot entrar ningú més. Però això no impedeix als municipis posar la gratuïtat de les piscines durant les onades de calor. Per tant, l'aforament no és cap argument que justifiqui que no puguem facilitar aquesta mesura durant aquestes onades de calor que estem patint, que són moltes i molt continuades.
0: La moció també insta el govern municipal a cercar finançament d'altres administracions per fer possible la construcció de la nova piscina.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: I Rubí rebrà a prop de 68.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua per dur a terme actuacions de conservació al torrent de Can Estapé. L'objectiu és reforçar la seguretat davant de possibles episodis d'inundació. L'ajut forma part d'una línia de subvencions que finançarà 384 actuacions en zones urbanes d'arreu de Catalunya, totes destinades a reduir el risc d'inundacions. En conjunt, l'Agència Catalana de l'Aigua invertirà prop de 9 milions d'euros. Els treballs previstos inclouen la retirada de vegetació invasora i la redistribució de graves i sediments que poden dificultar el pas de l'aigua. Amb aquestes actuacions s'adequaran més de 266 quilòmetres de lleres fluvials a tot el país. Per demarcacions, Barcelona concentrarà 133 ajuts amb una dotació de 4,6 milions d'euros. Girona en rebrà 116 per valor d'1,9 milions, Tarragona 94 amb una inversió d'1,5 milions d'euros i Lleida 41 ajuts que superen els 760.000 euros.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I en la plana d'esports, prop de 5.000 persones es van reunir aquest diumenge a la nit a l'estadi de Can Roser per seguir en directe la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina. La pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament va tornar a ser tot un èxit de convocatori. Els aficionats van viure el partit amb màxima intensitat. Van protestar per la duresa del joc de la selecció argentina i pel gol anul·lat a Nico Williams per una falta prèvia de Miquel Merino. En canvi, van celebrar l'expulsió d'Enzo Fernández després de veure dues targetes grogues i van esclatar d'alegria a l'inici de la segona part de la pròrroga quan Ferran Torres va marcar el gol que donava la victòria a la selecció espanyola. El segon títol mundial d'Espanya es va celebrar durant una bona estona tant a Can Roser com als carrers de Rubí. Segons la policia local, local. La celebració es va desenvolupar sense cap incident. La pantalla gegant havia obert portes a les 7 de la tarda i va comptar amb l'animació del periodista Mateo Sánchez, que va iniciar la seva trajectòria professional a Ràdio Rubí. I seguim xerrant d'esports perquè el Running Football Club, l'equip presidit per l'instagramer Ibai Llanos, deixarà de jugar a Rubí la temporada vinent. Després d'un any al camp del 25 de setembre, el club traslladarà els seus partits com a local a les instal·lacions de la Júnior de Sant Cugat. Segons ha avançat Cugat Media i ha pogut confirmar Ràdio Rubí, el canvi respon a una decisió del mateix club. Des de Setmana Santa, el Ronin ja feia els entrenaments al camp del Júnior, que disposa de més serveis i només es desplaçava a Rubí els caps de setmana per disputar els partits oficials de la Lliga. Fonts consultades per Ràdio Rubí asseguren que el trasllat no està motivat per cap problema amb la ciutat. De fet, destaquen que el club ha disposat de totes les facilitats durant la seva estada a Rubí. El Running Football Club es va crear l'estiu passat amb l'objectiu d'anar escalant categories. En la seva primera temporada ha aconseguit l'ascens de quarta a tercera catalana, categoria en la qual competirà el curs vinent al grup 7. Segons ha publicat Cugat Media, l'acord entre el Júnior i Ibai Llanos es formalitzarà aquesta mateixa setmana.

0: I això és tot per avui, en una jornada molt marcada per aquest anunci de la candidatura del barri de les Torres al Pla de Barris de la Generalitat, que suposarà un projecte de transformació integral valorat amb 23 milions d'euros. Nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que vos podeu seguir informant, com sempre, a les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram, i com sempre també al nostre web radiorubi.cat. Nosaltres, com dèiem, ho deixam aquí, esperant que passin una bona tarda i acabin de passar un bon dia. Adeu.
1: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubi.cat.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
1: Ràdio Rubí, la primera en informació local.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units després de la flamant victòria al Mundial. Desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya. Sense incidents destacables, un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
3: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
4: No, aún no hemos asimilado.
5: A mi m'ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
1: A les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria per 1-0, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
6: Sí, 16 anys després del combinat espanyol torna a proclamar-se campió del món de futbol, inscrivint així la segona estrella, com deies, a la samarreta. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 1-0 a Argentina a la final disputada a Nova York.
1: És dilluns 20 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Canvis al Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec a petició pròpia i serà rellevada per Raúl Moreno. Marc Pijuan.
7: El president Salvador Illa ha destacat la trajectòria del nou conseller, educador social i fins ara secretari general de la conselleria.
8: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
1: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis.
7: Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades de la Junta Local de Seguretat.
1: Els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc a la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
7: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
1: En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
7: L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
1: I un dia més estem pendents de la calor. Avui hi ha 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogor immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest pulsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de pulsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques, que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes, d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Marc Pijuan, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units. Ho fan aquest migdia amb la Copa del Món sota el braç després d'una victòria èpica que ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada als carrers amb milers de persones celebrant-ho. Una celebració que és ben especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. És el cas de Terrassa. L'escenari Bel, al Parc de Vallparadís, s'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure aquesta nit passada en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans Dani Olmo i Marc Pubill ha fet bullir una ciutat que ha seguit amb la celebració pels carrers sense incidents destacats, això sí. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
10: Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela del Parc de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. és més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
3: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
4: No, aún no, no hemos asimilado.
5: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
10: L'alegria va continuar encara fins ben entrada la matinada.
1: A Martorell també estan orgullosos del paper de la selecció al Mundial. Sobretot estan contents per Eric García, que ha format part del combinat estatal i que és veí del municipi. Martorell Televisió, Manel Gómez.
11: Martorell s'ha llevat avui amb un gran orgull. La ciutat celebra que un dels seus veïns, l'Eric García, ja és campió del món de futbol, una fita que torna a situar Martorell al mapa esportiu internacional. Abans de l'inici de la final, l'Eric va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
12: Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
11: Per a Martorell, tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
13: No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és un orgull enorme.
11: Martorell va demostrar que la Roja té clar que la ciutat.
1: Un dels grans protagonistes d'aquest Mundial ha estat el jugador de l'Estanyol, Pau Cubarsí. El central gironí del Barça ha estat triat millor jugador jove del torneig. Una trajectòria meteòrica que l'ha dut de jugar al Vilablareix a tocar el cel mundialista. Televisió de Girona, Bru Ortega.
14: Només amb 19 anys, Cubarsí s'ha penjat l'or mundial, convertit en un dels millors centrals del món i havent hagut de defensar amb èxit a davanters de primer nivell com Kylian Mbappé, Dembélé, Olise o Leo Messi, entre molts altres. Així valora la fita des del Futbol Club Vilablareig i concretament el seu director esportiu, Àngel Gibic. Escoltem-lo.
15: Ens sentim molt orgullosos de tenir un jugador que va tenir els seus inicis aquí i que hagi aconseguit tan jove doncs arribar en tan poc temps a l'èlit, en aquest cas aconseguir un Mundial. La veritat que és tot un exemple com a jugador, com a persona, per tots els nens i nenes que ara mateix formen part del nostre club.
14: Ara, Cubarsí s'ha convertit en el primer gironí que guanya un torneig continental, a més de ser escollit com el millor jugador jove del torneig.
1: I tenim una última hora perquè acaba d'aterrar l'avió de la selecció espanyola a l'aeroport de Barajas, a Madrid, amb tots els components de la selecció i, evidentment, la Copa del Món de Futbol. Una Copa del Món que ha generat celebracions, com us estem explicant, al llarg de tota la nit i matinada, però que en l'àmbit esportiu implica que Espanya ja pugui penjar-se una segona estrella a la samarreta. Anna Freixa, bon dia.
6: Bon dia, Marta, sí. I això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats, i en Pau Cubarsí, Excelsior, des de la defensa. El de l'Estanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final, Espanya es va imposar a l'Argentina de Leo Messi per 1-0 amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la pròrroga. El jugador català, Marc Cucurella, valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
16: Similar-ho encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabíem que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
6: I això deia Dani Olmo.
17: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos los niños y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador, y al final ese es nuestro estilo también.
6: amb Cucurella i Dani Olmo, són 9 els jugadors catalans que han format part d'aquesta selecció de 26 futbolistes. El combinat espanyol acaba d'aterrar ara mateix a l'aeroport de Barajas, a Madrid. Està previst, doncs, que surtin ja de l'avió i la copa la portin Luis de la Fuente, el seleccionador, i Rodri, el capità, i doncs siguin els dos primers en sortir d'aquest avió que, com dèiem, ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas. Aquesta tarda a les 4 està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa és on començarà la rua dels campions. Començarà aproximadament a les 7 de la tarda, recorrerà els carrers de Madrid i a les 9 del vespre la festa es completarà a Cibeles.
1: Us anirem explicant tot allò relacionat amb aquesta arribada de la selecció espanyola a Madrid al llarg d'aquest informatiu. De moment seguim repassant com han anat les celebracions. A Barcelona, prop de 20.000 aficionats han celebrat fins a la matinada la victòria de la selecció.
7: La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler ho han celebrat el títol a la plaça d'Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, valora el civisme en la celebració.
18: La resposta de la ciutadania va ser, jo diria, cívica, va ser amb una nit de molta alegria i de molta celebració. La nostra estimació és que van sortir més de 50.000 ciutadans de Barcelona al carrer a manifestar la seva alegria i que s'ha saldat sense cap incident greu i, per tant, la celebració ha estat alegre, ha estat de convivència, tenint en compte que entre nosaltres també tenim una comunitat argentina molt important a la nostra ciutat, que també donaven suport a la seva selecció.
1: Unes celebracions que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
7: Dos dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer pel furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències, de les quals 24 lleus i 5 menys greus.
1: A Salamanca hem de lamentar la mort d'un noi de 13 anys i un altre que ha resultat ferit greu, en concret a Ciudad Rodrigo, en les celebracions per la victòria.
7: Els fets han passat a quarts d'una per l'esfondrament d'una font on s'havien concentrat diverses persones. Part de l'estructura ha cedit per l'aglomeració i s'ha precipitat sobre les víctimes.
1: Canvis al govern de la Generalitat. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia, per motius personals, segons ha comunicat el president Salvador Illa aquest matí. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui mateix, a 4:45 de la tarda.
7: Es tracta del primer canvi de l'executiu des de la investidura, ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
8: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
7: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on ja ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Illa ha remarcat que el relleu permetrà donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
8: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
7: La consellera sortint ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'Equador de la legislatura.
1: Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir avui a aquest primer canvi de l'executiu d'Illa. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que no serà pas l'últim canvi i diu que reflecteix precarietat en el govern.
19: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
7: Els comuns demanen aprofitar aquests canvis per fragmentar la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Tot i això, la portaveu dels comuns, Aina Vidal, ha dit que estaran atents a que el nou conseller faci bé la seva feina en un àmbit, diuen, delicat.
20: Tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo doncs, la millor de les sorts, perquè no portarà material, en aquest cas, senzill, i tots i totes sabem que és una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, al cap i a la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
7: I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó que és continuïtat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Són 3:45. La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
21: Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al mateix període del 2025 als 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
18: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
21: Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
22: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai, comença a donar uns resultats positius.
21: Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
1: Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al Putxet han començat a tornar aquest matí als seus domicilis i també als negocis. De fet, el primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
7: I el seu restaurador, Miquel Santamarta, ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
23: Ha anat bé, no?, segons lo pactat, que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
7: El retorn, però, encara queda lluny per la bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
24: Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
7: Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
1: La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva, la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
25: La Universitat de Girona comptarà amb diversos projectes de recerca arquitectònica estesos per les comarques gironines. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Sayols, ha valorat la importància del projecte.
26: I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania, de la comarca, de les comarques i del país en general. No? Significa doncs, apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat, significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni i al final també recull la idea, no?, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques amb quelcom palpable pel conjunt de la gent, no?
25: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansió al coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
1: El govern aprovarà demà la declaració de la Festa del Riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens a l'any 1899. Canal T, Miquel Pinyol.
0: La Festa del Riu de Móra d'Ebre serà reconeguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional. Una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la Festa del Riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
3: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència. En tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899 i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans i per tant continuem treballant.
0: La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts i amb aquesta distinció la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre que obté la declaració de festa tradicional d'interès nacional.
1: I és moment per a la cultura. El 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborn, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yoon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. Amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics del fantàstic.
5: El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian De Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment i ara, i també lo combinem amb el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
4: També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
1: Passem per Tarragona, perquè per primera vegada la història, les entrades pel 30è concurs de Castells s'han hagut de sortejar. S'ha estat de manera pública en un acte obert. Al Teatre Tarragona aquest migdia s'havien sol·licitat 87.286 entrades per les jornades de dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre. Tere Ortega, Tarragona Ràdio.
9: Ha estat la canalla castellera l'encarregada d'extreure els números que marquen l'inici de l'assignació de les entrades entre totes les persones que s'havien inscrit al procés. Corresponen 4 entrades per petició. El número de tall de la jornada de diumenge ha estat el 14.337. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles, com ha explicat la conductora de l'acte, la periodista Aina Mallol.
10: 4.855 són les entrades disponibles per la jornada del diumenge. Recordeu que hi havia aquestes 67.577 peticions i que fem el sorteig en base al 17.690.
9: Per dissabte el número de tall ha estat el 5.172 i s'adjudiquen fins al 543. El 24 de juliol els afortunats rebran un correu per adquirir les entrades.
1: I Vertebra Dansa enceta una nova etapa a Tortosa amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals a diferents espais fins al 26 de juliol. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
12: L'alcaldessa de Tortosa, Mari Eixà, ha celebrat poder acollir i recuperar un festival que va néixer a la ciutat. I Eixà també ha destacat l'aposta de Tortosa pel món cultural.
27: És una senyal més d'esta aposta per tot el món cultural a la nostra ciutat, perquè tenim molt clar que és una palanca de transformació de la ciutat, també un dinamitzador cultural de primer ordre.
12: Vertebra Dansa s'allargarà fins al 26 de juliol. Destaca entre la programació l'espectacle Aleta de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o la nit solidària i del circ, amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaíno. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'absis de la catedral.
1: I seguim amb esports perquè la Copa del Món de Futbol ja és a Espanya. La selecció espanyola ha desembarcat fa només uns minuts de l'avió que els ha portat des dels Estats Units amb el trofeu sota el braç. El transportava el capità i millor jugador del campionat, Rodri. Ana Freixa, bon dia de nou.
6: Bon dia, Marta. Sí, Rodri ha estat l'encarregat de sortir de l'avió de la selecció espanyola amb el trofeu a les mans, acompanyat del seleccionador Luis de la Fuente. Després han baixat la resta de companys d'aquesta selecció, de la resta de membres de l'equip. S'han fet una fotografia de grup i ara, doncs, la plantilla ja es dirigeix cap a les seves cites de la jornada d'avui, perquè recordem, a les 4 de la tarda està previst, doncs, la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa serà on començarà la Rua dels Campions aproximadament a les 7 de la tarda i acabarà a les 9 del vespre a Cibeles. Per tant, començarà aquesta festa de celebració, com diem, aproximadament a les 9 del vespre. Molts centrats avui en el que passava en aquest Mundial, en aquesta arribada de la selecció espanyola, però a banda d'això hi ha altres notícies esportives, com per exemple el Barça està ja esperant l'arribada dels 8 jugadors que han format part d'aquesta selecció espanyola. Continua entrenant i avui ha començat ja la segona setmana d'entrenaments en aquesta pretemporada. L'Espanyol, després de la victòria de dissabte contra l'Olot, torna aquesta tarda als entrenaments. Demà dimarts jugarà un amistós, serà el segon, jugarà contra el Pau francès a partir de 7:45 del vespre. I pel que fa a la Lliga F, el Badalona Women continua reforçant-se. La nova incorporació és Lucía Martínez, la jugadora de Burgos, arriba amb experiència a la competició després d'haver jugat amb Deportivo, Granada i Alhama.
8: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
6: Doncs això és tot pel que fa als esports.
1: Gràcies, Anna Freixa. Un dia ben farcit d'esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Per tant, ho deixem aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: la xarxa de comunicació. Són les 3 de la tarda.
1: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.
2: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Rubí ha presentat a la Generalitat la candidatura del programa Les Torres es Transforma per optar al finançament del Pla de Barris. Es tracta d'un projecte de 23 milions d'euros que preveu 42 actuacions per renovar aquest barri durant els pròxims 5 anys. La proposta combina la transformació de carrers i places en la rehabilitació d'habitatges, nous equipaments, més zones verdes i programes per reforçar la convivència, l'ocupació i la cohesió social. L'alcaldessa Ana Maria Martínez assegura que el projecte respon a una estratègia de ciutat i que es desenvoluparà independentment de si arriba o no al finançament de la Generalitat.
2: Jo he de dir ja, a priori, que són projectes que, amb acompanyament d'una altra administració o no, es faran. Per tant, al final, aquest camí estratègic de millora i transformació del barri l'estem fent, l'estàvem fent, o el que hem aconseguit amb aquesta elaboració del projecte és cosir tots els projectes i aconseguir una visió de transformació estratègica que hi diu molt a les bases del Pla de Barris.
1: Entre les actuacions previstes destaquen la remodelació de la plaça Pearson, la millora de l'accessibilitat als carrers del barri, la rehabilitació energètica d'habitatges, un nou pavelló d'hoquei línia, la creació d'una oficina de suport a la convivència i nous espais verds per adaptar el barri al canvi climàtic. La resolució de la convocatòria del Pla de Barris està prevista per al mes d'octubre, mentre estan, l'Ajuntament manté el compromís de tirar endavant aquest projecte que considera una de les transformacions urbanes i socials més importants dels pròxims anys a Rubí. I a la plana d'esports, el Ronin Futbol Club, l'equip presidit per l'estreamer Ibai Llanos, deixarà de jugar a Rubí la temporada vinent. Després d'un any al camp del 25 de setembre, el club traslladarà els seus partits com a local a les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat. Segons ha avançat Cugat Media i ha pogut confirmar Ràdio Rubí, el canvi respon a una decisió del mateix club. Des de Setmana Santa, el Ronin ja feia els entrenaments al camp de Júnior, que disposa de més serveis, i només es desplaçava a Rubí als caps de setmana per disputar els partits oficials de la Lliga. Fonts consultades per Ràdio Rubí asseguren que el trasllat no està motivat per cap problema amb la ciutat. Segons publica Cugat Media, l'acord entre el Júnior i Ibar Llanos es formalitzarà aquesta mateixa setmana. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
5: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Esquerra Republicana durà aquest dijous al ple municipal una moció per reclamar la construcció d'una nova piscina municipal d'estiu a Rubí. El grup considera que l'actual equipament de Can Rosés, inaugurat l'any 1998, ha quedat petit per a una ciutat que ja supera els 82.000 habitants i defensa que cal planificar una nova instal·lació adaptada a les necessitats actuals i també als efectes del canvi climàtic. Escoltam la portaveu d'Esquerra Republicana, Montse Soler.
2: Creiem que és més que imprescindible aquest equipament per la ciutat, que, insisteixo, amb més de 82.000 habitants, Rubí només compta amb una piscina municipal d'estiu, amb una piscina exterior, i altres municipis veïns, com Sant Cugat, Cerdanyola, Terrassa, disposen de dues, tres i fins a quatre piscines repartides pel seu terme municipal. I a Rubí, 82.000 habitants, només una única piscina d'estiu i amb unes mides, doncs, diguéssim, una mica justes.
1: Els republicans també tornen a reclamar que mentre no es construeixi aquesta segona piscina, l'accés a Can Rosés sigui gratuït durant les onades de calor. És una petició que Esquerra ja va formular en el ple del mes passat quan va proposar que la piscina s'incorporés a la xarxa de refugis climàtics. El regidor de Sostenibilitat i Medi, Andrés Medrano, va rebutjar la proposta, argumentat que les limitacions d'aforament impedien garantir-ne la seguretat. Esquerra, però, considera que aquest argument no se sosté perquè assegura que molts altres municipis amb piscines municipals també tenen aforaments limitats i, tot i així, obren gratuïtament aquests equipaments durant els episodis de calor extrema. I Rubí rebrà prop de 68.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua per dur a terme actuacions de conservació al torrent de Can Estapé. L'objectiu és reforçar la seguretat davant de possibles episodis d'inundació. L'ajut forma part d'una línia de subvencions que finançarà 384 actuacions en zones urbanes d'arreu de Catalunya, totes destinades a reduir el risc d'inundacions. En conjunt, l'Agència Catalana de l'Aigua invertirà prop de 9 milions d'euros. Els treballs previstos inclouen la retirada de vegetació invasora i la redistribució de graves i sediments que poden dificultar el pas de l'aigua. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bon dia, fogoses. Us imagineu un espai on només hi puguin entrar dones? Un espai segur, sense mirades estranyes, on puguis treballar, fer activitats, assistir a conferències, presentacions de producte, fer networking, dinar, o simplement desconnectar una estoneta. Sona glòria, oi? Doncs aquesta és la descripció d'un club social femení. La veritat és que hem hagut d'investigar una mica d'on surt això dels clubs femenins. Pensàvem que era una cosa nova del segle XXI, però la realitat és que no. Fa més de 150 anys que existeixen. Fent una mica d'història, tot va començar el 1868 a Nova York, quan a la periodista Jane Cunningham li van negar l'entrada al sopar de New York Press Club, en honor a Charles Dickens. El motiu? Sí, dona. Doncs bé, en lloc d'acceptar-ho, ella i altres periodistes van decidir crear el seu propi espai. I així va néixer Sorosis, un dels primers clubs femenins de la història. I no va ser l'únic. Ja a principis del 20 hi havia més de 5.000 clubs femenins només als Estats Units. Allà es discutia de política, de cultura, d'educació, i el més important és on van començar a organitzar-se el moviment sufragista. És a dir, molts dels drets que avui donem per fets van començar a pensar-se en espais així. És veritat que amb la incorporació massiva de la dona al món laboral, aquests clubs van anar desapareixent, fins ara. Perquè avui, més d'un segle després, tornen a aparèixer clubs de dones a Londres, París, Nova York o Barcelona. No només networking fan, segurament és una altra cosa. I per això avui hem volgut convidar a Beatriz de Vicente, CEO de Juno House, el primer club privat de dones a Catalunya i de tot l'Estat, perquè ens expliqui què és això d'un club privat de dones i que més està aquí. I és que és tan important fer xarxa entre dones per sostenir-nos, per inspirar-nos, per aprendre i reforçar-nos les unes a les altres. I això és el que volem, sororitat. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Doncs comencem, si és que no ho havíem fet ja. Avui tenim, com ho hem dit, a Beatriz de Vicente, especialitzada en estratègia, màrqueting i desenvolupament de negoci, amb més de 15 anys d'experiència en empreses internacionals com PepsiCo, Nintendo, Pirelli. També ha liderat projectes emprenedors i comunitats empresarials i com a CEO de Steeltel, bueno, això no m'ha sortit molt bé, Steeltel, que és una empresa, i de NetMentora, una organització sense ànim de lucre que impulsa el coneixement i el reconeixement d'emprenedors i emprenedores, i de la qual és vicepresidenta. L'any passat, el 2025, va assumir la direcció executiva de Juno House, el club de dones amb l'objectiu d'impulsar una nova etapa en el projecte, reforçant més la comunitat de professionals, el lideratge femení i l'estratègia des de Barcelona. Beatriz, què és Juno? Juno, perquè és la... Saps?
3: Sí, sí, ens ho pronunciem de totes les maneres i
1: sí,
3: no passa res.
1: Sí, sí.
3: Mira, Juno diem que és una comunitat i que també és un espai en el que promovem la igualtat d'oportunitats, ho fem des de l'equitat, i ho fem creant espais de debat, de diàleg, d'inspiració i connexions. I al final tot això genera aquestes oportunitats de visibilitzar el talent i el talent femení.
1: Escolta, però què és un... Explica'ns, què és un club de dones? Perquè un espera que quan entri es trobarà, jo no sé què espera, no? Però la veritat és que dius un club de dones. Què esperes? Què és el que és realment?
3: Mira, de fet, jo en aquesta nova etapa estem intentant no posar el club com a fi últim, sinó com a mitjà. Llavors, el que esperem nosaltres en aquesta nova etapa, per mi el club és l'espai que reuneix una comunitat de persones que tenen unes mateixes inquietuds i necessitats. Llavors, el que coincideix allà són persones, en el cas de Juno, que tenen aquesta inquietud de créixer, d'aprendre, de connectar-se, d'aprendre a través dels altres, de sortir una mica inclús del dia a dia i de les zones de confort. I això és algo que té el perfil de dones i d'homes que estan a Juno també. I d'altra banda, són persones que entenen la necessitat del propòsit que afrontem, el que és la igualtat d'oportunitats o el que no és avui la igualtat i el que necessitem que sigui.
1: I què ens podem trobar a Juno, a part d'un espai meravellós que us recomano, mireu-lo perquè és una passada, quan veieu a internet dius, jo vull ser-hi. Què és el que ens podem trobar?
3: Mira, primer, és veritat que sorprèn molt que un espai com aquest estigui al centre de Barcelona, diagonal a Maribau, concretament. Molta gent pensa que, com que tenim la Farinera, estem a Poblenou, però està en el centre mig.
1: Sí, i parlem el cor.
3: tal qual, i parlem d'oasis moltes vegades perquè t'ajuda a desconnectar del món i a entrar una mica en aquest espai de creixement, diem. Tens des de zona de lo que són serveis purs i durs, des de zona de restauració, espai per esdeveniments, sales, tenim un estudi que ens serveix també una mica per fomentar aquest espai d'equilibri que intentem promoure molt a Juno, que trobem aquest equilibri entre l'ambició i el creixement professional i també l'equilibri amb la salut mental, el benestar, més 360. Mm-hmm. Dit això, que això al final és un espai i ens quedaríem amb la part del club, el que et pots trobar cada dia són persones i esdeveniments que el que busquen és connectar i desconnectar a través de la inspiració i del coneixement. I trobes temes de qualsevol. O sigui, estem parlant de geopolítica, igual que estem parlant d'economia o de restauració o de vins, o l'altre ja feia un tema amb les dones del Cava, del Penedès, o sigui, uh-huh. Pots trobar qualsevol temàtica que t'ajuda a connectar i a desconnectar.
1: Per tant, el que ens trobarem és moltes dones treballant i moltes dones fent networking, és a dir, compartint.
3: Sí.
1: No? Tu que fas, jo que faig, no? Una mica aquest espai com una àgora.
3: Sí, sí, sí. Una mica des de posar el coneixement i l'experiència dels altres en el centre, totalment.
1: Parlem de dones o també poden haver homes en aquest club? Perquè...
3: Mira, és un gran debat. De fet, hem fet una evolució. A Juno parlàvem del por i per a les mujeres, quan va néixer Juno fa 3 anys. Uh-huh. I avui parlem de que és un espai impulsat per les dones, però obert al món. I això té molt a veure amb la transició que estem fent. Jo crec que com a espai que neix per transformar, per canviar alguna cosa, necessita transformar-se en aquest procés també. I estem en aquesta evolució. Poden haver-hi homes, per suposat. És que hi han d'haver homes, és que no aconseguirem la igualtat si no estem les dues parts que afecten. Per tant, poden haver-hi homes, els esperem conscientment i voluntàriament en tots els espais. Hi ha homes a l'escenari quan hi ha una temàtica potent, hi ha més dones, perquè hi ha moltíssim talent femení que moltes vegades no troba aquest espai on ser visible i necessitem que sigui visible aquest talent. I a les audiències, òbviament, hi ha homes també.
1: Vale, perquè una de les coses que a mi em preocupa és que tenim masses preguntes i poc espai per fer-les, no?
3: Sí.
1: Les dones.
3: Sí.
1: I Juno sembla que en principi seria un espai adient per començar a implementar aquestes preguntes cap a la societat, no?
3: Sí. De fet, fas un matís que per mi és xulo. Jo crec que estem acostumades a espais que han estat creats des de la visió de l'home i liderats per l'home, culturalment, estructuralment, i Juno xoca una mica, precisament, perquè està creat des de la visió de la necessitat i del que viu i les inquietuds d'una dona. Això no vol dir que exclogui a l'home, simplement que balancegem, intentem que aquest espai es miri des d'una altra forma. I això no vol excloure a ningú, sinó que li posem una altra mirada per aconseguir donar la visibilitat a aquest percentatge de la població que habitualment no el té i que no l'ha tingut en el passat i que volem que el tingui en el futur.
1: Escolta'm una cosa, llavors, és un espai elitista? Perquè és una de les coses, quan tu veus el club, te'l mires i quan vas, que jo he tingut l'oportunitat agradable de conèixer-lo, que és una meravella, dius, això deu costar una pasta entrar, no? Que hi ha moltes peculiaritats, hi ha gent que no pot entrar, però ho podem accedir totes i tots?
3: Vale. Té molts matisos la pregunta que fas. El primer, elitisme, no. Per mi és un tema de necessitats i de prioritats. Els preus són de mercat, no, i tot i estar en el centre de Barcelona, hem prioritzat que sigui un espai accessible, però és veritat que has de tenir la inquietud i la necessitat com qualsevol altre servei o producte. El preu té molt a veure amb el que t'ofereix i amb el que necessites tu en aquest moment. Sí que és veritat que a nivell d'admissions, nosaltres hem posat un comitè d'admissions precisament per assegurar la diversitat. Per mi, qualsevol persona podria formar part de Juno, però has de tenir aquesta doble inquietud del que dèiem, de voler aprendre a compartir i de voler ajudar els altres també per estar en un espai d'aquest tipus. Al final has de voler posar aquest propòsit i ser molt conscient del que vols aconseguir participar en un espai com Juno. No vens a repartir targetes, vens a connectar amb persones, a ajudar altres a créixer a través dels altres, i això genera moltíssimes oportunitats, òbviament. Llavors, quan fem aquests comitès d'admissions, el que busquem és la diversitat. És a dir, assegurar-nos que quan t'assentes en una sessió i intentem treballar molt al petit comitè, estàs assentades amb persones molt diferents a tu. I això és el que ens fa anar seleccionant en funció dels moments en els que estem quin perfil de dones poden entrar a Juno.
1: Escolta, i com ho feu? Perquè això està molt bé, estar al centre de Barcelona, però tenint en compte que és el primer gran club, sobretot a Catalunya, crec que la resta de l'Estat també és el primer gran club femení, com ho feu per articular la xarxa amb les que estem a fora? que estem a fora del cercle de la gran ciutat, que és el Cap i Casau?
3: Doncs mira, és un gran repte. Primer, de manera natural, t'he de dir que hi ha moltes dones que estan a fora i que troben a Juno aquest espai per quan estic a Barcelona, saber que tinc l'espai per reunir-me, per fer el dinar, per tenir aquesta sala o per portar els meus equips i treure'ls del dia a dia, hi ha aquest punt. I després es fa amb aliances. Una de les coses que, quan et deia, hem canviat una mica aquest posicionament de por i para a les mujeres a obrir-nos al món, impulsat per dones però obert al món, busca promoure les aliances també. I les estem fent amb tot l'ecosistema.
1: Escolta, ara deixa'm que tregui una mica de Juno, vale, i entrem a la teva fase emprenedora, perquè tinc moltes, vale, preguntes com a emprenedora. La primera, com podem ajudar a les dones que volen tornar, per exemple, cap als 50 hi ha com un break en el que les dones ens tornem a plantejar què volem fer amb la nostra vida. Això en molts casos suposa que canviarem, que sortirem d'aquesta zona de confort que era el nostre hàbitat natural i tirarem per coses que ens venen de dins o ens agraden més. Què podem fer per ajudar aquestes dones a articular una nova proposta de negoci, de feina? Moltes vegades no és negoci, perquè no, el que vols és treballar per un altre, per exemple, no? Com les ajudem? Què els hi diem?
3: Hi ha diverses versions del que dius. Jo separo molt el que és l'autoocupació de l'emprenedoria, també perquè vinc, com deies a l'inici, estic a NetMentora, que és una xarxa d'emprenedoria. Llavors separo molt les dues coses perquè crec que tenen necessitats i inquietuds diferents. Crec que la xarxa és crítica en els dos casos. A mi em va canviar professionalment formar part de NetMentora i entendre el potencial de tenir una xarxa de debò al voltant i aquest coneixement i aquest accés a persones que tenen la inquietud de créixer. Crec que això és imprescindible i més quan fas una transició. El que estàs dient tu és una realitat que ens trobem molt sovint a Juno, eh? Llavors, crec que és imprescindible tenir aquesta xarxa que et dona la confiança, que et dona les oportunitats, que t'ajuda en aquesta nova etapa. Això és molt potent. Crec que si me'n vaig a la pota emprenedora necessitem finançament. O sigui,
1: això és el que
3: les dones per emprendre, igual que els homes per emprendre, necessitem aquesta aposta econòmica. I hi ha xifres que fan por. El 2% del Venture Capital va dirigit a dones. El 84% va dirigit a homes.
1: Dos?
3: Sí, el 2. El 14 equips mixtes, eh? Però el 2 a dones, el 84% a homes.
1: Tenint en compte que nosaltres, i dic nosaltres, Catalunya i Espanya, és la segona comunitat, el segon país europeu, amb emprenedoria.
3: Sí.
1: Darrere d'Irlanda.
3: Sí. Un tema és qui llança, qui activa i qui s'atreveix, i l'altre és qui consolida. I no pots passar a la següent fase sense el finançament. I això està marcant xifres com les que va sortir aquesta setmana l'informe de que potser m'avanço de temes, però...
1: No, tu avança.
3: De Grant Thornton, on es demostra que anem cap enrere. Estàvem en un 19%, estem en un 18,5% de dones a Espanya en posicions de CEO, però el més fort d'aquesta xifra és que estem a... En tres anys, hem perdut 10 punts.
1: Hem perdut.
3: És a dir, el mateix que estàvem el 2018, estem al 2025.
1: Estem parlant
3: anem
1: de CEOs,
3: cap a baix,
1: eh?
3: En posicions de CEO. Posicions de presidència, estem parlant que a rols de presidència hi ha un 4% de dones.
1: Vale, perquè
3: a Espanya.
1: Una de les coses és que el juny comença a implementar-se aquesta llei de paritat, que l'IBEX 35 ha corregut a contractar dones CEO, però això és una mica feta la llei, feta la trampa, no?
3: Literal. Literal, el que passa que no hi ha una bona resposta a això, és a dir, ninguna de nosaltres vol estar seleccionada pues, perquè és dona. Hem de fer el salt a això i jo crec que ens hem d'avançar. Ja ha caducat aquest discurs, ninguna vol estar en aquesta posició i necessitem avançar.
1: Vale, però com avançar?

0: visibilitat, s'ha d'activar qualsevol acció que permeti que ens allunyem del gènere i posem per davant les aptituds.
1: És que, a més, el que em fa gràcia el que dius, perquè fa uns capítols vam parlar amb la Jou López, que em sembla que també forma part de, sí, de la vostra xarxa, i parlàvem d'això, no?, de com les dones a partir dels 50 hi ha com una mena de... O sigui, a part del fogot, d'aquest fogot que de tant en tant és molest, tenim un altre fogot, que és un fogot mental, que no aturem mai el cervell. Estem disposades a gairebé tot. És, jo recordo aquelles imatges de la senyora d'un president que es tirava per un helicòpter, no, als 80 anys, no? Pues una mica als 50 les dones ens arrisquem i ens volem llançar des de qualsevol helicòpter, no? I ens falta, potser, aquest empenya endavant.
0: I aquestes referents, perquè jo crec que també un dels altres punts és això. Jo crec que vull pensar, potser sóc massa ingènua, però vull pensar que abans l'edat era el moment, a mesura que guanyaves anys, era el moment d'anar desapareixent del mapa. Ara l'edat s'entén com a experiència, o la volem entendre com a experiència.
1: Bueno, això tu, no tothom.
0: Sí, jo per això et dic, potser des de la ingenuïtat, però també perquè vas fent anys i te n'adones que guanyes confiança i te n'adones de com eres abans i com ets ara. I crec que això s'ha de posar en valor. Té un potencial absolut. Nosaltres, és el que et dic, és una realitat, ens n'adonem. I hi ha moltíssimes dones emprenent. Potser ens falta la visió aquesta d'entendre aquestes referents i visibilitzar empreses com, sembla que era Natura Visé, que la van crear amb els 40 anys, més o menys, a partir dels 40 o els 50, no? L'empresa com a tal es va fundar en edats molt avançades. Hi ha aquest tipus d'emprenedoria o de decisió d'autoocupació, totalment.
1: Però, o sigui, hi ha la llei que diu que promou tot això, però, en canvi... Això també ho llegíem fa molt poc, amb un informe que deia que el feminisme estava cada cop pitjor vist per la societat catalana. És a dir, hi ha com una mena d'anatema, o venen les bruixes, venen les feministes. És com, saps?
0: Sí. Bueno, de fet, ens hem carregat la paraula. Tu no pots dir feminisme sense que impliqui un posicionament, quan el feminisme no implica cap posicionament, el que demana és la igualtat. O sigui, en aquest punt del llenguatge hem arribat. És veritat, sí. Tenim molts reptes. De fet, és que els joves amb 16 anys, si no m'equivoco, és on estan més separats en la igualtat i en el que és el feminisme, i entenen, ho hem reflexionat diversos cops a Juno, ve del discurs d'odi en el que s'han creat, perquè no ho han viscut, s'han criat en aquest discurs, en el que les dones han de tenir més coses que els homes, que no va d'això, per mi va de trobar la forma en què les dues parts aporten. I no ha de ser una suma zero, és una suma zero, perdó, homes i dones. Uh-huh. És un més dos, vull dir, hem de tirar cap endavant. Que això és el que a vegades ens costa, i entrem en debats i són tots igual de vàlids. Nosaltres, de fet, ahir activàvem a Juno, fem el kick-off de comissions d'expertes que hem creat, diferents àrees per entendre quins temes volem parlar i en quins temes necessitem tenir visibilitat, i s'obria el debat de què implicava estar a Juno, qui podia estar, qui no podia estar... Tothom té les seves inquietuds i el seu històric, i des d'aquí construeixes el que esperes. Jo en tinc unes, jo m'he criat a una família, amb tu parlàvem fa temps, m'he criat una família de dones que han liderat negocis. A casa meva s'ha parlat de treballar i no s'ha parlat de gènere mai.
1: Bé, és que a Catalunya, si no recordem malament, tenim un gran, gran brou de dones que han generat negoci de sempre. La mare que tenia una botiga, la marca de roba de nens o no sé què, vull dir, era un teixit textil de petites i mitjanes empreses que permetien això. Deixa'm fer-te una pregunta. No és veritat que l'emprenedoria acaba sent una mica el cul de sac on anem a parar moltes dones, i parlo de dones perquè és el que em toca, moltes dones que no sabem cap on articular esforços després d'un temps de, a lo millor, haver estat aturada perquè no podies deixar els nens, o perquè has decidit canviar, o... No és una mica això, una saca...
0: Si ho fos, o sigui, per mi hi ha un gran repte, que és que la carrera professional d'una dona molts cops no és lineal, igual que la d'un home probablement ho pugui ser. Nosaltres afrontem molts més reptes, la criança, la part de cuidar, o sigui, hi ha tota una evolució que implica que les dones anem i tornem,
1: sí, sí,
0: quan els homes no ho viuen, això. Llavors, això té un impacte també. El que estàs dient ho he vist en homes i ho he vist en dones, aquest punt d'estar cremat de la vida laboral i decidir a certa edat fins aquí ja em poso pel meu compte. També et dic, per mi són inquietuds diferents. Que sigui el sac aquest de cultiu, de perfil que busca

0: l'autonomia, etcètera, etcètera, no té res a veure amb el que està buscant l'emprenedoria. Són inquietuds i necessitats diferents. De tenir el teu negoci, això és una cosa, a tenir un negoci que sigui teu o que ja ni tan sols funcioni perquè hi siguis tu. Crec que són dos vies molt diferents. El teu propi negoci, quan estàs muntant el teu projecte autònom, etcètera, etcètera, a tenir un negoci que ha de no dependre de tu perquè creixi.
1: I ara has dit la paraula, autònoms. Els autònoms som aquell llegat de la societat que quan arribis a jubilar-te tindrem una jubilació minsa, que mentrestant estem pagant gestors, advocats, perquè ens gestionin factures, etcètera, etcètera, i que a més ningú contempla com a valor. I si tu mires als autònoms, hi ha moltes més dones que homes autònoms. Això, d'entrada, ens diu alguna cosa, no? Què ens diu?
0: Jo crec que són aquests reptes que ens trobem, i el probablement és l'espai aquest que necessitem per decidir el que volem fer nosaltres. Crec que quan estàs a dintre d'una empresa, crec que aquí et pots trobar a vegades més collada, pots trobar que no tens l'espai, i hi ha un punt en el que amb certa edat probablement decideixis fins aquí. Tinc la confiança, tinc els contactes, tinc l'experiència i decidiré pel meu compte. També per lo que deia, hi ha aquest punt més de buscar aquesta llibertat, però després hi ha el punt aquest de les carreres no lineals, en els que arriba un punt que per fer compatible una inquietud professional has de decidir per altres vies, que són molt més senzilles i que et donen la flexibilitat i l'espai que necessites.
1: El que passa és que, si mires els números, nosaltres portem el 70% del pes d'una llar. Sigui una llar amb nens o sense nens, perquè pots tenir la cura dels teus grans, no? Dels teus majors. Per tant, les dones, això que dius de la vida laboral lineal, això deu ser molt de màrqueting, perquè no ho havia sentit, però m'agrada molt.
0: No. Sí.
1: La vida lineal. Per tant, encara tenim un sostre de vidre, les dones, a sobre, no?
0: Que és el gran repte, exacte. Clar. I la conciliació que implica això.
1: Bueno,
0: sí,
1: hi ha conciliació? És possible la conciliació, doctora?
0: Jo t'ho deia, sóc el pitjor exemple. Jo no sé conciliar, no en sé. És veritat que no tinc els reptes que tenen moltes altres dones, però també tinc un gran suport familiar i de parella. O sigui, suposo perquè m'he criat en això. A casa meva les coses es fan, les dues parts les fan. I quan veig el viatge, em queixo. Però ho dic perquè necessitem visibilitzar-ho. A mi la Núria Bassi, que és una persona que sempre dic, després em mata perquè la menciono sempre, però és una persona que em va dir una cosa, és que tu assumeixis i tiris endavant. Jo tinc perfil de supervivència, tiraré endavant sí o sí. L'altre és que no visibilitzis i que normalitzem certes coses. Uh-huh. Llavors, les hem de dir, ben dites, això m'ho deia sempre la meva mare, ben dit, però
1: sí,
0: s'ha de dir.
1: Ben dit es pot dir tot, no?
0: Exacte. Però és veritat que necessites tenir aquest suport, que et permet conciliar. Conciliar és cosa de dues persones o de la llar que tinguis i del que hagis creat a casa. Llavors, això et permetrà moure't més o menys. I després n'hi ha algunes que no ho sabem fer. Però perquè prioritzem altres coses, que és inquietud també.
1: Benvingut sigui. No passa
0: també,
1: res.
0: Si és decisió, benvingut sigui.
1: Vale, perquè fins a quin punt les dones podem decidir? Clar, a mi em fa molta gràcia quan em diuen no, és que he decidit quedar-me a casa. Diu, has decidit o no t'ha quedat més nassos? Perquè d'entrada el sou, i això encara no hem parlat, del viatge salarial, el sou, quan tens dos sous a casa, dius, quin perdem? Per tenir, per exemple, fills, o per fer cura dels pares. Quin perdem? El que guanya menys. Malauradament, aquest biaix normalment és cap a la dona. Què fem amb aquesta bretxa salarial que tenim encara?
0: Que és un gran repte, i ara ve tota la llei també de la igualtat salarial, d'aquesta visibilitat, i veurem el que implica, perquè és el que has dit tu, echa la llei, echa la trampa, com amb tot. El canvi ha de ser cultural, o sigui, el repte és estructural. Llavors, necessitem parlar aquestes coses, sí, hi ha gent que s'ofèn i que se sent molesta quan parlem d'aquests temes, s'han de parlar, perquè la realitat és aquesta, és que continues prioritzant molts cops per moltes coses, perquè l'home probablement té el sou més alt, ha tingut més temps de carrera, etcètera, etcètera, que la dona és la que acaba de sortir. És una decisió? No ho sé, no t'ho sé dir, perquè això és molt personal. I jutges, si no, estàs emetent el judici de la vida d'una altra persona. Però és massa sovint que acostuma a ser la dona.
1: Clar.
0: I no l'home. Sí.
1: Sí, que és el que et fa sospitar,
0: sí,
1: que hi ha un biaix.
0: Hem de crear aquests espais en els que sigui normal que qualsevol parella puguin prendre les decisions que considerin. I a dia d'avui no estem aquí, encara no.
1: És fort, perquè estem, no oblidem, segle XXI, el 26. El 26 del 21.
0: Sí.
1: I encara estem amb el sostre de vidre de Simone de Beauvoir, quasi, no? Dius, Jo perdoneu-me.
0: I anant endarrere, que això és el pitjor.
1: Això és el que anava a preguntar. Anem cada cop més endarrere.
0: I les xifres ho diuen,
1: amb valors, eh? Amb...
0: Sí, sí, avui parlàvem, precisament parlàvem als mitjans i em deia, és la igualtat, però són molts altres valors. El tema de la sostenibilitat, abans parlàvem dels ODS, etcètera, etcètera, són coses que anem fent pàgina. Sí.
1: Però què fem? Com a bones, clar, és que jo vull solucions. I de veritat, una senyora...
0: Juno, solucions, Juno, fem
1: exacte,
0: coses.
1: Exacte, què fem?
0: S'han de fer coses. O sigui, que, des de quin posicionament ho estem fent nosaltres? Des de l'acció. Absoluta. Qualsevol cosa que plantegem la fem des de l'acció. Estem parlant de la presència de les dones en el món de l'art. Lo mateix, fem una activitat, o sigui, nosaltres tenim una sèrie que es diu Beyond Art, on estem donant visibilitat al talent femení. Des del dia 1 expliquem les xifres, però visibilitzem el talent femení. Ara llançarem una campanya, que això suposo que no ho dec poder dir, però bueno, ara llançarem una campanya, perquè que va de visibilitzar el talent femení. Sí, tenim un gran repte. I tenim un repte en un doble sentit, perquè en el moment que presentem aquesta campanya i l'estem començant a construir i anem parlant amb dones, aquesta invisibilitat molts cops és voluntària. I que sigui voluntària és un repte. Ha de ser una decisió personal, visibilitzar-te, òbviament, pujar-te a l'escenari quan et truquen per anar a la ràdio, dir que sí i fer aquest forat... però també té una implicació per les altres. El construir referents és algo que diem totes, però els referents no es construeixen sols, es construeixen donant un pas al front.
1: Llavors,
0: aquest punt de visibilitzar-nos i ser responsables amb el que implica que hi hagi una presència femenina vol dir que nosaltres també hem de fer alguna cosa perquè això passi.
1: És que moltes vegades, i això és algo que ens passa a Fogots, però crec que ens passa a tots els mitjans, moltes vegades ens costa que la gent, que les dones d'una certa importància, una certa presència, admetin venir a programes com ara Fogots, no? Perquè tenen, realment són dones molt ocupades, sou dones molt ocupades i teniu molta feina, però si les altres, les que estan en el seu lloc de treball o casa, no saben que existiu, que existeix aquesta possibilitat, com arribaran? No?
0: Tal qual, tal qual. I aquesta responsabilitat és superlícit, però hi ha una responsabilitat. O sigui, jo he après amb els anys a no gaudir, perquè sempre et tensa una mica, a mi que m'agrada sortir de la zona de confort, aquestes coses m'agraden sí o sí, però molts cops ho faig pensant en que s'ha de fer sí o sí. Després no em podré queixar, si no. De que no hi hagin dones en certs llocs. Això ho parlem l'altre dia amb una periodista que precisament deia m'han proposat un càrrec i primer vaig pensar què faig jo allà i després vaig pensar que si no l'agafo jo anirà un home i després em queixaré de que no hi ha dones en certes posicions de lideratge. Doncs pues sí.
1: Sí, el que passa és que costa.
0: Que costa. Costa perquè molt. Són moltes menys, perquè tenim menys visibilitat, perquè ens hem sentit molts cops, i jo ho he dit, falten dones. No falten dones, el que falta és visibilitzar aquest talent femení que existeix.
1: Bueno, però sí que falten en llocs de poder.
0: Perdó, no falta el talent, tens tota la raó, el que falta és visibilitzar, perquè visibilitzar implica donar oportunitats. Totalment.
1: Clar, perquè visibilitzar... I això és una pregunta que et volia fer com a marketingian aquests. Per favor, per què els de màrqueting feu servir paraules com a saps? Networking, que no hi ha la traducció en català?
0: Mira...
1: És que, clar, quan parles amb algú de màrqueting o algun CEO i et dius, sí, perquè soc CEO, el CEO ja encara ho entens, no? Però comença a dir-te el networking, el no sé què, tenia unes paraules apuntats però ara no sé on són.
0: És pitjor encara, eh? Jo que vinc del món emprenedor sóc capaç de tenir una conversa en la que no entenguis cap paraula.
1: No, segur.
0: És algo que és increïble. Ho vivíem i ens reiem molt d'això. Mira, copiem, anem darrere. L'anglès ens sembla sexy i ens sembla més sexy que el català i jo som així. Pues no.
1: Mira, pues a mi...
0: Totalment.
1: A mi em sembla molt més sexy el català que entenguin que un anglès que, mira...
0: No que potser no entenc ni què m'estàs dient, no?
1: Ah, escolta, l'altre dia la nostra humorista parlava de les girl boss.
0: Vale.
1: Veus? Girl boss.
0: Veus, sí.
1: Les noies jefes, no? Sí. Les xiques jefes, les...
0: Sí.
1: Jovenet. Hi ha una mica aquesta sensació de que la dona perfecta, aquesta dona que s'aixeca a les 5 del matí, que surt a córrer, que porta el gos a pixar i els nens al col·le, o no té nens, però és igual, es maquilla, no sé què, i a més fa ioga, tai chi, i li queda temps per rellegir 3 vegades Guerra i Paz, i dius... això, aquest perfeccionisme, ens fa avançar o...?
0: No. Retrocedir absolutament. No existeix i no és necessari, bàsicament.
1: Sí, el no és necessari, jo això ho tenia clar, perquè ja sóc menopàusica.
0: Però no és realista, no som així. Caiem moltes vegades en això, i és veritat, i anem guanyant anys i veiem com ens van traient, perquè ja no som aquest producte perfecte. No hi ha cap necessitat, no és realista i no necessitem ser perfectes ni arribar a tot, no.
1: Bueno, és el que vam... la conclusió a la que va arribar la nostra humorista és que no calia, que ella es trencava el carnet de
0: totalment, el regalem, exacte.
1: Jo ja fa anys que el vaig regalar, sí, perquè ja em vaig adonar que no... Jo crec que des del 15 ja em vaig adonar que no era perfecte. Que era un projecte gairebé impossible.
0: I cap inquietud de ser-ho, al contrari.
1: Però clar, la societat et força, demana, sí, no? Has de ser una gran professional, una gran mare, una gran esposa, una gran parella, una gran imbècil. Perdoneu,
0: sí, i nosaltres mateixes, eh? Jo, de fet, ostres, què necessita una emprenedora? I acaba sempre en el punt de la formació en finances, en no sé què, no sé quantos. Jo estic cansada de veure dones hiperpreparades necessitant més formació. No.
1: Bueno, no. Estem massa preparades. Després vas a un contracte, sí, i diuen, no, vostè no, perquè, clar, em deixarà els dos dies. Dius, home, potser no, provi'm.
0: Sí, crec que hem de donar més el pas al front i no necessitar ser perfectes constantment, que és el que ens ensenyen, eh? O sigui, no diré la frase qui la diu, però és veritat que les nenes estem educades en la perfecció i els nens en la valentia, i això té molt a veure en com actuem i com són les nostres carreres. I aquesta perfecció d'aprendre i ser permanentment perfecta, innecessària. Donem el pas i aprenem de camí, que això jo crec que és la part bona que et dona l'emprenedoria.
1: Escolta'm, aquesta pregunta ja per acabar la fem sempre a les nostres convidades. Què li diries a la Beatriz dels 20 anys? Quin consell li donaries?
0: És difícil aquesta pregunta.
1: No, més difícil, per això la deixo sempre pel final.
0: Jo li diria que s'atreveixi.
1: Que salti.
0: Permanentment, que salti. Sí. Sí, que és molt divertit i que val la pena. Sempre. Sí.
1: Saltar, arriscar-se, sí, és la solució.
0: Sempre.
1: Meravellós. Beatriz, ha estat un plaer tenir-te i escoltar una mica el que és Juno com un club de dones i el que pretén fer a la nostra ciutat i al nostre país, si és que
0: podem
1: saltar.
0: No? Volem saltar.
1: Podem saltar. Gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Doncs aquí estem, un dia més, amb l'Andrea Román, que ve disposada a enviar a la foguera. Què enviem avui a la foguera?
2: Avui vinc calenteta, bueno, sempre vinc calenteta, la primavera.
1: La sang altera.
2: Sí, sí, tinc jo el fogot de primavera i vinc enfadada. Ah. Vinc a tirar a la foguera avui les xarxes socials. Però
1: I
2: totes,
1: sembles, doncs.
2: Però totes.
1: Totes.
2: Vinc a explicar-te una historieta que m'ha passat a mi. Vinga. I anem a parlar una estona de tot el que hi ha darrere de les xarxes i, evidentment, anem a enfadar-nos una miqueta i a fer una miqueta de foc.
1: Som-hi!
2: Sembla o no?
1: Som-hi!
2: Som-hi. Mira, jo t'explico. He estat com uns 5 mesos sense xarxes socials, ¿vale? Uh-huh. Jo no estava passant una etapa gaire bona i vaig dir, mira, jo l'últim que necessito és que el senyor Instagram em digui, no, a sobre, que no soy jo muy fina, que el senyor Instagram em digui tot el que no estic fent o el que no soc. No. Vaig desconnectar, no? I perquè tu saps com va això. Tu obres a l'Instagram, no? I de cop et diu, bon dia, mira, avui tampoc has fet ni el Pilates a les 6 del matí, però veus aquesta senyora? Mira, aquesta senyora
1: ja
2: s'ha aixecat. Sí, s'ha aixecat, s'ha posat totes les cremes, ha fet un pan de massa madre i ara mateix està obrint 3 empreses. Saps? I jo que no sé ni què he sopat ahir ni on pebrots soc.
1: Ha fet un pa de massa mare,
2: sí,
1: m'ha semblat tot... fantàstic.
2: Sí, bueno, és que, clar, ara comencem
1: si no
2: a parlar una miqueta.
1: Si no és de massa mare, no és pa.
2: No, home, no. Sí, recorda que som girls boss. Bueno, tu en recorda't.
1: Però vam llençar el carnet.
2: I tant.
1: No som girls boss, vinga,
2: som-hi. No, som girls i fem el que podem, això
1: sí,
2: està clar.
1: Sí, som les que podem.
2: Pues sí. Llavors, ara he tornat i, clar, quan un ha estat lluny, les estic veient com amb una altra mirada, no?
1: Sí, és com quan deixes un nòvio?
2: Sí.
1: I després el retornes, que unides sí. I dius, ui...
2: Sí, per això diuen que les segones oportunitats no són bones.
1: Les segones parts entre
2: nunca
1: suïcides.
2: Fueron buenas, nunca fueron buenas.
1: Vinga.
2: Però sí, les xarxes socials, bueno, tothom les fem servir, no? He estat mirant uns estudis i totes les franges d'edats utilitzen unes xarxes o altres, però es diu que gairebé el 83% de la població a Espanya consumeix xarxes socials. O sigui, és
1: 83,
2: quasi tothom,
1: sí, tothom.
2: De tothom, sí. I, quina sorpresa, les que més consumim som les dones per sobre dels homes.
1: Sorpresa, sí.
2: Sorpresa, bueno.
1: Clar, a veure, si ens hem d'aixecar i hem de saber com ens maquillem en el semàfor...
2: Algú ens ho ha de dir.
1: Clar.
2: Algú ens ho ha de dir.
1: I després, clar, hi ha molta xarxa de gastronomia, molta...
2: Sí.
1: Ojo.
2: Sí, però et sorprendrà, o no, he estat mirant els sectors que més presència tenen, no? I més anuncis hi ha, i més contingut hi ha. De tots els sectors, el tercer és el de la bellesa.
1: Clar.
2: El segon són viatges i el primer és entreteniment, perquè sí que hi ha una part d'entreteniment, no? Però el tercer sector mundial de contingut i de negoci a les xarxes socials és la bellesa.
1: Tots per què els productes... serà?
2: Que raro, ¿verdad?
1: Raro.
2: Mira, una cosa que no...
1: Que no et quadra.
2: Que no em quadra, no em quadra. Però clar, les xarxes socials, o sigui, jo no dic que siguin dolentes.
1: No, bueno, no. Sí, podem dir-ho, però...
2: Per mi, bueno, per mi sí que ho són, però sí que poden tenir una part d'entreteniment i que ens poden ajudar a desconnectar i de més, no? Jo, les xarxes socials dic que són com un bitxo, ¿vale? Que et piquen, ja veuràs. Ara, jo...
1: Vinga,
2: ja veuràs,
1: no,
2: ja.
1: No, tu a lo tuyo.
2: Súbete, que te llevo.
1: Vinga.
2: Jo avui estava pensant, dic, són com un bitxo, ¿vale? Tu et piquen, tu no te n'adones, i al principi fa com gràcia, no? Dius, bueno, comença a ensenyar-te contingut i dius, mira, aquest restaurant sí que el vull provar, no? O aquest taller de ceràmica, va, sí que l'hauria de fer. Oh, mira, o aquesta crema, va, només no compraré aquesta crema, a veure què tal, no? Al principi, innocent, dius, que guai, continguts que m'agraden, no? Bueno, ai, sembla que em parlen a mi. Però, clar, és un bitxo verinós, Charo.
1: Ah, sí.
2: I te va enverinant, plenant el cap i el cos de coses, vale? I potser, i fins que arriba un dia que estàs tu tan tranquil·la, a lo millor a casa teva, t'has assentat al sofà 5 minutets i dius, ai, em sembla que hauria d'estar fent sentadilles, eh?
1: Ah! Jo això no ho diré mai, ni les xarxes. Que
2: bueno,
1: no,
2: però potser ara després podem parlar una mica d'aquest suratú, no? Rangos d'edat i de més sí que hi ha diferents tipus de contingut, però sempre hi ha, no?, aquest missatge de i si fas això, i si hauries de fer això, perquè la xarxa social, bueno, aquest bitxo és l'algoritme, no?
1: Algoritme.
2: El bitxo aquest que et pica, que t'enverina, es diu algoritme en el món de les xarxes socials.
1: Vale?
2: Un algoritme, però, bueno, el que és un filtre, no? Una espècie de màquina intel·ligent que el que fa és escanejar el que tu fas, no? Va mirant a veure què fa la Charo a les xarxes socials, a veure què li agrada, llavors l'algoritme fa la seva feina per ensenyar-te només allò que t'agrada.
1: Això fa molta por, perquè a vegades estàs parlant de, jo què sé, anem a Turquia, sempre, tothom vol anar a Turquia, no sé, a posar-se cabell, jo que
2: sí.
1: No, i de cop i volta, pam!
2: Turquia. És com quan les iaies, tu els hi deies, ai, m'ha agradat molt aquest pastís de formatge, ja donava igual el dia que anessis a casa de la iaia que tenies pastís de formatge, potser fins que ja no t'agradés, però és igual, per la iaia tu eres algú que menjava i que
1: pastís
2: li encantava.
1: Pastís de formatge.
2: Doncs l'algoritme és el mateix.
1: És un pastís de formatge.
2: És la iaia que te veu i diu, això li agrada doncs més i més i més i més i tota l'estona. Vale, aquest és el bitxo.
1: És el bitxo del pastís de formatge, m'ha encantat.
2: L'algoritme és, bueno, el que dius, Turquia, o te ves un vídeo de gatitos, no, de gatets,
1: i es
2: pensa que ets una senyora que té 14 gats i viu sola, i tot el que veuràs són vídeos de gatets després.
1: O senyor que viu sol.
2: Però hi ha molt d'estigma, la loca de los gatos, no ho dic,
1: bueno, sí, clar,
2: no ho dic gratis,
1: clar.
2: Això, eh?
1: No ho dius gratis, és veritat, home, el que vas dir, els dibuixos animats.
2: El Simpson,
1: hi ha la loca de los gatos. Sí,
2: sí, no és el senyor loco, però sí, la loca viatge, de los gatos.
1: El viatge també.
2: Clar. Bueno, fins aquí tot bé. Pots fer fins i tot estar tendresa, no? Una iaia, no? L'algoritme que t'ensenya, no? Que et dona aquest pastís de formatge constantment. El problema de tot això és que és un bitxo verinós, l'algoritme. Per què? Doncs perquè l'objectiu que té és que tu passis més temps a la xarxa, consumeixis més continguts, consumeixis més anuncis i acabes comprant-te alguna coseta que potser fa 30 segons ni coneixies ni sabies que existia. Vale? Aquest és l'objectiu de qualsevol algoritme, de qualsevol xarxa social.
1: És que consumeixis algo.
2: Que consumeixis algo o que
1: producte.
2: Siguis algo o que pensis algo. Perquè aquest és el problema. O sigui, l'algoritme no només t'ensenyarà el que sap que t'agrada en base al que tu has fet, no? No, l'algoritme també t'ensenya el que se suposa que t'ha d'agradar, el que se suposa que has de ser i el que se suposa que has de fer en el teu dia a dia. ¿Vale? Aquest és el problema de l'algoritme i el problema de les xarxes socials. És un bombardeig i creen aquest tipus d'addicció, no? O sigui, al final, doncs, per exemple, algú com jo que acabo de tornar a les xarxes, no? Jo crec que l'algoritme ha fet així, ha entrat i ha dit, vale, mujer de 30 i pico, no està casada, no té fills. Activamos PAC, crisis existencial.
1: Bim.
2: I això és aquest és l'experiment que et porto avui.
1: Vinga, som-hi, vale? Entra en l'experiment.
2: Perquè jo he estat fora de les xarxes, no? Jo he entrat, el senyor algoritme, el bitxo aquest ha dit, vale, ja ha tornat. Sembla que no és mare, sembla que no està casada.
1: Ha tornat i encara no és mare.
2: I encara no, Llavors ha activat el PAC existencial. I en què consisteix això? Doncs en mostrant-me una sèrie d'anuncis en bucle, de continguts que se suposa que m'interessen o que se suposa que jo hauria de, no? Estar interessada o ser o pensar. I el que et vaig llegir ara, Charo, és la llista real d'un experiment que vaig fer, que va ser 10 minuts observant el meu mòbil, vale? I prenent nota de tot el que em va sortir, que, per cert, ni ho he buscat, ni jo segueixo a comptes d'això, no, això és l'algoritme que...
1: Ha decidit
2: que, com jo soy este tipo de mujer, esto es lo que yo tengo que consumir.
1: Vinga.
2: Voy a ello, no t'espantis.
1: No.
2: Començo, eh? Corre, congela els teus òvuls que tens una edat. No et posis maquillatge. La dona natural es porta. Té un descompte per la teva primera sessió de Botox. Fes esport, viatja lluny. Dona-li idees a aquesta ONG per sentir-te millor. Atura la caiguda del cabell. Transforma la teva pell amb aquesta crema revolucionària. Té un descompte per una depilació làser. Et sents trista? Parla amb un coach. Segur que no vols provar el nostre tractament anticel·lulític? Fes feliç a una dona. Dona òvuls. Cuina una sopa com la de la teva mare, amb aquests nous sobres de caldo. Sedueix els homes amb aquesta colònia. T'has donat que tens la pell seca? Has fet ayuno intermitente? I sobretot, sigues feliç. Sigues la millor versió de tu mateixa.
1: No ho puc creure!
2: 10 minuts, Charo.
1: No m'ho puc creure!
2: O sigui, segons el meu Instagram, jo estic mig deprimida, mig calva, amb la pell seca, i és massa tard perquè jo tingui fills.
1: A mi em fa gràcia perquè primer diu reserva els homes, diu dona'ls.
2: La qüestió és fer negoci amb mi, saps? No et maquillis, però punxa't botox. Sigues natural, però treu-te els pèls, carbonitza't les cames amb aquest làser, aquest descompte, no? Llavors, segons el meu algoritme, estic a la merda, però té un codi descompte per absolutament tot.
1: És veritat. A mi no em surt això.
2: Què et surt a tu? Perquè al final això és un negoci per totes les franges d'edat.
1: No, a mi em surten moltes coses de menopausa, moltes, i després em surten coses de viatge.
2: Bueno.
1: I també em surten, i això em preocupa, gatets.
2: Mai... S'ha activat el pack, mujer loca de los gatos. Cuidado.
1: I jo no tinc gats, tinc gossos.
2: Te'n falten.
1: És igual, ja entro dins del pack.
2: Correcte.
1: De iaia amb gats.
2: Iaia amb gats.
1: Em fa una certa por, perquè a més sóc al·lèrgic als gats.
2: Ui,
1: però no passa
2: tranquil·la,
1: res.
2: Ja et sortirà vacuna per gats, tot, està tot pensat. Tot l'engranatge perquè tu consumeixis i facis el que ells volen, s'activa i funciona.
1: A mi m'ha fet una mica de... Ara no sé si abraçar-te, aixecar-me i abraçar-te, perquè clar, diu... Congela els òvuls, no, dona'ls,
2: sí.
1: Depila't. Era una mica tremend. O sigui, és si tremendo. Tu realment estàs malament, t'enfonsa.
2: T'enfonsa, evidentment. Les xarxes, de veritat, és que és un parany que t'atrapa. I jo perquè tinc consciència, però si pensem en les nenes joves...
1: Haig de que t'ho diu.
2: Bueno, segons l'Instagram tinc consciència.
1: No sé què dirà la teva mare, si tens o no.
2: Clar, és que, però si pensem en l'impacte que pot tenir això amb noies joves, o sigui, les xarxes socials són un catalitzador de trastorns de salut mental, d'alimentació, de tot, perquè al final és un bombardeig constant, camuflat, amb continguts que ens agraden, que ens contratenen, que ens inspiren... No, és una mentida. Al final, jo també pensava, dic, aquest bitxo que et pica, que és l'algoritme que et va enverinant, jo dic, és el Pepito Grillo 2.0, no? El tens aquí, és com una veueta, el Pepito Grillo dolent, no? Que en comptes de dir-te que prenguis bones decisions, com en el Pinocho, és un Pepito Grillo que t'està dient que no ets lo suficientment guapa, que no estàs lo suficientment activa, que no fas suficientment coses durant el dia.
1: Clar, no fas suficientment res.
2: Clar, no ets suficient.
1: Tu no ets prou. Tu no ets prou.
2: Tranquil·leta, que tu no ets prou.
1: Però t'ajudarem.
2: T'ajudarem amb aquest codi de descompte i amb aquest vídeo i amb aquest... És que prou.
1: El codi de descompte.
2: Però és veritat.
1: És brutal.
2: Clar. És veritat. És un negoci, res és gratis, no t'estan entretinguent. T'estan intentant vendre alguna cosa.
1: És impressionant.
2: Claríssimament.
1: Clar, no m'estranya, Andrea, que després et dediquis a l'humor.
2: Home, jo perquè... o em ric d'això o m'heu d'abraçar tot el dia, no sé si m'entens.
1: Jo, quan acabem el programa, t'abraçaré durant 2 minuts o 3 per consolar-te, perquè no obriu les xarxes.
2: No ho feu. Al final hi ha una cosa greu, que és que les xarxes el que volen és que no siguem crítiques, no pensem, no siguem creatives, no seguim el nostre propi instint o el que nosaltres volem. Al final volen adoctrinar-nos d'alguna manera. Quan més bombardeig, menys pensem, menys podem valorar, no? És a dir, jo l'altre dia dic, vull un air fryer. La vull, sí. Per què? No ho sé, si jo no cuino, saps? Pues és una mica això, no? Necessito fer ayuno. Per què? No ho sé. Vull dir,
1: és igual.
2: Però és part de l'engranatge.
1: El dejú intermitent ha fet molt mal a la cultura mediterrània. Ha fet molt mal, senyores. El dejú és una fal·làcia, això.
2: Com totes altres coses. Com el de ser una gelbos que pot amb tot, les xarxes és una plataforma per fer-nos creure que sempre hi ha alguna cosa que no estem fent, algun lloc que no estem viatjant o alguna cosa que no ens hem punxat a la cara o el que sigui. És molt complicat. Per tant, avui, a la foguera, les xarxes, el Pepito Grillo i tot.
1: O sigui, no tirem prou el pinotxo perquè crema molt. Home. Fes fusta. Pobre, no s'acosta, ell no s'acosta. Escolta, Andrea, doncs sí, un plaer de llançar la foguera amb tu, fora, el que faci falta, i aquestes xarxes les llancem a la foguera. Sí. Nosaltres, les senyores que escoltem aquest programa, ja fa temps que les vam llançar, el que passa és que reboten.
2: Home, és difícil sortir-se'n.
1: Reboten, eh?
2: I tant. És sempre hi ha un dia que dius, ai, això... Sí. Siguem crítiques, no passa res.
1: Miraré la sopa de l'àvia, perquè t'ha sortit la sopa.
2: Sí, clar, perquè com que no soc mare, no sé, com que no soc mare, ja m'estan dient que la meva sopa no serà igual de bona que la meva mare, per tant, eren uns sobrecitos d'una marca molt coneguda, perquè així en casa també sepa com si mi madre hubiera cocinado. És que prou.
1: Molt bonic.
2: Prou. A la foguera, la sopa.
1: La sopa i prou. El senyor de la xarxa també la tothom, direm.
2: Tothom.
1: Andrea, un plaer. Et tornem a veure el mes que ve?
2: Sí, vinga, aquí estarem.
1: Gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: Doncs fins aquí el nostre Fogots d'avui, on hem parlat de la importància de la comunitat femenina de la mà de la Beatriz de Vicente i de la trampa a les xarxes socials, amb l'Andrea, que sempre ens deixa amb un somriure a la boca, que avui ens ha deixat amb més d'un somriure, amb una rialla i una cosa fantàstica. I com diu la Gloria Steinem, sola puc arribar lluny, però juntes podem arribar a tot arreu. Ja sabeu, Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Rubí ha presentat a la Generalitat la candidatura del programa Les Torres es Transforma per optar al finançament del Pla de Barris. Es tracta d'un projecte de 23 milions d'euros que preveu 42 actuacions per renovar aquest barri durant els pròxims 5 anys. La proposta combina la transformació de carrers i places en la rehabilitació d'habitatges, nous equipaments, més zones verdes i programes per reforçar la convivència i l'ocupació i la cohesió social. L'alcaldessa Ana Maria Martínez assegura que el projecte respon a una estratègia de ciutat i que es desenvoluparà independentment de si arriba o no al finançament de la Generalitat.
2: Jo he de dir ja, a priori, que són projectes que, amb acompanyament d'una altra administració o no, es faran. Per tant, al final, aquest camí estratègic de millora i transformació del barri l'estem fent, l'estàvem fent, o el que hem aconseguit amb aquesta elaboració del projecte és cosir tots els projectes i aconseguir una visió de transformació estratègica que hi diu molt a les bases del Pla de Barris.
1: Entre les actuacions previstes destaquen la remodelació de la plaça Pearson, la millora de l'accessibilitat als carrers del barri, la rehabilitació energètica d'habitatges, un nou pavelló d'hoquei línia, la creació d'una oficina de suport a la convivència i nous espais verds per adaptar el barri al canvi climàtic. La resolució de la convocatòria del Pla de Barris està prevista per al mes d'octubre, mentre l'Ajuntament manté el compromís de tirar endavant aquest projecte que considera una de les transformacions urbanes i socials més importants dels pròxims anys a Rubí. I en la plana d'esports, el Ronin Futbol Club, l'equip presidit per l'estreamer Ibai Llanos, deixarà de jugar a Rubí la temporada vinent. Després d'un any, al camp del 25 de setembre, el club traslladarà els seus partits com a local a les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat. Segons ha avançat Cugat Media i ha pogut confirmar Ràdio Rubí, el canvi respon a una decisió del mateix club. Des de Setmana Santa, el Ronin ja feia els entrenaments al camp de Júnior, que disposa de més serveis, i només es desplaçava a Rubí els caps de setmana per disputar els partits oficials de la Lliga. Fonts consultades per Ràdio Rubí asseguren que el trasllat no està motivat per cap problema amb la ciutat. Segons publica Cugat Media, l'acord entre el Júnior i Ibar Llanos es formalitzarà aquesta mateixa setmana. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
3: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
4: Què tal, com anem? Salutacions cordials i gràcies de nou per estar a la sintonia del Rock and Classics, escoltant els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui no marxem gaire lluny de casa, ens n'anem a Menorca per a recordar els èxits i la història dels Ja t'ho diré. El Ja t'ho diré van ser un grup de música de l'anomenat rock en català, tot i que provenien de Ciutadella, a Menorca. Es van traslladar, però, a Girona, on van tenir la major part de la seva carrera musical. Es van separar l'any 2003, però van reaparèixer el 2013 amb la gira Mos tornam a trobar, on feien un repàs per diversos punts de la geografia dels països catalans dels seus millors temes. El 1986 es van formar a Ciutadella, a Menorca, amb Cris Joanico, Sebastià Saurina, Carles Pons, Vicenç Fontestat i Jesús Moll, tots ells provinents de diversos grups musicals. A l'inici de 1990 van enregistrar les seves primeres cançons. Ei Joan, Esvell Bescador, Mujeres i Último Verdugo. Això va ser als Estudis Digital de Palma de Mallorca. Anem a escoltar, doncs, precisament el que va ser un dels seus primers temes, que va aparèixer posteriorment en el seu primer llarga durada. Ei Joan.

0: A principis de 1991, els Ja t'ho diré van decidir en bloc d'anar-se'n a viure a l'Empordà, concretament a la localitat de Biure, on van preparar el seu primer disc, que és Blau es Fester, un disc que portava èxits com aquest, Suspès en l'aire. Suspès en l'aire i... Doncs ja t'ho diré que demostraven a Catalunya i als països catalans que hi havia molt bones bandes que només havien començat a brillar, que ens portarien molt bones estones amb bona música en els propers anys.
1: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
0: I és que tenen una gran quantitat de temes interessants per escoltar. Com aquest altre que ja sona i que també apareixia en el seu primer disc, que és Blau es Fester, Per on surt el sol.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

A principis dels anys 90, els Jatu anaven amunt i avall arreu de Catalunya per portar la seva millor música al costat de bandes com, per exemple, Sopa de Cabra. I van connectar en Josep Tió, un dels compositors, cantants i guitarristes de Sopa de Cabra, que els hi va produir el seu segon llarga durada, un disc publicat l'any.

alternant temes tranquils amb més rockers i més moguts com aquest Joan Barrina, un altre dels temes que apareixia dins d'aquest segon treball de Ja t'ho diré, que es deia 2 o 3. I encara més temes amb bona marxa. Aquí és un altre dels talls d'aquest disc interessant d'escoltar. Hi ha color. Hi ha color.

0: els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.
1: Arribem a l'any 1995, un exercici clau en la història dels Ja t'ho diré. Moment en el qual es tancaven els estudis Música Global de Girona l'estiu d'aquell 1995 per enregistrar un excel·lent treball que jo vaig tenir l'oportunitat d'escoltar en primícia junt amb ells a la ràdio. El disc Moviments Salvatges que començava amb aquest fantàstic Res no es mou.

0: un excel·lent treball el que estem recordant a Rock and Classics. Moviments salvatges, aquest llarga durada de ja t'ho diré que ens portava temes com aquest a poc vaig dibuixant i amb col·laboracions de luxe com per exemple la de l'encara llavors guitarrista de l'último de la fila, Quimi Portet, en el tema que hem escoltat al principi, Res no es mou. Ells són els protagonistes del Rock and Classics d'avui, ja t'ho diré.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.

I si avui vens al Rock and Clàssics i trobaràs els Ja t'ho diré. Des d'aquest Moviment Salvatge és un dels seus temes imprescindibles de la discografia dels menorquins. Si vens amb la col·laboració al violoncel de Franzina Turón. També hi havia altres col·laboracions que encara feien una mica més atractiu aquest disc. Concretament, el tema que el tancava hi havia a les veus Gerard Quintana, Imbècil per un dia.

Després de l'èxit de Moviments Salvatges, dos anys després reapareixien els Ja t'ho diré amb un altre treball molt interessant que, de fet, va ser l'últim enregistrat en català per la formació menorquina. El disc es deia Un ram de locura, aquest va ser el seu primer single extret, sonant per tot arreu aquell 1997, aquest univers. I seguim amb més bons temes des d'aquest ram de locura. Aquest un tema una mica més salsero, més calent, que ens transporta a imatges estivals. Sal i dolçura.

0: Interessantíssims temes, excel·lent producció, la dels Ja t'ho diré, amb aquest ram de locura que sonava el 1997. Aquest és el tema Per a tu. Després d'aquest treball van decidir de fer un disc en directe, el doble Es Directe, l'any 1999, enregistrat en la gira que havien fet en els darrers temps, i l'any 2001 van treure el seu últim treball en castellà, Soñando Silencio. I aquí s'acaba la història del Ja t'ho diré, a banda d'un recopilatori publicat l'any 2003. Com us hem dit, però, per sort van reaparèixer el 2013 amb una nova gira per a commemorar tots els seus anys d'història. Estem acabant el programa d'avui. Salutacions cordials d'Esteve Llop. Abans de marxar, us recordem les nostres vies de contacte.
1: facebook.com/rockandclassics.estevellop
2: twitter.com/rockandclassics
0: També, si ho preferiu, ens podeu enviar un mail.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: Marxem a un dels postprojectes, Ja t'ho diré, el que encapçalava Cris Joanico al costat d'altres músics que es van reunir a finals dels 90 amb un nou projecte que agafava una mica dels Ja t'ho diré, però també ens portava una proposta nova. Eren la veu de Ja t'ho diré, Cris Joanico, al costat del guitarrista Toni Xuclà, i la guitarra i la veu de Juanjo Muñoz. Així doncs, una proposta molt acústica que es va anomenar Menage a Truar com a disc de presentació el 1999. Aquest un dels seus temes enregistrats en viu, Viatge estel·lar d'un adolescent. Amb ell us deixem. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, fes la teva. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Esquerra Republicana durà aquest dijous al ple municipal una moció per reclamar la construcció d'una nova piscina municipal d'estiu a Rubí. El grup considera que l'actual equipament de Can Rosés, inaugurat l'any 1998, ha quedat petit per a una ciutat que ja supera els 82.000 habitants i defensa que cal planificar una nova instal·lació adaptada a les necessitats actuals i també als efectes del canvi climàtic. Escoltam la portaveu d'Esquerra Republicana, Montse Soler.
2: Creiem que és més que imprescindible aquest equipament per la ciutat, que, insisteixo, amb més de 82.000 habitants, Rubí només compta amb una piscina municipal d'estiu, amb una piscina exterior, i altres municipis veïns, com Sant Cugat, Cerdanyola, Terrassa, disposen de dues, tres i fins a quatre piscines repartides pel seu terme municipal. I a Rubí, 82.000 habitants, només una única piscina d'estiu i amb unes mides, doncs, diguéssim, una mica justes.
1: Els republicans també tornen a reclamar que mentre no es construeixi aquesta segona piscina, l'accés a Can Rosés sigui gratuït durant les onades de calor. És una petició que Esquerra ja va formular en el ple del mes passat quan va proposar que la piscina s'incorporés a la xarxa de refugis climàtics. El regidor de Sostenibilitat i Medi, Andrés Medrano, va rebutjar la proposta, argumentat que les limitacions d'aforament impedien garantir-ne la seguretat. Esquerra, però, considera que aquest argument no se sosté perquè assegura que molts altres municipis amb piscines municipals també tenen aforaments limitats i, tot i així, obren gratuïtament aquests equipaments durant els episodis de calor extrema. I Rubí rebrà prop de 68.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua per dur a terme actuacions de conservació al torrent de Can Estapé. L'objectiu és reforçar la seguretat davant de possibles episodis d'inundació. L'ajut forma part d'una línia de subvencions que finançarà 384 actuacions en zones urbanes d'arreu de Catalunya, totes destinades a reduir el risc d'inundacions. En conjunt, l'Agència Catalana de l'Aigua invertirà prop de 9 milions d'euros. Els treballs previstos inclouen la retirada de vegetació invasora i la redistribució de graves i sediments que poden dificultar el pas de l'aigua. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
4: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu de què parlem avui? Doncs atents, atentes, pareu l'orella. Atenció, perquè avui parlem de sèries. De sèries. Fem un recull de les millors sèries que trobareu a les plataformes de streaming, plataformes televisives que podeu tenir normalment, doncs, a casa. Ho farem amb una especialista. Ella és la Mar Vicó. Parlarem d'actualitat televisiva. Amb nosaltres tindrem a David Cano, el gato encerrado de Telecinco. Amb ell farem valoració d'aquesta final, perquè s'està acabant la recta final ja de GH2O, que està vamos, a tope, està al rojo vivo, que diuen. També tindrem amb nosaltres a l'Assumpta Vitòria. Avui amb ella recordarem la història de la tele i ens anirem fins l'any 1984. I per últim, com sempre, el Toni Rovira del Toni Rovira i tu, en el seu racó, en el que hi pot passar de tot i més. Res més. Preparats, preparades a... Abans de començar, recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill. Així de fàcil. Ara sí, preparats, preparades, comencem.
5: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva. La seva.

0: Doncs amb aquesta sintonia és el moment de parlar de història de la tele amb l'Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
1: Doncs molt bé i molt animada per explicar coses de les coses
0: de la tele, de la història
1: de fa
0: mítica.
1: Molts anys.
0: De
1: què
0: fa molts
1: sembla
0: anys?
1: Si ens n'anem a l'any...
0: A quin any?
1: 1984. Com ho veus?
0: Ostres, Déu-n'hi-do, eh?
1: Sembla ahir, eh? T'ho
0: sembla
1: juro
0: que era
1: ahir,
0: però ha plogut ja una
1: Imagina't,
0: miqueta, eh?
1: L'altre dia vam veure a la Sílvia Munt...
0: Home, a la televisió...
1: Que estava moníssima...
0: Moníssima...
1: Parlant...
0: I escolta'm, guapíssima, eh?
1: I guapíssima,
0: encara,
1: molt maca.
0: Sempre.
1: És que la Sílvia Munt, jo quan era, com era més o menys de la mateixa època, jo la vaig conèixer, que era bailarina de ballet contemporani.
0: Imagina't.
1: Ballava de meravella, i ella no anava per actriu.
0: Ostres.
1: I va conèixer la de Rodoreda.
0: Apa, aquí.
1: I la va escollir amb ella per fer la plaça del Diamant.
0: La plaça del Diamant.
1: Amb el d'allò, amb el...
0: Sí, sí, bueno, que també estava en aquell actor... En Lluís Omar,
1: a Lluís
0: te
1: Omar,
0: recordes?
1: Clar, ah. I estaven tots, és que era impressionant.
0: Doncs
1: perquè
0: escolta,
1: han passat
0: mira,
1: els anys...
0: Anem a posar la sintonia de la vale. plaça del Diamant i parlem una miqueta de la
1: Colometa.
0: Vinga, va.
2: Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies... i carrers mal empedrats.
0: Doncs amb aquesta música tan bonica de la sintonia de la Colometa, explica'ns, Assumpta, de què anava la plaça del Diamant.
1: La plaça del Diamant ara no crec que es pogués fer, perquè, clar, era una noia molt, molt apretada a dintre d'un corsé que es duia en aquella època, no?, que es tenia que quedar a casa i mirava els coloms com volaven i a ella li agradaria volar. I el seu marit tampoc tenia molta cultura. No cal anar contra el personatge de Lluís Omar, sinó és que era una època molt dura.
0: Molt dura.
1: I aleshores no sabien com.
0: Ni
1: però
0: més,
1: mira,
0: ni
1: a la Sílvia Munt li va canviar la vida,
0: sí, sí.
1: La Rodoreda.
0: Aquell personatge, la Rodoreda,
1: sí, sí.
0: De la plaça del Diamant.
1: I va començar a fer coses, ara està dirigint pel·lícules. Mm-hmm. És una noia amb molta força, molt intel·ligent i molt maca. I sembla mentida, perquè, és clar, parlem de la plaça del Diamant, però en l'any
0: moment,
1: aquest...
0: Però espera't un moment. Què et sembla si posem un trosset de la plaça del Diamant? Que l'hem
1: seria
0: preparat,
1: fantàstic.
0: Que ens el posarà a la Mar. Vinga, va, Mar, quan vulguis.
3: Jo no tenia ganes d'anar a ballar. Ni tenia ganes de sortir. Perquè m'havia passat el dia despatxant dolços. I les puntes dels dits em feien mal de tant lligar cordills daurats i de tant fer nusos i llaços. I perquè coneixia la Julieta, que no li feia por sortir de nit i que tant li era dormir com no dormir. Jo l'acompanyava perquè jo era així, que patia si algú em demanava alguna cosa i havia de dir-li que no.
0: Escoltàvem a la Sílvia amb aquest paper tan
1: pobre,
0: mític.
1: Pobre Colometa,
0: de
1: tenia por de,
0: eh?
1: Si algú demanava alguna cosa
0: exacte.
1: I havia de dir que no.
0: Tenia por de ser ella.
1: Clar, tenia, i no podia volar
0: eren
1: ni altra, res.
0: Eren altres temps.
1: Clar, i a més, esclar, parlem de la Colometa, i també l'any 84 hi havia com una altra actriu també, que clar, no té res a veure amb la Colometa, però era una persona que aquella sí que sabia volar.
0: Sens dubte.
1: Que era la Rosa Maria Sardà.
0: La Rosa Maria Sardà, que feia
1: ella
0: un programa
1: sí que volava,
0: molt,
1: volava
0: molt conegut.
1: Volava molt, molt, molt.
0: Com es deia el programa
1: ahí
0: que feia?
1: Te quiero ver.
0: Doncs mira, escoltem la sintonia, si et sembla.
1: Va.
0: Vinga, va.

0: Una música també molt característica d'aquesta sèrie, que també va ser pionera de la seva època.
1: Pionera per...
0: Teresa de Jesús.
1: Per la interpretació. Mira, jo no sé, jo vaig conèixer la Concha Velasco i explicava, quan va fer Teresa de Jesús, sí, que es posava unes gomes a les muñeques perquè se li inflessin les mans. I després es posava cotó a la boca perquè li quedés la cara inflada.
0: Marcada.
1: Ho explicava. I que després li va penjar molt la cara i estava molt preocupada perquè se li havia donat la pell. Tan mona.
0: Mira,
1: tan mona
0: doncs
1: era.
0: Doncs escoltarem un fragment d'aquesta sèrie.
2: Pedro! ¿Cuánto tiempo sin verte, Teresa, hija mía? 5 años desde la última vez que viniste. Los he llevado bien por cuenta.
3: Yo también. Era casi una niña, ¿verdad?
2: Y ahora me encuentro con una monja.
3: Medio monja, querrá bien decir. Mire, esta es mi amiga Juana Suárez, compañera de convento.
4: ¿Qué vas a coger frío, hija? Entradla, Juana. Vamos. Se tiene que acostar, ya hablaréis luego.
2: Ya sabes, urraca, arriba en la habitación de la señora, que el señor tenga en su gloria.
3: Pero vendrá a darme conversación, ¿verdad, tío?
4: Anda, anda, entra. Claro que irá.
0: Doncs escoltàvem un fragment de Teresa de Jesús.
1: La Teresa de Jesús. Però
0: tres grans, eh?
1: Bueno, i la Josefina de Molina, una altra gran.
0: No ens oblidem.
1: Una altra gran directora que va trencar motllos, també, eh?
0: I tant, que sí.
1: Tot això passava a la tele l'any 1984.
0: Quant de temps, Assumpta.
1: Ha plogut moltíssim.
0: Ha plogut molt, eh?
1: Però era una època molt maca, eh?
0: Molt maca. Bueno, hem recordat...
1: Tres grandes,
0: a tres,
1: eh?
0: Grans. Aquí hem vale. recordat.
1: La Colometa.
0: La Colometa, la Sílvia Munt.
1: La Colometa, la Sílvia Munt, que la vam veure l'altre dia. Sort d'això.
0: A la televisió.
1: Sort d'això.
0: Maquíssima.
1: Sort.
0: Sort, que
1: sort.
0: Encara surten aquestes artistes. I la, quina més?
1: La
0: gran Rosa
1: la Sardà,
0: Maria.
1: Que no l'hem pogut veure, però l'estimàvem
0: no,
1: tant.
0: Ja no la tenim amb nosaltres, però era una de les grans. I la Concha
1: Teresa de Jesús, que tampoc hi és.
0: Que tampoc hi és, però s'han de recordar.
1: No?
0: I per això doncs, tenim aquesta secció.
1: Estan
0: entre nosaltres.
1: Si posem la tele, les veurem i som felices.
0: Clar que sí. Doncs Assumpta Vitòria, gràcies com sempre per la teva secció.
1: Espero que us hagi agradat. A mi m'ha impressionat molt, la veritat.
0: Una abraçada.
1: Adeu.

0: Doncs avui, com us hem dit, a la Caixa Tonta fem un especial de sèries, amb tota una especialista, la Mar Vico. Mar, com estàs?
1: Hola, molt bé, amb moltes ganes de parlar d'aquí, de les meves sèries que més m'agraden, recomanacions...
0: Molt
1: bueno,
0: bé.
1: De sèries.
0: Doncs què farem avui? A veure, explica'ns.
1: Mira, parlarem una mica de diferents tipus de sèries, faré una mica de recomanacions de diferents gèneres, sèries d'ara, sèries mítiques, de tot una mica, perquè les heu de veure, a on les podeu veure, bueno.
0: Important, important, on les podem veure, perquè clar, si ens agraden, les hem d'anar a provar, no? Com a mínim a veure què tal estan.
1: Exacte.
0: O no.
1: Sí,
0: doncs,
1: sí.
0: Perfecte. Què et sembla? Comencem?
1: Sí, arrenquem. Comencem. Anem a veure la primera sèrie, que es diu Dark.
0: Vinga, doncs comencem. Escoltem una mica la intro, què et sembla?
1: Exacte,
0: sí?
1: Sí, sí.
0: I entrem en matèria. Som-hi. Sí.

0: Doncs bé, amb la sintonia, amb la música, ja podem intuir una mica de què va, no?, aquesta sèrie, una sèrie una mica, ja ho diu el seu nom, dark, obscura, fosca. No?, fosca.
1: Sí, sí, sí.
0: De què va, a veure?
1: Jo volia parlar d'aquesta sèrie, sí, perquè, bueno, no sé si dir que és la meva sèrie preferida.
0: Sí o no?
1: M'encanta.
0: Per sobre
1: la sèrie
0: de Stranger Things, o no?
1: És que són molt diferents, estarien en diferents nivells per sí, lo diferents que són, però és que Dark va ser com, uau, se'm va obrir el món.
0: Molt bé,
1: saps?
0: Molt bé. No, no, em sembla molt bé.
1: A veure, Dark és una sèrie de 3 temporades amb uns capítols una miqueta llargs,
0: sí,
1: i va sortir el 2017.
0: Quan duren més o menys els capítols?
1: Una hora, 45 minuts, no sé ben bé.
0: Bé, bé.
1: Llavors, Dark és un thriller, vale? Ens parla de com, a través d'una desaparició d'un nen en un poble així petit on tothom es coneix, doncs amb la seva desaparició es comença com a descobrir que el temps, doncs, no és lineal, i que el present, el passat, el futur estan tots connectats per, bueno, coses que ara no podem dir perquè si no,
0: no es poden
1: us
0: dir,
1: faríem
0: perquè,
1: un
0: si no,
1: spoiler.
0: Faríem un spoiler molt gros i no és qüestió de fer-ho.
1: Exacte, i bueno, es parla d'un misteri, això del temps, una paradoja que uneix a diferents famílies i a generacions i durant aquests anys del passat, present i futur.
0: Molt bé. Interessant.
1: Molt interessant. És una sèrie bastant densa. Per què l'has de veure? Doncs si t'agraden les sèries intenses, els plot twists, els girs de trama, les atmosferes així fosques, inquietants, i si vols

0: és el meu estil. Per tant, sí, m'enganxarà segur.
1: Jo he parlat molts cops amb gent del meu voltant d'aquesta sèrie i em fa pena perquè molta gent l'ha començat i no l'ha pogut acabar, però perquè no la veuen bé.
0: No la veuen bé, sisplau. Gent que ens està escoltant o gent que ens està veient. Dark, si us plau, veieu-la amb carinyo.
1: Jo us recomano, si la voleu veure, si us ha interessat el que estem dient, us recomano no mirar-la si saps que estàs a punt de dormir-te, perquè si et perds dos segons,
0: ja, està, ja
1: no t'enteres de res.
0: Ja, això passa a vegades, eh?
1: És d'aquestes sèries que et fan pensar.
0: A mi em fa molta ràbia, em fa ràbia.
1: El que dormir-te.
0: Dormir-me, clar, mentre estic mirant una sèrie, me desperto i dic, no!
1: No, ja no sé què ha passat.
0: Clar, llavors he de tornar enrere una altra vegada, mira a veure què ha passat.
1: Sí, si vols veure una sèrie que et faci dormir, mira una altra. Aquesta no,
0: aquesta
1: perquè si no, no
0: t'enteres
1: i la deixaràs.
0: Correcte.
1: I tu perdràs el
0: bona
1: que és.
0: Ni més ni menys. Sí, sí, sí.
1: Doncs això, aquesta sèrie la podeu veure a Netflix, només a Netflix.
0: Molt bé.
1: I, doncs...
0: Factoria Netflix, total.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Si et sembla,
0: sí,
1: passem a la següent sèrie.
0: Doncs vinga, anem a la següent sèrie, que aquesta, no sé si fa una mica de por.
1: Una miqueta.

0: últim...
1: Què més tenim a veure?
0: Ara parlarem d'una sèrie de terror.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: De... Bueno, és una preqüela d'una sèrie de pel·lícules.
1: Correcte.
0: Que es diu It, Welcome to Derry. Bienvenidos a Derry.
1: It, el pallasso.
0: Sí, el pallasso assassí, conegut. Aquell que fa tanta por que... Sí, sí. Ui.
1: Però és brutal, les pel·lícules són molt guais.
0: Doncs m'atreveixo a dir-te que la sèrie m'ha agradat més que les pel·lícules.
1: Sí o no? La supera?
0: Molt més, crec que sí.
1: Interessant. Doncs...
0: I a més, és curteta, és fàcil de veure, té una temporada de 8 capítols i va sortir fa un any, el 2025.
1: Fa poquet, doncs.
0: T'explico una mica de què va.
1: De què va, a veure.
0: Anem a veure. Doncs ja he dit que és la preqüela de It, de les pel·lis de It. I ens parla dels orígens d'aquest pallasso, del mal que està dintre seu i per què li fa fer totes aquestes coses, i com aquest terror cap al pallasso i el l'ente del pallasso ha perseguit a diferents generacions d'aquest mateix poble, que és Derry, que està en el títol. I està situada als anys 60, així que és guai de veure, perquè també, a més de parlar...
1: L'ambientació, sí. La gent, els vestits,
0: sí,
1: l'estuari...
0: Sí, és molt guai la caracterització, està molt bé, i mola veure que... O sigui, que a part de parlar-nos d'aquest pallasso i d'aquesta història, també es veuen coses com el racisme en aquella època... Bueno, tot... el que estava...
1: En aquell moment, sí, doncs, de moda, o que estava passant, no?, en aquell moment. Molt bé.
0: Bueno, és una sèrie que fa por, perquè
1: que quedi clar.
0: És el pallasso assassí,
1: sí, sí.
0: L'It, que si heu vist les pel·lis, doncs ja sabreu que és bastant... fa bastanta por.
1: Sí, no, la veritat és que Grècia no fa.
0: No.
1: Però...
0: bueno, a mi sí, a mi a vegades em fa molta gràcia.
1: Però a vegades tenen tocs així d'humor, que són xulos.
0: Sí. És que, bueno, és un pallasso. Sí. Hi ha moments que es mou d'una forma que a mi em fa molta gràcia.
1: És molt bo, és molt bo.
0: Jo sóc d'aquestes que miro pel·lis de terror o sèries i m'estic rient. Sí, sí. Bueno.
1: Perquè és un gènere que t'agrada.
0: Sí, m'encanta, m'encanta.
1: Queda
0: doncs
1: clar.
0: Això, l'heu de veure si us agrada el terror, si voleu saber una mica més sobre aquest pallasso, sobre It, si us agrada el misteri, perquè, bueno, ho van investigant un grup de nens. I
1: que, són nens els protagonistes.
0: Sí, així una mica estil Stranger Things.
1: Sí.
0: Tenim a protes nens, que està guai perquè... No només està el gènere de terror, sinó que hi ha moments bastant sentimentals entre els nens. És molt... Jo, la veritat, he tingut bastant pics diferents d'estat d'ànim.
1: Però és guai,
0: mentre...
1: això,
0: exacte.
1: Una sèrie. Que tingui diferents tipus d'emocions.
0: Sí, no és bastant avorrit. Llavors, recomano, si us fa molta por... les pel·lis i les sèries de terror, doncs veure-la amb algú, perquè si no us cagareu.
1: Important, important.
0: I la podeu veure a HBO, només.
1: Només

0: HBO.
1: Sí. L'altra només a Netflix i aquesta a HBO. Una mica de cada us porto avui.
0: Una mica de cadascuna de les plataformes més vistes. Molt bé, doncs queda clar. It, aquesta sèrie, no? En aquest cas, que és Welcome to Derry.
1: De
0: HBO. I continuem. A veure aquesta... Què tal? Vinga.

0: I aquesta, a veure, quina és, Mar, si us plau?
1: Aquesta sèrie... Bueno, aquesta cançó no és de la intro.
0: No.
1: Perquè no té.
0: No té.
1: Però és d'una escena bastant mítica de la sèrie Fleabag. És una sèrie bastant diferent a les dues que hem parlat abans.
0: Sí.
1: Que és una sèrie com més d'humor i de, com de coses de la vida quotidiana.
0: Interessant.
1: Sí.
0: Diferent, no?
1: Sí, exacte. És una sèrie amb dues temporades que es va estrenar el 2016. I està ubicada a Londres. I la protagonista és una dona que, bueno, té la seva forma de ser així sarcàstica, amb humor intel·ligent. I ella, doncs, té una vida bastant caòtica, una família bastant desastre.
0: Això sempre passa a vegades a les sèries,
1: sí.
0: Els protagonistes tenen una vida bastant loca, una vida
1: sí. Una
0: mica desordenada.
1: Clar.
0: Bueno, és una mica també la gràcia.
1: Bueno, clar, ens agrada veure com una persona que està en lo peor, com... arregla una mica la seva vida,
0: sí,
1: no?
0: Sí, remunta una miqueta,
1: sí.
0: No? I canvia una mica la forma de vida que té.
1: I amb aquestes coses que no són perfectes, doncs ens sentim identificats i això està molt bé.
0: Això agrada, sí.
1: I això és una de les parts més importants d'aquesta sèrie perquè fa una cosa que es diu trencar la quarta paret, que... jo què sé, està la dona allà parlant amb una amiga i de cop es gira, mira la càmera i et parla tu, a qui està veient.
0: T'interpel·la directament.
1: Exacte,
0: a tu.
1: Exacte, trenca-la, com aquesta relació que no es fa cas de cap a la càmera. I és com si estiguessis llegint un llibre que et va dient, ei, però no sé què, no sé quantos. Et diu com coses a tu, com si fossis tu la seva amiga. I llavors, doncs, t'ajuda molt com a connectar amb aquest personatge.
0: Molt bé.
1: Com ja he dit, és una dona sarcàstica, amb humor doncs, negre, que apareix durant tota la sèrie. Hi ha moments bastant emotius, hi ha com una exploració de sentiments de l'amor, la culpa, la solitud, l'autosabotatge que ens fem a vegades a nosaltres mateixos.
0: Sí.
1: I doncs està molt bé perquè... doncs la dona descobreix moltes coses a la vida, l'amor, i tu ho fas amb ella.
0: Continues una miqueta la història, no?
1: Uh-huh.
0: Amb el personatge, molt bé, queda clar.
1: Sí, és una mica diferent, però és una sèrie que li han donat molts halagos durant molts anys.
0: Uh-huh. I ha agradat.
1: I val la pena mirar-la també, encara que sembli una mica menys atractiva que les altres.
0: Però també és guai.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Jo la recomano veure amb un bol de crispetes.
0: De crispetes i a gaudir.
1: Exacte. I aquesta la podem veure a Amazon Prime.
0: Molt bé, perfecte.
1: Què doncs, t'ha semblat?
0: M'ha agradat. Jo crec que és diferent de les altres, però que també està bé.
1: Sí.
0: Rebaixar una miqueta el ritme i,
1: claro.
0: I veure una cosa doncs, més tranquil·leta,
1: uh-huh.
0: No? Més planera.
1: Sí.
0: Podria ser.
1: I amb personatges doncs, més complexes i més rodons.
0: Exacte. Mai millor dit.
1: Uh-huh.
0: Doncs canviem de sèrie totalment i anem a parlar d'una que jo crec que molts... jo crec que potser coneixereu. Vinga. Sí.

0: I aquí sonen molts rellotges.
1: Sí.
0: Per què serà? Per què serà, Mar?
1: Per què serà? Bueno, és una cançó aquesta de Pink Floyd.
0: Sí, mítica.
1: M'encanta aquesta cançó. I m'encanta la sèrie que té aquesta cançó. No és la intro, però és una cançó que va apareixent al voltant dels capítols en moments bastant...
0: claus.
1: Exacte. La sèrie de la que parlarem és Incontrolables.
0: Mira, aquí tenim la música ja, eh?
1: Sí, sí, sí. Ja veiem que és així de misteri...
0: També una miqueta fosca, no? Molt bé, explica, explica.
1: És una minissèrie, eh?
0: Que, bueno, mira, és... aquesta l'acabo de veure, sencera.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Uf, a mi m'ha encantat,
0: I hem de parlar
1: eh?
0: D'una cosa, perquè no he entès una cosa, vale. Però no ho puc dir perquè faré spoiler.
1: Ai, bueno, doncs ara, si no,
0: després
1: parlem
0: després. Ho comentem. Fora d'antena.
1: Té 8 capítols i va sortir també fa un any, el 2025. Tenim un thriller que està ambientat al 2003 en un poble doncs, que no existeix, és un poble fictici que es diu Tall Pines. Tenim a dues noies adolescents que les internen a una acadèmia de joves amb problemes. I allà descobreixen que el centre doncs, no és una escola normal. Tenen unes regles, uns mètodes i una directora que és bastant estranya. I,
0: sí,
1: i
0: té... podríem dir.
1: Doncs tot això doncs, amaga un secret que bueno, és que
0: no
1: us el direm.
0: Dir, no es pot dir, és impossible dir-lo, perquè si no és spoiler total.
1: També està bé perquè a part d'aquestes dues noies tenim a un noi que és, bueno, policia, i justament s'ha mudat allà i comença a veure coses rares en el poble. O sigui que no només hi ha coses rares a l'acadèmia, sinó també
0: exacte.
1: En el poble. O sigui que ja veurem la relació quan veieu la sèrie, que és molt bona.
0: És molt bona, sí.
1: Té
0: sí.
1: Misteri, tensió, coses fosques en el poble, veiem aquesta relació d'amistat entre les dues noies i com intenten sortir d'aquest problema juntes i molts girs de trama. Què et sembla?
0: Molt bé.
1: Quan l'has vist, què?
0: M'ha agradat molt, la veritat.
1: Digue'm que te l'has vist de tota seguida.
0: Gairebé del tirón, en dos dies.
1: Oi que sí?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Jo és que la veia i no podia parar. Uau, un altre capítol, un altre capítol.
0: Llàstima que es fa curta.
1: Ja.
0: Però bueno, és el que tenen aquestes sèries, que són minissèries, que comencen i...
1: I acaben.
0: Bueno, mira, no passa res. Potser en algun moment faran una altra part.
1: No sé, no em queda bastant mai. Tancat, eh?
0: Sí, no, això sí. Però nunca digues nunca. Exacte. A veure què passa.
1: Doncs aquesta la podem veure a Netflix.
0: Molt bé.
1: I és una gran recomanació tant d'en Joan com meva.
0: Exacte, per fer una marató de sèrie. Doncs seguim. Anem amb la penúltima recomanació d'avui.

0: Comença guai, eh? M'agrada aquesta
1: comença
0: música.
1: Comença guai, sí. Els que heu vist la sèrie, segur que l'heu reconegut amb aquesta cançó. Mm-hmm. La sèrie és Shameless, una sèrie mítica.
0: Mítica,
1: de
0: i
1: 2011.
0: Tant. Sí, sí.
1: I amb 11 temporades, també. És d'aquestes sèries que té molts capítols,
0: molts.
1: Són llargs, moltes temporades, però són addictives.
0: Sí, sí,
1: sí, sí.
0: La
1: passa molt ràpid.
0: Sí.
1: Shameless parla d'una família, la família Gallagher,
0: sí,
1: que és una família disfuncional que viu en un barri d'aquests xungos d'Estats Units, on la gent doncs, no té gaire diners, es mou droga, es mou... Bueno, hi ha armes, tal.
0: Sí, sí, sí.
1: I en aquesta família doncs, tenim el pare, que és un alcohòlic, però que el tio fa molta gràcia.
0: Sí, no, no, és guai. Bueno, és potent
1: sí,
0: el personatge.
1: Sí, és un personatge molt guai.
0: Sí.
1: I, bueno, aquest senyor doncs, sempre li complica la vida a la família, als seus fills, i els pobres doncs, s'han muntat la seva vida com han pogut, ells sols, perquè el pare, doncs això...
0: Una mica
1: no estava
0: la perduda,
1: gaire,
0: la veritat.
1: I la mare encara menys estava perquè es va pirar.
0: Es va pirar, això és, ni més ni menys.
1: Doncs està molt bé perquè són molts germans, cadascú té una personalitat superdiferent, i cadascú té els seus gustos i fan la seva vida i podem veure la vida de cadascú. I com tenim 11 temporades, doncs...
0: Els tenim que eren, de sobres.
1: Exacte. Els que eren nens, doncs es van fent grans.
0: Mm. És la gràcia d'aquestes sèries, també.
1: És molt guai veure com van creixent i van arreglant tots els seus problemes i la seva vida, com acaben...
0: Com evolucionen els personatges, que també és molt guai.
1: Sí.
0: No, està molt guai. Molt divertida.
1: Molt xula. I, bueno, doncs tenim humor... políticament incorrecte, molt de riure, però també molt de drama.
0: Drama, sí, sí.
1: Ens parla de família, nucli familiar, i doncs unes situacions bastant divertides i inesperades.
0: No?
1: Sí, sí, sí.
0: Que també és lo divertit d'aquesta sèrie, no?
1: Sí, sí.
0: Hi ha situacions bastant esbojarrades, la veritat.
1: Amb molta gràcia.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs aquesta sèrie és tan bona doncs, que la podem trobar a HBO, a Amazon Prime,
0: Corre,
1: Movistar Plus i Netflix. Està tot arreu perquè és
0: mítica,
1: molt bona.
0: És mítica,
1: sí,
0: aquesta.
1: I és mítica.
0: Sí, sí, sí. Molt bé, doncs queda clar. I anem a la última recomanació de la Mar Vico d'avui.

0: I anem a parlar d'una sèrie que podríem dir que és com una prequela, no?
1: També,
0: de,
1: sí.
0: Una gran sèrie d'una gran plataforma de Netflix,
1: sí.
0: No?
1: Ara, explica. Aprofito que d'aquí poc surt...
0: La segona part de la temporada, no?
1: Sí, dels Bridgerton, del Benedict, el seu romance. I moltes vegades quan parlo amb gent sobre els Bridgerton, després els dic, però has vist la reina Carlota? I em diuen, no, doncs molt malament.
0: Molt bé, jo la veritat que la vaig descobrir de casualitat. I vaig dir, ostres, però si és la continuació... Bueno, no és continuació, és una mica l'abans, no?
1: Mm.
0: I em va agradar molt.
1: És molt maca.
0: Molt maca.
1: Una història molt, molt única i molt maca.
0: Se'm va passar superràpid.
1: Mm.
0: Me la vaig veure molt ràpid.
1: Sí, doncs aquesta sèrie parla de la reina Carlota, que és un personatge que surt durant totes les temporades dels Bridgerton, que
0: sí.
1: És la reina, i la sèrie ens parla, la de la reina Carlota, de com arriba a ser la reina.
0: Aquí està.
1: És, bueno, a través d'un matrimoni així pactat, ens parlen de com va interactuant amb aquest rei.
0: És molt divertida.
1: Molt divertida.
0: I està feta amb molta gràcia.
1: Sí, perquè la noia, la Carlota, és una tia,
0: sí,
1: per l'època...
0: És potent, eh?
1: És una tia potent, sí, sí, sí.
0: La veritat que sí.
1: I els té ben posats, ella, eh?
0: Tot s'ha de dir que sí.
1: I gràcies a això, doncs, hi ha unes situacions còmiques,
0: dramàtiques... hilarants, perquè hi ha algunes que dius, ostres, com acabarà això, no?
1: Ja.
0: Dramàtiques, també.
1: Molt dramàtiques, també.
0: Molt dramàtiques, perquè, clar, en aquella època tampoc tot era fàcil.
1: Clar, i més per una dona.
0: Per una dona, sí, sí.
1: Doncs això, per què la pots veure? Que si busques, doncs, un drama històric...
0: Mm-hmm.
1: Si busques un romans d'aquests que et deixen sense alè, uns personatges rodons que no són plans,
0: no.
1: Rodons
0: complets,
1: bueno, com ella.
0: Bastant complets,
1: I...
0: no? Que tenen moltes parts.
1: Mm. I coses que estan amagades, que després et descobreixen i dius, ara ho entenc tot.
0: Exacte.
1: I se't trenca el cor, te'l tornen a posar junt i te'l tornen a trencar.
0: Bueno, això és lo guai d'aquestes sèries, no?
1: Sí, sí, sí, exacte. Sí, per això són addictives.
0: Correcte, i estan molt ben fetes.
1: Sí. Jo, si voleu veure-la, us recomano, o veure-la abans dels Bridgerton, si vols, doncs, primer conèixer més a fons aquest personatge, la Carlota, o veure els Bridgerton i després a la reina Carlota, però els Bridgerton no està acabada, o sigui que et quedaries... Bueno, és igual, en veritat, l'ordre...
0: Sí.
1: Però mira les dues
0: mira
1: coses.
0: Les dues, mira les dues. Recomanació de la Mar Vicó.
1: Sí.
0: I meva també. A veure, jo recomano una... que
1: digues.
0: És una mica... És producció espanyola, que té una mica de relació amb els Bridgerton, perquè és d'època,
1: que
0: es diu Manual para señoritas.
1: Molt divertida.
0: Està molt bé aquesta sèrie.
1: Sí.
0: Jo la recomano, perquè és molt divertida, també. A més, també trenca la quarta paret,
1: sí,
0: en alguns moments.
1: És veritat,
0: I les noies també són una mica... com avançades al seu temps, no? Perquè en aquella època també, doncs, les noies s'havien de casar amb qui et deien, per tema de protocols, per tema de com estava feta la societat, no?
1: Només servies per casar-te, boca tancada...
0: I aquí és molt divertida,
1: sí.
0: Té moments també dramàtics.
1: Sí, la protagonista és molt divertida.
0: És molt divertida, la veritat.
1: Fa pena, perquè sèries com aquestes que a vegades se li donen molt poc...
0: És que sí, molt poca visibilitat,
1: sí.
0: I dius, ostres, però si són molt bones.
1: Sí.
0: I les veus i dius, uau, però és que a més tenen moltes coses. Vull dir que vas mirant i dius, ostres, això, l'altre, i te les miraries dues vegades.
1: Sí. Perquè... Aquesta saps si faran alguna temporada més de Manual para señorita?
0: De moment no. Normalment diuen que no, perquè aquestes sèries d'època tenen un alt cost.
1: Clar, clar,
0: de...
1: clar.
0: Però bueno,
1: tot
0: nunca digues nunca que diuen, però bueno, clar. A veure què passa.
1: Doncs va, doneu-li una mica més de suport i així poden fer més temporades.
0: Exacte, exacte. Doncs Mar Vicó, bueno, ha quedat clar que aquesta la podem veure a Netflix, eh?
1: Sí.
0: Gràcies per parlar-nos de sèries avui a La Caixa Tonta. Ja farem una altra segona part.
1: Sí.
0: Un altre dia. Vinga, que vagi bé, merci.
1: Adéu.

0: el critica per les espatlles, per davant, per darrere, per tots costats. Però amb ell això li importa un bledo, ja sabeu qui és. És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que el podeu veure pel Canal 4, doncs, cada vespre. No us ho perdeu. Anem a connectar amb ell, jo no sé com estarà. A veure, Toni Rovira. No, no ho sé si el trobarem o no. Toni, que estàs per aquí. Toni! Toni Rovira, com estàs?
1: En aquí. A veure, que no em veus?
0: Ara t'estic veient, per fi, a través de la nostra tele dels encants, Toni Rovira.
1: Jo no sé què fa el director que no canvia la televisió.
0: Però és que va ser l'Assumpció en Vitòria que la va comprar.
1: Com se diu el nou director?
0: Es diu Joan. En Joan, Joan García.
1: Joan, et convida-la que vingui aquí al programa.
0: Escolta'm, tu, aviat ella, vindrem, eh? Aviat vindrem.
1: I l'Assumpció en Vitòria.
0: Tu, quan vulguis, ja ho saps, eh?
1: Doncs jo ben aviat.
0: Aviat estarem aquí.
1: Joan, les coses no es poden deixar. Quan se deixen, se refreden.
0: Exacte, refreda i el temps passa volant, Toni. Ja ho saps. Ja ho saps.
1: Ai, tinc un lío avui aquí.
0: A veure,
1: saps què tinc?
0: Què tens? Avui
1: tinc a Venga Monjas. Venga Monjas,
0: tu. Ai, mira, Venga Monjas, tu.
1: Superdivertits.
0: Són molt divertits. Bueno, aquesta setmana tens una setmana completeta, eh, noi? Ho sé, eh? Qui tenim aquesta setmana? A veure.
1: Aquesta setmana tenia demà la Lucrecia per l'aguda de canviar. I aleshores espero que vingui la Maria Rovira, la coreògrafa.
0: Molt bé.
1: El dimecres tinc a la Edurne de Gran Hermano, aquella noia amb un passat que va néixer sota el nom de... Ho saps? Sí. Si no em tenia de noi.
0: Ah, i ara no me'n recordo, però sí que sé que va sortir Hermano Mayor, no?
1: Va donar molta guerra amb aquell noi basc que estava encapritxat d'ella, però que després no sé què va passar, que diu que es va refredar de tal manera que ara ni es parlen quasi bé, em va dir l'altre dia, perquè li vaig preguntar i dic, què, allò, ha continuat després o no, fora del programa? No.
0: Re de re, Toni, sisplau, home.
1: Aquí molta cosa, però després no hi ha res, eh?
0: Després, re de re, Toni.
1: De re!
0: De veritat.
1: Ai, mira, aquells temps on la Carmen de Mairena no perdia el temps.
0: Exacte.
1: No deixava escapar res, ella. No feia com aquestes, no.
0: I ara hi ha els famosos d'ara. És que ja no donen joc. Mira, avui precisament parlem de Gran Hermano Duo, el programa. Hem parlat de Gran Hermano amb El Gato Encerrado de Telecinco. I escolta'm, els que donen joc els fan fora. Què està passant? O sigui...
1: Sí, però ja han tornat a ficar aquesta, com se diu, la Cristina, no? L'han tornat a ficar dintre, perquè si no, allò què és, allò?
0: Sí o no, Toni? I el Carlos Lozano és el guanyador d'aquesta edició, per mi. O no?
1: És que el Carlos Lozano i la Cristina són els que salven la història, si no l'altre és avorrit, si no, una mala cosa.
0: O no, Toni? Clar...
1: Perquè són gent que sap...
0: Clar, sap de televisió, els altres són uns mindundis, Toni, uns mindundis. I punto.
1: Bueno, surten de la Isla de les Tentaciones, d'aquests rotllos...
0: Clar, però és que sempre han de guanyar aquests, perquè, clar, com que els nanos que tenen les xarxes i les redes socials, doncs, clar, qui coneixen? Els de la Isla de les Tentaciones. I no me voten els bons, com, per exemple, el Lozano. Home, que té una trajectòria que, escolta'm, que molts voldrien. O no, Toni?
1: A mi em preocupa que... Hi havia una mà d'artistes que sembla ser que s'ha acabat. A un són.
0: Sí o no? On són?
1: La Mairena, com t'he dit, que no paro de recordar-la, perquè és que cada vegada em sembla més única.
0: Única.
1: Perquè era un personatge que, em deien, anava caminant per la Gran Via, no?
0: Oh.
1: I de repent hi havia un tio que la cautivava, que li guinyava l'ull,
0: ja
1: i diu, iapa. Corrents ella, que agafava, el seguia
0: el
1: i es ficaven a dintre d'un portal en l'ascensor o allà on fos i allà mateix rematava la feina,
0: i
1: tu.
0: Ja està, Toni, ja està. Però...
1: Aquell atreviment, aquella cosa de llibertat que tenies.
0: Això
1: amb aquests personatges així.
0: Això s'ha perdut. Tu te'n recordes, Toni, d'un programa que per mi va ser memorable, que era l'Hotel Glam? Tu te'n recordes de l'Hotel Glam?
1: Sí.
0: Allò era fantasia pura. Que, per cert, la Carmen de Mairena també hi era a l'Hotel Glam. És que estava la Mairena, estava l'Aramis, estava el Pocholo, estava... És que estava tothom allà dintre.
1: Jo et suplico, et demano que després busquis del meu canal algun moment de la Mairena i els hi posis.
0: Posarem.
1: Són personatges que han existit, com la Monyos, que no la vaig arribar a conèixer, que quina Barcelona, quins personatges, no? Quin paral·lel.
0: Quin poderiu.
1: Tantes coses que ja no hi són.
0: Quin poderiu. Jo em vaig trobar diverses vegades a la Carmen prenent alguna cosa allà a la Rambla. Era raro no veure-la. Te'n recordes? Estava per allà a la Rambla.
1: Sempre estava...
0: Sempre.
1: O ben allà en el Cosmos, o en el Cafè de l'Òpera.
0: Exacte.
1: O si no la podíem veure, doncs, en allà al paral·lel també...
0: Al
1: que ara és el Rincón de l'Artista, però que abans hi havia un altre nom, aquella cafeteria, l'Espanyol.
0: Sí.
1: Te'n recordes?
0: I tant, i tant. Quines èpoques. Quines èpoques.
1: Encara hi és, a l'Espanyol.
0: Sí.
1: Escolta... Però també hi havia l'Arnau, i l'Arnau tenia la seva cafeteria.
0: Sí.
1: I veies a artistes que treballaven a l'Arnau i que es prenien el cafè allà
0: fora. Ni més ni menys. I escolta'm, ara que anaves a dir, per acabar, no sé si vas veure a la Loles León, que la van entrevistar en el Jordi Évole, que també parlava d'aquelles èpoques, del paral·lel, del Molino, quan ella...
1: No ho vaig veure.
0: L'has però... de veure. Bueno, que tu l'has tingut diverses vegades al programa, la Loles.
1: Sí.
0: Escolta, Toni, doncs gràcies, com sempre, per ser-hi, que segueixis sempre al peu del canó, i ens retrobem la setmana vinent aquí a la Caixa Tonta. Abraçada forta.
1: Però m'has promès una cosa, que recordaries a la Carmen Mairena.
0: Ara, abans...
1: Talla'm el que vulguis de mi, però, per favor, dona-li veu a la Mairena.
0: Posem la Carmen de Mairena. Una abraçada.
1: Adéu.
2: Pues ya no tiene lo mismo, ¿no?
3: Ha pasado unos cuantos años.
2: Han pasado unos años y de eso. Pero tú, en lo tuyo, has sido grande y eres grande.
3: Bueno, yo fui grande...
2: En tu arte.
3: Cuando joven, cuando tenía de 28 a... De 28 años para adelante, me hice popular, como aquel que dice. Y yo, pues, le he cogido con mucha simpatía y mucha alegría por lo que fui y por lo que todavía sigue yendo. Y admiro a todo el mundo que sea artista y que quiero empezar ahora. Los admiro y pienso que tengan suerte para el día de mañana. Porque el día de hoy, para mí, ya estaba, ya ha venido. Tú ya has venido y todo lo que me espera es hacer bien y nada más.
4: No sé com empezar.
5: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.
4: Si estás bien, tal vez quedo atrás y vienes a mi mente cuando no hay nada más.
6: Hola, soy Mamen Márquez y mando un saludo enorme a todos los oyentes de La Caixa Tonta. Un besito. Pero entretenida,
0: pensándote. Y avui acabem amb Operación Triunfo. No volver al sábado noche. I aquest és el single d'una de les finalistes d'aquest reality que hem seguit molt de prop aquí a la Caixa Tonta. Ella és Olivia Bay i això és Sábado Noche. Gràcies per ser-hi una setmana més. Gràcies a la Marvico. Amb ella hem repassat algunes de les millors sèries de les plataformes. També hem tingut amb nosaltres a David Cano del Gato Encerrado de Telecinco, repassant l'actualitat de GH Duo, que està, doncs, a tope, està al rojo vivo. I després hem tingut, com sempre, l'Assumpta Vitoria. Amb ella hem repassat la història de la tele, i el Toni Rovira. Busco tus mensajes ya con ironía, pensándote... Gràcies, com sempre, per ser-hi. Recordeu que ens podeu seguir a través de les xarxes socials també, buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Gràcies a totes les emissores que ens feu confiança. A tots els oients que ens escolteu cada setmana. Apa, que vagi bé. Que sigueu feliços. Adéu-siau.
5: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Rubí ha presentat a la Generalitat la candidatura del programa Les Torres es Transforma per optar al finançament del Pla de Barris. Es tracta d'un projecte de 23 milions d'euros que preveu 42 actuacions per renovar aquest barri durant els pròxims 5 anys. La proposta combina la transformació de carrers i places en la rehabilitació d'habitatges, nous equipaments, més zones verdes i programes per reforçar la convivència, l'ocupació i la cohesió social. L'alcaldessa Ana Maria Martínez assegura que el projecte respon a una estratègia de ciutat i que es desenvoluparà independentment de si arriba o no al finançament de la Generalitat.
2: Jo he de dir ja, a priori, que són projectes que, amb acompanyament d'una altra administració o no, es faran. Per tant, al final, aquest camí estratègic de millora i transformació del barri l'estem fent, l'estàvem fent, o el que hem aconseguit amb aquesta elaboració del projecte és cosir tots els projectes i aconseguir una visió de transformació estratègica que hi diu molt a les bases del Pla de Barris.
1: Entre les actuacions previstes destaquen la remodelació de la plaça Pearson, la millora de l'accessibilitat als carrers del barri, la rehabilitació energètica d'habitatges, un nou pavelló d'hoquei línia, la creació d'una oficina de suport a la convivència i nous espais verds per adaptar el barri al canvi climàtic. La resolució de la convocatòria del Pla de Barris està prevista per al mes d'octubre, mentre estan, l'Ajuntament manté el compromís de tirar endavant aquest projecte que considera una de les transformacions urbanes i socials més importants dels pròxims anys a Rubí. I a la plana d'esports, el Running Football Club, l'equip presidit per l'estreamer Ibai Llanos, deixarà de jugar a Rubí la temporada vinent. Després d'un any al camp del 25 de setembre, el club traslladarà els seus partits com a local a les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat. Segons ha avançat Cugat Media i ha pogut confirmar Ràdio Rubí, el canvi respon a una decisió del mateix club. Des de Setmana Santa, el Running ja feia els entrenaments al camp de Júnior, que disposa de més serveis, i només es desplaçava a Rubí als caps de setmana per disputar els partits oficials de la Lliga. Fonts consultades per Ràdio Rubí asseguren que el trasllat no està motivat per cap problema amb la ciutat. Segons publica Cugat Media, l'acord entre el Júnior i Ibar Llanos es formalitzarà aquesta mateixa setmana. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
5: Ràdio Rubí.
6: Clàssics, hits, dance, urban,
7: fórmula, Rubí.

0: clàssics, hits, dance, urban,
1: fórmula Rubí.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
7: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit. Les 6 de Ravensbrück.
8: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les 6 de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
9: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
10: La França ocupada necessitava establir vies clandestines per passar informació i persones, les anomenades xarxes d'informació o d'evasió. Una d'aquestes vies que cal recuperar, perquè s'ha cremat, és la que connecta Barcelona amb Toulouse. I és aquí on jugaran un paper clau la generosa Cortina i el germà Soldevila, perquè el fet que la família tingui un peu a cada banda de la frontera propicia que es pugui teixir la línia Sol. La vida de la generosa Cortina està a punt de fer un gir inesperat i dramàtic.
11: Nom:
7: Generosa Cortina Roig.
11: Dia d'entrada al camp de concentració:
7: camp de concentració de Ravensbrück, 30 d'agost de 1944.
11: Matrícula:
7: 65.475.

0: Capítol 3. Generosa cortina roig, la graciosa, la bondadosa.
1: Som al juliol de 1944 a França. En aquest moment ja s'havia produït el desembarcament de Normandia. L'alliberament de França és imminent, però encara falten 10 mesos per la rendició d'Alemanya. Els nazis, amb l'ajut dels col·laboracionistes francesos, incrementen les detencions dels opositors, especialment dels membres de la resistència. Com quan la fera està acorralada i reacciona amb més virulència.
2: La Gestapo concentra en un comboi més de 700 persones detingudes a Toulouse procedents de diversos camps d'internament, com el camp de Vernet d'Arieja o la presó de Sant Michel de Toulouse, on està empresonada la generosa Cortina, i també una altra de les sis a Ravensbrück, la Conxita Granger. Tal i com explica la Noemí Riudor, la historiadora especialitzada en la batalla dels Pirineus i les rutes de l'exili, que ens ajuda a explicar la vida de la generosa Cortina.
3: De fet, la Conxita Granger i la generosa coincideixen i es coneixen. En tenim la certesa perquè la Conxita Granger la coneixia i se'n recordava d'amb ella.
1: El tren que porta la generosa Cortina cap a l'infern i també la Conxita Granger és conegut com el tren fantasma. Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, explica per què se'l coneix així.
4: El fet que conegui com a tren fantasma ve motivat una mica per la trajectòria que va tenir aquest tren, el viatge que va fer, les vicissituds que va tenir i la durada del trajecte, que no va ser la durada normal.
2: La sortida del tren fantasma en direcció a Dachau, el camp de concentració alemany situat a 13 quilòmetres de Múnich, està prevista pel 3 de juliol de 1944. Les 700 presoneres, la generosa entre elles, són concentrades a l'estació de ferrocarril de Reinal, a Toulouse. No és una estació de ferrocarrils de passatgers, és una estació de mercaderies.
4: Aquests prop de 700 presoners van ser amuntegats en vagons de bestiar, perquè val a dir que els trasllats des de França a la deportació s'acostumen a fer en unes condicions molt precàries, amb vagons de bestiar, tots amuntegats.
1: Com si fossin animals. El procés de deshumanització del qual en parlen historiadors i historiadores comença molt abans d'entrar al camp pròpiament. El trasllat en si és un infern.
4: Ens hem d'imaginar uns vagons totalment diàfans, sense cap seient, sense cap lloc per fer les necessitats, sense lloc a netejar-se, i va ser realment dur. Gairebé no es podien moure, i efectivament hi va haver persones que van patir malalties, altres que no van acabar el trajecte.
2: La precarietat de les condicions en tots els convois que parteixen cap als camps de concentració a Alemanya és absoluta. Eren vagons de fusta amb una finestra de reixes i ja està. No hi havia res més. Ni aigua, ni menjar, ni cap mena d'higiene. Posaven tantes persones a dins de cada vagó que per a jaure's havien de fer torns, cosa que les obligava a estar hores i hores de peu. Abans hem dit que eren vagons per traslladar bestiar, però és que ni tan sols als animals se'ls movia així. Molts testimonis recorden que van aconseguir sobreviure a aquesta situació tan cruel gràcies a la vitalitat d'alguna d'aquelles dones, perquè contagiaven les seves ganes de viure a la resta.
4: En aquest aspecte, doncs, alguns testimonis, com el de Conxita Granger, doncs, insisteixen molt, doncs, també, doncs, en el paper de la generosa Cortina, que va tenir també, era una persona, doncs, molt extrovertida, que podia fer més amè aquest tràngol tan complicat que van haver de passar.
1: La Conxita Granger, deportada tan vella i datana amb qui coincideix la generosa i gran militant a l'hora d'explicar què és el que es va viure en la deportació, explica que la generosa la coneixien amb el sobrenom de Graciós, un nom que significa amable i desinteressada en francès, perquè sempre patia per elles i les cuidava.
5: I ens vam conèixer a la presó aquí a Toulouse, quan d'on era abans del debarcament a Normandia, devia ser fi de maig 44, quan em van portar de la presó de Foix a la presó Sant Michel, que vaig conèixer Graciosa, que estava... Va ser a la celda que li vam posar el nom de Graciosa. Sempre estava cuidant l'una o l'altra, preocupant-se de l'una, i és per això que li vam donar aquest nom de Graciosa, en francès. I totes les que l'hem conegut, totes parlem de Graciosa. No diem mai el seu nom, el seu verdader nom. Graciosa, sempre.
2: El patiment al tren fantasma és especialment agut, perquè el trajecte s'allarga molt més del que hauria d'haver estat. França està en procés de ser alliberada dels nazis, que ocupen la meitat nord, i dels col·laboracionistes de la meitat sud. I els bombardejos dels aliats són constants.
4: En lloc d'agafar la via normal i més ràpida, que era cap a l'oest, però per evitar els bombardejos aliats, doncs el camí va començar cap a l'esquerra, en direcció a Bordeus, i Bordeus volia continuar pujant per la costa atlàntica fins a Alemanya. Hi havia una parada intermitja a París, des d'on anar a territori alemany. El recorregut, doncs, des de la sortida, el 3 de juliol, va convertir-se en una autèntica odissea. Els bombardejos aliats van ser constants.
1: El tren avança, s'atura, torna a arrencar. Una de les aturades forçoses del tren fantasma per reparar les vies malmeses pels bombardejos té lloc a Angulema, prop de la costa atlàntica francesa, en direcció oposada a Alemanya.
4: En indret especial de la deportació de catalans, doncs, perquè en el seu moment doncs, va haver una deportació massiva des d'aquesta localitat.
1: L'historiador Josep Calvet es refereix al comboi dels 927, el primer comboi de civils amb 927 refugiats espanyols, molts d'ells catalans, famílies senceres, que els nazis van portar a Mauthausen l'agost de 1940. La Montserrat Armengou, directora del Sense Ficció de TV3 i el periodista Ricard Belis, investiguen sobre aquest fet en el documental El comboi dels 927. Si aquest comboi va ser un dels primers a enviar persones presoneres cap a un camp de concentració nazi, un dels últims va ser el tren fantasma, que l'estiu de 1944 parteix cap a Alemanya amb la generosa Cortina i la Conxita Granger a bord.
4: Malgrat que hi van haver constants bombardejos terrestres, aeris, atacs, i va arribar al camp de concentració alemany de Dachau el 28 d'agost, 57 dies després de sortir de Tolosa de Llenguadoc. Gairebé dos mesos després va arribar a la seva destinació primera destinació. Allí van desembarcar van fer baixar del ferrocarril els homes que van quedar al camp de Dachau, i les dones doncs, van continuar encara el seu trajecte cap a Ravensbrück, on van anar, doncs, en aquest cas, les dues deportades lleidatanes, la generosa Cortina i la Conxita Granger.
1: Aquell tren que durant dos mesos va estar rodant per França sota la pluja de bombes fins a arribar a Ravensbrück fa parada al camp de concentració de Dachau, a Múnich. El 28 d'agost, a la generosa Cortina Roig, la matriculen a Dachau amb el número 93.882. De fet, són les úniques dones que entren a Dachau perquè era un camp per a homes, perquè la SS no sabien si les podien transferir a Ravensbrück. Tanmateix, dos dies després, el 30 d'agost, el tren parteix de nou i arriba a Ravensbrück a inicis del setembre de 1944.
3: Un braçalet amb el número 65.475, i el braçalet de Ravensbrück la generosa el va conservar tota la vida. Tenim una fotografia també d'aquest braçalet. Va conservar sempre.
2: Ravensbrück és el camp dissenyat específicament per a dones i infants, el més gran que hi hagi hagut mai a Europa. S'instal·la la indústria alemanya, com la Siemens, per utilitzar aquestes dones com a mà d'obra esclava, explotant-les fins a morir, i després incinerant-les allà mateix. L'infern. Les necessitats de la indústria de guerra fan que a partir de 1944 el 70% de les dones siguin enviades a comandos exteriors que fabriquen i netegen peces de munició i pólvora. És el cas de les 6 de Ravensbrück i també de la generosa.
1: L'abril de 1945, un mes abans que Alemanya rendeixi incondicionalment, la generosa és transferida a Sachsenhausen, al comando d'Oranienburg a Berlín. Allí treballa 12 hores diàries, fent peces per als avions de caça alemanys, els Messerschmitt. L'extenuació és total i la gana implacable.
3: Aquest sistema concentracionari tan complex alemany, en el que acaben treballant doncs, en una fàbrica d'armament, en el que per aplacar-se la gana acaben menjant el que posaven dintre de les bombes, perquè trobaven que allò els hi calmava aquell neguit de gana, i en el que moltes d'elles intenten fer aquests, aquests petits sabotatges, no? Aquesta militància, no? Sabotejant alguns d'aquestes bombes perquè no arribessin mai, doncs, a esclatar en el moment que caiguessin.
2: De la gana extrema que van patir les deportades, també en va sentir a parlar l'Anna Cortina, la seva reneboda, a casa Moreu, la casa familiar de la Generosa.
6: I jo li deia a la meva mare, dic, i com és que jo que sé que havia patit tant i això, per què no m'ho expliques? Deia, ui, això són coses de la guerra, i ho va patir molt perquè, clar, la van agafar i pensa que ella, pues, quan la van tancar en aquest camp de concentració, que jo no sabia ni el que volia dir, pues, inclús havien de menjar els vomitats d'uns als altres perquè no els hi donaven res, vull dir que va patir molt, va patir molt.
1: Berlín està a punt de caure i la fàbrica on estan esclavitzades les dones del comando de la Generosa és bombardejada per les forces soviètiques. Durant el bombardeig moren el 80% del grup de dones. Les supervivents, durant els 3 dies que segueixen els bombardejos, són tancades en un soterrani infecte, sense llum ni aire i amb aigua regalimant per les parets. Únicament les deixen sortir 10 minuts cada dia. El patiment no acaba aquí. Són transferides a un altre comando, al camp de concentració de Sachsenhausen, on les obliguen a cavar trinxeres. Cada cop és més evident per als alemanys que la guerra està perduda. Els soviètics s'apropen per l'est, els americans, els anglesos i els francesos per l'oest. En un intent desesperat de no deixar testimonis als camps, els nazis obliguen a les persones deportades a caminar llargues distàncies amb fred, mal vestides, amb poc o gens de menjar i sense aigua ni descans. Les persones que no poden continuar el trajecte són afusellades pels SS. Són les anomenades marxes de la mort.
3: En el moment en què els alemanys s'ho veuen tan extremadament perdut, fan aquestes marxes de la mort, a les que van retirant tots aquests presoners que tenien en aquests camps i que si no avançaves et mataven. Et deixaven tirat allí al mig del camí.
2: Entre el 19 i el 21 d'abril de 1945, la Generosa Cortina i la Conxita Granger inicien les marxes de la mort. En aquesta situació tan extrema, torna a brillar la sororitat entre aquestes dones que s'ajuden les unes a les altres perquè puguin sobreviure.
3: De fet, la Generosa va tenir sort de les seves companyes. La Generosa en aquell moment ja tenia una trentena d'anys llargs. No era una noia jove. La Conxita Granger sí. Sort amb elles que la van ajudar. Que l'una i l'altra, una al costat de l'altra, no? Aquestes que eren més grans, les van poder ajudar a continuar caminant perquè no quedessin enrere.
1: La Generosa està molt feble. Té poc més de 30 anys i, no obstant això, és una de les presoneres més velles. Però com que és la Graciós, l'amable i bondadosa, amb l'ajut de dues companyes espanyoles que li fan de crossa, sobreviu a aquesta llarga travessa de la mort. A casa dels renebots de la Generosa, la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina també se'n parlava.
7: Si la mama sé que havia dit, diu, la meva tia l'estimaien molt, perquè els ajudava molt. I com tu abans m'has dit, diu, és que era una de les més grans i feia com de mama. I llavors, pues, ja li van canviar inclús el nom. No li diuen Generosa allí, li diuen Graciesa o així. No li diuen perquè se l'estimaien molt, molt se l'estimaien. I la van ajudar molt, molt. Perquè ella també els havia ajudat en el seu moment, havia fet com de mama.
8: No, l'explicació que la pobra mare ens feia quan va sortir el camp de concentració era un sac d'ossos. Sí, pesava 35 sí. o 36 quilos. La van tindre que ajudar les companyes sí. perquè, si no, ves mort. No s'aguantava sí. dreta.
7: No s'aguantava.
8: No podia estar morta.
7: Sí.
2: Però la Graciosa, la bondadosa, sobreviu. Com diu l'Areus Català, sobreviure al camp d'extermini és, per si sol, un acte de resistència.
3: Després de tota aquesta marxa de la mort, la Generosa és alliberada per les tropes russes el 3 de maig de l'any 45.
2: I és repatriada a Tolosa, a França. Des de que va ser detinguda per la Gestapo fa gairebé un any, no ha sabut res del seu marit, el Jaume Soldevila, ni del seu fill, l'André, ni ells, d'ella.
3: La Generosa aconsegueix tornar, no sap què es trobarà o què no es trobarà. El seu marit gairebé està comptant de que segurament no retorna mai més la seva dona, però finalment ella pot tornar. Torna a Toulouse, el seu marit hi és, està bé, i el seu fill també.
2: La Generosa es retroba amb la seva família, però el pas per l'infern l'han deixat terriblement afeblida. la seva reneboda, l'Anna Cortina, recorda que abans de poder retrobar-se amb el seu fill, va haver de passar uns dies recuperant una mica d'energia.
6: Això sí, amb el fill va tindre que recuperar una mica de forces perquè ella, suposo que, a part de que volia veure el fill, podia més el seu decaïment que les forces per veure el fill.
2: El seu sistema digestiu queda molt tocat a causa d'haver ingerit pólvora amb la desesperació d'aplacar l'intens neguit de la fam extrema.
3: De resultes d'aquest ingerir aquest material que hi havia dintre de les bombes, la Generosa va tenir problemes estomacals durant tota la vida. O sigui, la Generosa no va tornar a ser mai més la mateixa, a banda de per l'experiència, per la ingesta de tot aquest material, no?
1: La Generosa continua la seva vida a Toulouse amb el seu marit al capdavant del bar-restaurant que tenen a la ciutat. El 1947, els Estats Units concedeixen a la Generosa Cortina i al seu marit, el Jaume Sol de Vila, la Medal of Freedom, per la seva participació a la resistència. I el 1962, ella, però no el seu marit, és condecorada amb la Croix de Chevalier de la Legió d'Honor del govern francès. La Generosa Cortina és a França un soldat sense uniforme. Això vol dir que un militar es quadrava davant d'ella.
3: Mort l'any 87, i el seu home, el Jaume, la sobreviu fins l'any 98, i llavors mor de malaltia.
2: La Generosa mor l'any 1987 sense que el govern espanyol ni la Generalitat hagin fet cap acte de reconeixement a la seva implicació a la resistència francesa. El germà Sol de Vila tampoc en reben cap. Aquí s'imposa el silenci durant moltes dècades, el silenci dels vençuts.
3: Semblava que la Guerra Mundial aquí no havia passat res, o tot just havia tocat, però no, resulta que tenim un Pirineu ple de gent que es juga la vida passant gent. D'aquí que dic que hem perdut la Guerra Civil, però és que també la Segona Guerra Mundial també s'ha perdut, perquè aquí també es va combatre aquesta Segona Guerra Mundial. D'una altra manera, sí, però es va combatre.
2: Cal esperar

0: va ser al març del 20, clar, ella sí que tenia vivències més directes, perquè era una neboda directa, però va estar molt emotiu. Va pujar la consellera Capella, l'Esther Capella, i va estar molt bé. Llavors van posar una placa allí a casa meva. Vull dir que si algun dia pugeu i aneu direcció a les Planes, la veureu a fora, que està allí la placa.
1: L'exconsellera de Justícia, l'Esther Capella i Ferrer, va presidir l'homenatge de la generosa Cortina a Son.
2: La millor manera de reparar i humanitzar és tornar a parlar d'elles amb el seu nom, que és a través de la difusió de la vida de cada una d'elles.
1: Els germans Soldevila, que van tenir una línia amb el seu cognom, la línia Sol, i com tants d'altres passadors, encara no han rebut cap reconeixement.
3: No arribem a temps per a donar resposta a tota aquesta gent que ho van patir, però si més no hem d'arribar a temps perquè de tot això n'hem de continuar parlant, perquè aquesta sigui l'última guerra. Si deixem de parlar-ne, no serà l'última guerra, serà la penúltima. I això no ho hem de tolerar.
4: La història no es pot repetir. Cal mantenir-la viva. Cal explicar-la a les generacions que venen. Cal que sàpiguen què va passar a les persones com la generosa Cortina Roig, que jugant-se la pell va salvar la vida de moltes altres. No ens en podem oblidar.
3: Quan detenen a la generosa, el Jaume està acomboiant un grup de 7 aviadors britànics, canadencs, i els havia portat fins al Pallars. Dins de la capsa de la Legió d'Honor de la Generosa es conservava un petit paper doblegat 3, 4, 5 vegades i era la llista dels noms d'aquests aviadors amb les seves adreces. Era l'últim que van fer. Van aconseguir segurament recontactar més tard, un cop acabada la guerra. I ella va conservar allí dins de la seva medalla aquesta llista. I aquesta llista, que portava el nom i cognom de cadascun d'aquests aviadors amb les seves adreces, va servir perquè nosaltres poguéssim contactar amb algun d'ells i un d'ells, l'Arnold Peterson, ens va enviar la fotografia de l'avió amb tota la tripulació davant, que és la portada del llibre de la Batalla del Pirineu.
4: Són els salvats. Gràcies a l'heroïcitat de la línia Sol, gestionada per 4 membres d'una mateixa família, els 3 germans Soldevila i la generosa Cortina Roig.
5: Nom:
6: generosa Cortina Roig.
5: Data:
6: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort, a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
5: Situació:
6: alliberada.

0: Amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la col·laboració especial de Noemí Riudor García, historiadora i coautora de La Batalla del Pirineu, xarxes d'informació i d'evasió aliades al Pallars Sobirà, a l'Alt Urgell i Andorra durant la Segona Guerra Mundial, i de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, la consellera Esther Capella, Montse i Josep Maria Xuclà Cortina i Anna Cortina, renebots de la generosa Cortina, i Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb Ràdio Estafrancs, amb La Bon, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmeson i els bucs d'assaig El Mercat de Lleida.
1: I hem comptat amb les veus d'Abel Font, Mercè Marc, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia. Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma de Pagès Editors. Amb Pili Garcia a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroi i Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música, els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili Garcia i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
2: Avui tenim el plaer de rebre al nostre Espai Solidari a dos persones que ens fa molta il·lusió. Ella per la seva implicació i a ell pel seu currículum, per la seva disposició i per l'aportació real que ens farà en aquesta entrevista dintre de l'Espai Solidari. Ells són la Rosa Ferro i el Joan Sorribes.
3: Hola, bona tarda.
2: Són membres de la Junta d'Aun de Lleida. La Rosa és assessora fiscal i actualment exerceix com a tresorera de la Junta de Daun Lleida, contribuint a la gestió i sostenibilitat de l'entitat. El Joan, per la seva banda, treballa al Club Natació Lleida, però és possible que el conegueu per la seva faceta artística. Quan ens busqueu a redes, us adonareu al veure la seva cara que ha participat en la pel·lícula d'Herois, la sèrie Polseres Vermelles, i fins i tot heu pogut escoltar la seva veu en la sèrie d'animació Una Casa de Locos. Benvinguts, Rosa i Joan.
4: Amb representats d'una entitat que treballa dia a dia per promoure la inclusió i l'autonomia de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, no podem més que aprofundir en el síndrome de Down. Com sempre, comencem pel més bàsic. Ens podríeu definir què és el síndrome de Down?
5: Sí, mira, la síndrome de Down és una alteració genètica. Llavors, aquesta alteració el que fa és que el parell de cromosomes 21 que tenim a totes les cèl·lules del cos, en lloc de ser un parell, en el cas de la síndrome de Down, són tres cromosomes en lloc de dos. Aquesta alteració el que els hi provoca és una discapacitat intel·lectual, que pot ser més greu o menys, depenent de la persona, no té per què ser definitòria, però sí que tenen una certa discapacitat, els hi costa més aprendre i a més poden tenir problemes físics a nivell mèdic, poden tenir problemes cardíacs, visuals, auditius, que això no vol dir que totes les persones tinguin aquests problemes, però tenen tendència.
2: Moltes vegades quan es parla de síndrome de Down encara hi ha una percepció limitadora de les seves capacitats. En realitat, cada persona és única i té unes habilitats i potencials diferents. Quines són algunes de les capacitats que sovint es desconeixen o es menystenen en les persones amb síndrome de Down, Joan?
3: Les persones amb síndrome de Down, a la població de la síndrome de Down, tenim capacitats diferents. A vegades, algunes persones aprenen una mica més ràpid, però a vegades hi ha persones que aprenen a poc a poc. O sigui, necessiten un cert temps com per aprendre a fer coses com per aprendre, a part, quan són més petits, aprendre a parlar, aprendre a caminar, o quan són una mica més grans, pues, aprendre a treballar i aprendre a viure de manera independent i forma autònoma.
5: Tenen capacitats com qualsevol altra persona.
3: Com altra persona.
4: Exacte.
5: Sí, llavors és qüestió de donar-los les eines i donar-los els suports necessaris perquè puguin desenvolupar aquestes capacitats i puguin adaptar-se a lo que han de fer, com diu el Joan, no? A treballar, a viure sols, a sortir de festa, a tenir parella.
4: Quins són els principals reptes que encara queden pendents dintre de l'àmbit educatiu?
5: Mira, des de Down Lleida intentem sempre el que és l'escola inclusiva. Els nostres nens i nenes van a l'escola ordinària, donem suports, coordinacions per tal de que es pugui fer una classe amb una certa normalitat. El que costa més és que els professionals, els educadors en aquest cas, han de fer un sobreesforç per adaptar les classes, la forma d'ensenyament, la forma de fer les activitats perquè els nostres nens i nenes puguin interactuar com qualsevol altre nen dins de l'aula. Per sort, cada vegada la societat va canviant i això es va adaptar. Però sí que és veritat que de vegades et trobes que un nen amb una escola determinada un any funciona fantàsticament bé i a l'any següent és un desastre. Jo crec que és això el que ara mateix s'hauria de treballar, formar els professionals que eduquen per tal de que puguin, o sigui, tinguin la capacitat de flexibilitzar, de canviar, d'adaptar, d'adequar.
2: I en aquest aspecte necessitaran més recursos, vull dir, podeu fer alguna aportació des de la vostra associació? Vull dir, podeu posar auxiliars a l'aula? o no ho feu?
5: No,
2: o...
5: això no ho podem fer. Això s'ha de fer tot des d'ensenyament. S'han de demanar els vetlladors i coses d'aquestes.
2: Vale.
5: Des de l'associació el que sí que fem és donar suport a l'educador. Suport en plan, per exemple, adaptar els llibres de text per tal de que els continguts siguin més assequibles per l'alumne amb discapacitat.
2: Okay.
5: O donar eines als educadors de com explicar certes idees o temàtiques o conceptes o el que sigui perquè puguin assolir millor els continguts. Uh-huh. Evidentment, si hi haguessin dos professors o tres a l'aula, seria molt més fàcil.
2: Clar. Ja. Joan, una de les grans fites per a persones amb síndrome de Down és poder viure d'una manera autònoma. Necessiteu suport per fer això possible o, si vols parlar del teu cas en concret, podem parlar i, si no, ho pots contestar
3: bueno,
2: de manera general?
3: Jo contestaré de manera generalitzada.
2: Ok, perfecte.
3: Jo penso que les fites... avui en dia nosaltres pues, és poder viure de manera independent i també de forma autònoma, pues de poder fer bueno, a l'associació tenim un projecte que és el projecte Desperta. Aquest projecte és una eina que ens dona l'associació i a través d'aquest projecte pues, ens ensenyen pues, a fer dissenys de casa, pues, anar a comprar, fer la cuina, fer el llit, no? I això, pues, això ens ajuda a ser pues, més autònoms i també més independents de poder viure pues, de manera autònoma i de manera independent.
2: I quan doneu el pas per anar a viure
3: bueno, sols? Primer se fa primer anem a un pis compartit.
5: Tot és molt a poc a poc.
2: Sí, els pisos són de l'associació?
5: Els pisos són llogats.
3: Són llogats.
2: Per l'associació?
5: Sí. L'associació, okay. Bueno, ho paguen entre tots, sí. Però sí. Els pisos, o sigui, primer fan el programa aquest per a aprendre.
3: Aprendre
5: a gestionar els diners, a fer la compra, a fer les tasques de la casa. El següent pas seria anar a un pis compartit on viu un mediador, una persona amb dos, tres, quatre nois i noies amb síndrome de Down o discapacitat intel·lectual i allí se'ls ensenya a viure i a conviure per poder tirar endavant el pis. I un cop ja tenen assolit això, poden arribar a viure sols. Tenim dos pisos que viuen de forma autònoma.
3: Sí, mira, nosaltres tenim a la celebració tenim ja un matrimoni que està vivint sols, sense mediadors i sense suport.
5: Bueno, sempre tenen un petit suport de l'associació.
3: Però també tenen un petit suport de l'associació també.
5: L'associació hi va de tant en tant, un cop a la setmana, un cop depèn de les necessitats, a donar un cop d'ull, a veure si necessiten, si tenen algun dubte, ja és una cosa més puntual.
6: A mi ara se'm planteja, no?, també les famílies. I m'agradarà com dividir aquesta introducció en dues preguntes. Una, com viuen les famílies aquest procés d'emancipació? I després, Joan, com viviu també els fills que marxeu de casa aquest procés d'emancipació?
3: Bueno, vivim bastant bé, eh? Vivim bastant bé.
6: Això segur.
3: Vivim bastant bé, però a vegades pues, em costa molt de sortir de la zona de confort.
5: Uh-huh. Per part de les famílies, la percepció ha canviat, eh? Les famílies que ara estan, els nois i noies que ara estan als pisos compartits, clar, ja tenen una certa edat, ja són doncs, de 20 i pico cap amunt, i llavors sí que és veritat que amb aquestes famílies, i, bueno, quan un fill marxa de casa sempre tens les pors típiques, no?, de se'n sortirà o no. Quan a més hi ha una discapacitat, aquestes pors s'incrementen, es multipliquen per 3 o per 4, i llavors costa una mica el soltar, no?, el deixar, el saber si podran o no podran, i ens hem trobat que hem hagut de treballar amb les famílies moltes vegades perquè els nois i noies volen, però el problema que tenen és que la família no ho veuen. Llavors has de fer la feina a la inversa, no? Has de treballar amb els psicòlegs i tal, parlen amb la família, intenten no convèncer-los, però que vegin que els seus fills sí que poden.
6: Que estan preparats.
2: Que poden tenir aquesta millora de vida.
5: Sí, almenys provar-ho. I la veritat és que està anant molt bé, la veritat. És que cada vegada tenim més gent amb ganes de provar-ho, de fer-ho i, bueno, anem creixent.
2: I tot i els avenços que hi ha en la inclusió, encara hi ha molts estigmes i barreres que limiten els drets de les persones amb discapacitat. Com podem com a societat contribuir a eliminar aquests prejudicis i garantir una plena igualtat d'oportunitats? Bueno, la Mary i jo contribuint avui compartint aquesta taula amb vosaltres, que ens feia molta il·lusió, també per l'aprenentatge que ens servireu avui.
5: Jo crec que la societat el que ha de fer és fer el que nosaltres tenim un lema, que és canviar la teva mirada, i que de fet és el que s'hauria de fer. Tu quan veus una persona amb discapacitat, la gent el que sol fer és veure la discapacitat, no? Però s'ha d'anar més enllà, has d'intentar veure les capacitats d'aquella persona, igual que les de qualsevol altra persona, eh? Llavors s'ha de fer aquest esforç a nivell de societat, a nivell de... Bueno, s'ha d'anar, doncs, el que fem avui, no? Venir a la ràdio, anar a la tele, explicar el projecte i que vegin que són persones normals, que són persones amb interessos, amb desitjos i amb moltes ganes de viure i de fer moltes coses, i que les poden fer. Donant-los les eines adequades, poden fer de tot.
2: Podíem fer algo nosaltres com a societat.
3: El millor sí que demano, com diu la Rosa, és que canviï la seva mirada, però jo afegiria a parar la mirada el pensament, perquè jo crec que el que es percep és només la discapacitat, no? Se percep la discapacitat. I jo, a mi m'encantaria que la gent, que la societat se trenqués una mica aquest pensament que tenen de nosaltres. A mi m'encantaria.
5: Sí, sí, sí. Encara hi ha la percepció aquesta de el ai pobret.
2: No? Sí, us anava a preguntar per aquest fet, perquè trobo que és molt important que nosaltres, quan ens trobem en general en la societat, quan ens trobem davant d'una persona amb discapacitat, tenim una tendència com a infantilitzar-lo, no? I suposo que deu ser molest, no, Joan, tenir 30 anys i que us vulguem tractar com amb deferència o com si fóssiu més petits de lo que realment sou. Suposo que molesta.
3: Sí, molesta i molt. Molesta molt, però a part de molestar-nos, sí. Jo afegiria ràbia. Mm-hmm. Ens fa molta ràbia que ens infantilitzin, yeah. i que ens vegin com a nens petits, perquè realment, per les edats que ja tenim, no som nens petits.
2: Claro, tu ets un tio amb una trajectòria professional, sí. La tens feta i no s'ha...
3: Mira, t'explicaré el que he fet jo. Jo he fet una pel·lícula de Roig amb 14 anys. Jo crec que segur que a la societat, segurament que cap persona no hagués aguantat la pressió del que és de gravar una pel·lícula amb 14 anys.
2: Clar, mm-hmm. És un repte, un gran repte.
3: Sí, sí.
6: Com treballeu des de Down Lleida per facilitar l'accés a una feina digna i adaptada a cada persona?
5: Mira, des de Down Lleida es treballa amb el que se'n diu el treball amb suport. Ara el Joan ens ho explicarà, perquè ell sí. Està treballant i us ho podrà explicar de primera mà, eh?
2: Ah, ok.
5: Però el que es fa és, des de l'entitat, és buscar, primer, mirar quins són els interessos de la persona, perquè evidentment si ha de fer una feina que no li agrada gens, no anirem enlloc. S'intenta buscar empreses que tinguin a veure amb el que aquesta persona vol fer, i es parla amb l'empresa per tal d'intentar aconseguir primer períodes. Normalment comencen amb períodes de pràctiques i així poden començar a tastar els diferents àmbits d'empresa. Hi ha una persona al vostre costat, no, Joan?
3: Sí, en el meu cas i altres casos de persones hem fet un curs, vam fer un curs previ a la Cambra de Comerç de Lleida, i després ja ens van derivar, pues, a diferents empreses per fer un any en pràctiques. I com que ho feia molt bé, pues, ja l'empresa va decidir contractar. Aleshores, el que tenim és el projecte que feia la Rosa, que és el projecte Treball en Suport, i arran d'aquest projecte nosaltres tenim un preparador laboral que quan comencem a les feines ens acompanya, i el que fa la figura del preparador laboral, pues, ens ensenya, pues, com mantenir-te a la feina, no? I això és molt important. Quan ha passat un cert temps, la figura del preparador laboral desapareix i som nosaltres que continuem, pues,
2: que ja podem
3: assolir de manera autònoma.
5: El preparador és un pont entre el treballador, sí. L'empresa i les famílies.
3: Exacte. Bueno, són bàsicament, jo bàsicament, com dius tu, Rosa, com un pont, no, que es fa, que és el treballador, la persona treballadora, la família i jo també diria que l'associació, que així pues, ens poden ajudar una mica en mantenir-te la feina.
5: Ensenyen les tasques que han de fer, que es miren quines tasques poden fer, a vegades s'amplien, llavors els tornen a ajudar per a aprendre les diferents tasques que han de fer i a mesura que les van assolint, és el que diu ell, el preparador es va retirant fins que ells poden anar de forma autònoma. No obstant, el preparador sempre té aquest, el punt de contacte amb l'empresa per dir que tal, tot va bé, s'ha de fer algun canvi, hem de venir...
3: O també si hi ha algun conflicte, també el preparador també intervé. També intervé.
2: Vale, per ajudar en la mediació, diguem-ne.
3: Exacte.
6: Sí. Destacaríeu algun altre projecte que esteu impulsant actualment? Algun que dieu, ostres, doncs ara estem treballant molt bé amb això, no? O destacaríem aquest que encara no n'hem pogut parlar?
5: Mira, el projecte que ara mateix ens porta més feina, el que estem dedicant ara més temps, és el que va destinat a l'envelliment. La nostra associació fa 30 anys ha anat creixent a mesura que els nostres nois i noies han anat creixent i ens hem anat adaptant a les seves necessitats. A mesura que han anat creixent hem anat incorporant pues, la vida independent, la preparació laboral, tot això. Ara ens trobem que aquests nois i noies ja comencen a tenir una certa edat i comencen a sorgir els problemes típics de l'envelliment i ara és el que ens preocupa més. Ens estem formant, ens estem preparant, estem passant testos per intentar que aquest envelliment sigui el millor possible, que puguin arribar amb una edat la més alta possible, avançada i en bones condicions físiques i mentals, i bueno, ara mateix és el que estem treballant. Per altra banda, l'oci, que és potser l'únic que no hem acabat de parlar, també és un tema que es treballa molt, perquè amb ells els agrada molt sortir de festa.
2: Que la música és vida,
3: la música és vida,
5: bueno, sortir de festa, sopars, fer vermuts, el que els faci falta,
6: com a qualsevol persona.
3: Anem al cine o també pues, per anar a jugar a bolos o per...
5: O van de copes.
3: Com bé dius tu,
5: qualsevol persona. Aquest projecte ja fa molts anys que va, però ara sí que estem començant a treballar amb el oci autònom. Perquè fins ara l'oci sempre, ells quan surten acompanyats d'un tècnic, una persona de tècnica d'oci, i sempre hi ha uns quants voluntaris en funció del grup. Clar, quan més nombrós és el grup, sempre hi ha voluntaris que acompanyen a les sortides. I ara estem començant a fer l'oci autònom, perquè ells puguin, de forma autònoma, dir, ei, quedem a fer un beure, com fem tots nosaltres, sense la necessitat, sí que els ajudem una mica a organitzar-se, a quedar a veure quan tal, però que puguin acabar-ho fent ells sols.
2: L'enfoque de l'oci, no, Joan? De dir...
3: És molt important,
2: és que
3: el enfoque de l'oci.
2: És normal voler sortir.
3: Sí, sí. Bé, bueno, ara el que diu la Rosa, nosaltres hem començat aquest projecte que és l'oci autònom per quedar entre nosaltres, no? I poder sortir.
5: I què tal, Joan, com va?
3: De moment bé. De moment bé.
5: Però encara tenen algun petit
3: problema. Algun problema, però mica en mica
5: van millorant, sí.
2: La última pregunta és una definició que demanem a tothom, que què és per vosaltres la solidaritat, i espero que la contesteu els dos. Qui comença?
3: Bueno, per mi la solidaritat és ajudar als altres. Com a associació, nosaltres també fem de voluntaris, també. Anem a fer de voluntaris a diferents curses, fer voluntaris amb altres entitats i associacions que defensen altres causes, com per exemple, si ens pregunten, jo què sé, ara necessitem voluntaris per l'associació contra el càncer, vale? Per exemple, no? O per l'associació anticida. No, pues, també anem.
2: Clar, el món del voluntariat.
3: Molt important.
5: Bueno, la nostra associació és molt important perquè molta part de la feina que es fa és via voluntariat. Clar, els tècnics no arriben a tot arreu.
2: Clar.
5: Necessitem dels voluntaris per poder fer pues, això, els socis, els esports, els acompanyaments, moltíssimes coses.
3: Sí. I a part de voluntaris, també rebem voluntaris.
6: Per tu, Rosa.
5: Per mi, la solidaritat. Per mi, la solidaritat, jo la definiria com fer pels demés allò que voldries que fessin per tu. I no tan sols això, sinó que intentar veure les necessitats dels demés per tu poder almenys intentar arribar-hi. La solidaritat, quan hi ha desastres, tothom es volca i tothom fa el que pot i més, i s'ha de fer, no dic el que no, però hi ha moltes coses petites que fan que la gent sigui solidària i que la gent no es veu, no? Són d'aquestes coses que queden soterrades i que el que fan és això, que la gent que té dificultats, ja no parlo a nivell només discapacitats, dificultats en general, econòmiques, socials, d'inserció, del que sigui, hi ha una necessitat i llavors és veure aquella necessitat i intentar fer el que puguis perquè això no sigui així.
2: Doncs amb aquestes dues aportacions tanquem avui l'Espai Solidari. Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Gràcies per convidar-nos.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bon dia, fogoses. Us imagineu un espai on només hi puguin entrar dones? Un espai segur, sense mirades estranyes, on puguis treballar, fer activitats, assistir a conferències, presentacions de producte, fer networking, dinar, o simplement desconnectar una estoneta. Sona glòria, oi? Doncs aquesta és la descripció d'un club social femení. La veritat és que hem hagut d'investigar una mica d'on surt això dels clubs femenins. Pensàvem que era una cosa nova del segle XXI, però la realitat és que no. Fa més de 150 anys que existeixen. Fent una mica d'història, tot va començar el 1868 a Nova York, quan a la periodista Jane Cunningham li van negar l'entrada al sopar de New York Press Club, en honor a Charles Dickens. El motiu? Sí, dona. Doncs bé, en lloc d'acceptar-ho, ella i altres periodistes van decidir crear el seu propi espai. I així va néixer Sorosis, un dels primers clubs femenins de la història. I no va ser l'únic. Ja a principis del 20 hi havia més de 5.000 clubs femenins només als Estats Units. Allà es discutia de política, de cultura, d'educació i el més important és on van començar a organitzar-se el moviment sufragista. És a dir, molts dels drets que avui donem per fets van començar a pensar-se en espais així. És veritat que amb la incorporació massiva de la dona al món laboral, aquests clubs van anar desapareixent, fins ara. Perquè avui, més d'un segle després, tornen a aparèixer clubs de dones a Londres, París, Nova York o Barcelona. No només networking fan, segurament és una altra cosa. I per això avui hem volgut convidar a Beatriz de Vicente, CEO de Juno House, el primer club privat de dones a Catalunya i de tot l'Estat, perquè ens expliqui què és això d'un club privat de dones i que més està aquí. I és que és tan important fer xarxa entre dones per sostenir-nos, per inspirar-nos, per aprendre i reforçar-nos les unes a les altres. I això és el que volem, sororitat. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Doncs comencem, si és que no ho havíem fet ja. Avui tenim, com ho hem dit, a Beatriz de Vicente, especialitzada en estratègia, màrqueting i desenvolupament de negoci, amb més de 15 anys d'experiència en empreses internacionals com PepsiCo, Nintendo, Pirelli. També ha liderat projectes emprenedors i comunitats empresarials i com a CEO de Stilter, bueno, això no m'ha sortit molt bé, Stilter, que és una empresa, i de NetMentora, una organització sense ànim de lucre que impulsa el coneixement i el reconeixement d'emprenedors i emprenedores, i de la qual és vicepresidenta. L'any passat, el 2025, va assumir la direcció executiva de Juno House, el club de dones amb l'objectiu d'impulsar una nova etapa en el projecte, reforçant més la comunitat de professionals, el lideratge femení i l'estratègia des de Barcelona. Beatriz, què és Juno? Juno, perdó, Juno, perquè és la... Saps?
3: Sí, sí, ens ho pronunciem de totes les maneres i no passa res.
1: Sí, sí, sí.
3: Mira, Juno diem que és una comunitat i que també és un espai en el que promovem la igualtat d'oportunitats, ho fem des de l'equitat, i ho fem creant espais de debat, de diàleg, d'inspiració i connexions. I al final tot això genera aquestes oportunitats de visibilitzar el talent i el talent femení.
1: Escolta, però què és un... Explica'ns, què és un club de dones? Perquè un espera que quan entri... es trobarà, jo no sé, no sé què espera, no? Però la veritat és que dius un club de dones. Què esperes? Què és el que és realment?
3: Mira, de fet, jo en aquesta nova etapa estem intentant no posar el club com a fi últim, sinó com a mitjà. Llavors, el que esperem nosaltres en aquesta nova etapa, per mi el club és l'espai que reuneix una comunitat de persones que tenen unes mateixes inquietuds i necessitats. Llavors, el que coincideix allà són persones, en el cas de Juno, que tenen aquesta inquietud de créixer, d'aprendre, de connectar-se, d'aprendre a través dels altres, de sortir una mica inclús del dia a dia i de les zones de confort. I això és algo que té el perfil de dones i d'homes que estan a Juno també. I d'altra banda, són persones que entenen la necessitat del propòsit que afrontem, el que és la igualtat d'oportunitats o el que no és avui la igualtat i el que necessitem que sigui.
1: I què ens podem trobar a Juno, a part d'un espai meravellós que us recomano, mireu-lo perquè és una passada, quan veieu a internet dius, jo vull ser-hi. Què és el que ens podem trobar?
3: Mira, primer, és veritat que sorprèn molt que un espai com aquest estigui al centre de Barcelona, diagonal a Maribau, concretament. Molta gent pensa que, com que tenim la Farinera, estem a Poblenou, però està en el centre mig.
1: Sí, i parlem el vell,
3: de...
1: el cor.
3: tal qual, i parlem d'oasis moltes vegades perquè t'ajuda a desconnectar del món i entrar una mica en aquest espai de creixement, diem. Tens des de zona de, el que són serveis purs i durs, des de zona de restauració, espai per esdeveniments, sales, tenim un estudi que ens serveix també una mica per fomentar aquest espai d'equilibri que intentem promoure molt a Juno, que trobem aquest equilibri entre l'ambició i el creixement professional i també l'equilibri amb la salut mental, el benestar, més 360. Mm-hmm. Dit això, que això al final és un espai i seríem, ens quedaríem amb la part del club, el que et pots trobar cada dia són persones i esdeveniments que el que busquen és connectar i desconnectar a través de la inspiració i del coneixement. I trobes temes de qualsevol. O sigui, estem parlant de geopolítica, igual que estem parlant d'economia o de restauració o de vins, o l'altre ja feia un tema amb les dones del Cava, del Penedès. O sigui, uh-huh, pots trobar qualsevol temàtica que t'ajuda a connectar i a desconnectar.
1: Per tant, el que ens trobarem és moltes dones treballant i moltes dones fent networking, és a dir, compartint.
3: Sí.
1: No? Tu que fas, jo que faig, no? Una sí. mica aquest espai com una àgora.
3: Sí, sí, sí. Una mica des de posar el coneixement i l'experiència dels altres en el centre, totalment.
1: Parlem de dones o també poden haver homes en aquest club? Perquè...
3: Mira, és un gran debat. De fet, hem fet una evolució. A Juno parlàvem del por y para las mujeres, quan va néixer Juno fa 3 anys. Uh-huh. I avui parlem de que és un espai impulsat per les dones, però obert al món. I això té molt a veure amb la transició que estem fent. Jo crec que com a espai que neix per transformar, per canviar alguna cosa, necessita transformar-se en aquest procés també. I estem en aquesta evolució. Poden haver-hi homes, per suposat. És que hi ha d'haver homes. És que no aconseguirem la igualtat si no estem les dues parts que afecten. Per tant, poden haver-hi homes, els esperem conscientment i voluntàriament en tots els espais. Hi ha homes a l'escenari quan hi ha una temàtica potent. Hi ha més dones perquè hi ha moltíssim talent femení que moltes vegades no troba aquest espai on ser visible i necessitem que sigui visible aquest talent. I a les audiències, òbviament, hi ha homes també.
1: Vale, perquè una de les coses que a mi em preocupa és que tenim masses preguntes i poc espai per sí. fer-les, no? Sí. Les dones.
3: Sí.
1: I Juno sembla que en principi seria un espai adient per començar a implementar aquestes preguntes cap a la societat, no?
3: Sí. De fet, fas un matís que per mi és xulo. Jo crec que estem acostumades a espais que han estat creats des de la visió de l'home i liderats per l'home, culturalment, estructuralment, i Juno xoca una mica, precisament, perquè està creat des de la visió de la necessitat i del que viu i les inquietuds d'una dona. Això no vol dir que exclogui a l'home, simplement que balancegem, intentem que aquest espai es miri des d'una altra forma, i això no vol excloure ningú, sinó que li posem una altra mirada per aconseguir donar la visibilitat doncs, a aquest percentatge de la població que habitualment no el té i que no l'ha tingut en el passat i que volem que el tingui en el futur.
1: Escolta'm una cosa, llavors, és un espai elitista? Perquè és una de les coses, quan tu veus el club, te'l mires i quan vas, que jo he tingut l'oportunitat agradable de conèixer-lo, que és una meravella, dius, això deu costar una pasta entrar, no? Que hi ha moltes peculiaritats, hi ha gent que no pot entrar, o podem accedir totes i tots?
3: Vale. Té molts matisos la pregunta que fas. El primer, elitisme, no. Per mi és un tema de necessitats i de prioritats. Els preus són de mercat, no, i tot ja està en el centre de Barcelona. Hem prioritzat que sigui un espai accessible, però és veritat que has de tenir la inquietud i la necessitat com qualsevol altre servei o producte. El preu té molt a veure amb el que t'ofereix i amb el que necessites tu en aquest moment. Sí que és veritat que hi ha, a nivell d'admissions, nosaltres hem posat un comitè d'admissions precisament per assegurar la diversitat. Per mi, qualsevol persona podria formar part de Juno, però has de tenir aquesta doble inquietud del que dèiem, de voler aprendre a compartir i de voler ajudar els altres també per estar en un espai d'aquest tipus. Al final has de voler posar aquest propòsit i ser molt conscient del que vols aconseguir participar en un espai com Juno. No vens a repartir targetes, vens a connectar amb persones, a ajudar altres a créixer a través dels altres, i això genera moltíssimes oportunitats, òbviament. Llavors, quan fem aquests comitès d'admissions, el que busquem és la diversitat. És a dir, assegurar-nos que quan t'assentes en una sessió i intentem treballar molt al petit comitè, estàs assentades amb persones molt diferents a tu. I això és el que ens fa anar seleccionant en funció dels moments en els que estem quin perfil de dones poden entrar a Juno.
1: Escolta, i com ho feu? Perquè això està molt bé, està al centre de Barcelona, però tenint en compte que és el primer gran club, sobretot a Catalunya, crec que la resta sí. de l'Estat també és sí. el primer gran club sí. femení, com ho feu per articular la xarxa amb les que estem a fora? que estem a fora del cercle de la gran ciutat, que és el Cap i Casau?
3: Pues mira, és un gran repte. Primer, de manera natural, t'he de dir que hi ha moltes dones que estan a fora i que troben a Juno aquest espai per, quan estic a Barcelona, saber que tinc l'espai per reunir-me, per fer el dinar, per tenir aquesta sala o per portar els meus equips i treure'ls del dia a dia. Hi ha aquest punt. I després es fa amb aliances. Una de les coses que, quan et deia, hem canviat una mica aquest posicionament de por i para a les mujeres a obrir-nos al món, impulsat per dones però obert al món, busca promoure les aliances també. I les estem fent amb tot l'ecosistema.
1: Escolta, ara deixa'm que et tregui una mica de Juno, vale, i entrem a la teva fase emprenedora, perquè tinc moltes, vale, preguntes com a emprenedora. La primera, com podem ajudar a les dones que volen tornar, per exemple, cap als 50 hi ha com un break en el que les dones ens tornem a plantejar què volem fer amb la nostra vida. Això en molts casos suposa que canviarem, que sortirem d'aquesta zona de confort que era el nostre hàbitat natural i tirarem per coses que ens venen de dins o ens agraden més. Què podem fer per ajudar aquestes dones a articular una nova proposta de negoci, de feina? Moltes vegades no és negoci, perquè no, el que vols és treballar per un altre, per exemple, no? Com les ajudem? Què els hi diem?
3: Hi ha diverses versions del que dius. Jo separo molt el que és l'autoocupació de l'emprenedoria, també perquè vinc, com deies a l'inici, estic a NetMentora, que és una xarxa d'emprenedoria. Llavors separo molt les dues coses perquè crec que tenen necessitats i inquietuds diferents. Crec que la xarxa és crítica en els dos casos. A mi em va canviar professionalment formar part de NetMentora i entendre el potencial de tenir una xarxa de debò al voltant i aquest coneixement i aquest accés a persones que tenen la inquietud de créixer. Crec que això és imprescindible, i més quan fas una transició. El que estàs dient tu és una realitat que ens trobem molt sovint a Juno, eh? Llavors, crec que és imprescindible tenir aquesta xarxa, que et dona la confiança, que et dona les oportunitats, que t'ajuda en aquesta nova etapa. Això és molt potent. Crec que si me'n vaig a la pota emprenedora necessitem finançament. O sigui,
1: això és el que
3: les dones per emprendre, igual que els homes per emprendre, necessitem aquesta aposta econòmica. I hi ha xifres que fan por. El 2% del venture capital va dirigit a dones, el 84% va dirigit a homes.
1: Dos?
3: Sí, el 2. Però el 14 equips mixtes, eh? Però el 2 a dones, el 84% a homes.
1: Tenint en compte que nosaltres, i dic nosaltres, Catalunya i Espanya, és la segona comunitat, el segon país europeu amb emprenedoria.
3: Sí.
1: Darrere d'Irlanda.
3: Sí. Un tema és qui llança, qui activa i qui s'atreveix, i l'altre és qui consolida. I no pots passar a la següent fase sense el finançament. I això està marcant xifres com les que va sortir en aquesta setmana l'informe de que potser m'avanço de temes, eh? Però
1: No, tu avança, tu avança.
3: De Grant Thornton, on es demostra que anem cap enrere. Estava en un 19%, estem en un 18,5% de dones a Espanya en posicions de CEO, però el més fort d'aquestes xifres és que estem a... En 3 anys, hem perdut 10 punts.
1: Hem perdut.
3: És a dir, el mateix que estàvem el 2018, estem al 2025.
1: Estem parlant
3: anem tirant
1: de CEO,
3: cap a baix, en posicions de CEO. Posicions de presidència, estem parlant que a rols de presidència hi ha un 4% de dones.
1: Vale,
3: perquè a Espanya.
1: Una de les coses és que el juny comença a implementar-se aquesta llei de paritat, que l'IBEX 35 ha corregut a contractar dones CEO, però això és una mica feta la llei, feta la trampa, no?
3: Literal. Literal, el que passa que no hi ha una bona resposta a això, és a dir, ninguna de nosaltres vol estar seleccionada pues, perquè és dona. Hem de fer el salt a això i jo crec que ens hem d'avançar. Ja ha caducat aquest discurs, ninguna vol estar en aquesta posició i necessitem avançar.
1: Vale, però com avancem? Vull dir, perquè sí que és cert que si no hi ha aquest estímul per la part pública, la res pública, d'empènyer les dones cap amunt, sembla ser que l'empresa per si mateixa... Escolta, nosaltres arribem a directives mitges i tira que te vas.
3: Sí, aquest és el punt. Per mi, un dels grans reptes de Juno és activar coses. Hem d'explicar quines són les xifres. Encara avui hi ha moltes persones que ens retreuen que no és necessari tota aquesta acció. Quan veus els números t'adones que és absolutament necessari, i per mi el que s'ha de fer des d'un espai com Juno és visibilitzar que estem parlant de talent, que perdem competitivitat quan no tenim talent, que prescindir d'aquest 50% del talent no té cap lògica, i s'ha d'activar la visibilitat, s'ha d'activar qualsevol acció que permeti que ens allunyem del gènere i posem per davant les aptituds.
1: És que, a més, el que em fa gràcia el que dius, perquè fa uns capítols vam parlar amb la Jou López, que em sembla que també també forma part de la vostra xarxa, i parlàvem d'això, no?, de com les dones a partir dels 50 hi ha com una mena de... O sigui, a part del fogot, d'aquest fogot que de tant en tant és molest, tenim un altre fogot, que és un fogot mental, que no aturem mai el cervell. Estem disposades a gairebé tot. És, bueno, jo recordo aquelles imatges de la senyora d'un president que es tirava per un helicòpter, no, als 80 anys, no? Pues una mica als 50 les dones ens arrisquem i ens volem llançades de qualsevol helicòpter, no? I ens falta, potser, aquest empenya endavant.
3: I aquestes referents, eh? Perquè jo crec que també un dels altres punts és això. Jo crec que vull pensar, potser sóc massa ingènua, però vull pensar que abans l'edat era el moment, a mesura que guanyaves anys, era el moment d'anar desapareixent del mapa. Ara l'edat s'entén com a experiència o la volem entendre com a experiència.
1: Bueno, això tu, no tothom.
3: Sí, jo per això et dic, potser des de la ingenuïtat, però també perquè vas fent anys i te n'adones que guanyes confiança i te n'adones de com eres abans i com ets ara. I crec que això s'ha de posar en valor. Té un potencial absolut. Nosaltres, és el que et dic, és una realitat, ens n'adonem. I hi ha moltíssimes dones emprenent. Potser ens falta la visió aquesta d'entendre aquestes referents i visibilitzar empreses com, sembla que era Natura Visée, que la van crear amb els 40 anys, més o menys, a partir dels 40 o els 50, no? L'empresa com a tal es va fundar en edats molt avançades. Hi ha aquest tipus d'emprenedoria o de decisió d'autoocupació, totalment.
1: Però, o sigui, hi ha la llei que diu que promou tot això, però, en canvi... Això també ho llegíem fa molt poc, amb un informe que deia que el feminisme estava cada cop pitjor vist per la societat catalana. És a dir, hi ha com una mena d'anatema, o venen les bruixes, sí. Venen les feministes. És com, saps?
3: Sí. Bueno, de fet, ens hem carregat la paraula. Tu no pots dir feminisme sense que impliqui un posicionament, quan el feminisme no implica cap posicionament, el que demana és la igualtat. O sigui, en aquest punt del llenguatge hem arribat. És veritat, sí. Tenim molts reptes. De fet, és que els joves amb 16 anys, si no m'equivoco, és on estan més separats en la igualtat i en el que és el feminisme, i entenen, ho hem reflexionat diverses cops a Juno, ve del discurs d'odi en el que s'han creat, perquè no ho han viscut, s'han criat en aquest discurs, en el que les dones han de tenir més coses que els homes, que no va d'això, per mi va de trobar la forma en què les dues parts aporten. I no ha de ser una suma zero, és una suma zero, perdó, homes i dones. Uh-huh. És un més dos, vull dir, hem de tirar cap endavant. Que això és el que a vegades ens costa i entrem en debats i són tots igual de vàlids. Nosaltres, de fet, ahir activàvem a Juno, fem el kick-off de comissions d'expertes que hem creat, diferents àrees per entendre quins temes volem parlar i en quins temes necessitem tenir visibilitat, i s'obria el debat de què implicava estar a Juno, qui podia estar, qui no podia estar... Tothom té les seves inquietuds i el seu històric, i des d'aquí construeixes el que esperes. Jo en tinc unes, jo m'he criat a una família, amb tu parlàvem fa temps, m'he criat una família de dones que han liderat negocis. A casa meva s'ha parlat de treballar i no s'ha parlat de gènere mai.
1: Bé, és que a Catalunya, si no recordem malament, tenim un gran brou de dones que han generat negoci de sempre. La mare que tenia una botiga, la marca de roba de nens o no sé què, vull dir, era un teixit textil de petites i mitjanes empreses que permetien això. Deixa'm fer-te una pregunta. No és veritat que l'emprenedoria acaba sent una mica el cul de sac on anem a parar moltes dones, i parlo de dones perquè és el que em toca, moltes dones que no sabem cap a on articular esforços després d'un temps de, a lo millor, haver estat aturada perquè no podies deixar els nens o perquè has decidit canviar, o... No és una mica això, una saca...
3: Si ho fos, o sigui, per mi hi ha un gran repte, que és que la carrera professional d'una dona molts cops no és lineal, igual que la d'un home probablement ho pugui ser. Nosaltres afrontem molts més reptes, la criança, la part de cuidar, o sigui, hi ha tot una evolució que implica que les dones anem i tornem,
1: sí, sí.
3: Quan els homes no ho viuen, això. Llavors, això té un impacte també. El que estàs dient ho he vist en homes i ho he vist en dones, aquest punt d'estar cremat de la vida laboral i decidir a certa edat fins aquí, ja em poso pel meu compte. També et dic, per mi són inquietuds diferents. Que sigui el sac aquest de cultiu, de perfil que busca l'autonomia, etcètera, etcètera, no té res a veure amb el que està buscant l'emprenedoria. Són inquietuds i necessitats diferents. De tenir el teu negoci, això és una cosa, a tenir un negoci...

0: D'entrada ens diu alguna cosa, no? Què ens diu?
1: Jo crec que són aquests reptes que ens trobem i el probablement és l'espai aquest que necessitem per decidir el que volem fer nosaltres. Crec que quan estàs a dintre d'una empresa, crec que aquí et pots trobar a vegades més collada, pots trobar que no tens l'espai i hi ha un punt en el que amb certa edat probablement decideixis fins aquí. Tinc la confiança, tinc els contactes, tinc l'experiència i decidiré pel meu compte. També per lo que deia, hi ha aquest punt més de buscar aquesta llibertat, però després hi ha el punt aquest de les carreres no lineals en els que arriba un punt que per fer compatible una inquietud professional has de decidir per altres vies, que són molt més senzilles i que et donen la flexibilitat i l'espai que necessites.
0: El que passa és que, si mires els números, nosaltres portem el 70% del pes d'una llar. Sigui una llar amb nens o sense nens, perquè pots tenir la cura dels teus grans, no? Dels teus majors. Per tant, les dones, això que dius de la vida laboral lineal, això deu ser molt de màrqueting, perquè no ho havia sentit, però m'agrada molt.
1: No?
0: No.
1: Sí.
0: La vida lineal. Per tant, encara tenim un sostre de vidre, les dones a sobre, no?
1: Que és el gran repte, exacte. Clar. I la conciliació que implica això.
0: Bueno, sí, clar. Hi ha conciliació? És possible la conciliació, doctora?
1: Jo t'ho deia, sóc el pitjor exemple. Jo no sé conciliar, no en sé. És veritat que no tinc els reptes que tenen moltes altres dones, però també tinc un gran suport familiar i de parella. O sigui, suposo perquè m'he criat en això. A casa meva les coses es fan, les dues parts les fan. I quan veig el viatge, em queixo. Però ho dic perquè necessitem visibilitzar-ho. A mi la Núria Bassi, que és una persona que sempre dic, després em mata perquè la menciono sempre, però és una persona que em va dir una cosa, és que tu assumeixis i tiris endavant. Jo tinc perfil de supervivència, tiraré endavant sí o sí. L'altre és que no visibilitzis i que normalitzem certes coses. Uh-huh. Llavors, les hem de dir, ben dites, això m'ho deia sempre la meva mare, ben dit, però
0: si
1: s'ha de dir.
0: Si ben dit es pot dir tot, no?
1: Exacte. Però és veritat que necessites tenir aquest suport, que et permet conciliar. Conciliar és cosa de dues persones o de la llar que tinguis i del que hagis creat a casa. Llavors, això et permetrà moure't més o menys. I després n'hi ha algunes que no ho sabem fer. Però perquè prioritzem altres coses, que és inquietud també.
0: Benvingut sigui. No passa
1: també,
0: res.
1: Si és decisió, benvingut sigui.
0: Vale, perquè fins a quin punt les dones podem decidir? Clar, a mi em fa molta gràcia quan em diuen no, és que he decidit quedar-me a casa. Diu, has decidit o no t'ha quedat més asos? Perquè d'entrada el sou, i això encara no hem parlat, del viatge salarial, el sou, quan tens dos sous a casa, dius, quin perdem? Per tenir, per exemple, fills, o per fer cura dels pares. Quin perdem? El que guanya menys. Malauradament, aquest biaix normalment és cap a la dona. Què fem amb aquesta bretxa salarial que tenim encara?
1: Que és un gran repte, i ara ve tota la llei també de la igualtat salarial, d'aquesta visibilitat, i veurem el que implica, perquè és el que has dit tu, ets la llei, ets la trampa, com amb tot. El canvi ha de ser cultural, o sigui, el repte és estructural. Llavors, necessitem parlar aquestes coses, sí, hi ha gent que s'ofèn i que se sent molesta quan parlem d'aquests temes, s'han de parlar, perquè la realitat és aquesta, és que continues prioritzant molts cops per moltes coses, perquè l'home probablement té el sou més alt, ha tingut més temps de carrera, etc, que la dona és la que acaba de sortir. És una decisió? No ho sé, no t'ho sé dir, perquè això és molt personal. I jutges, si no, estàs emetent el judici de la vida d'una altra persona. Però és massa sovint que acostuma a ser la dona.
0: Clar.
1: I no l'home.
0: Sí. Sí, que és el que et fa sospitar,
1: sí,
0: que hi ha un biaix.
1: Hem de crear aquests espais en els que sigui normal que qualsevol parella puguin prendre les decisions que considerin. I a dia d'avui no estem aquí, encara no.
0: És fort, perquè estem, no oblidem, segle XXI, el 26. El 26 del 21.
1: Sí.
0: I encara estem amb el sostre de vidre de la Simone de Beauvoir, quasi, no? Dius, jo perdoneu-me.
1: I anant endarrere, que això és el pitjor.
0: Això és el que anava a preguntar. Anem cada cop més endarrere.
1: I les xifres ho diuen,
0: amb valors, amb...
1: Sí. Sí, avui parlàvem amb els mitjans i em deia, és la igualtat, però són molts altres valors. El tema de la sostenibilitat, abans parlàvem dels ODS, etc, són coses que anem fent pàgina. Sí.
0: Però què fem? Com a dones, clar, és que jo vull solucions. I he portat una senyora...
1: Juno, solucions, Juno, fem
0: exacte,
1: coses.
0: Exacte. Què fem?
1: S'han de fer coses. O sigui, des de quin posicionament ho estem fent nosaltres? Des de l'acció. Absoluta. Qualsevol cosa que plantegem la fem des de l'acció. Estem parlant de la presència de les dones en el món de l'art. el mateix, fem una activitat, o sigui, nosaltres tenim una sèrie que es diu Beyond Art, on estem donant visibilitat al talent femení. Des del dia 1, expliquem les xifres,

0: però visibilitzem el talent femení. Ara llançarem una campanya, que això suposo que no dec poder dir, però bueno, ara llançarem una campanya perquè que va de visibilitzar el talent femení. Sí, tenim un gran repte. I tenim un repte en un doble sentit, perquè en el moment que presentem aquesta campanya i l'estem començant a construir i anem parlant amb dones, aquesta invisibilitat molts cops és voluntària. I que sigui voluntària és un repte. Ha de ser una decisió personal, visibilitzar-te, òbviament, pujar-te a l'escenari quan et truquen per anar a la ràdio, dir que sí i fer aquest forat, però també té una implicació per les altres. El construir referents és algo que diem totes, però els referents no es construeixen sols, es construeixen donant un pas al front.
1: Llavors,
0: aquest punt de visibilitzar-nos i ser responsables amb el que implica que hi hagi una presència femenina vol dir que nosaltres també hem de fer alguna cosa perquè això passi.
1: És que moltes vegades, i això és una cosa que ens passa a Fogots, però crec que ens passa a tots els mitjans, moltes vegades ens costa que la gent, que les dones d'una certa importància, una certa presència, admetin venir a programes com ara Fogots, no? Perquè tenen, realment són dones molt ocupades o dones molt ocupades i tenim molta feina, però si les altres, les que estan en el seu lloc de treball o a casa, no saben que existiu, que existeix aquesta possibilitat, com arribaran? No?
0: Tal qual, tal qual. I aquesta responsabilitat és superlícit, però hi ha una responsabilitat. O sigui, jo he après amb els anys a no gaudir, perquè sempre et tensa una mica, a mi que m'agrada sortir de la zona de confort, aquestes coses m'agraden sí o sí, però molts cops ho faig pensant en que s'ha de fer sí o sí, després no em podré queixar si no. De que no hi hagi dones en certs llocs. Això ho parlem l'altre dia amb una periodista que precisament deia em van proposar un càrrec i primer vaig pensar què faig jo allà i després vaig pensar és que si no l'agafo jo anirà un home i després em queixaré de que no hi ha dones en certes posicions de lideratge. Doncs pues sí.
1: Sí, el que passa és que costa.
0: Que costa. Costa perquè molt. Són moltes menys, perquè tenim menys visibilitat, perquè ens hem sentit molts cops, i jo ho he dit, falten dones. No falten dones, el que falta és visibilitzar aquest talent femení que existeix.
1: Bueno, però sí que falten amb llocs de poder.
0: Perdó, no falta el talent, tens tota la raó. El que falta és visibilitzar, perquè visibilitzar implica donar oportunitats. Totalment.
1: Clar, perquè visibilitzar... I això és una pregunta que et volia fer com a marketingiana, que ets, per favor, per què els de màrqueting feu servir paraules com a, saps? Networking, que no hi ha la traducció en català.
0: Mira...
1: És que, clar, quan parles amb algú de màrqueting o algun CEO i et dius, sí, perquè soc CEO, el CEO ja encara ho entens, no? Però comença a dir-te el networking, el no sé què, teníem unes paraules apuntats però ara no sé on són.
0: És pitjor encara, eh? Jo que vinc del món emprenedor sóc capaç de tenir una conversa en la que no entenguis cap paraula.
1: No, segur.
0: És algo que és increïble, ho vivíem i ens en reiem molt d'això. Mira, copiem, anem darrere, l'anglès ens sembla sexy i ens sembla més sexy que el català i jo som així, doncs pues no. Totalment.
1: A mi em sembla molt més sexy un català que entengui que un anglès que, mira...
0: No, que potser no entenc ni què m'estàs dient, no?
1: Ah, escolta, l'altre dia la nostra humorista parlava de les girl boss.
0: Vale.
1: Veus? Girl boss.
0: Veus, sí.
1: Les noies jefes, no? Sí. Les xiques jefes, les...
0: Sí.
1: Jovenet. Hi ha una mica aquesta sensació de que la dona perfecta, aquesta dona que s'aixeca a les 5 del matí, que surt a córrer, que porta el gos a pixar i els nens al col·le, o no té nens, però és igual, es maquilla, no sé què, i a més fa ioga, tai chi, i li queda temps per rellegir 3 vegades Guerra i Paz, i dius, això, aquest perfeccionisme, ens fa avançar o...
0: No. Retrocedir absolutament. No existeix i no és necessari, bàsicament.
1: Sí, el no és necessari, jo això ho tenia clar, perquè ja sóc menopàusica.
0: No és realista, no és realista, no som així. Caiem moltes vegades en això, i és veritat, i anem guanyant anys i veiem com ens van traient, perquè ja no som aquest producte perfecte. No hi ha cap necessitat, no és realista i no necessitem ser perfectes ni arribar a tot, no.
1: Bueno, és el que vam... La conclusió a la que va arribar la nostra humorista és que no calia, que ella es trencava el carnet de
0: totalment, el regalem, exacte.
1: Jo ja fa anys que el vaig regalar, sí. Perquè ja em vaig adonar que no... Jo crec que des del 15 ja em vaig adonar que no era perfecte. era un projecte gairebé impossible.
0: I cap inquietud de ser-ho, al contrari.
1: Però clar, la societat et força, demana, sí. No? Has de ser una gran professional, una gran mare, una gran esposa, una gran parella, una gran imbècil. Perdoneu,
0: sí, i nosaltres mateixes, eh? Jo, de fet, ostres, què necessita una emprenedora? I acaba sempre en el punt de la formació en finances, en no sé què, no sé quantos. Jo estic cansada de veure dones hiperpreparades necessitant més formació. No.
1: Bueno,
0: no.
1: estem massa preparades. Després vas a un contracte i diuen no, vostè no, perquè, clar, em deixarà els dos dies. Dius, home, potser no, provi'm.
0: Sí, crec que hem de donar més el pas al front i no necessitar ser perfectes constantment, que és el que ens ensenyen, eh? O sigui, no diré la frase qui la diu, però és veritat que les nenes estem educades en la perfecció i els nens en la valentia, i això té molt a veure en com actuem i com són les nostres carreres. I aquesta perfecció d'aprendre i ser permanentment perfecta, innecessària. Donem el pas i aprenem de camí, que això jo crec que és la part bona que et dona l'emprenedoria.
1: Escolta'm, aquesta pregunta ja per acabar la fem sempre a les nostres convidades. Què li diries a la Beatriz dels 20 anys? Quin consell li donaries?
0: És difícil aquesta pregunta.
1: No, més difícil, per això la deixo sempre pel final.
0: Jo li diria que s'atreveixi.
1: Que salti.
0: Permanentment, que salti, sí. Sí, que és molt divertit i que val la pena, sempre. Sí.
1: Saltar, arriscar-se, és la solució.
0: Sempre.
1: Meravellós. Beatriz, ha estat un plaer tenir-te i escoltar una mica el que és Juno com un club de dones i el que pretén fer a la nostra ciutat i al nostre país, si és que
0: podem
1: saltar.
0: No? Volem saltar.
1: Podem saltar. Gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Doncs aquí estem un dia més amb l'Andrea Román, que ve disposada a enviar a la foguera. Què enviem avui a la foguera?
2: Avui vinc calenteta. Bueno, sempre vinc calenteta a la primavera.
1: La sang altera.
2: Sí, sí, tinc jo el fogot de primavera i vinc enfadada. Ah. Vinc a tirar a la foguera avui les xarxes socials. Però
1: I
2: totes,
1: sembles, doncs.
2: Però totes.
1: Totes.
2: Vinc a explicar-te una historieta que m'ha passat a mi. Vinga. I anem a parlar una estona de tot el que hi ha darrere de les xarxes i, evidentment, anem a enfadar-nos una miqueta i a fer una miqueta de foc.
1: Som-hi!
2: Sembla o no?
1: Som-hi.
2: Mira, jo t'explico. He estat com uns 5 mesos sense xarxes socials, ¿vale? Uh-huh. Jo no estava passant una etapa gaire bona i vaig dir, mira, jo l'últim que necessito és que el senyor Instagram em digui, no, a sobre de que no soy jo muy fina, que el senyor Instagram em digui tot el que no estic fent o el que no soc. No. Vaig desconnectar, no? I perquè tu saps com va això. Tu obres l'Instagram, no? I de cop et diu, bon dia, mira, avui tampoc has fet ni el Pilates a les 6 del matí, però veus aquesta senyora? Mira, aquesta senyora
1: ja
2: s'ha aixecat. Sí, s'ha aixecat, s'ha posat totes les cremes, ha fet un pan de massa madre i ara mateix està obrint 3 empreses. Saps? I jo que no sé ni què he sopat ahir ni on pebrots soc.
1: Ha fet un pa de massa mare, m'ha semblat fantàstic.
2: Sí, bueno, és que, clar, ara començarem
1: si no
2: a parlar una miqueta.
1: Si no és de massa mare, no és pa.
2: No, home, no. Sí, recorda que som girls boss.
1: Bueno,
2: tu el recordes.
1: Però vam llençar el carnet.
2: I tant.
1: No som girls boss, vinga, som-hi.
2: No, som girls i fem el que podem, això està clar.
1: Sí, som les que podem.
2: Pues sí. Llavors, ara he tornat i, clar, quan un ha estat lluny, les estic veient com amb una altra mirada, no?
1: Sí, és com quan deixes un nòvio?
2: Sí.
1: I després el retornes, que unides i dius, ui...
2: Sí, per això diuen que les segones oportunitats no són bones.
1: Les segones parts entre
2: suïcides.
1: Nunca fueron
2: buenas. Nunca fueron buenas.
1: Vinga.
2: Però sí, les xarxes socials, bueno, tothom les fem servir, no? He estat mirant uns estudis i totes les franges d'edats utilitzen unes xarxes o altres, però es diu que gairebé el 83% de la població a Espanya consumeix xarxes socials. O sigui, és
1: 83,
2: quasi tothom,
1: sí, tothom.
2: De tothom, sí. I, quina sorpresa, les que més consumim som les dones per sobre dels homes.
1: Sorpresa, sí.
2: Sorpresa, bueno.
1: Clar, a veure, si ens hem d'aixecar i hem de saber com ens maquillem en el semàfor...
2: Algú ens ho ha de dir.
1: Clar.
2: Algú ens ho ha de dir.
1: I després, clar, hi ha molta xarxa de gastronomia, molta...
2: Sí.
1: Ojo.
2: Sí, però et sorprendrà, o no, he estat mirant els sectors que més presència tenen, no? I més anuncis hi ha, i més contingut hi ha. De tots els sectors, el tercer és el de la bellesa.
1: Clar.
2: El segon són viatges i el primer és entreteniment, perquè sí que hi ha una part d'entreteniment, no? Però el tercer sector mundial de contingut i de negoci a les xarxes socials és la bellesa.
1: Tots per què
2: els productes...
1: serà?
2: Que raro, ¿verdad?
1: Raro.
2: Mira, una cosa que no...
1: Que no et quadra.
2: Que no em quadra, no em quadra. Però clar, les xarxes socials, o sigui, jo no dic que siguin dolentes.
1: No, bueno, sí, podem dir-ho, però...
2: Per mi sí que ho són, però sí que poden tenir una part d'entreteniment i que ens poden ajudar a desconnectar i de més, no? Jo, les xarxes socials dic que són com un bitxo, ¿vale? Que et piquen Ja veuràs. Ara, jo...
1: Vinga,
2: ja veuràs,
1: no,
2: ja.
1: No, tu a lo tuyo.
2: Súbete, que te llevo.
1: Vinga.
2: Jo avui estava pensant, dic, són com un bitxo, ¿vale? Tu et piquen, tu no te n'adones, i al principi fa com gràcia, no? Dius, bueno, comença a ensenyar-te contingut i dius, mira, aquest restaurant sí que el vull provar, no? O aquest taller de ceràmica, va, sí que l'hauria de fer. Oh, mira, o aquesta crema, va, només no compraré aquesta crema, a veure què tal, no? Al principi, innocent, dius, que guai, continguts que m'agraden, no? Bueno, ai, sembla que em parlen a mi. Però, clar, és un bitxo verinós, Charo.
1: Ah, sí.
2: I te va enverinant, plenant el cap i el cos de coses, ¿vale? I potser, fins que arriba un dia que estàs tu tan tranquil·la, a lo millor a casa teva, t'has assentat al sofà 5 minutets i dius, ai, em sembla que hauria d'estar fent sentadilles, eh?
1: Ah! Jo això no ho diré mai, ni les xarxes. Que
2: bueno,
1: no,
2: però potser ara després podem parlar una mica d'aquest suratú, no? Rangos d'edat i de més, sí que hi ha diferents tipus de contingut, però sempre hi ha, no, aquest missatge de i si fas això, i si hauries de fer això, perquè la xarxa social, bueno, aquest bitxo és l'algoritme, no?
1: Algoritme.
2: El bitxo aquest que et pica, que t'enverina, es diu algoritme en el món de les xarxes socials.
1: Vale?
2: Un algoritme, però, bueno, el que és un filtre, no? Una espècie de màquina intel·ligent que el que fa és escanejar el que tu fas, no? Va mirant a veure què fa la Charo a les xarxes socials, a veure què li agrada, llavors l'algoritme fa la seva feina per ensenyar-te només allò que t'agrada.
1: Això fa molta por, perquè a vegades estàs parlant de... D'acord. Jo què sé, anem a Turquia. Sí. Sempre, tothom vol anar a Turquia. No sé, a posar-se cabell, jo que sí. No, i de cop i volta, pam!
2: Turquia. És com quan les iaies, tu els hi deies, ai, m'ha agradat molt aquest pastís de formatge, ja donava igual el dia que anessis a casa de la iaia que tenies pastís de formatge, potser fins que ja no t'agradés, però és igual, per la iaia tu eres algú que menjava i que
1: pastís
2: li encantava.
1: Pastís de formatge.
2: Doncs l'algoritme és el mateix.
1: És un pastís de formatge.
2: És la iaia que te veu i diu, això li agrada, doncs més i més i més i més i tota l'estona. Vale, aquest és el bitxo.
1: És el bitxo del pastís de formatge, m'ha encantat.
2: I l'algoritme és, bueno, el que dius, Turquia, o te ves un vídeo de gatitos, no, de gatets, pensa que ets una senyora que té 14 gats i viu sola, i tot el que veuràs són vídeos de gatets després.
1: O senyor que viu sol.
2: Però hi ha molt d'estigma, la loca de los gatos, no ho dic,
1: clar. No ho dius gratis, és veritat, home. El que es diu, els dibuixos animats.
2: El Simpson.
1: El Simpson, hi ha la loca de los gatos. Sí,
2: sí, no és el senyor, és el senyor loco, però sí, la loca viatge, de los gatos.
1: El viatge també.
2: Clar. Bueno, fins aquí tot bé. Pots fer fins i tot estar tendresa, no? Una iaia, no? L'algoritme que t'ensenya, no? Que et dona aquest passis de formatge constantment. El problema de tot això és que és un bitxo verinós, l'algoritme. Per què? Doncs perquè l'objectiu que té és que tu passis més temps a la xarxa, consumeixis més continguts, consumeixis més anuncis i acabes comprant-te alguna coseta que potser fa 30 segons ni coneixies ni sabies que existia. Vale? Aquest és l'objectiu de qualsevol algoritme, de qualsevol xarxa social.
1: És que consumeixis algo.
2: Que consumeixis algo o que
1: producte.
2: Siguis algo o que pensis algo. Perquè aquest és el problema. O sigui, l'algoritme no només t'ensenyarà el que sap que t'agrada en base al que tu has fet, no? No, l'algoritme també t'ensenya el que se suposa que t'ha d'agradar, el que se suposa que has de ser i el que se suposa que has de fer en el teu dia a dia. ¿Vale? Aquest és el problema de l'algoritme i el problema de les xarxes socials. És un bombardeig i creen aquest tipus d'addicció, no? O sigui, al final, doncs, per exemple, algú com jo que acabo de tornar a les xarxes, no? Jo crec que l'algoritme ha fet així, ha entrat i ha dit, vale, mujer de 30 i pico, no està casada, no té fills. Activamos PAC, crisi existencial.
1: I bim.
2: I això és aquest és l'experiment que et porto avui.
1: Vinga, som-hi, vale? Entra en l'experiment.
2: Perquè jo he estat fora de les xarxes, no? Jo he entrat, el senyor algoritme, el bitxo aquest ha dit, vale, ja ha tornat. Sembla que no és mare, sembla que no està casada.
1: Ha tornat i encara no està mare.
2: I encara no, Llavors ha activat el PAC existencial. I en què consisteix això? Doncs em mostren-me una sèrie d'anuncis en bucle, de continguts que se suposa que m'interessen o que se suposa que jo hauria de, no?
1: Estar
2: interessada o ser o pensar. I el que et vaig llegir ara, Charo, és la llista real d'un experiment que vaig fer que va ser 10 minuts observant el meu mòbil, ¿vale? I prenent nota de tot el que em va sortir, que, per cert, ni ho he buscat, ni jo segueixo a comptes d'això, no, això és l'algoritme que...
1: Ha decidit
2: que com jo soy este tipo de mujer, esto es lo que yo tengo que consumir.
1: Vinga.
2: Voy a ello, no t'espantis.
1: No.
2: Començo, eh? Corre, congela els teus òvuls, que tens una edat. No et posis maquillatge. La dona natural es porta. Té un descompte per la teva primera sessió de Botox. Fes esport, viatja lluny. Dona idees a aquesta ONG per sentir-te millor. Atura la caiguda del cabell. Transforma la teva pell amb aquesta crema revolucionària. Té un descompte per una depilació làser. Et sents trista? Parla amb un coach. Segur que no vols provar el nostre tractament anticel·lulític? Fes feliç a una dona. Dona òvuls. Cuina una sopa com la de la teva mare, amb aquests nous sobres de caldo. Sedueix els homes amb aquesta colònia. T'has donat que tens la pell seca? Has fet ayuno intermitente? I sobretot, sobretot, sigues feliç. Sigues la millor versió de tu mateixa.
1: No ho puc creure!
2: 10 minuts, Charo.
1: No m'ho puc creure!
2: O sigui, segons el meu Instagram, jo estic mig deprimida, mig calva, amb la pell seca, i és massa tard perquè jo tingui fills.
1: A mi em fa gràcia perquè primer diu reserva els homes, diu dona'ls.
2: La qüestió és fer negoci amb mi, saps? No et maquillis, però punxa't Botox. Sigues sí, sí. natural, però treu-te els pèls, carbonitza't les cames amb aquest làser, aquest descompte, no? Llavors, segons el meu algoritme, estic a la merda, però té un codi descompte per absolutament tot.
1: És veritat. A mi no em surt això.
2: Què et surt a tu? Perquè al final això és un negoci per totes les franges d'edat.
1: No, a mi em surten moltes coses de menopausa, moltes, i després em surten coses de viatge.
2: Bueno.
1: I també em surten, i això em preocupa, gatets.
2: Mai... S'ha activat el pack, mujer loca de los gatos. Cuidado.
1: I jo no tinc gats, tinc gossos. Però és igual. És igual, ja entro dins del pack.
2: Correcte.
1: De iaia amb gats.
2: Iaia amb gats.
1: Em fa una certa por, perquè a més sóc al·lèrgica als gats.
2: Ui,
1: però no passa
2: tranquil·la,
1: res.
2: Ja et sortirà vacuna per gats. Tot, està tot pensat. Tot l'engranatge perquè tu consumeixis i facis el que ells volen, s'activa i funciona.
1: A mi m'ha fet una mica de... Ara no sé si abraçar-te, aixecar-me i abraçar-te, perquè clar, diu... Congela els òvuls, no, dona'ls,
2: sí, sí.
1: Depila't. Era una mica tremend. O sigui, és si tremendo. Tu realment estàs malament, t'enfonsa.
2: T'enfonsa, evidentment. Les xarxes, de veritat, és que és un parany que t'atrapa. I jo perquè tinc consciència, però si pensem en les nenes joves...
1: Això és el que t'ho diu.
2: Bueno, segons l'Instagram tinc consciència.
1: Sí, no sé què dirà la teva mare, si tens o no.
2: Clar, és que, però si pensem en l'impacte que pot tenir això amb noies joves, o sigui, les xarxes socials són un catalitzador de trastorns de salut mental, d'alimentació, de tot, perquè al final és un bombardeig constant, camuflat, amb continguts que ens agraden, que ens contratenen, que ens inspiren... No, és una mentida. Al final, jo també pensava, dic, aquest bitxo que et pica, que és l'algoritme que et va enverinant, jo dic, és el Pepito Grillo 2.0, no? El tens aquí, és com una veueta, el Pepito Grillo dolent, no? Que en comptes de dir-te que prenguis bones decisions, com en el Pinocho, és un Pepito Grillo que t'està dient que no ets lo suficientment guapa, que no estàs lo suficientment activa, que no fas suficientment coses durant el dia.
1: Clar, no fas suficientment res.
2: Clar, no ets suficient.
1: Tu no ets prou. Tu no ets prou.
2: Tranquil·leta, que tu no ets prou.
1: Però t'ajudarem.
2: T'ajudarem amb aquest codi de descompte i amb aquest vídeo i amb aquest... És que prou.
1: El codi de descompte.
2: Però és veritat.
1: És brutal.
2: Clar. És veritat. És un negoci, res és gratis. No t'estan entretinguent. T'estan intentant vendre alguna cosa.
1: És impressionant.
2: Claríssimament.
1: Clar, no m'estranya, Andrea, que després et dediquis a l'humor.
2: Home, jo perquè... o em ric d'això o m'heu d'abraçar tot el dia. No sé si m'entens.
1: Jo, quan acabem el programa, t'abraçaré durant 2 minuts o 3 per consolar-te, perquè no obriu les xarxes.
2: No ho feu. Al final hi ha una cosa greu, que és que les xarxes el que volen és que no siguem crítiques, no pensem, no siguem creatives, no seguim el nostre propi instint o el que nosaltres volem. Al final volen adoctrinar-nos d'alguna manera. Quan més bombardeig, menys pensem, menys podem valorar, no? És a dir, jo l'altre dia dic, vull un air fryer. La vull, sí, per què? No ho sé, si jo no cuino, saps? Pues és una mica això, no? Necessito fer ayuno, per què? No ho sé. Vull dir,
1: és igual.
2: Però és part de l'engranatge.
1: El dejú intermitent ha fet molt mal a la cultura mediterrània, ha fet molt mal, senyores. El dejú és una fal·làcia, això.
2: Com totes altres coses. Com el de ser una gelbos que pot amb tot, les xarxes és una plataforma per fer-nos creure que sempre hi ha alguna cosa que no estem fent, algun lloc que no estem viatjant o alguna cosa que no ens hem punxat a la cara o el que sigui. És molt complicat. Per tant, avui, a la foguera, les xarxes, el Pepito Grillo i tot.
1: O sigui, no tirem prou. El Pinocho perquè crema molt.
2: Home.
1: Fes fusta. Pobre, no s'acosta, ell no s'acosta a la foguera. Escolta, Andrea,
2: doncs sí.
1: Un plaer de llançar la foguera amb tu, fora. El que faci falta, i aquestes xarxes les llancem a la foguera.
2: Sí.
1: Nosaltres, les senyores que escoltem aquest programa, ja fa temps que les vam llançar, el que passa és que reboten.
2: Home, és difícil sortir-se'n.
1: Reboten, eh?
2: I tant. És I com... sempre hi ha un dia que dius, ai, això... Sí. Siguem crítiques, siguem crítiques, no passa res.
1: Miraré la sopa de l'àvia, perquè t'ha sortit la
2: sí,
1: sopa.
2: Sí, clar, perquè com que no sóc mare, no sé, com que no sóc mare, ja m'estan dient que la meva sopa no serà igual de bona que la meva mare, per tant, eren uns sobrecitos d'una marca molt coneguda, perquè així en casa també sepa com si mi madre hubiera cocinado. És que prou.
1: Molt bonic.
2: Prou, a la foguera, la sopa.
1: La sopa i prou. El senyor de la xarxa també la tothom, direm.
2: Tothom.
1: Andrea, un plaer. Et tornem a veure el mes que ve?
2: Sí, vinga. Aquí estarem.
1: Gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: Doncs fins aquí el nostre Fogots d'avui, on hem parlat de la importància de la comunitat femenina de la mà de la Beatriz de Vicente i de la trampa a les xarxes socials, amb l'Andrea, que sempre ens deixa amb un somriure a la boca, que avui ens ha deixat amb més d'un somriure, amb una rialla i una cosa fantàstica. I com diu la Gloria Steinem, sola puc arribar lluny, però juntes podem arribar a tot arreu. Ja sabeu, Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.

0: Són les 11 de la nit.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: És mitjanit.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bon dia, obrim per vacances.

0: Ai, avui us proposo un experiment. Sí, m'estan mirant raro els tècnics, És que m'he portat un gelat. Què us sembla si faig avui el sumari menjant gelat per de veritat, No patiu, no patiu, Lluís, Joan Maria. No patiu que jo he portat uns papers, veieu? Uns clínex i si es vessa una mica de gelat, doncs ja ho apanyarem. Vinga, va. És de taronja. Acabo i la cosa va de gelats. Mentrestant, mentre menjo, us deixo unes quantes reflexions. Mira, no sé si esteu al cas, potser no us n'heu enterat. Ahir Espanya va guanyar el Mundial de Futbol. Encara que no siguis massa fan de la Roja, ni del futbol, de fet, ahir era bastant difícil no empatitzar amb Espanya. És allò de l'emoció de grup, no?, que s'encomana. Diuen que és un comportament bàsic dels animals socials. I també perquè al camp hi havia molts animals. I és que els argentins, amb tot el carinyo, van repartir tort i a dret. Poc joc i moltes llesques. Nada de fair play, vistes? Al final, i sense que serveixi de precedent, però el resultat va ser just. És difícil, parlar amb un gelat. També és digne de comentar el que va passar al MetLife Stadium, a la mitja part. Un espectacle a l'estil halftime de la Super Bowl. Amb focs artificials, actuacions musicals coreografiades, una realització audiovisual impossible de bojos. Això sí, sense Bad Bunny. Les actuacions, però, venien a representar tots els continents, i és que és un mundial de futbol. Els renascuts Justin Bieber i Madonna cobrien la quota WASP. Shakira, ben tribal, la quota llatina, junt amb el director veneçolà Gustavo Dudamel. I Àfrica va lluir en l'homenatge a Pelé i amb una coral de nens que sempre queden ben. I Coldplay, bueno, és que Coldplay sempre hi són quan hi ha una celebració de bon rotllo. Tot l'ambient festiu, però grinyolava una miqueta. I és que en un mundial que ha tingut les seves polèmiques i en què Donald Trump estava com a anfitrió, sonava estrany, no? Tanta interculturalitat. I si no, que li preguntin o que li diguin a Omar Artan, aquell àrbitre somalí que a començament de mundial no el van deixar passar els d'immigració, no el van deixar entrar al país. I al final no va poder arbitrar. Però també és veritat, i hem de fer una mica de reflexió, que quan als Estats Units organitza alguna cosa, tots estem allà a punt per les crítiques, Escolta, per una vegada, potser deixem fer i gaudim de l'espectacle, que els americans tindran tot el que vulguis, però d'espectacle en saben fer, són els reis. Jo de tot plegat, de la mitja part d'ahir em quedo amb la quota asiàtica, la del grup de pop, de K-pop, de fet, de K-pop BTS. I és que he pensat que amb aquesta cançó Dynamite no hi ha millor manera de començar la setmana. Bé, amb això i el gelat de taronja que m'estic menjant. Va, que saludem l'Enric de Cardedeu, a veure com hem passat el cap de setmana. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Hola. Què tal, com estem?
0: És molt difícil fer ràdio i menjar un gelat, He fet trampa. Oi. He fet trampa. És que salivo.
1: Però segur que la fas inclús encara una mica més feliç que normalment, aquesta ràdio, avui.
0: Avui sí, perquè estic fresqueta.
1: Veus que sí?
0: Sí. Què m'expliques? Que avui va de gelats la cosa. I mira, ahir me'n vaig posar al congelador. A mi els que més m'agraden són els fem naltres. Naltros, que diem aquí. No?
1: Exacte.
0: Aquells que posem taronjada, vaig posar suc de taronja i al congelador. Iau.
1: Oi que sí, antigament sempre fèiem això de clavar el palet a qualsevol cosa i després, vinga, ja els teníem creats a caseta. I és que avui, com comentes, Núria, el tema del dia són els gelats. Quin és el vostre gelat preferit? En quin format? De quin gust? Fins i tot, on prefereixes menjar-te'l? De fet, la pregunta va, la deixo completament oberta. Què et sembla?
0: Molt bé, perquè en general, vull dir, tant si són de llet com d'aigua, com si són amb con, amb terrina, és igual. Podem triar el que vulguem, el sabor, també.
1: El que vulgueu. Absolutament tot el que tingueu amb el gelat, forma, gustos, a veure què us sembla, quin és el millor de l'estiu. Així que, Núria, jo, com cada matí, m'he anat a rebuscar entre la paperassa i història i he intentat anar...
0: Sí.
1: Doncs a l'arrel d'aquesta fantàstica invenció que, sens dubte, si l'estiu tingués un logotip, aquest en seria la imatge, estic convençut. Així que, després de molt investigar, el que he descobert és que, pel que fa a gelats com a tal, podem trobar els primers indicis a la Xina, sobre el 1800 abans de Crist, poca broma amb l'època. I és que, com la gran majoria de vegades, els països orientals van ser pioners. En aquest cas, preparaven masses d'arròs i llet barrejades amb neu o gel, una pràctica que, més endavant, es va estendre per Pèrsia i l'antiga Roma, on eren els emperadors els que gaudien de sorbets de fruita. Però tenim més referents, i és que també a Pèrsia, al segle IV abans de Crist, hi havien unes apreciades postres gelades només a l'abast de la reialesa, altra vegada, preparades amb aigua de roses i cabell d'àngel.
0: Ostres! Aigua de roses i cabell d'àngel!
1: Això d'estar bo de nassos, No soc molt fan de l'aigua de roses, però del cabell d'àngel me'n faria un fart. que sí?
0: Doncs enviarem uns pastissets d'aquí de Rasquera. Vinga,
1: exacte.
0: Apuntat.
1: I de fet, a Egipte i també a Roma, els esclaus recol·lectaven neus de les muntanyes per refredar vins i sucs de fruita, mentre que des d'Itàlia, ja cap al segle XIII, es van començar a introduir les receptes de gelats de llet i fruites arreu d'Europa. No obstant, però, no va ser fins al 1686 a França que el cuiner sicilià Francesco Procopio, no sé si es diu així, va obrir la primera gelateria, popularitzant així el gelat comercial i, Núria, fins a dia d'avui, ja que...
0: Sí, però escolta, fixa't en el que has dit, a França es va obrir, però el cuiner era italià.
1: Italià. Aquests dos països que sempre han rivalitzat, sí, no?, amb el bressol de la cuina a nivell, podríem dir, gairebé mundial, com a mínim, amb la cuina establerta avui en dia, no?
0: I això va ser el 1600, m'has dit?
1: 1686, poca broma, eh? Poca broma. Sí. De fet, ja després d'això, i fins a dia d'avui, ja que dels anys 60, la industrialització va convertir aquest apreciat, estimat, i deixa'm dir, Núria, venerat per tots i totes nosaltres, producte, en un gaudi de masses arreu del món, així que tenim molt referències, però el que està clar és que segur que serà una cosa que durarà arreu dels anys.
0: Molt bé, mentre es faci calor, aquí sembla que sí que en farà.
1: Sí, també tenim per anys això, correcte. Malauradament.
0: Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Recorda'ns com podem participar d'aquesta consulta que estem fent ciutadana i importantíssima, perquè ho hem de saber. Què doncs preferiu? Guaita. Quin gelat preferiu? Com ho fem?
1: Primer de tot, entrar a l'Instagram, seguir-nos, que us agradarà molt tot el que anem publicant per allà, ens coneixereu a tots i a totes, i tot el contingut que anem fent. L'Instagram es diu Obert Vacances, recordem, Obert Vacances, i comenteu el mateix reel, ens envieu un missatge o inclús per WhatsApp, que ho veureu als reels i les històries que pengem el número de WhatsApp, per àudios, tot el que vulgueu, ens dieu.
0: Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: A reveure, bon programa, fins ara.
0: Tornarem a parlar amb l'Enric, serà a les 10 per recollir els primers missatges que ens estiguin arribant. Recordeu que us estem preguntant quin és el vostre gelat preferit amb totes les seves dimensions, tant de forma com de sabor. I el que fem ara és arrencar programa amb els continguts que tenim avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Doncs la primera entrevista ens parlarà sobre riscos laborals, però especialment ara a l'estiu. Després coneixerem un grup d'havaneres molt, molt jove que trencaran tots els motlles i ens explicaran que les havaneres això no és només cosa de gent gran. Us explicarem també què cal fer per aconseguir el vostre aval escolar, fins a quina edat i amb què es pot gastar en definitiva. És una ajuda, ja sabeu, que dona la Generalitat perquè l'arribada a l'escola no sigui tan feixuga. I a nivell de podcast, tres toquen els dilluns. El podcast sobre castells, en què us posarem el dia sobre les diades castelleres que hi ha hagut al cap de setmana. El podcast sobre mar a mar, que es porten des de l'escala, avui parlant sobre pesca. I el Freaky Time de Vilafant, avui amb un manga molt, molt xulo. Un anime, de fet, una sèrie anime molt xula i molt llarga, ideal per veure aquest estiu, perquè si no, durant la temporada no tindreu temps, segurament. One Piece, una de pirates. I ara sí, ens posem una mica més seriosos i anem a conèixer quina és l'actualitat de Catalunya avui.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada, com és habitual, la fem a Girona, saludant el Saïd Esbai. Saïd, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, i anem cap aquí, cap a casa vostra, al Baix Empordà. 22.000 persones han assistit a la fira del circ de carrer de la Bisbal d'Empordà.
1: L'esdeveniment, doncs, va tornar a omplir també els carrers i les places del poble de clowns, també malabaristes i trapezistes. Enguany, 12 companyies han escollit el festival per estrenar-hi els seus espectacles, un fet que Eva Gasull, membre de l'organització, qualifica, en aquest cas, de motiu d'orgull. Anem a escoltar-la.
2: Clar, una altra màxima per nosaltres té a veure amb cobrir tots els públics, totes les disciplines, i circ clàssic, però també circ contemporani, no? I el circ és risc, programat també és risc, no? I ens agrada poder arribar a tothom. Ja no només des de les edats, sinó del que deia, no? Les diferents disciplines, els diferents estils, circ més clàssic, circ més contemporani...
1: En aquest cas, Gasull també n'ha fet un balanç positiu i destaca que tenen un públic bastant fidel tant d'arreu de Catalunya com també de França.
0: No pareu de fer festivals, perquè teniu aquest de circ, però també el de Peralada.
1: Imagina't, doncs, el Festival de Peralada, que obre la seva quarantè aniversari amb la intensitat de l'òpera. Tot això fins al dia 9 d'agost. Peralada revisitarà, en aquest cas, 4 dècades de trajectòria amb noms destacats del gènere.
0: Més enllà dels festivals, en clau de successos, Saïd?
1: Doncs un home de 76 anys que mor ofegat a una platja de Castelló d'Empúries. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, ja són 12 les persones que han mort a les platges catalanes.
0: I ara sí, la darrera notícia ens du cap a Girona.
1: Doncs a Girona, que inaugurem un memorial en honor al periodista i escriptor Carles Rahola al Cementiri Vell. L'espai es troba, de fet, al Cementiri Vell, a la terrassa sud del departament de Sant Salvador d'Horta, on descansen, en aquest cas, les restes de Rahola.
0: Saïd Esbai, des de Girona FM, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana.
1: Una abraçada.
0: La propera parada la fem a Rubí, amb la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Com ha anat la celebració del Mundial en terres barcelonines?
3: Doncs mira, ahir l'afició de la selecció espanyola va celebrar durant la matinada la victòria a la final del Mundial de Futbol Masculí contra l'Argentina. Unes 30.000 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, van omplir la plataforma del fòrum amb seguidors dels dos equips. Els aficionats espanyols van vibrar amb el resultat final, que no es va decidir fins a la segona meitat de la pròrroga gràcies a un gol de Ferran Torres al partit disputat a New Jersey, als Estats Units. Els seguidors de la selecció que entrena Luis de la Fuente van esclatar d'alegria després de veure com l'àrbitre ja havia anul·lat un gol anterior a Espanya, obra de Nico Williams. El xiulet final va desbordar l'eufòria de seguidors que van celebrar el segon títol de la selecció masculina.
0: De tota manera, bé, això pel que fa al futbol, això va ser diumenge, no? Però dissabte la vau fer grossa també a Barcelona, es va celebrar el Pride amb 140.000 persones o 275.000, depèn de les fonts.
3: Sí, això depèn de les fonts, Núria, com bé saps. Es va celebrar amb una manifestació que tenia per lema totes les realitats, un sol orgull, i la marxa va sortir de Plaça Universitat a les 6 de la tarda. Va recórrer els principals carrers del centre de la ciutat i va acabar el passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i els concerts. L'ambient era molt festiu i familiar amb persones de totes les edats i procedències, i un dels assistents, Manuel Cabezas, afirma que cal continuar manifestant-se fins que hi hagi plena normalitat.
4: Aquestes persones, es diria que en el moment que tothom pugui anar pel carrer agafat de la mà de la seva parella, sigui qui sigui, o fer-se un petó a qualsevol lloc, i ho vegin com algo normal, que és el que hauria de ser, sense prejudicis, això es deixarà de fer. Fins aleshores s'haurà de continuar fent aquestes coses.
3: El president del comitè organitzador del Pride Barcelona, Ferran Poca, també ha aprofitat per condemnar l'agressió que va patir una parella dijous durant la jornada que se celebrava a la plaça Universitat. Recordem que un home va ser detingut com a presumpte autor dels fets quan es va adreçar de manera intimidatòria a dues persones i va insultar-les reiteradament per la seva orientació sexual.
0: I acabem amb una notícia malaurada, la mort d'un infant en una piscina de Calella.
3: Doncs sí, Núria, hem de lamentar la mort d'aquest nen de 6 anys que va morir a una piscina de Calella, al Maresme, segons ha informat Protecció Civil. L'avís el van rebre a les 6 de la tarda i el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos i la policia local s'hi van desplaçar fins als llocs dels fets i es tracta de la 7a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya, el 15 de juny.
0: Paula Iglesias, des de Rubí, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana, també.
3: Bon inici de setmana, Núria.
0: Terres Lleidatanes, Quim Gasó, UAU Ràdio. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Parlem també de fet divers. Troben mort amb signes de violència una dona de 75 anys a Soses.
5: Sí, els Mossos investiguen el cas, que es manté encara sota secret de sumari, mentre el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. Els fets es remunten a la nit d'aquest dissabte a diumenge, passat 11:15 de la nit, quan els serveis d'emergència van rebre l'avís de la desaparició d'una dona de 75 anys al municipi de Soses. Es va activar ràpidament un dispositiu de recerca que hores després va acabar localitzant el cos sense vida de la víctima en un camp de paní situat a tocar de la carretera LP7041 a l'entrada del municipi en direcció a Aitona. Un cop feta la inspecció, els Mossos van confirmar que la mort presentava indicis de violència i per aquest motiu la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent s'ha fet càrrec d'aquesta investigació que encara continua sota secret de sumari. Es diu que la dona havia sortit a passejar el gos com a desaparèixer i a més en el lloc on s'ha trobat el cos també és una zona de conreu molt preguntada pels veïns que acostumen a passejar o a fer esport. Aquest diumenge al migdia desenes de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per guardar un minut de silenci en record de la víctima, per traslladar el condol a la família i el consistori també ha decretat 3 dies de dol oficials.
0: I per altra banda, Càritas Lleida alerta que alguns empresaris es neguen a contractar temporers després de regularitzar-se.
5: En aquest cas, també Unió de Pagesos nega tenir-ne constància, recorda que el sindicat reclamava aquest procés de regularització. Però anem per pams. L'entitat social lleidatana hauria detectat almenys 5 casos en les darreres setmanes, tot i que considera que la xifra real podria ser superior. El responsable del programa Temporers Exclusió Residencial de Càritas Diocesana de Lleida, Jordi Guerrero, explica que alguns empresaris els han dit que no els hi volen fer contractes i ara es troben que perden la feina, una situació que dificulta, evidentment, que aquestes persones puguin acreditar cotitzacions i renovar la seva documentació.
6: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes. Clar, que aquests nois es troben que ara perden aquesta feina i que ells han de cotitzar, o sigui, han de tenir contracte, perquè si no l'any que ve, no, al no cotitzar, no podran renovar la documentació. I d'aquests casos n'hi tenim uns quants, estem trobant uns quants.
5: I per contra, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos del Sindicat Agrari, Carola Xut, assegura que el mateix sindicat no té constància de productors que rebutgin contractar treballadors després de regularitzar la seva situació.
7: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així, no crec que anem per bon camí.
5: I això també recorda que el sindicat feia temps que reclamava aquest procés de regularització per tal de donar resposta a la manca de mà d'obra al camp.
0: Quim Gasó, moltíssimes gràcies des de UAU Lleida. Una abraçada i bon cap de setmana. Bona entrada de setmana.
5: Gràcies.
0: Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: Veus que és dilluns i ja derrapem, sí, com estem?
8: No sabem si som ja divendres, si és dilluns...
0: Sí, no? Vinga, va, ens relaxem i parlem, va, d'inversió al territori.
8: Doncs sí, el Departament de Territori i Habitatge i Transició Ecològica invertirà 121,51 milions d'euros al pressupost del 2026 a diferents projectes del Camp de Tarragona. La consellera d'Interior, Sílvia Paneque, ha assenyalat que aquesta inversió suposa un increment de gairebé 100 milions respecte als comptes de 2023, que va ser de 24,32 milions. Paneque ha desgranat els projectes on es rebran aquestes partides i ha destacat que la principal es destinarà al transport públic i a infraestructures ferroviàries. La consellera ha concretat que la primera fase del tram camp s'endú 89,43 milions.
9: D'aquesta primera fase, l'import que impacta en el pressupost del 2026 és material mòbil, aquest material mòbil que comprarà Ferrocarrils. De la quantitat global que us deia, 38,5, 15,9 ja estan impactats en aquest pressupost. Tallers, que són molt necessaris pel manteniment i per tenir un servei eficient, 5 milions d'euros. Infraestructura, 68, i aquestes subvencions per les obres d'urbanització, 26,2. Per tant, d'una inversió global de 115,6 milions d'euros, ja hi ha aquestes quantitats impactades en el pressupost del 2026.
8: També es faran inversions en carreteres, també s'invertirà en actuacions de conservació, en logística, en sòl industrial i també destaca la construcció construcció d'un carril bici paral·lel a la carretera TV3141 entre Reus i Cambrils.
0: I per altra banda, Granets Guit de participació a les onades inclusives, sisena jornada, una iniciativa organitzada per l'associació Si jo puc, tu també, Pilep.
8: Sí, Granets Guit de participació en aquesta jornada, però ara el que volia parlar jo era del concurs de castells. No passa res, Núria, si vols t'ho explico igual. Avui se sortegen les entrades del concurs de castells, el concurs, l'espectacle casteller més gran del món, i enguany ha canviat la fórmula per aconseguir entrades. Normalment tu entraves a una pàgina web i el dia que tocava compraves les teves entrades, però enguany el que han fet és que hi ha hagut 3 dies per inscriure's i totes les persones que han volgut s'han pogut inscriure en una pàgina web, i avui es farà un sorteig al Teatre de Tarragona. En total s'han demanat, en compte, 87.286 entrades, 19.709 s'han sol·licitat per la jornada de dissabte i 67.577 s'han sol·licitat per la jornada de diumenge. A l'últim concurs de castells es van esgotar totes les localitats en poques hores per la jornada de diumenge, i en concret n'hi havia aproximadament unes 6.000. Per tant, enguany sembla que passarà més o menys el mateix. Recordem que un cop hagi fet aquest sorteig, les persones que siguin afortunades tindran 15 dies per comprar les seves entrades, i si no ho fan, es passarà al següent número de la llista del sorteig.
0: Molt bé, doncs això és l'actualitat avui mateix de Tarragona. Ho deixem aquí, Marina, moltes gràcies.
8: Adeu.
10: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: Primera entrevista ens du a parlar sobre sinistralitat laboral i és que el sindicat Comissions Obreres advertia la setmana passada que la demarcació de Lleida encapçala les xifres de sinistralitat laboral a causa de la calor a tota Catalunya. A partir de les dades extretes de l'Observatori del Treball, vinculen aquesta mortalitat més alta amb el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana. Un sector molt més exposat de forma continuada a les situacions meteorològiques extremes que pateix de forma més pronunciada les cada vegada més habituals onades de calor. La sinistralitat laboral no és només un greuge propi del món agrícola o de les terres de Lleida. Parlem d'un problema global i que segurament s'agreuja durant l'estiu. Per abordar aquest tema, avui ens acompanya la Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, i de fet aquí acompanya és el company Quim Gasó de UAU Lleida Ràdio. Quim Gasó, bon dia de nou.
1: Efectivament, bon dia de nou. La saludem des d'aquí, a la Mònica Pérez, com he dit, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Parlàvem sobre aquest pes de la sinistralitat laboral a la demarcació de Lleida en un inici, però volíem extrapolar, volíem obrir una mica de mires i fer el balanç d'aquest greuge arreu de Catalunya, i perquè ens fem una idea, necessitaríem que ens aclarissis també quin és el pes real de la sinistralitat laboral a Catalunya en aquests darrers anys.
2: Doncs mireu, per nosaltres és un dels problemes més greus que tenim en l'àmbit laboral. Hem de pensar que el 2025 la sinistralitat ens va deixar 206.000 accidents de treball arreu de Catalunya, amb 109 persones que van perdre la vida a la feina i 760 persones amb accidents greus, és a dir, que van quedar amb seqüeles, amb lesions greus, no? I veiem que en els darrers anys no millora massa la dada. Sí que és cert que el 2025 vam tenir una lleugera estabilització o baixada del 2%, no? Però les morts a la feina van augmentar un 24%, i aquest primer semestre del 2026 veiem que el total d'accidents de treball doncs creix una miqueta, entorn a l'1%, podríem parlar d'estabilització, però en tot cas no millora, i en canvi els mortals sí que augmenten, no? Augmenten un 40% pràcticament en el primer semestre. Per tant, són xifres molt, molt preocupants, evidentment.
1: I com augmenta aquest cas en una situació tan pronunciada com la que tenim ara mateix d'episodi d'onada de calor continuada?
2: Doncs no tenim estadístiques que ens recullin de manera oficial quants d'aquests accidents de treball tenen a veure directament o indirectament amb la calor. Sí que tenim estudis longitudinals, no?, d'investigadors i investigadores, per exemple, IS Global, no?, el que ens diu és que analitzant accidents de treball des de l'any 89, per tant, amb una mirada prou àmplia, no?, fins als anys més recents, el que veuen és que durant aquestes èpoques de calor augmenta els accidents de treball un 2,7%. No? Si fem una... Agafem aquest 2,7% respecte del total d'accidents de treball al 2025 a Catalunya, doncs prop de 5.500 haurien tingut a veure amb la calor, no? Afecten, doncs, des de la part més evident, que podria ser el cop de calor, a episodis de reducció de la tensió, de la concentració, marejos, és a dir, elements que el cop de calor sí que és un episodi que es pot identificar més clarament, però la resta de sintomatologia o defectes sovint queden una mica més curts.
1: Nosaltres agafàvem el guant d'aquesta denúncia que fèieu la setmana passada des del sindicat, concretant, evidentment, en el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana, però, de nou, ampliant una mica de mires, hi ha algun altre sector que presenti una xifra excepcionalment alta quant a sinistralitat laboral?
2: Sí, preocupen sobretot la construcció, que és un sector amb una incidència molt elevada i any rere any. També la indústria, els diferents sectors de la indústria i, evidentment, l'agricultura, no? Però també ens preocupen altres sectors on la sinistralitat sembla que és menor, per exemple, serveis, no? Però que cada vegada pensem que és menor perquè s'amaguen molts accidents de treball aquí. És a dir, aquí afecten sobretot elements que tenen a veure amb l'organització del treball, no? El ritme del treball, la possibilitat de descansos, horaris... I aquests elements s'expressen més en temes de baixes musculoesquelètiques, de salut mental, no? Que són els dos elements que sembla que preocupen molt ara, no? En les baixes mèdiques. I precisament és on veiem menys prevenció per part de les empreses i són més fàcils d'ocultar perquè, clar, no es manifesten de manera immediata.

0: no? Com, no sé, com una caiguda en altura o com un accident traumàtic amb una màquina, no? Aquests són d'acumulació i per tant, bueno, sembla que no hi hagi tanta accidentabilitat en el sector serveis, en les dades, però els ritmes de treball i l'organització del treball cada vegada més precària doncs estan deixant molts danys a la salut.
1: Parlem de protocols. Aquests, evidentment, van adaptats en funció de cada feina, de cada sector, de cada tipus de treball, però a nivell comú, quines mesures hi ha en totes les empreses, o hi hauria d'haver en totes les empreses, relacionades especialment, doncs, com els dèiem, amb la situació d'aquests dies, amb l'onada de calor?
0: Doncs les mesures, diguem, genèriques, perquè després s'han d'adaptar a cada activitat. Però tindrien a veure, estan totes orientades a intentar evitar o reduir l'acumulació de la calor en el cos, l'acumulació perillosa, no? I tenen a veure doncs, amb generar més descansos, espais a l'ombra o refrigerats, aclimatar el cos, no? O facilitar aigua, roba de treball adequada, que no generi més calor, o donar elements per protegir-se contra el sol, no? Per exemple, el cap, però també la pell i els ulls, no? Perquè parlem molt del cop de calor, però hi ha elements, bueno, hi ha malalties com el càncer de pell o problemes oculars que també poden augmentar. En definitiva, és una combinació, és una combinació de mesures, i quan aquestes mesures són insuficients, doncs sí que s'ha d'evitar el treball en les hores més perilloses o canviar horaris o traslladar feines a hores de més calor o aturar les feines quan ja no es pot treballar ni tan sols amb aquestes mesures, no?
1: T'agafo just per on acabaves, perquè quan parlem d'aquestes feines amb un índex més alt de perillositat, com el món agrícola, com la construcció, has mencionat també la indústria, amb el cap al sector de la neteja urbana, l'any passat va haver també doncs, una mort a Barcelona que va portar bastanta cua. Quines mesures més incorporen o haurien d'incorporar per preservar la salut dels treballadors en dies de més calor?
0: Doncs pensem que una combinació de totes elles. En realitat no hi ha massa més mesures. El que no veiem i el que s'ha de fer és preveure quan s'ha d'aplicar cada mesura i com s'ha d'aplicar. És a dir, veiem protocols molt orientats a actuar només quan hi ha alerta meteorològica, no? Però obliden doncs, tota la valoració, per exemple, si tenim persones vulnerables, de la roba de treball, del ritme o l'esforç físic que s'ha de fer, o de si les màquines que utilitzem en els utensilis de treball estan generant més calor, no? Per tant, hem de fer una valoració de tot això i actuar no només quan hi hagi una alerta meteorològica. És possible que no la tinguem, que a nivell ambiental no tinguem una temperatura molt elevada, però en canvi no. Pensem en el sector, per exemple, de manteniment de carreteres, on tota la maquinària genera un augment de la temperatura molt important. Allà s'ha d'actuar independentment de si tenim o no alerta meteorològica, no? Per tant, els elements que hauríem d'incorporar, més que les mesures concretes, és ordenar aquestes mesures i preveure quan s'han d'aplicar i com, i qui ha de, per exemple, no? Qui vigila en l'empresa quan tenim una alerta meteorològica? Qui fa el seguiment, no? O qui ha d'ordenar que els treballs s'han d'aturar o que s'ha de fer un descans, no? Totes aquestes qüestions són les que haurien de ser comuns en els protocols.
1: Correcte, perquè sobre el paper imaginem que pot haver moltes mesures, molt completes i molt bones, però al final el quid de la qüestió està en l'aplicació d'aquestes. No sé si teniu dades exactes, però en quin grau es compleixen aquests protocols?
0: Dades exactes no en tenim. El que sí que tenim són doncs l'experiència dels nostres delegats i delegades, la nostra experiència de consultes en les empreses, i veiem això, que en molts casos on directament no hi ha un protocol, no s'ha previst com actuar, o són protocols molt genèrics, no? Que recullen aquestes mesures genèriques, però, com dic, no tenen en compte com ho portem a la realitat de cada empresa. No és el mateix una gran empresa, una petita empresa, la cadena jeràrquica de mandi, no? Qui dona les ordres, és molt diferent en cada empresa, no? I, per exemple, no, el sector de jardineria sí que trobem algunes persones treballadores que ja porten pulseres que d'alguna manera detecten un possible cop de calor abans que succeeixi, però després entren en vehicles que estan a 40 graus perquè no hi ha aire condicionat en el vehicle. No? Aquests són la situació que trobem de manera general a les empreses, no? Que no es tenen en compte tots els elements de la feina que poden estar empitjorant o fer més perillosa la carrera.
1: I amb aquesta vista, amb aquest objectiu d'intentar incrementar el compliment de la normativa, la solució hauria de passar per un tema de més conscienciació, per més inspeccions laborals. És un tema, el fet de l'incompliment d'uns costos econòmics per les empreses. Com us expliqueu?
0: Bueno, la situació té a veure, efectivament, amb que la prevenció de riscos laborals, no només en l'exposició a la calor, sinó a nivell genèric, té certs dèficits molt importants en quant al compliment empresarial. Això no deixen de ser inversions que han de fer les empreses. I més enllà de les polítiques, que m'atreviria a dir, bonistes, no? Que fan públicament de preocupació per la salut de les persones de treballadores, quan es tracta realment de veure si prioritzem la inversió econòmica o no, doncs optant pel no. I es protegeixen la salut de les persones treballadores. Passa, lògicament, per més conscienciació, més responsabilitat empresarial, però també per més control públic de la situació, de l'autoritat laboral i de la inspecció de treball, i per modificar els elements de la llei de prevenció i de la normativa que la desenvolupa, d'alguns reial decrets, per controlar millor la qualitat preventiva que es fa a les empreses, no? Més enllà dels documents, dels protocols, de les avaluacions de riscos, no? Si realment s'estan portant a la realitat aquests documents.
1: Deixaves entreveure abans que sovint us trobem que moltes afectacions derivades d'aquestes altes temperatures no s'acaben reconeixent com a accidents laborals. Avui és molt evident que un temporer, per exemple, en el cas de la setmana passada aquí a Lleida, mort per un cop de calor, la causa-efecte és bastant clara, però ja imagino que hi ha altres símptomes, altres conseqüències en les quals aquesta vinculació és molt més difícil de fer alguns cops.
0: Sí, perquè les estadístiques diguem que classifiquen els accidents de treball per la manera en la que ocorre, no? més que per la causa. Podem tenir, per exemple, persones treballant en teulades que per un mareig, per una falta d'atenció, doncs es produeix l'accident. Clar, aquí la gravetat és que aquella persona hauria d'estar amb un element de subjecció, no? Si tu tens un mareig, però la seguretat en la feina evita que caiguis, doncs no tindrem un accident de treball mortal, no? Per tant, en aquests casos, diguem que l'accident passa més per una qüestió greu, com és una manca de seguretat en la feina, i així es registra, però no s'acaba d'identificar la causa final, no? És un exemple per explicar quina és una mica la situació. Realment, l'efecte directe o indirecte de la calor no s'està veient de manera clara en les estadístiques.
2: Interessantíssima aquesta entrevista, i crec que malauradament n'haurem de seguir parlant, sobre l'afectació de la calor dins el que són els riscos laborals, Quim.
1: Molt probablement, i més amb aquesta nova onada de calor que es torna a aproximar.
2: Doncs vinga, així tanquem el retrat general de la sinistralitat laboral a Catalunya durant aquests mesos. N'hem parlat amb Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Moltes gràcies, Mònica, i moltes gràcies, Quim Gassó, des de UAU.
1: Adéu, bon dia.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Bon dia.
3: Adéu. Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: I anem a conèixer quina és l'actualitat pel que fa al món casteller.
4: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
5: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana. Després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies, i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a comprendre millor el món dels castells. Un espai que aquest estiu també posarà la mirada, una de les grans cites, com és el concurs de castells, i hi ha qüestions que van més enllà de la plaça. Preparats? Som-hi!
4: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
5: Doncs toca analitzar el que ha sigut aquest cap de setmana i comencem amb la festa major de la Riera de Gaià, on la colla Joves Xiquets de Valls va recuperar el 5 de 8 dos anys després. Els de la camisa vermella aconsegueixen d'aquesta manera eixamplar la base i el ventall de castells amb l'estructura de 5 que els pot fer somiar amb alternatives de cara al concurs de castells. Per la seva banda, els Xiquets del Serrallo van tornar a descarregar el tercer 4-8 consecutiu de la seva història, el primer fora de casa. Finalment, els nois de la Torre van tornar a completar la mateixa diada que el quadre de Santa Rosalia. La Torre de 7, el 7 de 7 i el 5 de 7 per continuar somiant amb l'objectiu d'assistir el dissabte al concurs de castells. També destaquem, sens dubte, la diada del 6è memorial, Pepe Rodríguez, al cap de la vila de Sitges, amb els castells de Vilafranca, que van prémer l'accelerador descarregant la Torre de 9 amb folre i manilles, que va quedar pendent a Altafulla. Els verds van assolir la gama extra del Garraf amb el 5 de 9 amb folre i el Pilar de 8 amb folre i manilles, el primer que descarregaven a Sitges, una diada absolutament exuberant i poderosa. Per la seva banda, diada emotiva important de la jove de Sitges, que també va assolir el seu objectiu en descarregar el 4 de 8, primer cop que el fa en dues setmanes consecutives. Els de la camisa de color vi també van completar el 3 de 7 aixecat per sota, el segon de temporada, i que van acabar de rodonir amb el 7 de 7 i un vano de 5.
4: Segona ronda. Agenda de plaça.
5: En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les properes diades més interessants del proper cap de setmana i l'últim del mes de juliol. La nostra atenció es centra sobretot en dissabte 25 de juliol, en la Diada de les Santes de Mataró. Enguany, però, serà a les 5 de la tarda. Ja fa 3 anys que es va passar aquesta Diada Castellera a la tarda, però enguany s'avança una hora per arribar a temps a la crida de Festa Major de les Santes. Una diada que servirà també com a efemèride de la celebració dels 30 anys dels capgrossos de Mataró, que compartiran plaça amb els Minyons de Terra i els castellers de Vilafranca. Aquesta diada la podreu seguir en directe per les televisions locals i també per la plataforma La Xarxa Més. Una altra diada que ens hi hem de fixar aquest dissabte 25 de juliol és la festa de Santana a Reus. L'actuació comptarà amb els brivalls de Cornudella, la colla castellera de Sant Pere Sant Pau i també els Xiquets de Reus. Per diumenge ens fixem amb la diada de Santana al Vendrell a 2:15 del migdia, amb els nens del Vendrell com a única colla i que voldrà, sens dubte, portar les seves millors estructures després del bon paper mostrat al Catllà. Diada que es podrà seguir en directe per Ràdio Televisió al Vendrell. I finalment, marxem cap a la dia de Festa Major de Salt a partir de 11:45 del migdia amb els castells de Barcelona, els Marecs de Salt, els Tirallongues de Manresa i els Xerrics d'Olot.
4: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
5: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Si us explicàvem a l'anterior podcast el nou sistema d'entrades del 30è concurs de castells, ara ja tenim les dades definitives de les persones demandants a assistir a l'espectacle casteller més gran del món a la Tarracorena, plaça de Tarragona. Per la dia de dissabte s'han sol·licitat més de 19.000 entrades amb més de 6.000 persones inscrites. Per la dia del proper diumenge 4 d'octubre s'han sol·licitat fins a 67.500 entrades amb més de 17.600 persones inscrites al 30è concurs de castells. Així valorava aquest fet la directora del concurs de castells, Esther Roca.
6: A nivell organitzatiu, a nivell de concurs, estem contents perquè finalment l'objectiu que teníem, no, que era una mica descongestionar i també democratitzar el procés de la compra d'entrades, ha estat assolit. Ha funcionat molt bé el sistema durant 3 dies, sí que malgrat en algun moment sembla que alguns usuaris no van poder rebre el número, però tal com es va detectar o com se'ns va fer arribar, solucionava amb certa immediatesa.
5: Serà aquest mateix dilluns a les 12 del migdia al Teatre Tarragona que celebrarà el sorteig públic que determinarà el número a partir del qual s'iniciarà la designació d'entrades. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller.
2: Tornen dilluns, de fet, els companys de Ràdio Ciutat de Valls, Amèric Rossiquer a la locució. I nosaltres el que fem és seguir endavant, que falta un quart d'hora, una miqueta més, per arribar a les 10 del matí. I ho fem amb una entrevista que ens du a premiar. Diuen que les havaneres són cosa de gent gran, però hi ha un grup que vol demostrar que no. De Gairó ha estat escollit com un dels 3 finalistes del concurs Sons de la Mediterrània, que és un dels certàmens de referència pel que fa a la música d'arrel catalana. Manel Ferrer, des de Premià, bon dia. Sembla que això de les havaneres està canviant, oi? Ai, mira que bé, Manel, que m'has posat sintonia i tot. Bon dia.
7: del meu amor la noia no podré tornar.
8: Doncs sí, bon dia, Núria, i precisament aquest és un dels objectius de De Gairó, demostrar que les habaneres també poden enganxar el públic jove. En parlem amb el premianenc Roc Ramoneda, membre del grup, perquè ens expliqui què representa aquesta nominació i cap a on vol anar també el projecte. Roc, com estàs? Benvingut.
9: Bé, molt bé, molt content.
8: Primer de tot, enhorabona per aquesta nominació o aquesta fase final del concurs Sons. Us ho esperàveu, això?
9: Doncs la veritat és que no. Nosaltres vam intentar participar a la Fira Mediterrània i no vam aconseguir per temps, vam cometre un error també a l'apuntar-nos, bueno, vam tenir diferents problemes a l'intentar-ho, i bueno, tampoc sabem si hagués sortit la participació a la Fira Mediterrània com a projecte musical. I ens van dir de la pròpia Fira Mediterrània: escolta, no heu arribat a temps de participar i tal, però mira, presenteu-vos el concurs que potser us funciona i tal. I ens vam apuntar i després vam veure que hi havia, jo m'ho vaig mirar el dia abans de que tanquessin inscripcions, i hi havia, no ho sé, com 5 pàgines de propostes, així. Hi havia propostes superinteressants, propostes que jo també coneixia, que havia escoltat alguna vegada, i vam dir, bueno, jo què sé, pues hi ha un altre any, no? I al final, pues mira, ens van dir que sí, que participàvem a la final, i estem supercontents. Ara hem de preparar-ho.
8: I ara què heu de fer? Quines són les següents fases que venen?
9: Només fan una fase, que és la final, que és a dintre del... En el marc de la Fira Mediterrània, que es celebra el Manresa a l'octubre, doncs a un dels primers dies de la fira, que crec que és el dijous 15 d'octubre, que és el dia que se celebra la final, cada grup té 20 minuts per fer un exemple, diguéssim, de la seva actuació. I molt tens bé. Aquests 20 minuts per a demostrar, doncs, la teva proposta.
8: Molt bé. Per qui no us conegui encara, què feu De Gairó i com neix també una mica la idea del grup?
9: De Gairó fem habaneres, però les fem a la nostra manera. I la idea del grup sorgeix principalment del cantant, en Ricard, que se li va ocórrer que era una grandíssima idea fer habaneres, i al principi tots ens ho vam prendre com molt escèpticament. Però la veritat és que tots hem amat molt d'aquest estil musical, i sí que teníem com aquesta intenció de fer alguna cosa com que els joves es poguessin sentir interpel·lats, però que no deixés d'interpel·lar el públic que havia interpel·lat sempre. Llavors intentem jugar com amb aquesta dicotomia d'intentar acostar-ho cap als joves. També el ser jove és més senzill, segurament, però no deixar enrere aquell públic que ha estat sempre el primer peó de les habaneres, diguéssim.
8: Esteu aconseguint apropar les habaneres al públic jove?
9: Ostres, no ho sé. Jo crec que, o sigui, intentar-ho estem intentant, i aconseguir-ho depèn. Crec que quan anem lluny de la zona, sí, de l'àrea metropolitana, potser és més complex, perquè ja anem a coses més concretes d'habaneres, o cantades, o celebracions més concretes moltes vegades, però sí que quan toquem per l'àrea metropolitana o a Barcelona mateix, sí que és veritat que aconseguim que s'acosti gent jove, també... Tenim la sort de que per recorreguts culturals o militants de gent del grup ens han trucat d'alguns llocs que potser no hi haguéssim arribat si no coneguéssim a la gent que ho organitza. Llavors això també, la sort de que si toques en un espai jove, doncs ve la gent jove molts cops. I et descobreixen. Potser hi ha gent que no li agrada o no li remou res, però sí que ens hem trobat amb molta gent que li ha agradat, i bueno, estem molt contents també.
8: Com veu, esteu fent també l'extensió a través de les xarxes socials, perquè suposo que també hi ha molta gent que us ha conegut a través de plataformes.
9: Sí, o sigui, a través de xarxes socials sí que el llenguatge intenta ser molt, o sigui, o fresc, o jove, o digue-li com vulguis, perquè al final és el nostre. També sabem que el públic de sempre, de les habaneres, no ens el guanyarem a les xarxes socials, perquè potser no en fan el mateix ús que nosaltres, i llavors ens l'hem de guanyar, pues, en directe. I sí que xarxes socials, doncs, intentem, pues, això, un llenguatge més fresc, més proper, pues, ensenyar parts de les cançons en formats molt breus i en acústic, pues, no sé, una mica anar jugant amb això per intentar, pues, apropar-nos a aquesta gent.
8: Deies al principi que feu habaneres a la vostra manera, també en alguna entrevista he vist que parlau de post-habaneres. Què vol dir exactament aquest concepte, que ens servirà també per explicar una mica més tècnicament què és el que feu? Feu adaptacions d'habaneres, creeu noves habaneres, per on us moveu?
9: Jo això de post-habaneres ho vaig veure l'altre dia, sí? També, a la notícia del concurs de Sons de la Mediterrània, i no estàvem gaire d'acord nosaltres.
8: D'acord, eh?
9: Nosaltres considerem que fem habaneres, sense més. Pues, l'habanera també... Des de la nostra perspectiva, segur que hi ha gent que ho viu o ho llegeix d'una altra manera, és una cosa bastant hibridable. Vull dir, la pots barrejar amb moltes coses i segueix sent una habanera. Llavors, per nosaltres, sí que són habaneres, només que hi ha una perspectiva juvenil al darrere que potser, en el seu moment, als anys 60, quan tota la, va arrencar tot, tota la habanera moderna a Catalunya, ja hi havia aquesta perspectiva, però clar, estem en uns altres temps i potser, o sigui, l'estem intentant abordar en els altres sense cap pretensió concreta, simplement perquè no som joves i ens surt així.
8: Molt bé. De fet, estem parlant de habaneres, però vosaltres el que sí que feu és incorporar influències d'altres estils, no?, dins aquestes habaneres.
9: Sí, nosaltres, tant en el directe com en aquest EP que vam treure al març, afegim la sardana, això una mica més discretament, perquè no tenim cobla per anar pel món. Sí que afegim molt la rumba, també algunes coses del son, de la salsa i així. Bueno, el bolero, sobretot. O sigui, juguem una mica amb altres estils, perquè en realitat, si tu vas a qualsevol cantada d'habaneres, els concerts d'habaneres no són 100% habaneres. Sempre hi ha barreja d'altres estils, perquè al final pues, la cançó marinera o el cant de taverna no és només l'habanera, vull dir, hi ha altres patrons rítmics i altres coses. Llavors, com nosaltres també anem molt conscients d'això pel gust d'haver anat a moltes cantades, doncs també juguem amb això en la mesura dels nostres gustos, les nostres capacitats, i també de no escapar-nos moltíssim de que tu et pensis que estàs anant a un concert d'habaneres i a sobte et trobis a un concert d'una altra cosa.
8: D'alguna manera, suposo que també el fet de fer habaneres i apropar-lo als joves és una manera també doncs, de garantir aquest patrimoni musical entre els joves. Noteu curiositat quan aneu als llocs i que us escolten doncs, amb especial interès?
9: Sí, és això. Ens hem trobat amb gent jove que potser ha com redescobert l'habanera, que potser era algú que li ressonava de fons i potser s'hi ha posat una miqueta més al descobrir-nos, però tampoc som gaire pretensiosos en ser l'herència de res. Vull dir que si arribem a ser l'herència d'alguna cosa, doncs estupendo. Però no hi ha una pretensió de ser el futur o així. Si el nostre projecte, de fet, serveix perquè surtin més projectes d'arrel que vulguin revisitar segons quins espais musicals o així, endavant. Vull dir, nosaltres bueno, és una proposta que la fem des completament genuïna, no amb la intenció de ser els fills d'una tradició, no? Vull dir, bueno, això, sí.
8: Molt bé. Amb tot el que ens estaves explicant, em preguntava fora de micro, com estan en aquest estiu? No sé com teniu l'agenda.
9: Molt plena. Sí, eh? O sigui, tenim la sort de tenir l'agenda bastant plena. Aquest any encara no hem anunciat alguns dels concerts de l'estiu, perquè no es podien anunciar fins al moment, però sí que és veritat que sense... No sé exactament quan són a l'estiu, però si comptem tot l'any, n'acabaran sent quasi uns 40, o potser arriba als 40, que és bastanta feina. I estem molt contents, perquè també hi ha una part de que nosaltres hem fet molta feina de buscar concerts, d'enviar molts mails, d'estar presents, d'estar allà, d'això que dèiem, de buscar moviment a les xarxes, coses així. Però també hem tingut molta sort que també ens han vingut a buscar d'alguns espais.
8: Que em deies també que tot plegat ho combineu amb la vostra feina fora del món artístic, no? Del grup, no? Que això també suposo que li donen un afegit de feina perquè és anar fent tot un encaix.
9: Sí, bueno, jo crec que és una realitat amb la que es troben la majoria de grups de Catalunya. Nosaltres, evidentment, crec que no ens podem queixar perquè portem 2 anys i hem fet molts concerts, però hi ha gent que porta molts anys i molt de recorregut combinant i fent malabars amb la vida per de dilluns a divendres ser una cosa i de dissabte a diumenge ser-ne una altra. I és un dels problemes de la cultura de Catalunya. Jo crec que hi ha una espècie d'infrafinançament que fa que pues, tot ho hagis de combinar. Nosaltres no ens queixarem de moment perquè portem molt poc temps o no ens queixarem gaire alt, però sí que és veritat que hi ha molts grups que porten molts anys dedicant moltes hores i que segueixen en una situació doncs, precària com a grup. Més enllà de les seves feines personals.
8: Amb tot, dèiem, i esteu parlant de tota aquesta gira, tots aquests concerts d'estiu, no sé si al cap també us dona per pensar més enllà en projectes que voleu tirar endavant o de moment esteu centrats amb la feina d'aquest estiu?
9: De moment estem centrats amb la feina d'aquest estiu. S'ha comentat la idea d'un disc, s'ha comentat perquè de moment tenim l'EP i ja està entre moltes cometes, s'ha comentat, però sí que és veritat que no ens posarem a fer segons què amb tota la feina que tenim a sobre. Vull dir, també, clar, tothom treballa durant tot l'any, ara és el moment de vacances, a més, els altres 3 són professors, vull dir que ara és el moment de vacances, diguéssim, i ens l'hem omplert tot de concerts. Llavors, les setmanes, els dies en els que no tenim res, tothom s'ha muntat coses per anar por ahí. Llavors, que hi ha projectes en ment, 100%. Que ens hi posarem aviat, no. Perquè nosaltres l'any passat, quan vam acabar la gira, automàticament, quan l'estàvem acabant, ja ens estàvem posant a gravar el disc, ja ens, o sigui, com no hem acabat de parar en cap moment, que ja està bé, vull dir, quan estàs començant doncs potser també has d'anar una mica més atropellat. Molt però, bé. Bueno, això, que de moment hi ha coses, però no...
8: Molt bé, per més endavant, eh?
9: Exacte.
8: Molt bé. Parlàvem justament d'aquest EP, ens feies ara menció, com està funcionant i quina rebuda està tenint també per part del públic.
9: Doncs ens esperàvem menys, jo crec. Mm-hmm. Ens esperàvem menys, també hem tingut la sort de comptar amb Propaganda pel Fet, que ha fet de segell, i que ens ha ajudat bastant a tirar-la endavant i també amb tota la gestió i burocràcia que implica publicar cançons a vegades. I està funcionant molt bé. O sigui, és veritat que la música en streaming tampoc és que sigui per tirar coets. Vull dir que és difícil de moure, hi ha moltes complicacions, però bueno, que tenim la sort d'haver comptat amb Propaganda pel Fet, que ens han donat un cop de mà. I això, bé, està funcionant molt bé. Vull dir, no ha deixat de funcionar, que també és... Vull dir que hi ha com una certa escolta recurrent, que tampoc ens diguem cada dia anar mirant a veure quanta gent ho escolta, però... Jo com una certa escolta recurrent i la veritat que s'agraeix perquè, vull dir, hem fet una feina i s'està com recompensant, diguéssim. Mm-hmm.
8: Roc, en el teu cas, que ets de Premià de Mar, el nostre municipi té una vinculació històrica amb les Havaneres. Fins a quin punt t'ha influït a tu això també amb el fet, doncs, ara de treballar o que una part de la teva feina estigui vinculada amb les Havaneres?
9: Jo, o sigui... Jo crec que hi ha un vincle extremadament emocional amb mi i les Havaneres, no tant perquè n'hagi consumit moltes, perquè a casa meva no són gens d'Havaneres, vull dir, no és un estil que els interessi especialment, sinó que jo crec que hi ha un punt emocional molt vinculat i potser no tan de petit, sinó ja més com adolescent i adult.
2: Ai, Roc, ho hem de deixar aquí. És que ens quedem sense temps, Roc Ramoneda i Manel. En tot cas, moltíssimes gràcies per apropar-nos les Havaneres amb aquest nou format. Moltíssima sort amb el concurs Sons de la Mediterrània. Roc Ramoneda, del grup de Gairó, i també Manel Ferrer de Premià. Moltíssimes gràcies, companys.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
14: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
15: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
16: Hola, soy Lena Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
15: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
16: Adeu, embaladins!
13: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
10: xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personal. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo del fins ara secretari general de la conselleria. Escoltem les declaracions de Salvador Illa sobre Moreno.
2: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
1: Es tracta del primer canvi del govern d'Illa que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per tal de reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també redistribució de sediments. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos per la final del Mundial a Barcelona es va saldar amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i també per un furt, a més d'una denúncia per desobediència. El 100, per la seva banda, va atendre també 29 persones, 5 de les quals menys greus. La celebració va reunir prop de 46.000 aficionats entre el Fòrum, la Plaça Catalunya, l'Arc de Triomf i també Plaça Espanya. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques més. Continuarà també restringint l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i també l'espai natural de Montmell-Mermellà. Per tot això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions per garantir la seguretat. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a l'altura de Bàscara, en sentit França, obliga a tallar un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A la resta també complicacions importants a la B10 a Barcelona, els accessos cap a Nus de Llobregat, també a la B20 al Nus de Llobregat i Nus de Trinitat i també a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Cardedeu en sentit Barcelona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: L'estiu que torna, gelat d'aigua salada. Miqui Núñez, que posa les primeres notes musicals en aquesta segona hora de l'Obert per Vacances. Recordeu que us estem preguntant quina mena de gelat preferiu. I ens és igual, terrina, cucurutxo, qualsevol sabor de gel, de llet, el que convingui, de iogurt, que també estan molt de moda amb tot de tòpings, I qui té les respostes a aquesta pregunta són els de Cardedeu. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Què diuen els oients? Què els preparem?
1: Doncs mira, de moment tenim molts àudios que ens han estat enviant i ja et dic jo que no sempre el de xocolata té per què ser el més desitjat, Així que, si et sembla, comencem a punxar algun d'aquests àudios. A veure què diu la nostra audiència.
2: A veure, això dels gelats és tot un tema, perquè, clar, si vaig a, per exemple, a un lloc on venen exclusivament gelats, doncs em demano sempre un cucurutxo de festuc amb xocolata. Però si és un gelat que he de comprar en un supermercat, jo vaig sempre a l'aposta segura, que és un ametllat.
1: Això és veritat, segons on vas a buscar-ho.
0: Sí que passa, que si són de súper tots tenim el nostre, no sé, aquella marca o aquella forma, sí. A vegades et deixes portar per les ofertes, també és veritat, Perquè
1: doncs sí,
0: perquè... doncs ja està, mira, tira.
1: Es paguen el preu d'or, i més ara com està la xocolata i els fruits secs. Però mira, també tenim aquesta opinió, ja veuràs, és de l'Aina.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Jo ara deixaré anar una popular opinion que potser em cauran bastantes crítiques, però ja sé que la pregunta és el millor gelat, però jo us puc dir el pitjor gelat, i per mi és el de xocolata i vainilla. Els trobo avorridíssims. Si parlem del millor gelat, diria que Stracciatella o el de Festa Major, que és un gelat exclusiu de Granollers que us recomano que proveu.
0: Jo vull saber com és aquest gelat de Festa Major de Granollers.
1: Mira, va, doncs emplaçaré aquesta oient, sí, a l'Aina, que ens digui exactament com és aquest gelat de Granollers. Jo també m'he quedat amb les ganes, de fet, Granollers ho tenim aquí propet, així que jo crec que li puc demanar que ens enviï un segon àudio i que ens digui sobre què és. Va, si et sembla, acabem amb un altre, que en tenim més, però que aquest, bé, li agraden els clàssics. Jordi, de Vilanova.
4: Albert, per Vacances, aviam, tots sabem que el millor gelat del món és l'ametllat, però jo el que vinc a dir és que hem de deixar de ser déus. O sigui, hem de deixar de creure'ns Déu amb això de fer gustos de gelat. L'altre dia vaig passar per davant d'una gelateria, de cop tens gust a barrufet, gust a gustos totalment aberrants. No, hem de deixar de ser Déu.
1: Ja ho veus, És que realment després, a la cloenda, jo portaré un recull dels gustos més... Deixa'm dir peculiars, perquè, escolta, contra gustos no hi ha certeses, no? Però sí, Déu-n'hi-do. Ja ho veus.
0: Hem de deixar de ser déus, però amb gelats hi ha moltes coses. Molta gràcia.
1: Exacte, sí, com a concepte de vida, Núria?
0: Sí.
1: Exacte, sí, ser assertius i una mica més tolerants.
0: I estem pensant tota l'estona amb con, amb terrina, amb els gelats que tenim, no?, que comprem al súper, però també hi ha aquells de súper que són com de barra, els gelats de barra.
1: Sí,
0: el tall.
1: Cert.
0: Ara
1: et diré una cosa que... Sí, generacionalment, tu i jo segur que n'hem menjat els diumenges a cals avis. La Comtessa.
0: Oi, la Comtessa, per favor.
1: Oi?
0: I tant.
1: I ja no se'n veu. I abans era un clàssic que feia festa, a més no poder. Era abans de gitano o Comtessa.
0: Sí. Que a més l'anunci era com ASMR, era...
1: Sí, absolutament.
0: Claro, i tant. Bueno, i el crocanti, que ja és una miqueta anterior.
1: Sí.
0: I després els clàssics de tres gustos, no, nata, vainilla i xocolata, entre neules.
1: I tant que sí. Tot té... Sembla galateta, allà.
0: Mira, i és important, també penseu-hi, perquè és superimportant, la manera com mengem el gelat, segons com sigui el gelat.
1: Sí, absolutament. Tu ets de mossegar o de llapar?
0: Jo de llapar. Per sensibilitat de dents, clar. I tu mossegues, no? Tu mossegues, pel que veig.
1: Ja veuràs que el reel d'avui llapa poc. T'haig de dir que vaig quedar tip, perquè me'l menjava ràpid per poder acabar, perquè feia molta calor, però sí, els engoleixo, si es pot dir.
0: Sí, la Maia et devia mirar raro, devia dir, què fa aquest
1: ara? Sí, què fa aquest boig, sí, correcte.
0: Molt bé. Doncs escolta, continueu explicant-nos coses sobre gelats, que recollirem al tancar programa abans de les 11, recollirem les vostres impressions, sobretot, Aina, explica'ns com és aquest gelat de festa. Té raó, l'Aina, l'ametllat és avorridet al final, no?
1: Sí.
0: És la posta segura.
1: Sí, és avorret, així que ja et dic, l'emplacem a que ens enviï... Ara li faré un truc a veure en aquesta oient i que ens digui a veure de què és el gelat de festa major de Granollers.
0: Gràcies, Enric, fins ara.
1: Vinga, a reveure, fins ara.
0: Doncs mireu, hem encarregat a Delta, Ràdio Delta, vaja, que ens expliquin, no, que ens donin més detalls sobre els gelats. I ells s'han centrat en una dicotomia, en un dilema d'aquells vitals també, eh? Gelat de con o gelat de terrina. Ens ho explica Cel Prieto des de Ràdio Delta.

0: Fa calor, molta calor, d'aquella que t'obliga a buscar ombra, a caminar més a poc i, sobretot, a pensar en una cosa, un bon gelat. Però clar, arriba el moment clau, el dilema de cada estiu, tarrina o cucurutxo? Perquè sí, sembla una decisió fàcil, però no ho és tant. Així que avui hem sortit al carrer a preguntar-ho.
1: Per a mi és molt millor la tarrina.
2: El millor gelat de tota la vida és en cono.
1: Pues per a mi el millor gelat és en cono.
3: Si ets Gepol, en tarrina sempre.
4: El millor gelat és en cono.
5: El millor gelat és en cono.
6: Per a mi, el millor gelat és en tarrina.
7: El millor gelat és en tarrina.
8: El millor gelat és en tarrina.
9: A mi m'agraden més dos gelats de tarrina.
0: Ja ho veieu, no hi ha consens. Hi ha defensors aferrissats dels dos bàndols. Però si una cosa tinc clara és on aniré a fer-me este gelat. Avui mos apropem fins a la Xixonenca de l'Ampolla, tota una institució de més de mig segle d'història. Un negoci familiar que arrenca l'any 1975 i que avui continua viu gràcies a la segona generació. Així ho explica Alfons Coloma, copropietari de la gelateria.
10: Això va vindre aquí mon pare quan tenia 18 anys i doncs estem aquí en l'Ampolla, junt amb el seu germà, que també va estar en l'Amella. De l'Amella va passar aquí a l'Ampolla i mon pare ja es va quedar aquí, en l'Ampolla. Doncs estem aquí seguint la tradició.
0: Ara són l'Alfons i el seu germà David qui porten el timó. Una feina que, com explica, no s'atura mai.
10: Són decisions i sacrificis, perquè al final aquí quan venim aquí són 24-7, tots els dies, perquè obrim tots els dies i tots els dies s'han de fer coses. I no hi ha temps pa pensar, o sigui, només hi ha que fer faena i tirar per avant, perquè al final això, estos negocis de cara al client, que al final no podem decidir nosaltres per el client quan ve. El client ve quan vol i tenim que estar aquí, pues, diguem, pues, per servir-los.
0: I és que darrere d'un gelat hi ha molt més del que sembla. A la Xixonenca aposten per gelat artesanal, fet al seu propi obrador i amb producte de qualitat.
10: Fabriquem aquí a l'obrador, que David és el que s'encarrega de lo que és la part d'elaboració, més d'elaboració, i jo m'encarregue més de la part de matèries primes, de que no falte matèries primes per a poder fabricar, i entre tots fem un gran equip. No ens entra, diguem, dins del cap vendre algo que a nosaltres no ens agrade. Sempre partint de matèries primes de primera qualitat i que ens agraden, evidentment, per a poder posar al mercat, diguem, els productes que fabriquem i elaborem cada dia.
0: El procés tampoc és immediat. El gelat es prepara, es deixa madurar i no és fins al dia següent que es transforma en el producte final.
10: Lo que, diguem, se bull avui en els pasteritzadors se manté que demà, passen unes 24 hores entre 18 i 20, i 20, bueno, 20, 24, quasi 24 hores madurant en el pasteuritzador, que és on se junten tots els ingredients, la llet, el sucre, diguem, en el cas del xocolat, el cacau, la pasta de xocolata i tot, i es queda madurant, i el dia següent és quan se manteca en la mantecadora i ja, diguem, surt el gelat. I d'aquí ja va a la càmera per a guardar-lo i després ja per a servir-hi. I cada dia anem fabricant de dos o tres, de dos en dos o de tres en tres, per anar cobrint les faltes que van fent-se.
0: Tot per aconseguir la textura i el sabor que busquem. Però quan ens plantem davant la vitrina, dubtem. Perquè, clar, amb més de 40 gustos diferents, triar no és una tasca fàcil. Però, segons l'Alfons, n'hi ha un que triomfa per damunt de tots.
10: És el torró per la quantitat de trossos que li posem, perquè és torró de Xixona i porta molts de trossos. I la gent li agrada molt trobar-se el que és un tros al mig de la tarrina, el cucurutxo. I, claro, marca una miqueta la diferència.
0: I no és casualitat. Un sabor molt nostre, que conviu amb opcions més modernes i pensades per a tothom, perquè el sector també evoluciona.
10: Al final, també cada vegada ens trobem cada volta més que hi ha més gent intolerant o al·lèrgica, com pot ser a la lactosa, als fruits secs, al cacauet. Intentem tindre una gran varietat per intentar que tothom pugui aprendre algun gelat d'algun tipus. Però, clar, agradar a tots és molt... és impossible. Però sí que obrir l'abanico de possibilitats a la gent. Al igual que en els gelats, també tenim els conos sense gluten, doncs per a la gent que és intolerant o al·lèrgica o celíac, per a poder ampliar el que és la gamma de productes per a tots els públics, igual que és sense sucres, que no són sense sucres com a tal, són sense sucres afegits, que porten edulcorants. Intentar cobrir tot l'espectre, però, clar, és complicat. Tindré de tot per a tots.
0: Fins i tot aposten per tendències com reduir el sucre.
10: Com cada any revisem les fórmules que fem i som conscients del tema del sucre, sí que és veritat que anem reduint-lo una mica el sucre a tots, perquè ens pareix que a vegades hi ha coses que són excessivament dolces i que porten molt de sucre. Per això podem, al fabricar-ho nosaltres i ajustar les fórmules, podem anar reduint el que és en sucre i guanyar en els avantatges que no siga tot sucre.
0: I tot això en un escenari clau, l'estiu a l'Ampolla.
10: Des de Setmana Santa, que ben solen vindre sobre un mes antes per a començar a fabricar, per a poder tindre en Setmana Santa tots els gustos disponibles, i a partir d'aquí fer una seguida. El 6 de setmana sí que es va treballant una miqueta, fins que arriba maig i juny, i ara pues, de cara a juliol i el que és agost, que és el més fort, la temporada més alta, és quan més gent hi ha aquí a l'Ampolla. Al final es concentra molt al mes d'agost.
0: Turistes, gent del territori, famílies que tornen any rere any i que han vist créixer la gelateria.
10: A David i a mi mos han criat o mos han vist aquí des de ben petits, bueno, des que vam néixer aquí al final, des de ben petits, i sempre pues, dona molt de goig que recorden als pares o als iaios quan estaven aquí i als nostres avis, de que se'n recorden de quan van vindre, quan l'Ampolla no era res, no havia, estava tot per asfaltar encara.
0: I ara sí, tornem a la gran pregunta. Després de parlar amb la gent, de conèixer com es fa el gelat i d'escoltar tota una vida dedicada a aquest ofici, què diríeu que es demana més, la tarrina o el cucurutxo?
10: Jo crec que surten més les tarrines que els cucurutxos. Per el tema de que com hi ha gent que... Claro, el gelat té un contraste tèrmic molt gran. Des de la vitrina que està a menys 15, surt al carrer a 30 graus en el cucurutxo, o vas menjant en alegria o se va desfent. I en la tarrina, pues, com a que ho aguanta millor, se queda dins de la tarrina. No xorra per fora, per la galleta.
0: Doncs ja ho sabeu, potser el debat continuarà, però si fa molta calor, la tarrina té avantatge. Això sí, siga com siga, que mai falte el gelat.
11: Cel Prieto des de Delta.cat. Nosaltres seguim endavant i ara anem de compres. És que a mi em fa falta un bolígraf d'aquells que tenen com a 4 o 6 o 8, a vegades en tenen 8, colors diferents. Saps aquells que apretes a dalt i hi ha els colors bàsics, el blau, el negre, el verd, el vermell... Eduard Virgili, bon dia.
12: Bon dia, Núria. Mira, els tinc just aquí al davant ara mateix, aquests bolígrafs. Sí, sí, sí. I tu deies, mira, tenen el verd, el blau, el negre
11: sí.
12: I el vermell.
11: Aquests són els bàsics, perquè després n'hi ha alguns que són impossibles, que tenen colors pastel i que en tenen com a 6 o 8.
12: Sí,
11: és una bogeria,
12: sí, mira,
11: els
12: bolis. Bé, 6 o 8 no, però sí que canvien ja les tonalitats d'aquests colors bàsics que deies tu ara. Me'ls estan ensenyant, eh? Vull dir, com que t'escolten aquí al lloc
11: clar.
12: On avui he anat, que encara no han revelat. M'estan oferint aquí tot el mostruari.
11: Estem en un lloc que moltes famílies estan visitant aquests dies, perquè a part de ser l'estiu temps de vacances també estem per preparar el material escolar per al nou curs, i avui parlem del bal escolar. Eduard.
12: Sí, perquè ens trobem que hi ha gent que no sap ben bé com funciona tot això del bal escolar, per tant nosaltres avui hem cregut oportú de donar la informació de servei perquè totes les famílies ho tinguin a mà. Mira, t'explico, som a Regal i Paper, un establiment d'Altafulla que és llibreria, papereria, quiosc, copisteria, també punt de venda de material escolar, llibres, revistes, regals diversos, un comerç de proximitat, vaja, basat a resoldre consultes relacionades amb el curs escolar, i precisament, com que volem facilitar tota aquesta informació a les famílies, dies ens acompanya l'Anna Vidal, que és la responsable de Regal i Paper. Anna, bon dia. Gràcies per rebre'ns i per fer un parèntesi en la teva feina, perquè hem d'explicar que al llarg d'aquesta connexió poden anar entrant, sortint i atenent-se persones aquí al taulell.
13: Sí, sí, si s'omple hauré d'estar pels clients i us hauré de deixar un momentet, però bueno, tinc una mica d'ajuda i esperem que no hagi d'interrompre molt.
12: Escolta una cosa, quines preguntes us fan més sovint quan entren per la porta preguntant precisament per això, pel bal escolar?
13: Bueno, principalment la pregunta és com s'han d'activar, si ho han de rebre per correu, si com poden accedir als vals. Aleshores, bueno, enguany hi ha una novetat que és nou. Fins ara s'enviava la carta en paper, arribaven a casa. Aleshores, aquest any ja no. Aquest any han d'entrar a valescolar.cat, han d'activar els vals, que allà has de... Bueno, ja, tots els passos has d'anar seguint uns passos molt, que són molt fàcils. L'IDALU és una cosa que és l'identificador de l'alumne, que és una cosa que costa de trobar, però està a l'informe dels alumnes, a les notes, quan els hi donen. Aleshores, des de... ells ho han d'activar. És la novetat, que no esperin. O sigui, ells arriben i em diuen: Anna, no he rebut el val escolar. I jo els hi dic: és que aquest any no el rebràs. Aquest any has d'entrar tu a val escolar i activar-lo. I, bueno, és un procés fàcil, però des d'aquí els ajudem més que res per això. Perquè l'IDALU, què és l'IDALU? És l'identificador de l'alumne. On el puc trobar? El pots trobar a les notes que et van enviar els mestres, doncs a dalt de tot, on hi ha les dades de l'alumne, allà està l'IDALU. I, bueno, i preguntes així...
12: O trucant a secretaria del centre, no? També penso que te'l poden facilitar.
13: Sí, i el 012 també t'ho podríem facilitar.
12: Ostres, fa uns quants cursos ja que existeix el val escolar, però detecto, pel que ens estàs explicant, que hi ha molt de desconeixement al voltant d'aquesta ajuda.
13: Sí, sí, perquè... Bueno, desconeixement... Saps què passa amb aquestes coses? Com que es fa una vegada a l'any, i només una vegada a l'any, d'any a any ja no te'n recordes, perquè tots els clients venen i ja ho van fer l'any passat, però no se'n recorden. Aleshores, doncs, a veure, això com es feia, això com anava, i bueno, és ajudar-los una miqueta.
12: I vosaltres heu cregut oportú de penjar cartells pel poble, heu repartit unes informacions per tal de resoldre potser aquests dubtes, que perquè ara és un bon moment, som el mes de juliol encara.
13: Sí, sí. Bueno, els cartells els posem al costat de l'escola per quan la gent vagi a buscar els nens. Ara ja s'ha acabat, però els vaig penjar. Quan els nens anaven a buscar... Ai, perdó, els pares anaven a buscar els nens, veien el cartell, veien lo del bal per recordar-los-hi, perquè encara hi ha algú que desconeix lo del bal. I aleshores aquí, quan tots els que venen a comprar, els hi dic: tens el bal escolar? I si no el tenen, l'ajudem a baixar-lo i poder-se descomptar els 60 euros que es descompten, que està molt bé.
12: Ara en parlarem també amb què es poden gastar aquests 60 euros. En tot cas, escolta, mira, ara pregunta que et faig jo en primera persona.
13: Sí.
12: Els que tenim canalla que han fet I3, no tenim bal escolar, no, encara?
13: Aquests encara no.
12: Llàstima.
13: Aquests encara no. Hauràs d'esperar a que facin primària. El primer any es va fer 100 euros... i per primària només. I el segon any van baixar a 60 euros, però ho van ampliar a secundària. I a infantil, de moment, s'ha quedat així.
12: A veure, explica'ns, es pot gastar tot de cop? S'ha d'anar fent amb diferents compres? Quan una persona ve aquí per fer la despesa del val escolar al vostre establiment...
13: Mira... El val escolar són dos vals de 30 euros. Aleshores, quan tu vas a comprar, t'has de gastar, per descanviar el val, t'has de gastar 30 o més. Perquè si tu et gastes 20 euros i pagues amb el val escolar, la Generalitat et paga aquests 20 euros i els altres 10 es perden. Aleshores, doncs, has de gastar-te'ls els 30 o una mica més i pagar la diferència a l'establiment. Pots fer de 30 en 30 o els 60 de cop. No es poden... les coses que entren, diguéssim, les coses que pots gastar-te. Qualsevol cosa, llibres pel nen, bueno, llibres, papereria...
12: Aquests bolígrafs que s'havia fixat la Núria,
13: entrarien les motxilles... Vull dir, tot el que sigui coses de papereria entren. No entrarien, per exemple, calculadores, també entren...
12: Una motxilla, vosaltres que també oferiu motxilles.
13: Una motxilla.
11: La de bolis que em podria comprar jo amb 60 euros,
13: Bueno, no te'ls acabaries, per això.
11: No te'ls acabaries.
12: Anna, hi ha famílies que prefereixen esperar fins al setembre. És recomanable això? O tu diries que s'avancessin i que s'ho agafessin amb una mica de calma?
11: Mira, saps quin és el problema? Que els llibres encara no arriben. O sigui, els llibres de text no arriben, arriben cap al finals d'agost. Aleshores, les famílies, nosaltres venen aquí amb el val, els que són molt matiners, venen amb el val i em diuen, té, ja el vull gastar. Jo els hi dic, espera't, perquè clar, ara mateix no tenim aquí els llibres. Aleshores, no arribaríem als 60 euros. I jo els hi dic que s'esperin i que ho fagin quan jo els avisi de que ja tenen la seva comanda preparada.

0: hi ha
1: relax.
0: Temps. Eduard,
1: ja, sí, sí, sí.
0: Relax, ens Eduard, ho prenem amb calma. Sí. Digues, digues.
2: Jo voldria preguntar, també per veure la tendència, actualment els llibres, almenys els de secundària, te'n pots donar perfectament els 300 euros, tranquil·lament. Llavors, no sé si el fet que hi hagi aquest ajut de 60 euros fa que es gasti més en papereria. Com que ja tens un alleujament pel que seria l'obligatorietat dels llibres, doncs que aquell remanent es gasti més en papereria. Ha fet que pugin les vendes d'altres productes, doncs, que potser no serien tan necessaris? O no?
3: Sí, el fet de, mira, el fet de que muntessin això del val escolar, perquè això, la Generalitat, al principi, la idea era perquè la gent gastés al petit comerç. I el primer any estava prohibit bescanviar el val a la xarxa, a les comprant en línia. Mm-hmm. Aleshores, aquí, a les llibreries i papereries de peu de carrer, va ser com, bueno, va ser un èxit, perquè motxilles, bueno, jo no es feia, no sé els anys que feia que no en venia tantes, no? Perquè ara, bueno, malauradament, tot va online, les botigues online. Aleshores, aquell any va ser, bueno, les motxilles es van vendre molt, el material, bueno, van augmentar molt les vendes. Per desgràcia nostra, això va canviar, i el segon any ja es podia comprar a les botigues online. Aleshores, bueno, es va notar. De fet, el Gremi de Llibreters està batallant amb la Generalitat perquè s'intenti, doncs, que si fan aquesta cosa, que almenys les botigues de proximitat se'n beneficin i no en vagin els beneficis a botigues de fora de Catalunya, no? Mm-hmm. Bueno, això a part. Ah, perdona, em preguntava si havia notat que si la gent es gastava més en papereria.
2: Sí. Bé, sí, papereria, sí, o en altres productes, això que dius de les motxilles, amb clar, ja és un exemple, sí, sí.
3: Sí, sí, doncs sí que es gasten més, perquè, bueno, és allò, veus els 60 euros, vens a la botiga i dius, bueno, va, els llibres ja ho tinc d'allò, mira, doncs amb aquests 60 euros et compraré aquesta motxilla tan xula, tal, tal, tal. I sí que ajuda, i tant que ajuda.
0: Núria, mentre estem parlant, va entrant gent aquí a Regal i Paper, suposo que els micròfons ho enganxen, sí, sí. Tot això. Anna, ara en ple estiu, què és el que més surt? La gent ve a buscar la premsa, suposo que avui tots els fanàtics del futbol i de la Roja venen a buscar el diari...
3: De fet, avui el Mundo Deportivo encara no l'hem rebut.
0: No?
3: Hem rebut una notificació que arribarà en una segona volta. Haurà passat alguna cosa... Bueno, algú els hi haurà passat i no han pogut sortir a temps, i ara vindrà el Mundo Deportivo amb una segona volta. L'estem esperant, però avui sí, avui el dia és vendre els diaris esportius per la Roja i
0: molts articles de papereria, veig també que teniu instal·lats aquí moltes llibretes, molts blocs, també aquests quadernets d'estiu, no?, d'activitats per la canalla.
3: Això és el que t'anava a dir quan m'has dit que és el que més es ven, tant per adults com per nens. El que més es ven ara són el passatemps per fer l'estiu, el passatemps per nens, els del cabell fort, els del tatano, bueno, n'hi ha diversos per nens petits i per adults també. I això és el que, bueno, la gent té ganes de llibres de butxaca per estar a la platgeta una mica i llegir una miqueta. Bueno, però aquest any, Àngels, aquest any que hem trobat que els passatemps es venen més,
4: sí,
3: que sí?
4: Sí, sí, sí. Sí,
0: doncs, mira, els passatemps que circulin per tota aquella gent que gaudeixi de les vacances, i els que encara no les gaudeixin, que vagin ja això reservant el seu exemplar perquè quan les facin puguin tenir.
3: Jo ja el tinc reservat,
0: sí, veus que
3: sí, sí, ja dic, mira, ara no puc, però quan pugui m'agafaré aquest i em relaxaré una miqueta. Ara no podem.
0: Anna Vidal, gràcies per fer-nos aquest forat a la teva agenda un dia tan intens com avui, que és dilluns.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Núria, escolta, mira, abans que parlàvem dels motxilles, n'hi ha una de Hello Kitty, una de Bola de Drac, una altra de la Mini,
2: i de One
0: una
2: Piece, del bàsquet. N'hi ha alguna de One Piece?
3: Sí,
2: ho dic perquè...
3: sí, sí, sí.
2: Ah, perquè després tenim un Freaky Time dedicat a One Piece, per tant...
0: Sí, mira, bé. Ara l'he vist allà a la cantonada gairebé.
2: Molt
0: sí,
2: bé,
0: sí.
2: Eduard Virgili, això és molt llaminer, això
3: mira,
2: és molt llaminer.
3: Ara tinc una... Tinc una clienta que està dient la millor botiga d'Altafulla. Ho trobes tot.
2: Vinga.
3: Moltes gràcies.
2: Eduard.
0: Una abraçada, Núria.
2: Moltíssimes gràcies també. Demà més, company.
0: Gràcies. Que vagi bé, a reveure.
5: Obert per vacances.
2: I el que fem ara és anar avançant amb el programa i ens queden encara un parell de podcasts i una agenda abans de tancar l'edició d'avui. Vinga, va, una mica de tranquil·litat i relaxament. Anem cap al mar, però avui anem, com sempre, de la mà, com cada dilluns, de la mà del Sergi Corral de l'Escala, però anem a pescar. Mar a Mar, un podcast.

0: per descobrir el nostre mar.
1: La pesca recreativa a Catalunya és una activitat amb àmplia tradició i seguiment, tant la seva vessant més recreativa com l'esportiva. La pesca, entesa com a activitat recreativa, l'hem de cercar cap a mitjans i finals del segle XIX, però no és ben bé fins arribat al segle XX quan agafa més empenta i aconsegueix escapar de certs sectors burgesos fins a arribar a tothom. A Catalunya s'estima que hi ha actives més de 67.500 llicències de pesca recreativa, de les quals prop de 48.000 corresponen a la pesca recreativa en superfície al mar, bé sigui des de costa o des d'embarcació. Són dades actualitzades fins al 2024 que ens proporciona l'ICATMAR, l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar, l'òrgan institucional que s'encarrega del control i la gestió de la pesca professional i recreativa a Catalunya. De totes aquestes llicències, el darrer estudi n'extreu que el nombre de pescadors actius a Catalunya supera els 52.000, els quals, a data de 2024, van pescar un total de 851 tones de peix, aproximadament menys d'un 5% del volum total de peix pescat a Catalunya. La pesca recreativa ha evolucionat en material, tecnologia i tècnica, però també en la seva relació amb l'entorn i la sostenibilitat. Encara que la captura i solta segueix sent molt minoritària, molts pescadors s'esforcen per a reduir l'impacte de la seva activitat de lleure cap al medi ambient. Un d'ells és Frederic Valls, que és membre de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
2: Bueno, la pesca responsable, que és quelcom que no és nou. Tot això ve de fa molts anys del Codi de Conducta Responsable que va fer la FAO a l'any 95 i a la vegada venia d'una declaració de Cancún del 1992. Doncs hem de dir que és la utilització dels recursos pesquers de manera ordenada, respectuosa i compatible amb la conservació dels ecosistemes, assumint que el dret a pescar comporta també l'obligació de fer-ho amb criteris de responsabilitat i respecte pel medi natural. En l'àmbit de la pesca recreativa, la pesca responsable és aquella activitat no comercial, evidentment, realitzada per oci, esport, tradició o contacte amb el medi marí, i que es practica complint estrictament la normativa, és a dir, vedes, talles, quotes, autoritzacions, reduint al màxim la mortalitat i el patiment dels peixos també, i aplicant bones pràctiques de captura solta quan correspongui, i també evitant els impactes sobre els hàbitats i les espècies en objectiu. Pesca responsable no és el mateix que pesca sostenible. La pesca responsable va lligada a com fem les coses. I la pesca sostenible més aviat el resultat. La pesca sostenible és aquella que permet aprofitar els recursos sense comprometre la capacitat de renovació, mantenir les poblacions a nivells biològicament segurs, evitant la sobreexplotació, reduint l'impacte sobre els ecosistemes i garantir que les generacions futures puguin continuar disposant d'aquest recurs. Per entendre'ns, la pesca sostenible defineix principalment el resultat que es vol assolir i la pesca responsable la conducta al mar. No podem parlar de pesca sostenible quan la població a nivell global, la població de peixos a nivell global, està sobreexplotada. Si la població està sobreexplotada, féssim el que féssim, encara que pesquéssim de forma responsable, la pesca no seria sostenible.
1: Amb aquesta filosofia, l'any 1999 neix l'Associació Catalana per una Pesca Responsable, una associació sense ànim de lucre que reuneix pescadors de totes les modalitats per impulsar precisament una pesca responsable.
2: L'associació el que pretén en primer lloc és donar a conèixer i promoure aquesta manera de fer, que va més enllà de l'estricte compliment de les normes, sinó com podem veure, doncs, establir un marc d'actuació on tots els pescadors, a part de complir les normes, actuïn amb una determinada ètica, amb unes bones pràctiques, on estiguin preocupats per la gestió del recurs, pels criteris ètics, i també ells amb aquesta vocació d'extendre aquesta manera de fer a través del que estem fent aquí, no? de promoure a fer activitats vinculades amb la ciència ciutadana. És a dir, d'alguna manera és una associació que el que busca és donar a conèixer aquesta manera de fer, establir eines perquè es pugui fer, i evidentment una de les coses importants és col·laborar amb els científics i l'administració per una millor gestió dels recursos que utilitzem a la pesca recreativa.
1: No només pescadors recreatius, sinó que davant el repte de fer una pesca més responsable, l'entitat treballa colze a colze amb els científics. Projectes com el Data Collection, el marcatge de taurons al Mediterrani i el Scientific Angler Tagging Tour recullen dades fonamentals per a la gestió pesquera a Catalunya i a la Mediterrània.
2: La relació que hi ha actualment entre la pesca i la ciència recreativa és bionívoca, no? Per una part, la pesca recreativa està treballant molt perquè accedim molt al recurs d'una manera molt selectiva i moltes vegades doncs, la pesca recreativa és una eina principal, una eina important i principal al servei dels biòlegs, no? Tant en la part que podríem dir el Data Collection, que és pescadors que fan fotos sobre els peixos que pesquen sobre un ictiòmetre i que després doncs, fan cap a institucions científiques, fins i tot doncs, organitzar sortides dirigides a la pesca de determinats peixos, ja sigui per marcar-los amb diferents tipus de marques o per fer censos o determinades coses. I per altra banda, evidentment, els pescadors recreatius el que volen també és que les normatives que genera l'administració es basin en aquestes dades científiques, no siguin fruit de, anem a dir, principis o objectius polítics, sinó que els principis que han de basar doncs, la gestió de la pesca recreativa han de ser principis científics.
1: Però com ha canviat tot això, la manera de practicar la pesca recreativa als mateixos pescadors? Toni Font és pescador recreatiu i membre també de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
3: Mira, jo des de que vaig ser soci i em vaig estar amb la CPR, doncs el tema de la pesca responsable, la veritat, ha canviat molt de com pescava abans amb ara. La pesca d'abans anaves a pescar i tot el que sortia doncs ho foties al sarró, parlant clar. Però avui en dia, després de conèixer la CPR, parlar amb ells i he començat a conèixer una mica les normatives i, bueno, i miro de fer la pesca responsable, miro de pescar el que maca, vull dir, i fem molt la pesca i suelta. Pesquem des d'embarcació i la veritat, l'hora d'adaptar-se amb les noves normatives, doncs, bueno, comparat amb abans és bastant... No complicat, però hi ha moltes talles mínimes, hi ha moltes vedes i s'ha de complir. I nosaltres mirem de complir-ho sempre, el que marca, si el peix no és de la mida, el tornem a l'aigua i normalment se'ns en quedem dos o tres o quatre per menjar. El de més torna a anar viu i a l'aigua. Vull dir que mirem de complir el que està marcant la normativa, principalment la d'aquí al Cap de Creus i la Badia de Roses.
1: La pesca, com altres activitats a mar, ha de conviure amb un litoral cada cop més massificat, un mar més contaminat i un recurs en clara davallada. Però no només això, sinó que el paradigma de gaudir del mar està canviant a mesura que la societat creix. L'individualisme, els egos, el postureig o simplement l'aïllament digital.
2: Bueno, jo crec que com tota la vida, doncs avui en dia tenim... Estem molt influenciats, més del que potser hauríem d'estar per les xarxes socials, i a les xarxes socials doncs, podem trobar doncs, anem a dir, dos grans tendències, no? La tendència aquesta doncs, d'actuar amb responsabilitat, etcètera, no? I després l'altra tendència de grans captures, de grans trofeus, etcètera, etcètera. A partir d'aquí sí que, en funció de l'educació i de la preocupació de cada una de les persones, un pot caure més cap una banda o cap a l'altra. Però, evidentment, la nostra feina i el que desitgem potenciar és tota aquesta tasca relacionada, doncs, com us dèiem, aquesta responsabilitat i aquesta visió ecosistèmica que s'ha allunyat molt d'aquesta pesca trofeig i de pescar més per gaudir més, no? Jo penso que es gaudeix fent les coses bé, no fent-ne molt.
3: Aviam, per nosaltres sí. Vull dir, aviam, nosaltres quan vam sortir a pescar, fa molts anys sorties a pescar i tot el que agafaves em portaves una gallada de carn casa, que realment ho tenies que regalar perquè no te'n menjaves. Ara, quan anem a pescar, si el peix és gros i de mida, ens l'emportem, però ja et dic, 3 o 4 per fer una menjada. Lo de més, tot tornem a l'aigua. Uh-huh. Mirem que torni viu i torni viu a l'aigua. Aviam, jo en conec alguns quants i molts d'antics pescadors. Aquests antics pescadors trobo difícil que entrin a dins de la normativa. Vull dir, bueno, el que pot passar que algun dia els parin i hi haguin problemes. Però no en fan cas ni en volen saber res. Les noves generacions són més, bueno, creuen més en la normativa i la compleixen molt més. doncs, millor de les noves generacions, i cuidado que no sóc jove, no? Però de les noves generacions són molt més complidors de la normativa i fan cas de lo que he dit.
1: Per tant, pescar no és només endur-se el peix a casa. La pesca genera vincles estrets amb l'entorn, ajuda a observar i entendre el paisatge, fa comunitat i dona benestar emocional a qui la practica.
4: Avui la pesca ha estat... La pesca, com dèiem, ha estat el motiu central d'aquest podcast que ens porten des de l'escala, el Sergi Corral. I de podcast a podcast, però ara el que ens espera és un de molt friki, el Friki Time, que ens porten des de Vilafant.
5: Friki Time d'estiu.
6: One Piece és molt més que un anime. Per molts lectors i espectadors és un crit de llibertat. Per això, durant l'any passat, joves d'Indonèsia, Nepal i Filipines van utilitzar la bandera de la banda protagonista d'aquest anime, els Mugiwara o barret de palla en català, per protestar. Qui s'hauria pensat que un símbol d'una sèrie de dibuixos podria mostrar el rebuig al totalitarisme, la corrupció i la indignació per la pujada dels preus i el nivell de la vida? Els joves no escollien aquella bandera perquè fos japonesa ni perquè fos famosa, sinó que l'escollien perquè representava els seus ideals. Benvinguts al Friki Time d'estiu i avui el futur rei dels pirates, el protagonista de One Piece, ens donarà l'explicació de per què la seva bandera pirata és un símbol de llibertat. Però comencem pel principi. Pels qui no coneguin One Piece, Dani, benvingut, fes-nos 5 cèntims i explica'ns on i com el podem consumir, aquest anime.
7: Bones, doncs One Piece porta ja uns quants anys en emissió, passada ja dels 25 anys, no sé si 26 o 27 anys ja, i en principi doncs és un shonen d'aventures, doncs on tenim un grup doncs que amb tots els shonens doncs són aventures lluites, però aquí va una mica més enllà, no? Ja que s'ha allargat una mica la història, podem veure diverses plataformes ara mateix. El tenim a Crunchyroll, on el podem veure al cap d'una hora de l'estrena del capítol al Japó, ens el pengen a Crunchyroll en versió original subtitulada. El tenim també a l'SX3 en català i el tenim a Netflix en castellà.
6: I per què creus que justament uns pirates, perquè és una història de pirates, tu dius que era un shonen d'aventures protagonitzat per pirates, ens faltaria afegir-hi, per què una història com One Piece, que va de pirates, acaba convertint-se en tot un símbol de llibertat? Tu què creus?
7: En part és per la història i perquè els pirates no són els dolents, no tots són els dolents, igual que els que seria la justícia o que aquí són la Marina, tampoc són tots bons. Com et deia, Mercè, per què creus que els pirates no són els dolents?
6: Clar, jo penso que els pirates no són els dolents perquè, a veure, tampoc es pot posar tots els pirates al mateix sac i a la Marina, com comentaves tu, en el mateix sac. La gràcia d'aquesta història és que no tots els bons són bons i tots els dolents són dolents. Jo penso que, en principi, els pirates, en aquest cas, doncs, a la banda del barret de palla, no serien vistos com dolents, no?, pel fet de ser pirates, perquè realment el que busquen és viure en llibertat, poder complir els seus somnis i no busquen doncs trepitjar ningú, no volen que ningú. I en aquestes protestes que comentàvem al principi, eren sobretot joves, com explicàvem. Per què creus, Dani, que aquest anime connecta tant amb aquest tipus de públic?
7: Primer, per la demarcació d'aquest anime, que és un shonen, que és a qui va dirigit expressament, no?, d'aventures juvenils. I segon, per l'evolució de la història, ja que s'ha fet servir per aquestes protestes, perquè això és el que s'ha vist en aquesta història, la defensa dels febles, el no trepitjar ningú, l'ajudar a la gent, no només els amics, sinó ajudar el dèbil que està patint, el lluitar contra les injustícies per part del govern, en aquest cas, o dels que estan al poder, i això doncs ha fet que es lligués amb això. Estem parlant de les idees de lluita i justícia social per aconseguir la llibertat de One Piece. Creus que és un anime polític?
6: Que els valors que es transmeten a One Piece són sobretot valors llibertaris, de justícia social, d'un món més igualitari, amb oportunitats per tothom, no? Que no hi hagin diferències, que no hi hagin oprimits i opressors, però Eiichiro Oda no ho veu així, ell no considera que sigui un tractat filosòfic ni molt molt menys, i políticament mai s'ha posicionat. De fet, com algun cop hem comentat, doncs, Eiichiro Oda és molt discret, concedeix molt poques entrevistes i fins i tot no es deixa veure mai, no? Es deixa veure molt poc. A més, a One Piece estem parlant de racisme, es parla de l'esclavitud en diferents històries, es parla de la censura, es parla de revolucions contra les dictadures, de desigualtat social, com deien, de corrupció. És una història d'aventures que barreja tots aquests valors, i jo crec que per això, com bé deies, doncs connecta també amb aquest públic, doncs, juvenil. Tu, Dani, creus que aquesta és la clau de la història, el fet aquest de que barregi, doncs, les aventures amb tots aquests valors socials, que jo crec que estan molt d'actualitat?
7: Sí, en part sí, però també el mèrit de l'èxit d'aquesta història també és els personatges, la creació del món, l'interconnexió que ha creat amb la història l'autor Eiichiro de tot el que està durant tant l'anime com el manga. Jo crec que part de l'èxit és tot el conjunt.
6: I a més, a part de veure l'anime, com comentàvem al principi, també podem llegir-lo. Tenim aquesta edició triple de Planeta, tant en castellà com en català. Per tant, jo crec que els joves que van sortir al carrer, doncs, l'any passat amb la bandera del barret de palla sabien perfectament, sabien molt bé el que simbolitza aquesta bandera. One Piece és una gran obra que ens convida precisament, com hem explicat en aquest Friki Time d'estiu, a viure aventures i a buscar la llibertat. Això ha estat el Friki Time d'estiu. Som en Dani
7: i la Mercè.
6: I ens retrobem al proper programa.
8: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: I després d'aquesta història de pirates que ens porten des de Vilafant amb One Piece, abordem altres històries, us expliquem què podeu fer avui arreu del país. Marxem cap a l'agenda amb la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, la primera proposta, no?, ens du cap a Miami Platja.
1: Sí, comencem aquesta agenda cultural que en el marc de la Festa Major de Sant Jaume, demà dimarts, dia 21 de juliol, arriba una nova edició de les Nits de Pèrgola, que és una proposta per gaudir de tres vespres dedicats a la música, la dansa i la cultura popular davant del mar. La jornada comença demà a les 7 de la tarda amb una exhibició de country, després una actuació del Club de Rítmica Miami i a les 9 del vespre hi haurà dos concerts. Primer, un concert de l'Eric Caribbean Club, que és com de bachata i música així com...
0: Una mica això que estem escoltant, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I després, per tancar la nit, hi haurà una sessió de DJ.
0: Molt bé, DJ latino, que també tot va en consonància.
1: Sí. Molt bé.
0: Això serà demà, com deies, a partir de les 7, eh? Nits de Pèrgola a Miami Platja. Sí, Festa Major de Sant Jaume, ja és Sant Jaume.
1: Mare de Déu. Sí, i no m'ho pensava jo pas. Passa el temps volant.
0: Sí. És una de les cites imprescindibles de l'estiu, eh, Sant Jaume. Molt bé. Segona proposta, un espectacle d'humor.
1: Sí. Seguim aquestes propostes a Sant Martí de Sarroca, també una festa major, que avui dilluns dia 20 arriba al seu final i l'acte que destaquem, com bé comentaves, és un espectacle d'humor de l'humorista Peyu que es diu La Niña Bonita, que és que amb un bombo, 90 boles i un pernil en joc, en Peyu ens presenta un espectacle d'humor participatiu que combina el teatre, la improvisació i la complicitat del públic.
0: Molt bé, amb l'humor del Peyu.
1: Sembla bastant curiós, això, que regali un pernil.
0: Lo del pernil, no està malament, no està malament. Suposo que entra dins de l'univers del Peyu. Mira, estava mirant, perdona pel déjà vu, a Sant Jaume, 25 de juliol.
1: Molt bé, perfecte.
0: Molt bé, ja tenim data. Seguim endavant amb més propostes, Lídia.
1: Sí, i l'última proposta és la Peralada Medieval. I és que aquest estiu l'Oficina de Turisme de Peralada, no, ens invita a poder recórrer els espais més emblemàtics del nucli històric i conèixer com era la vida durant aquesta època. I hem parlat amb la Iraida Sanz, que és la responsable cultural i coordinadora d'aquestes visites, perquè ens expliqui una miqueta el recorregut.
2: Una còpia d'impremta del segle XVI de la crònica del segle XIV del paral·lelenc més il·lustre de la història, que és el cronista Ramon Muntaner, i allà també presentem la figura de Ramon Muntaner. No es pot parlar de la Peralada Medieval sense parlar d'ell. També comentem altres peces del Museu de la Vila.
1: I a part del Museu de la Vila, la ruta inclou també l'entrada al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, amb el seu claustre romànic i les restes de l'antic Pòdium Iber, i una visita també a l'església de Sant Martí. Uh-huh. I aquesta activitat es fa també demà, dia 21 de juliol, a les 6 de la tarda, i es pot escollir si fer en català o en anglès. Té un preu de 6 euros i cal, això sí, fer una reserva prèvia a l'Oficina de Turisme de Peralada.
0: Molt bé. Són d'aquelles activitats que n'hi ha moltes a l'estiu que combinen oci i coneixements, activitats que tenen a veure amb la història dels propis municipis, amb el seu patrimoni, que n'hi ha un munt, eh? Més enllà de festivals, que també n'hi ha. Bueno, variadeta, com sempre, arriba l'agenda del dia, i això que només és dilluns. Déu-n'hi-do. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, moltíssimes gràcies.
1: Ale, fins demà.
0: Fins demà. I ara sí, definitiu, saber quin és el gelat de Festa Major de Granollers, que ens ho expliqui l'Aina, bé, que ens ho expliquin els companys de Cardedeu, a través de l'Enric Rubio. Enric, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou. Com ens agraden les rèpliques, Núria?
0: Sí. Jo recordo les llenties de divendres, no?
3: Sí.
0: I com ens agrada el menjar, això. Perquè portem un parell de, no, d'enquestes parlant de menjar.
3: Ho has vist, no serà l'última, eh? Ja t'aviso que abans de plegar això de vacances no serà l'última.
0: Vinga.
3: Mira, et porto la... Bueno, no és rèplica, sinó la contesta en el que hem interpel·lat a l'Aina. I ja et dic jo que fa bona pinta, Núria.
0: Sí, a veure, per si algú se'ns ha despistat. Estem preguntant quin és el gelat que més us agrada en totes les varietats, forma, color i gust, eh? El que vulgueu. En general, quin és el gelat que més us agrada? I l'Aina deia que els ametllats els trobava avorrits i que el millor era el de Festa Major de Granollers. I ara ens ha d'explicar com és.
3: Correcte. Ja ens ha dit que és d'un establiment que no vol dir marques, però aquí tenim com és, i ja dic jo que ara me'n vaig a buscar-ho. Mira.
4: Doncs el gelat de festa major és un gelat d'estratxatela, però en comptes de nata és gelat de torró amb xocolata.
3: Què? Com et quedes?
0: Espera, torró amb xocolata. Ah, bé, eh?
3: O sigui, en comptes de la nata, torró, gelat de torró i amb les mateixes virutes de xocolata que tindré estratxatela.
0: A veure,
3: o sigui...
0: Aina, amb carinyo, Aina. S'assembla molt a l'ametllat, tia.
3: Sí, no? és semblant.
0: Clar, perquè és torró que porta ametlla i xocolata. Ai, no!
3: Sí. S'accepta pop, exacte.
0: Pensava que m'anava a dir un sabor super estrafolari
3: sí,
0: diferent.
3: Sí. Però, ja dic que passaré.
0: Bo.
3: I mira, tenim aquí un àudio de la Pilar, escolta, d'Espinavell, que és una gran oient, que sempre ens contesta a la muntanya. Avui no sé si estava caminant, però mira, ens envia això.
5: Bon dia, obert per vacances. Per mi el gelat més bo és el de xocolata negra, però molt negra, eh?
0: Sí.
5: Amb menta fresca i amb un cucurutxo de, també de xocolata negra. És boníssim, molt.
0: I te'n posa a caminar per la muntanya amb aquest jute d'energia, t'ho diràs.
3: Imagina't, i no para.
0: Déu-n'hi-do.
3: Exacte.
0: Escolta, estic veient que tothom tira cap a gelats com de llet, com de nata, no?
3: Sí, els gelats.
0: Aquests de gel no triomfen massa avui.
3: Jo és que, si t'haig de ser sincer, allò més que gelat, home, no sé, tenint aquelles virqueries, ostres, és que ha posat-me allò.
0: Però mira, ja estàs fent tendència, Enric, ja estàs
3: home,
0: fent tendència.
3: Home, absolutament, ja saps que jo influencio, amanyo, una miqueta, sí. Però mira, t'he buscat una miqueta a gustos dels més irreverents que al mercat.
0: Ah, sí.
3: Va, jo et dic que me'ls puntuïs de l'1 al 10, d'acord?
0: Ai, vinga.
3: Comencem amb el gelat d'all.
0: No l'he provat mai. Exòtic.
3: T'ho imagina't damunt d'un entrecot. No està malament, potser.
0: Ah, mira.
3: Eh?
0: Va, vinga.
3: Pots en parlar.
0: Clar. Sí, aquí has estat bé. Sí.
3: També tenim gelat de bacó caramelitzat.
0: Ai.
3: Sí.
0: Ai, no sé què vols que et digui. No sé. Tu digue-m'ho tu també, a veure què...
3: Jo crec que aquest ha d'estar molt bo, eh? Jo soc molt cuinat, però crec que aquest ha d'estar bo.
0: Vale.
3: Sí. I aquí te'n porto un que potser no et sembla bé, però després et dono una idea. Gelat de peix. I dius... No? Mm. Però i si aquest gelat potser fos de brandada, de bacallà? Ep, potser seria diferent, eh?
0: Sí.
3: Eh, que sí?
0: Sí.
3: Eh, que sí?
0: Ara ja el noto. Sí.
3: I per acabar, mira, potser gustos també irreverents seria el de curri i pastanaga, salsitxes i pèsols.
0: Tot. O sigui, això seria un. Curri, pastanaga, salsitxes i pèsols seria un?
3: Sí.
0: Que llarg de dir, s'haurien d'inventar un nom per aquest gelat.
3: Ara jo potser em quedo... No diré que en sóc un... Ara en tiraré molta gent al damunt, però m'agraden, però no sóc el que acostumo a demanar-ne. Però és que hi ha el gelat de cargols, i amb gelat jo no sé si ha de funcionar gaire.
0: Gelat de cargols?
3: Sí.
0: De cargols, de veritat?
3: De cargols, de veritat.
0: Amb la seva babeta i tot?
3: Això no ho sé, desconec. Que jo sóc dels que pensa que els cargols són bons per la salsa, A veure si m'entens, que potser un cargol bullit sol... saps la sopa de pedra, aquella faula?
0: Ai, sí.
3: És una miqueta això, crec jo, Però bueno, ara hi tinc tot Lleida al damunt,
0: Tot Lleida
3: al
0: damunt.
3: Disculpeu, us estimo.
0: Bueno, lleidatans, sisplau, contesteu-li a l'Enric. Ens agraden molt les rèpliques. Demà pregunti el que pregunti i li contesteu.
3: Exacte.
0: Els bons que són els cargols, el gelat de cargols.
3: Exacte.
0: Si algun lleidatans està escoltant, que espero que sí, i ens pot dir, lleidatà d'on sigui, ho dic perquè per allò de la simbiosi cargols-lleida, i ens pot dir si el gelat de cargols realment l'ha fet mai i l'ha provat, mira... Doncs estaria bé, recollirem. Sí,
3: perquè de Sarrià dubto que hi hagi una gelateria que faci gelat de cargols. No ho sé, aquí ho deixo.
0: Molt bé. Escolta, Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies, companys.
3: Salut, que vagi
0: demà,
3: molt bé.
0: Demà, Enric, ràpidament. Demà què preguntem? Ui, se'ns en va.
3: Demà ens esperem un tema molt interessant, però és una sorpresa.
0: Vinga.
3: És una sorpresa, per tant, avui us desvetllarem una cosa diferent a les xarxes. Per tant, emplacem tothom a buscar-ho. No és com us he deixat, sinó que tenim una cosa molt especial preparada.
0: Vinga, fins demà, Enric, gràcies.
3: Ho deixem així. A reveure.
0: Fins demà també a tots vosaltres, obert per vacances, a partir de les 9 a la vostra ràdio local.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
2: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: La França ocupada necessitava establir vies clandestines per passar informació i persones, les anomenades xarxes d'informació o d'evasió. Una d'aquestes vies que cal recuperar, perquè s'ha cremat, és la que connecta Barcelona amb Toulouse. I és aquí on jugaran un paper clau la generosa Cortina i el germà Soldevila, perquè el fet que la família tingui un peu a cada banda de la frontera propicia que es pugui teixir la línia Sol. La vida de la generosa Cortina està a punt de fer un gir inesperat i dramàtic.
5: Nom:
1: Generosa Cortina Roig.
5: Dia d'entrada al camp de concentració:
1: camp de concentració de Ravensbrück, 30 d'agost de 1944.
5: Matrícula:
1: 65.475.

0: Capítol 3. Generosa cortina roig, la graciosa, la bondadosa.
1: Som al juliol de 1944 a França. En aquest moment ja s'havia produït el desembarcament de Normandia. L'alliberament de França és imminent, però encara falten 10 mesos per la rendició d'Alemanya. Els nazis, amb l'ajut dels col·laboracionistes francesos, incrementen les detencions dels opositors, especialment dels membres de la resistència. Com quan la fera està acorralada i reacciona amb més virulència.
2: La Gestapo concentra en un comboi més de 700 persones detingudes a Toulouse procedents de diversos camps d'internament, com el camp de Vernet d'Arieja o la presó de Sant Michel de Toulouse, on està empresonada la generosa Cortina, i també una altra de les sis a Ravensbrück, la Conxita Granger. Tal i com explica la Noemí Riudor, la historiadora especialitzada en la batalla dels Pirineus i les rutes de l'exili, que ens ajuda a explicar la vida de la generosa Cortina.
3: De fet, la Conxita Granger i la generosa coincideixen i es coneixen. En tenim la certesa perquè la Conxita Granger la coneixia i se'n recordava d'ella.
1: El tren que porta la generosa Cortina